avui ens endinsem en un dels episodis més intensos i alhora més desconeguts del liberalisme espanyol del segle XIX, la Gemància de 1843. Durant poc més de dos mesos, entre setembre i novembre, Barcelona es va convertir en l'escenari d'una insurrecció que no només qüestionava un govern concret, sinó també la manera com s'estava construint l'estat liberal. Lluny de ser una simple bullanga, la Gemància expressa l'existència d'un progressisme radical amb un projecte polític propi, profundament marcat pel municipalisme, el juntisme i la reivindicació de sobirania popular. Avui analitzarem el significat d'aquella revolta, la dura repressió que la va seguir i les seves conseqüències per entendre millor els límits i les contradiccions del liberalisme del segle XIX. Benvinguts a Barcelona Revolucionària. Benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de la Gemància de Barcelona, l'any 1843. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
1: Com anem?
0: I aquesta setmana ens acompanya la Núria Miquel Magrinyà. Ella és doctora en història, especialista en el segle XIX català i espanyol. Benvinguda, Núria.
2: Moltes gràcies.
0: La Gemància de Barcelona, de la tardor de 1843, va ser una revolució?
2: Sí, podríem dir que va ser una revolució o un aixecament, no? Vull dir, de naturalesa liberal, que consisteix doncs, bàsicament en l'últim, no?, episodi o l'última gran revolta de la revolució liberal, si la tanquem, no?, el 1843.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Troia amb aquesta cançó del Xiribit, del grup Bohèmia Negra, que l'ha fet en plan punk i que ens ha agradat molt començar el programa amb aquesta cançó. Núria, madura a la paella, en prim serà fregit. Què és això?
1: Exacte. És una cançó, doncs, que, bueno, el text, la música, clarament, doncs, és collita pròpia del grup. És una cançó que es va fer molt popular durant la gemància, no?, i que, bàsicament, doncs, el xiribit o la paella, es deia també, bueno, doncs, era una cançó, doncs, de molta violència política, no?, que, bàsicament, doncs, volia fregir la paella, doncs, tots els enemics de la revolució.
0: Doncs us deixem amb aquesta paella, aneu reflexionant, però us hem d'informar.
2: Us deixem amb aquesta paella.
0: Us deixem amb aquesta paella. Sempre ve de gust pensar doncs, en una
2: menjar,
0: paella, no?
2: Ah, sí, home, sí.
0: I tu la fas molt bé, a més. Que no. Això no sé si els oients ho saben o no els recordem prou.
2: Les paelles troianes de cada estiu,
0: Fas molt bé la paella. Aleshores, tot tancat, 7 de febrer, estimats oients, tot de tancat, la zona de l'Empordà.
2: I de tota Catalunya i, de tot el món.
0: Bueno, això ja...
2: Si volen agafar un vol dels Estats Units, que tenim oients dels Estats Units, es veu, Estats Units d'Amèrica.
0: Doncs si volen a Figueres el 7 de febrer, què passa?
2: Què passa? Doncs que a les 12 serem a la sala de la Cate, a l'espai de la Cate, participant al Totencat, que és una trobada de creadors de tots creadors de contingut en català. I res, i nosaltres hi participarem. A les 12 hores en Sergio no pot venir, per tant serem l'Alberto i jo, i previndrà un substitut que està al
0: Podríem
2: nivell...
0: Ja? Ho diem ja. Aviam si ens agafarem, eh?
2: Pren-t'ho la decisió.
0: Ho diem, sí.
2: Vinga, va,
0: si
2: qui,
0: és que no,
2: doncs qui vindrà? Qui vindrà?
0: Vindrà el nostre amic i
2: el nostre
0: convidat.
2: Capità de Gondor.
0: El nostre estimat Patrick Urbano.
2: Boromir, pels amics.
0: Exacte, eh? O sigui, no us ho perdeu, 7 de febrer Figueres, al matí, oi?
2: A les 12.
0: A les 12.
2: Per fer el vermutet, després...
0: Saps? Perfecte. I, a més, també us hem de dir que seguim amb la nostra campanya per obtenir doncs, el micromecenatge que us estem demanant, aquells que ens vulguin ajudar amb el Patreon, oi, Albert?
2: Amb el Patreon o a través d'iBooks, com us vagi millor, podeu entrar a la nostra pàgina web i informar-vos allà, que ens fareu molt feliços.
0: Molt bé, ara ja sí, ens ha donat temps d'acabar de fer boca amb la paella, però el programa d'avui, dedicat a la gemància, com ha explicat ara la Núria, la pregunta inicial, acaba amb una part de la revolució liberal, però, com sempre, i ens costa de vegades arribar al segle XIX, que és com el germà petit del segle XX, allò, i poques hores li dediquem del Troi al segle XIX, i quan ve, doncs, realment hem de fer un esforç i també explicar-li als nostres oients que... quines són les coses que passen importants al segle XIX a Espanya i per tant la pregunta inicial és tan petita i tan general com per exemple Núria, què va ser la revolució liberal a Espanya?
1: Bueno, ja està bé que reivindiqueu el XIX perquè sempre realment estem allò entremig, no?, de la història moderna i la contemporània. No, la revolució liberal doncs bàsicament és el procés, fenomen històric, no?, doncs que no és menor, és a dir, que dona inici a l'època contemporània i que bàsicament doncs, és una transformació com a tots nivells, no? Vull dir, a nivell polític, a nivell econòmic i a nivell jurídic. No? Vull dir, polític, passem doncs, de l'absolutisme al parlamentarisme, no?, monarquies parlamentàries. A nivell social econòmic doncs passem de l'antic règim a la societat de classes i a nivell doncs jurídic passem d'allò que se'n diu el privilegi, no?, doncs a la igualtat jurídica, que no econòmica.
2: Molt bé, i en quin context polític general podríem inscriure la gemància? Sobretot especialment pel que fa a la caiguda d'Espartero i al final del que comentàvem, no?, de la revolució liberal.
1: Sí, a veure, és un context complex, val?, perquè sabeu que la revolució liberal doncs, no és un procés lineal, sinó que hi ha anades i vingudes, val?, i per tant ens trobem en una d'aquestes...
2: Ja ens en recordem, ja, quan ho estudiàvem. Sí.
1: Allò que costa tant sempre de recordar i d'entendre. Llavors, clar, la gemància té lloc en un context, val?, que és un context en què s'ha reobert la revolució, val?, el període revolucionari, el 1835-36, a Catalunya és el 35, i quan hi ha mort Ferran VII. Val? Llavors, essencialment és un context en què unes tendències, no?, dins del liberalisme que ja trobem des de les Corts de Cádiz i el Trienni Liberal doncs es polaritzen, no?, es defineixen, que són doncs, un liberalisme més moderat i un liberalisme més progressista. Llavors aquestes dues tendències, bàsicament el que debaten és com ha de ser l'estat liberal. És a dir, d'acord, revolució liberal, anem, no?, endavant amb la liberalització de l'Estat, però com ha de ser aquest Estat? Com el definim? No? I clar, evidentment, doncs és tota una perspectiva de futur molt evident, no?, de, bueno, de transformació política molt clara. Llavors, clar, Ferran VII ha mort, no?, això sabem que ha portat, doncs, el tema de la Guerra Carlina, aquesta primera Guerra Carlina, i llavors, doncs, a Barcelona comencen a haver-hi tot un seguit de revolucions, de revoltes, no?, aquestes anomenades bullangues, que la Gemància serà l'última, que d'alguna manera, doncs, anticipen, no?, aquesta idea, doncs, que Barcelona es defensarà un model d'estat liberal, doncs, diguem, molt més aprofundit, no?, és a dir, un model d'estat liberal, doncs, menys autoritari, i essencialment, doncs, sobretot la qüestió del centralisme, no?, doncs un model d'estat liberal més descentralitzat. Val? Llavors, clar, tinguem present que estem en una minoria d'edat d'Isabel II, val? És a dir, Isabel II és encara una nena, llavors uh-huh. governa la seva mare com a regent, Maria Cristina, que sabem, doncs, que en la història d'Espanya tenim dues regents, Maries Cristines,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Doncs aquesta és la primera, i Maria Cristina, doncs, diguem que és bastant reàcia, doncs, a aprofundir, no?, en aquesta liberalització de l'Estat, i això acaba portant, doncs, que el 1840 s'iniciï una situació bastant inaudita, val?, que és la regència d'Espartero, és a dir, que tenim una persona totalment aliena a la família reial, val?, que exerceix de regent, eh? És un procés, en certa manera, de democratització, si voleu, no?, doncs de l'Estat, val?, que és el general Baldomero Espartero, val?, el 1840. Espartero dona molta, d'alguna manera, esperança, no?, als sectors més progressistes de que es podrà aprofundir en aquesta liberalització de l'Estat, però acaba de sabent, i el 1843, i aquí és on ens ubiquem, els sectors més radicals, no?, del progressisme l'obligaran a exiliar-se després, doncs, que hi hagin hagut un seguit de revoltes aquest any 1843.
0: Molt bé. Aquestes anades i vingudes, que comentàvem, la complicació, la complexitat del segle XIX, i per això, abans de fer cap en Barcelona, acabar amb una altra pregunta de context, parlant d'aquestes famílies dins el liberalisme, que és a través d'aquestes anades vingudes com es van configurant les grans corrents ideològiques dins el liberalisme, oi? Què ens pots ampliar sobre aquest tema?
1: Sí, és això que comentàvem, no?, de com anades i vingudes, no?, doncs, que progressivament es van definint aquestes dues tendències, la més moderada, la més progressista. Tampoc ho agafem en un sentit presentista, en un sentit fins i tot de segle XX, d'allò d'unes tendències ideològiques molt clares o molt definides, no?, com si el que serien els partits del segle XX. No és això, en cap cas estem parlant d'això, per tant, a vegades són difícils de definir, no?, però vull dir, aquí en el que ens centrem sobretot és en el progressisme, no?, que era, doncs, més partidari d'això de la sobirania nacional, no?, vull dir, de la milícia nacional, d'aquesta idea del poble en armes, la descentralització, no?, en un sentit un estat liberal menys centralitzat. Cal dir que tot això, és a dir, sobretot aquesta última qüestió, no era unànime dins del progressista, això que us dic una mica d'aquesta cosa heterogènia, no?, que eren aquests espais polítics, o el tema de les desamortitzacions també a nivell, doncs, de les propietats de l'Església. Val? I també, i això crec que és molt rellevant pel que fa al cas de la Gemància, una sensibilitat, no?, per les condicions materials de les classes populars, val? Que, com sabeu, doncs, en l'absolutisme, doncs, evidentment no, però en el món liberal, doncs, el sufragi era censatari, per tant, eren unes classes populars que políticament, institucionalment, no podien participar. Val? Llavors, alhora, no?, hi ha historiadors, no?, Fontana, que han parlat d'aquesta idea que a Barcelona el que hi ha és com una mena de magma radical, no?, és a dir, en què liderat per un liberalisme progressista, però que alhora també, doncs, s'estan formant altres tendències, la més destacada de la qual serà, doncs, el republicanisme, val? Però que encara és molt incipient, no?, vull dir, molt, no existeix com a, diguem, com a partit, no?, tot això serà posterior, no?, però per tant, diguem, una mena d'això d'espai radical heterogeni que, el que comentàvem abans, un punt important, no, és aquesta idea de la descentralitzar l'estat liberal, no? Aquesta proposta que hi ha autors, no, doncs que, i que a mi tampoc em molesta, no? Podem considerar de federal, protofederal, federalitzant, entenem-nos.
2: I llavors, o sigui, quin és el paper de Barcelona dins el conjunt de l'estat, no? Durant aquests mesos del 1843? Bueno, i el que deies, com és que és un focus tan radical de progressisme?
1: A veure, clar, hem d'entendre que hi ha una qüestió, no, evidentment, doncs, de què era Barcelona en aquell context, no? Vull dir, és la segona ciutat d'Espanya a nivell demogràfic, és una ciutat que s'està industrialitzant, comença a industrialitzar-se, i que la resta de l'estat no, és a dir, la resta de centres urbans a Espanya, com sabem, doncs no tant, no? I que per tant, doncs, Barcelona en aquest sentit és una ciutat molt central, no? Tot i territorialment, no? En com era la configuració de l'estat, era molt perifèrica, no? Però a nivell, doncs, econòmic, no? Era molt central a nivell social i evidentment a nivell polític, val? A nivell polític, bàsicament, doncs, venim d'un context, no, en què Barcelona ha participat de moltes d'aquestes revoltes liberals durant aquestes, insistim, no, anades i vingudes, és a dir, quan el procés de la revolució liberal s'ha obert durant el trienni liberal, no, i sobretot aquests anys anteriors al 1843. Des del 1835 heu d'entendre que des del 1835 fins al 1843 a Barcelona hi ha pràcticament una revolta cada any, val? I són revoltes que comencen, no, doncs sent menys rellevants, no, o fins i tot, doncs, menys violentes, podríem arribar a dir, i aquest nivell tant de violència com de repressió posterior per part de, doncs, de la repressió governamental, a cada vegada, doncs, és un increixendo, no? I el 43 venim, val, d'un bombardeig de la ciutat pocs mesos abans, val? És a dir, a la tardor del 42, per tant, és un context, no, políticament molt candent, que més cal sumar-li la Guerra Carlina. És a dir, Catalunya era escenari de Guerra Carlina i Barcelona no directament, però constantment hi havia, i això ho veus, no, quan estudies la Gemància i les... La Gemància no, però les anteriors, és a dir, les bullangues del 35, no, 36-37, el moviment de tropes, milicians que hi havia per anar, doncs, al front de la Guerra Carlina. Per tant, Barcelona és una ciutat, no, també, doncs, molt anticarlina. Tot això contribueix a convertir-la, jo crec, en la ciutat més liberal de l'estat durant aquest període, eh? No sempre.
0: Molt bé, ho has dit tu abans, la Gemància, l'última bullanga, però aquest concepte ha estat problemàtic a l'hora d'interpretar políticament aquests aixecaments. Per què, Núria?
1: Bueno, és un... Clar, el problema d'aquest concepte, no, és que historiogràficament l'hem utilitzat molt i jo crec que també a nivell de memòria col·lectiva també, no? Però el problema essencial és que és un concepte que no és contemporani als fets, no? Sinó que és un concepte que, un concepte, un terme, no? També, doncs, que apareix després, val? Bullanga, el nom ve del bulla en castellano, d'aquesta idea del rebombori, no? d'una cosa així, doncs, de, bueno, de ser malestar, però una mica de, com a d'estar per casa, no? Que al nostre entendre, no, diguem, diguem, la renovació historiogràfica dels últims anys, no, dels quals, doncs, jo més o menys intento, doncs, formar part, el que defensem és que el terme bullanga, que sorgeix, podríem dir, de la propaganda moderada, no, de textos d'un liberalisme més moderat, més conservador, posteriorment, hi ha una voluntat darrere de desacreditar aquestes revoltes, no? Que ja ho hem dit, no? Formen part d'un procés històric molt rellevant, que és la revolució liberal, desacreditar-les, no? I fer-les passar una mica, doncs, com si fossin uns motins, no? Una cosa així, doncs, una violència gratuïta, totalment despolititzada, no? Protagonitzada per gent, doncs, sense consciència política, no? I que normalment a sobre, doncs, hi havia aquest component, no? Doncs, d'associar-lo als sectors més baixos, no? Més marginals, segons els conceptes aquests, de l'època.
0: Els de la bulla, no?
1: Exacte.
0: Els que fan
1: aquesta
0: bulla.
1: Idea, no? La turba, la bulla, bueno. Aquesta idea són tot un seguit de conceptes, no? De la patuleia, també, que s'utilitza molt, no? Per definir aquesta... Quan al final eren, no? Doncs, classes populars, no? Classes mitjanes, en diríem ara, és a dir, sectors professionals, doncs, que, per tant, tot un component interclassista, no? Doncs, que participava d'això, perquè tinguem present que, clar, el carrer, no, la revolta, la revolució era l'única manera de participar. És una cosa que ara, doncs, evidentment, no la concebem, però en aquell moment, vull dir, no tens eleccions, no tens partits, no tens res, no? Vull dir, si ho veurem en un en una, a plantejament molt actual.
0: Molt important, això.
2: I llavors, que, o sigui, hem parlat de les, bueno, d'aquestes revoltes amb el nom aquest, no?, de Bulla, etc. Però què vol dir gemància? I t'ho està preguntant una persona que ha entrat a l'estudi. Bueno, avui parlem de la gemànica, no?
0: Jo no volia dir, ho has dit al final.
2: No passa res.
0: És graciós. Està bé, la gemànica.
2: Si el segle espanyol, si el segle XIX espanyol em queda, i català, em queda una mica lluny, es diu i no passa res.
0: Passa res.
2: No passa res.
0: Està bé, està bé.
2: Què vol dir gemància?
1: Estem aquí amb la por, no, d'equivocar-nos tota l'estona.
2: Sí. M'han demanat que no torni a repetir.
0: M'estic subratllant tota l'estona on surt. Gemància, què vol dir?
1: Realment, bueno, és un terme que és fàcil equivocar-se perquè és una paraula estranya, no?, que no l'associem a cap arrel, no?, del català, no?, arrel lingüística del català. És una paraula que ve del caló, val?, de la llengua gitana, i que s'associa, doncs, al verb a gemar, jamar, no? Per tant, el tema és que la gemància s'hauria de llegir amb H, o sigui, com si fos una H aspirada, o sigui, com una J castellana, val? S'hauria de llegir gemància, però els catalanoparlants no sabien fer aquest so. Llavors, normalment es parlava, s'havia parlat, no?, de camància, que era com quan normalment es substituïa aquesta H aspirada amb la C, no?, en català. Llavors, més enllà d'això, hi ha com, no, una mica dues interpretacions, no, una, doncs, que evidentment l'associa al gitanus, no, doncs, perquè ve del caló, i per tant, doncs, els gitanus, que no, vull dir, sector social, doncs, evidentment, històricament marginat, no, i per tant, en aquell context associat, doncs, als sectors més baixos, no, i per tant, menys o sigui, menys participatius a nivell social, no?, i a nivell polític, d'una banda, i l'altra interpretació és que s'associa, no?, als cossos francs, que era una milícia urbana, que ja ho veurem, no?, tindrà molta, molta importància, molt de protagonisme durant la revolta, i que era, doncs, aquesta milícia urbana de la Junta Provincial de Barcelona, que bueno, es considerava, no?, doncs, que la gent que hi anava a parar, doncs, era gent, bueno, vull dir, de les classes socials més desafavorides, no?, homes, i que, per tant, doncs, alhora necessitaven, no?, doncs, un sou, i allà, doncs, tot i que era voluntària, es pagava, però tampoc es pagava gaire. Per tant, és una manera de dir, vindria a ser un sinònim de morts de gana, ves això. Mm-hmm. Val? Per tant, aquests gemancios eren aquests cossos francs, no?, que van protagonitzar o van iniciar la revolta de la gemància. Val? Llavors, clar, més enllà de la definició que vulguem, no?, és aquesta idea de, bueno, d'associar aquesta revolta, doncs, als sectors socials més desafavorits, les classes socials més baixes, però en un sentit clarament negatiu, eh? Vull dir, en un sentit d'associar-ho això que dèiem abans, no?, aquesta idea de la turba, no?, doncs, que es mou per violència gratuïta, no?, o per interessos personals, sense que darrere hi hagi una idea política clara, quan tenim clar que no era així, no?
0: Molt bé, i abans d'entrar de ple als fets de la tardor de 1843 a Barcelona, per seguir situant-nos, ja acabem això, i atès a tot el que ja hem explicat, podries explicar què va passar els mesos previs a la gemància?
1: Mesos complicats, eh? Veníem, ja s'ha dit abans, d'aquest bombardeig, la tardor de 1842, val? d'una bullanga, d'un aixecament anterior, que havia acabat també, doncs, com el Rosari de l'Aurora. I a nivell polític, doncs, recordem que estem al final de la regència d'Espartero, i hi ha un context en què, doncs, Espartero nomena un nou govern que, bueno, amb ell se l'acusa, no?, en nomenar aquest altre govern, doncs, d'haver en certa manera prevaricat, no?, d'actuar en benefici propi, val? Doncs, perquè el govern destituït representava que era el govern legítim, no?, i que havia, doncs, emanat doncs, uns resultats d'unes eleccions. Llavors, això, doncs, és una mica la gota que fa vessar el got de tot aquest context que explicàvem abans, no?, de com Espartero havia sigut la gran esperança pel progressisme i al final s'acaba demostrant com una figura molt autoritària, val? I això s'ha aprofitat pels sectors més radicals del progressisme, però alhora amb tota la resta, no, de bueno, enemics polítics d'Espartero, per fer-lo marxar. Llavors hi ha, no, tot un seguit de revoltes, una de les quals té lloc a Reus i és protagonitzada pel general Prim. Vull dir, després veurem què passa amb Prim, no? Però aquí tenim el Prim revolucionari, que el que bàsicament doncs aconsegueixen és obligar Espartero a marxar. Val? Llavors tenim una regència que queda vacant, és a dir, no tenim rei, val? Ni rei ni regent, sembla, no, que després la cosa s'ha apaivagat, no? Torna aquest govern que Espartero havia destituït, però aquest govern no compleix, havia promès, no, doncs que les juntes que s'havien format durant aquestes revoltes es mantindrien, però no ho compleix. Llavors, la resta de juntes, no, doncs passen a ser consultives o d'alguna manera es dissolen, però la de Barcelona no. Llavors, Barcelona, d'alguna manera, allò, resisteix, i en aquest context de molta tensió, no, pel desafiament al govern que representava això, hi ha un nou aixecament a Barcelona a partir del setembre.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
0: Seguim a les portes de Troia parlant, ara ja sí, dels fets de la tardor de 1843 de la Gemància. Aquesta Junta Provincial de Barcelona, que és l'única que ha quedat, demandant la convocatòria d'una junta central, i aquest serà un dels fets, dels eixos claus d'aquesta revolta de la Gemància. Què és el que representava aquesta demanda d'una junta central, Núria?
1: A veure, el tema de la junta central essencialment està molt lligat amb el que dèiem abans de construir un estat liberal molt més descentralitzat, val? Llavors, és una idea que ens apareix, imagineu-vos, ja la Guerra del Francès, val? Que hi ha un buit de poder i hi ha aquesta idea de junta central, i després seguirà apareixent, no, durant els anys posteriors, quan es torni a obrir la revolució, i que progressivament la idea es va radicalitzant. Llavors, quan arribem al 43, la Junta Central, que és, diguem, el símbol, no, de les demandes d'aquesta revolta barcelonina, que és la Gemància, fins al punt que se l'arriba a anomenar Revolució Centralista, que és precisament... dona molt lloc a equívoc, val? Per això jo no utilitzo gaire aquest terme, perquè la gent es pensa, vale, no, però clar, és de Junta Central, val? La Junta Central, la idea, val? És que és una junta formada per vocals de les juntes provincials, val? És a dir, cada província té una junta, aquesta junta envia uns vocals a la Junta Central, i durant la Gemància la idea era que la Junta Central havia, no, de substituir el govern central, perquè ells consideraven que era un govern il·legítim, perquè no havia, no, doncs, bueno, realitzat, doncs, el que havia dit, no, el que havia promès amb el tema de les juntes. Per tant, parteix molt de la idea, no, de que l'espai local, la província, no, en aquell cas, és d'on emana la sobirania, no? La sobirania nacional, d'una manera més clara, vull dir, en un sentit, no? Perquè està molt a prop del territori, però alhora perquè els governants, no? Els representants polítics estan, o sigui, molt més a prop dels ciutadans, val? És a dir, no estan en un centre, no? Sinó que hi ha diferents nivells, val? Per tant, és una mica aquesta idea, i es reclamarà al llarg de la Gemància, però bueno, vull dir, no s'acabarà, doncs, de materialitzar. Estem molt sols aquí, necessitàvem la resta.
0: Idees protofederals, podríem dir, no?
1: Bueno, és una mica això que dèiem, no? De sí, és a dir, és un terme que costa molt, perquè al final el federalisme, no, és segona meitat del 19, Saxeni, Primera República, però sí, vull dir, federal o protofederal, però sí, una mica aquesta idea del poder construït des de diferents nivells, no?
2: Mm-hmm. Molt bé, si et sembla, al fil de tot això, anem a concretar una miqueta més, no? Quin era el programa polític més exacte de la Gemància, és a dir, de la Junta Suprema de Barcelona?
1: A veure, el tema del programa és complicat, perquè, clar, vosaltres heu d'entendre que la Junta, és a dir, a Barcelona tenim una junta, llavors hi ha l'aixecament i es constitueix una nova junta. Val? Llavors, aquesta nova junta, aquesta segona, la seva acció de govern és sempre en un context d'estat de setge. Per tant, costa molt, no, saber què hauria aplicat i què no, i què, quines mesures són fruit del moment. No? Llavors, sí que hi ha un programa, no, que sembla que la junta anterior havia presentat a Madrid abans de la gemància, val? Que era un programa, doncs, que bueno, bàsicament es pretenia limitar molt el poder de la monarquia, el poder de l'Església, no? I donar molta assistència als desafavorits, aquesta idea, no? D'aquesta preocupació per la realitat de les classes populars. Però això no s'arriba a aplicar, tampoc tenim clar que realment, no, doncs, aquest programa acabés existint. El que sí que sabem, no, és que la Junta, durant l'estat de setge, sí que pren moltes mesures a favor de la població que quedava a Barcelona, la població que no havia marxat i que estava, doncs, en unes condicions molt complicades pels bombardejos, però que fa molt d'èmfasi, no, en no atacar la propietat. Val? És a dir, aquesta idea, no, de defensem la propietat, que un té la sensació, no, de que hi ha un tema polític, però també hi ha un tema propagandístic de com que ens acusaran de tot, no, de ser el caos, de ser allò... sobretot deixem clar això, no, i que les mesures que prenem es deriven molt d'aquesta situació excepcional.
0: Molt bé, doncs mira, ara ja ens estem acabant la paella i suposo que l'Albert ens preparar un tiramisú.
2: I un colant, si vols.
0: Un tiramisú se't dona bé, també.
2: També, i fa molt d'estiu.
0: Correcte, i ara és el moment perfecte, amb la panxa

0: els cossos francs, val, que eren aquesta milícia de la Junta, no? S'insurreccionen a Barcelona, passen a controlar els punts claus i, bueno, declara la ciutat com a insurreccionada, val? Llavors, a partir d'aquí es crea una segona junta, val? Majoria progressista i republicana, que bàsicament doncs, passa a gestionar la situació. La resposta governamental quina és? Les autoritats que hi havia a la ciutat, tant la màxima autoritat civil com la militar, doncs retirada, val? Marxen, abandonen la ciutat i passen a establir-se a Gràcia. Val? Des de Gràcia es dirigirà l'ofensiva, val? A la ciutat. Val? Llavors, a partir d'un moment determinat, no, doncs la ciutat és assetjada i recordeu que Barcelona, no, des de 1714, doncs era una plaça forta i, per tant, els forts de la ciutat, la Ciutadella i Montjuïc, queden a mans governamentals. Queda a mans governamentals també la Barceloneta, que estava fora muralles, i per tant, fixeu-vos ja que tenim Barcelona encerclada, no? Mm-hmm. Des de Gràcia, la Barceloneta i els esforços, per tant, l'estat de setge és evident. Val? Llavors, això durarà 3 mesos, val? I arribarà un moment en què bueno, la Junta, no, davant d'aquesta situació de setge, trencarà totalment doncs, amb el govern, no? Amb el govern central. Evidentment, doncs, això acabarà malament.
1: Mm-hmm. I molt bé, hem parlat d'una banda de la revolta i l'altra, quina va ser la resposta del govern liberal?
0: El govern liberal, val, aquí penseu en dues figures. Una era el capità general, val, que a partir d'un moment determinat passa a ser Laureano Sanz, i el governador militar de la província, que era un jove general Prim, val, que aleshores era coronel, que ells dos doncs, seran els que dirigiran aquesta ofensiva. Val? Per tant, s'ha de recuperar la ciutat i, bàsicament, doncs, la tècnica és el bombardeig. Val? El bombardeig és dels forts i el bombardeig per terra... des de, diguem, des de la zona de Gràcia, no? Des del que seria la muralla interna de la ciutat.
1: Mm-hmm. I, clar, estem parlant de personatges de la talla de Prim, però, clar, davant de tota aquesta, diguéssim, resposta del govern liberal, quin és el paper que van jugar les classes populars, aquesta milícia nacional, aquesta, diguéssim, els cossos francs en el desenvolupament de tota aquesta insurrecció, Núria?
0: A veure, clar, aquí el que hem d'entendre, no, és això que dèiem abans, aquesta manera de fer política que ara ens costa d'entendre perquè no hi estem gens avesats, tenim altres vies, no? Però en aquell moment tenien molt de pes aquestes milícies, val? Aquesta idea del poble en armes, que era essencialment la milícia nacional i que això, l'origen és la Revolució Francesa, val? Per tant, aquí ens emmirallem amb això, aquesta idea del poble en armes, que d'alguna manera havia, no, doncs d'afavorir la possibilitat doncs, que hi hagués una revolució liberal. Val? Llavors, la milícia nacional i els cossos francs tenen molta rellevància durant la gemància. Per què? Perquè els cossos francs són els que la inicien, però a més, clar, penseu que era gent armada, val? Amb més o menys entrenament militar, si voleu, vull dir, no eren cossos professionals, però era, per tant, la possibilitat, no, doncs, de tenir cossos armats que d'alguna manera defensessin els interessos de la revolució. Val? Llavors, abans no hem sentit el xirivit, mm-hmm, i precisament no doncs era aquesta cançó, no, que es vinculava a aquests cossos francs, que era una mica doncs el sector més radical dins de totes aquestes milícies i que arribava, no doncs portaven fins i tot una paella de joguina petita, no doncs a la solapa de l'uniforme, que bueno, doncs clar, bàsicament rematia aquesta cançó que dèiem abans i que era doncs tan violenta, no? Doncs a nivell polític, dels cremarem a tots a la paella.
2: Sempre a punt de fer una paella.
1: Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sempre s'ha de portar una paella a sobre. Per tant, doncs, Barcelona, no? Com dèiem, bombardejada de nou, assetjada, amb una repressió política brutal, depuració contra els progressistes radicals, contra els no afectes, no? A l'ordre natural de les coses. I qui està al capdavant de tot això? És...

0: Joan Prim. No sé si vols aprofundir una miqueta en aquest personatge.
1: Sí, correcte. Joan Prim, un personatge difícil sí, pels catalans. Sí, aviam, la ciutat és bombardejada.
2: M'ha agradat el titular, Joan Prim, un personatge difícil pels catalans.
0: Ja tenim tall.
1: Ens costa aquesta figura. Sí, la ciutat, doncs, és bombardejada i Joan Prim té un paper rellevant, abans ho dèiem, no?, perquè doncs, és el governador militar de la província de Barcelona. Joan Prim era molt jove, és a dir, jo podria dir doncs, que, clar, jo a la meva edat què he fet? Perquè Joan Prim a la meva edat ja havia bombardejat Barcelona. Vosaltres què heu fet?
2: Nosaltres ser professors de secundària.
0: Aquí estem.
2: I estem a la guerra cada dia.
0: També t'he dit que no, tampoc és el meu objectiu bombardejar Barcelona.
1: No, crec que el de ningú, per sort. Llavors, Prim era un coronel, de fet, la Gemància li valdrà la faixa de general, val, amb la famosa frase de lo caixa o faixa.
2: Espera. Explica-ho bé, això. Explica-ho bé, perquè justament, preparant el programa, havia descobert això també, i no t'ho he ficat al guió, però, joder, expliquem-ho bé, perquè el caixa o faixa ve d'aquí.
1: Ve d'aquí, és a dir, Prim era aleshores coronel, no?, i llavors ell va veure que ell des del seu rang militar i des del càrrec que tenia assignat, doncs la Gemància, la repressió de la Gemància es podia doncs convertir d'alguna manera en la seva oportunitat, no?, doncs per arribar fins al rang més alt, que és el de general, no? Llavors ell va dir un moment determinat, no?, o caixa, en el sentit de o morim aquí, no?, és a dir, la caixa de pi, o faixa, que és el faixí de general, no?, aquesta idea de o morim o això ens portarà una mica a la glòria personal, no? Llavors, clar, Prim, arran d'aquest episodi, si bé que ell directament, no?, ja hem de dir en el seu favor que ell directament no és qui ordena el bombardeig, perquè ell no era la màxima autoritat militar del Principat, aquest era el capità general, Laureano Sanz, però Prim hi participa, llavors això, no?, ja es veu en la paella, no?, en la cançó, això li val doncs una gran impopularitat, però després Prim, dues dècades després, esdevindrà doncs una de les persones més populars a Catalunya, doncs perquè serà el gran heroi de la Guerra del Marroc, val?, de la Guerra d'Àfrica. Fins al punt que Barcelona el nomenarà fill adoptiu, val? És a dir, fill adoptiu durant tot aquest context de la Guerra d'Àfrica. Llavors, senzillament, Prim, bueno, tampoc sense aprofundir-hi més, no?, però és un personatge complicat per això, perquè té tot aquest passat, no?, però després ell mateix, no?, era un conspirador, era un revolucionari, amb ell, no?, doncs també li devem aquest abans, no?, de la revolució liberal, i sense voluntat d'intentar blanquejar Prim, doncs és la primera, doncs era el president del govern, no?, quan s'aprova el sufragi universal masculí per primera vegada a Espanya. Per tant, bueno,
2: deixem Prim per un altre dia, potser.
1: Efectivament.
2: Si et ve de gust i surts contenta del programa, doncs un altre dia
0: ja tornaràs.
2: Deixem un trolla sencer per parlar d'en...
0: O dos.
2: Per parlar d'en Joan Prim. Com es va governar durant la Gemància?
1: A veure, és complicat això de saber exactament perquè no tenim gaires fonts. És a dir, clar, la Gemància, qui governa és aquesta junta creada, no?, de Bellnou després de la revolta, després de la insurrecció a principis de setembre, però no hem conservat la documentació, és a dir, no tenim les actes, per tant, a vegades costa de saber, però pel que hem anat veient, no?, doncs era, la Junta era plenipotenciària, per tant, la Junta decidia, no?, i arriba un moment determinat en què veient doncs que la resposta governamental a la insurrecció és la repressió, la Junta doncs decideix trencar, no?, jurídicament amb el govern, no?, declara doncs les seves decisions nul·les de ple dret i bueno, comença doncs a crear doncs tota una mena, no?, doncs d'administració paral·lela a l'administració oficial, val?, tant civil com militar, dins, no?, de la Barcelona revoltada, val? Per tant, doncs hi haurà doncs un nou capità general, no?, un nou governador civil, les dues administracions, no? Llavors sabem doncs que en la Junta hi participaven, no?, doncs també els membres de la Junta, que eren doncs diferents vocals amb un president, no?, però que també doncs hi havien comissions, val? Per tant, s'organitzava una mica així, però ja dic, falta informació.
0: Molt bé, i ja per complicar-nos una mica més els que ens costa el segle XIX, anem a posar una mica més de noms propis sobre la taula. No hem parlat de... i continuarem parlant... bueno, no sé si continuarem parlant gaire més del general Prim, per part del govern dels liberals progressistes, però no hem parlat gaire dels primers presidents de la Junta Suprema de Barcelona. No sé si ens vols comentar algun nom, explicar-nos alguna coseta...
1: Sí, és rellevant perquè, clar, la gemància d'alguna manera és una experiència molt formativa, no? Per molts d'aquests, també és curiós dir-ho així, no? Perquè és un episodi molt violent, però per tots aquests liberals, no? Que tindran trajectòria política al llarg del segle XIX, llavors... el primer president de la Junta és el coronel Antoni Bages, val? Un militar que mor en la defensa heroica de la ciutat, i que, bueno, vull dir, la seva mort, no, esdevindrà com un acte, no, cerimonial revolucionari, val? I alhora representa aquesta implicació dels militars en la revolució liberal, aquests militars liberals i en aquest cas militars progressistes, juntament, doncs, amb d'altres que apareixen a la ciutat amb els seus exèrcits a donar suport a la revolta, com és Narcís d'Ametller, que serà nomenat capità general de la Barcelona revoltada, o el general Joan Martell, val? I el segon president de la Junta era Rafael d'Agullada, que era un advocat, val? Per tant, també aquest món de les professions liberals, i que acabarà esdevenint diputat a Corts. Val? Llavors, a part del tema de la Junta, també cal destacar, doncs, altres persones, no? Jo crec que és rellevant també la presència de Joan Munts, que era un obrer, val? Per tant... a Catalunya, a Barcelona, s'estava industrialitzant, el món obrer tenia una presència, però era minoritari encara a nivell laboral, a nivell sociològic, però sí que d'alguna manera participen, val, en aquesta revolta. Joan Munts és particularment rellevant perquè ell formava part de l'Associació de Teixidors, que és el primer sindicat de la història de Catalunya i d'Espanya, mm-hmm. i que havia estat represaliada en la Bullanga del 1842. Val? Per tant, això... I n'hi ha d'altres, val? Com...
2: Josep Anselm Clavé.
1: Efectivament. Un jove, Josep Anselm Clavé, que participa a la gemància, queda horroritzat, no?, per la...
2: Em dedico a fer una altra,
1: sí,
2: cosa.
1: Sí, exacte.
2: Poder, que això no va amb mi, no?
1: Sí, i es dedica a fer una altra cosa, que bàsicament, doncs, seran les societats corals, una idea molt més reformista. I deixeu-me fer també un apunt a la participació femenina, val? És a dir, les dones no tenim potser noms propis, potser no els hem buscat prou o potser no els tenim realment, però sí que tenim la participació de les dones en la revolució, val? En la revolució, en tots els episodis de la revolució liberal, incloses les bullangues, inclosa la gemància, val? Les dones que no podien, vull dir, tampoc podien votar, no? Tampoc les dones riques, perquè el sufragi, doncs, era censatari i masculí.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
2: Recte final del Portes de Troia. Encara ens queden uns minutets per acabar de caracteritzar què va ser això de la gemàntica i... de la gemància. I...
0: Ah, va, però ho has fet expressament.
2: Ho he fet expressament, però m'ha semblat divertit fer-ho. Ja està.
0: No, està perfecte. Jo necessitava saber si havia estat natural o...
2: No. Recte final, com dèiem, amb la Núria Miquel, experta en el segle XIX català i espanyol. I ja per acabar d'explicar aquesta història d'avui, fins a on vol arribar la gemància? Fins a quin punt la gemància qüestiona realment l'estat liberal? I fins on arriba?
1: Sí, a veure... clar, la gemància qüestiona l'estat liberal essencialment per la qüestió, no?, que ja hem comentat, és a dir, de voler acostar, no?, el poder liberal a les classes populars d'una banda i a la idea del municipi, val? Per tant, aquesta idea de la qüestió més federalitzant, no?, a través de la idea de la Junta Central, val? I alhora, no?, també, doncs, posa sobre la taula la qüestió de la revolució, és a dir, no tot el liberalisme era revolucionari, fins i tot el progressisme, no? Aparentment, doncs, la revolució era l'última de les seves instàncies, val? Per tant, d'alguna manera, afavorir, no? Apretar en aquesta liberalització de l'Estat a través de la revolució. Val? Llavors, clar, tot això, quan jo abans us deia el 43, doncs hi ha un tall, el tall és aquest, és a dir, que s'intenta aprofundir en aquestes qüestions, no s'aconsegueix, i llavors s'enceta un període a nivell polític, doncs, molt conservador.
0: Molt bé, i com dèiem, la Gemància Barcelona acabarà capitulant davant de les forces del govern de Madrid al novembre del 1843. Quins van ser els termes d'aquesta capitulació?
1: Sí, és a dir, la ciutat no es deixa, diguem, no hi ha aquí una conquesta, no? És a dir, la ciutat al final capitula a través de la Junta, i la capitulació, en un principi, la capitulació que es pacta és bastant garantista, és a dir, s'afavoreix la partida a l'exili de la Junta sense, no, doncs, perseguir els seus membres, no? Llavors s'aconsegueix que es mantingui la milícia nacional, per exemple, que la milícia nacional mantingui les seves armes, tot això que us deia, no? I sobretot una idea que a mi em fa molta gràcia, tal com apareix el conveni de capitulació, que és això de que el govern havia d'entrar a la ciutat amb una actitud conciliadora, val? Llavors, això inicialment és així, val? Aparentment és així, però el capità general aprofita qualsevol, diguem, allò, petita protesta, qualsevol cosa, no? Doncs que hi ha una sospita de revolucionària, per iniciar un procés, doncs, de repressió del liberalisme progressista, val? D'aquest liberalisme progressista més radical, que és un procés que s'inicia aleshores, és a dir, això que dèiem, no? Doncs no s'entra amb actitud precisament conciliadora, al final, doncs, s'acaba requisant totes les armes de la ciutat, es dissol la milícia, val? Per tant, tot això és així, i tinguem present també que a finals de l'any del 43, del desembre, hi ha un canvi en la Capitania General i torna un personatge que era el baró de Mer, que havia ja protagonitzat un període molt repressiu, val, en bullangues anteriors, val? Llavors, clar, aquest personatge inicia, doncs, tot un procés, això, de repressió de tots els que havien participat en aquesta revolta, val? L'esclausura també, doncs, un diari progressista, que era el Constitucional, val? Per tant, és tot una repressió que, d'altra banda, un ja pensa que, és a dir, que la idea ja hi era d'abans, no? És a dir, que la voluntat ja era aquesta, malgrat el conveni de capitulació, no? És a dir, posar fi a aquest progressisme radical de Barcelona.
2: I d'alguna manera acabar amb tot aquest cicle de 35 fins al 43, i com bé deies abans, el que significa aquest final de la Gemància, perquè és com la manera de començar una nova època política, que seria el final d'aquest moment del progressisme i l'inici de la dècada moderada. Com serà aquest pas? Què és el que ens trobarem a posteriori de la Gemància?
1: Sí, és a dir, és un procés, no, que té lloc a Barcelona, aquest procés repressiu, com de descapitalitzar el progressisme, però que també, doncs, es reproduirà a Madrid i es reproduirà a la resta de l'Estat, i la intenció, bàsicament, doncs, és això, és neutralitzar el progressisme. Els mateixos progressistes se'ls gira en contra perquè no governaran durant la tira de temps, val? Per tant, els mateixos progressistes que s'havien oposat a la Gemància. I bàsicament el que hi haurà, doncs, és, d'una banda, deixa d'haver-hi regència, no? I puja al tron de manera ja definitiva, es declara la majoria d'edat d'Isabel II, i es produeix de facto una aliança, no? Entre l'Església, la monarquia i el liberalisme més moderat, val? I això estarà present, no? Parlem, t'ho dic, no? Doncs, de la dècada moderada, serà aquest període del 44-54, val? En què costarà molt, no? Doncs, que el progressisme d'una banda i després, no? Ja a posteriori el republicanisme, doncs, bueno, tornin a en certa manera, ocupar l'espai polític.
2: I ja per acabar, i per lligar-ho també amb la pregunta que et fèiem a l'inici del programa, la Gemància no és una revolta espontània, sinó una insurrecció de naturalesa essencialment política. Després de tot el que ens has explicat, quins són els arguments que ho demostren?
1: A veure, clar, això ho diem perquè a vegades sembla, no, que com que la gemància té aquest component, no, doncs de revolta social, a vegades doncs s'ha volgut vincular a una idea, no, doncs de revolta obrera, no, que jo crec que no acaba de, o sigui, no s'acaba d'adequar, no, a la realitat que tenim, val? És a dir, aquí el que estem parlant és d'un procés de radicalització de la revolució liberal. Llavors, la idea de la Junta Central, la idea d'organitzar diversament el poder, la idea d'intentar fer participar d'alguna manera les classes populars, no? O la idea de la revolució com a eina política, jo crec, doncs, que van una mica en aquesta línia, no? Com la gemància, com una de les grans revoltes dins del marc de la revolució liberal.
2: Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per venir aquí avui a parlar-nos al Portes de Troia de la Gemància Barcelona de l'any de la tardor de 1843. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, eh? Realment us ho correu molt interessant.
2: Moltes gràcies. Albert Abril, moltes gràcies.
0: A tu, i deixa'm recordar que el dia 7 de febrer tenim el Totencat a Figueres i que si els oients es volen fer mecenes seran benvinguts.
2: Molt bé. L'Adrià Tirado, el control tècnic, sí senyor, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
1: Propietat imperial d'en Jordi Ortiz és la novel·la juvenil guardonada amb el Premi Gran Angular 2024, una aventura que ens trasllada a la Barcelona del segle XIV, on l'Andreu, un jovenet de 14 anys, emprendrà un viatge fins a la Xina.
2: Doncs mira, Propietat imperial se situa en les darreries del regnat de Pere III, finals del segle XIV, i hi ha un noi, l'Andreu, un noi barceloní, al qual criden a Palau. És un noi del poble, no és ningú especial, ningú rellevant. El criden a Palau i li encarreguen una missió. I aquesta missió consistirà a fer un viatge a un lloc desconegut.
1: I un altre viatge en el temps el farem amb en Josep Cot i Antoni Gimeno, autors d'Històries emboscades, amb les il·lustracions de la Laia Valdevell, publicat per l'editorial Sidillà.
3: Aquestes històries emboscades és un recull que hem anat fent des de fa uns 40 anys. Hem fet altres publicacions parlant dels diferents oficis de bosc, de la gent que treballava al bosc ben bé fins als anys 60, i en aquestes entrevistes que vam fer primer per conèixer com treballaven i com vivien, ens vam trobar que, a més d'explicar-nos les feines, ens explicaven moltes històries seves.
1: No podia faltar al programa un llibre que ens parli d'aquestes festes, el llibre de Nadal, de Salvador Comelles, amb les il·lustracions de la Mercè Galí, publicat per Cruïlla, amb receptes, històries i jocs d'entreteniment per a tota la família.
4: Hi ha coses que són per llegir, hi ha poemes, hi ha un conte per cantar, perquè n'hi ha que són cançons, o hi ha uns QRs que podem enllaçar per escoltar unes cançons cantades per algú, cantades pel Miqui Jiménez o cantades per l'Orfeó Català, però també hi ha activitats, o sigui que a més pots anar a la cuina i pots fer uns torronets o pots fer unes galetes de Nadal i vaja, pots fer coses diverses.
1: Acabarem també amb una proposta nadalenca per als més petitonets de la casa, La Tina i en Pop, amb el títol Vull conèixer els Reis d'Orient, publicat per Cruïlla, amb el text de la Mireia Vidal i les il·lustracions de l'Anna Vaquero.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix obre les portes per un nou any 2025 amb els nostres millors desitjos. Mònica Socies.
1: Doncs no ens esperem més. Donem la benvinguda a Jordi Ortiz perquè volem començar aquesta aventura Propietat imperial que ha estat Premi Gran Angular. I bé, ja amb ganes de saber moltes coses. Al final ja sabem que no, ja sempre us ho diem a l'inici. Benvingut, Jordi.
2: Hola.
0: Jordi Ortiz i Casas és autor de més d'una vintena de llibres per a diferents públics i algunes de les seves obres han estat traduïdes a diferents idiomes. En el camp de la literatura infantil i juvenil, destacà el Premi Mallorca de Narrativa Juvenil per In Absentia, Judici en la Terra, o el Premi Carlemany per al foment de la lectura per Vorejant els Límits. Li encanta imaginar històries i compartir-les amb els seus lectors i avui ens porta una gran, gran aventura.
1: Escolta'm una cosa, nosaltres ens hem passat molt bé llegint Propietat imperial. Jo suposo que tu també t'hauràs passat molt bé escrivint-la.
2: Oh, i tant que sí. És una diversió que dura mesos.
1: La diversió dura mesos, però ara farem, abans de continuar, perquè ara ja tenia la frase ben preparada, farem ens pot ser un breu resum d'aquesta història per posar en context els nostres oients?
2: Doncs mira, Propietat imperial se situa en les darreries del regnat de Pere III, finals del segle XIV, i hi ha un noi, l'Andreu, un noi barceloní, al qual criden a Palau. És un noi del poble, no és ningú especial, ningú rellevant. El criden a Palau i li encarreguen una missió. I aquesta missió consistirà a fer un viatge a un lloc desconegut. De fet, travessarà tot el món conegut, tots els indrets dels quals hi ha mapes, i anirà a petar, juntament amb un altre personatge que serà principal, el capità Berenguer de Segarra, el que ara coneixem com a Xina, que en aquells temps es coneixia com a Catai. I han d'anar a buscar un objecte.
1: Bé, no sabem quin objecte, però el que sí que sabem és que si a tu l'aventura t'ha durat mesos, a ells l'aventura també els hi dura mesos i anys, i passen moltes coses fins que arriben una altra vegada, clar, marxen de Barcelona i tornen a Barcelona. I els esperen moltes sorpreses. Quina diferència, no?, viatjar actualment a viatjar en aquelles èpoques.
2: I tant, no té res a veure. ara que podem veure la nostra destinació abans de marxar, podem veure un moment, podem planificar el viatge en aquella època, fixa't que ja partim de que no teníem mapes per arribar-hi. Només hi ha algun indici, algun mapa que s'ha fet per qüestions militars, polítiques, i són indicacions d'aquelles molt vagues, que passat aquella frontera cap a l'est, doncs hi ha unes terres immenses, un imperi, i a vegades no sabien ni tan sols els noms dels governants ni dels pobles que hi vivien, i la planificació de la ruta s'ha de fer sobre la marxa. De fet, per qüestions de seguretat, diguem-ne, els protagonistes han d'anar per un indret i tornar per un altre, la qual cosa encara ho complica més. No poden desfer el camí que ja coneixem.
1: No, i si dubteu de tots els imprevistos i totes les coses que els hi puguin passar, us asseguro que en Jordi us els explicarà amb tot detall. Hi ha moments ben intensos en aquest trajecte, perquè, clar, hi ha bandolers, no tenen la informació de tot, ni les malalties es curaven com es curen ara. O sigui, tot el que els hi arriba a passar, quantes hores t'has hagut de documentar per poder-ho posar tot tan ben posat?
2: Clar, d'aquí que hagi durat mesos la confecció d'aquesta novel·la, perquè s'han d'intentar preveure tots els detalls, que no solament són detalls geogràfics, sinó també històrics, han de concordar tot el que sabem d'aquest període, passant per diversos imperis, i està en un moment de la història en què per qüestió de dies doncs et varien fronteres, et varien reis, s'ha de quadrar tot molt ben quadrat perquè l'escenari sigui versemblant.
1: Bé, tenim l'Andreu Fuster, és un dels grans protagonistes. En 14 anyets comença aquest viatge, ja veurem quan torna. Tenim en Bernat Metge, el capità Berenguer de Sagarra, que ens ha enamorat, i el rei Pere III, que realment és una mica el motor. No veurem massa cosa d'en Pere III, però sí que és el motor. Aquest capità Berenguer de Sagarra i l'Andreu són tan diferents, tan diferents. Com és l'un i com és l'altre, Jordi?
2: Sí, són com l'aigua i l'oli. L'Andreu és un nano molt espavilat. La seva principal qualitat, en té d'altres que ja veuran els lectors, però és la curiositat. Té una curiositat inacabable. I això el porta a aprendre com una esponja tot el que troba. Sobretot, i aquest és el motiu que el seleccionin, diverses llengües. Pels orígens familiars, doncs, coneix el grec i el persa, coneix el català, i a partir d'aquí ell comença a aprendre altres llengües, tenint en compte que Barcelona és un port marítim, doncs ell es dedica al port a escoltar i a parlar amb els mariners que venen de diversos indrets. I així va tenint un bagatge amb moltes llengües, europees i asiàtiques. I això és el que faran que el seleccionin per una missió per la qual no està preparat en res més, perquè per afrontar tots els perills que l'esperen, doncs per això necessitem el capità. El capità és el que ara consideraríem doncs, un guerrer, un soldat d'elit. Doncs aquest capità, que és absolutament fidel al rei Pere, que farà qualsevol cosa que el rei li demani, és el que acompanyarà, cuidarà i guiarà a l'Andreu. Però és un home molt esquerp, molt sever, que es deu només al seu deure, d'unes conviccions molt fermes, però que també en treballem que amaga algun secret o que potser tota la seva vida és potser un pèl tormentosa o que guarda secrets. I clar, el viatge dura tant que s'acabaran coneixent. Això serà una barreja explosiva, si no, al final s'hauran de posar d'acord d'alguna manera.
1: Evidentment, perquè tants mesos, aquests anys junts, al final o s'estimen o això s'acaba com tu molt més dir,
2: sí.
1: No? Com una bomba explosiva.
2: Sí, bé, tant.
1: Això no ho explicarem, hi ha moments de tot, però ja ho anireu llegint. És un llibre molt bonic perquè durant el viatge, recordem que és juvenil, tots aquests nens i nenes podran aprendre moltíssimes coses, no? Entre d'altres com els viatges de Marco Polo, i ja no només com es vivia abans, sinó també alguns llibres com s'escrivia, els pergamins...
2: Exacte, sí. L'única guia que tenen els viatgers, a través d'un savi que troben per meitat del camí, és aquest llibre, Els viatges de Marco Polo, i alguns mapes que aquest savi ha aconseguit recopilar de les seves pròpies fonts, dels seus contactes. Però Els viatges de Marco Polo són els que obren la llumeta aquesta a la inspiració. És a dir, hi ha un viatger que ens ha explicat fa un segle, en aquell moment feia aproximadament un segle que s'havien fet aquests viatges, doncs ens explica que hi ha unes terres més enllà, plenes de meravelles, I clar, aquests viatgers no van a redescobrir aquelles meravelles, sinó que saben que hi ha un destí que existeix i van a descobrir la seva meravella, l'encàrrec que els ha fet el rei perquè els porti de tornada a Barcelona.
1: Una de les coses que m'ha impactat molt, també parlàvem del temps ara, del que dura un viatge, però no és només el temps que dura, sinó com ells viuen aquest pas del temps. Van trigar 48 dies a travessar el desert, però si s'han d'aturar per fer una cosa que s'ha de fer, no compten que trigaran més o trigaran menys. És com si no tinguessin aquesta desesperació, tot i que estan en una missió, però sembla que no la tinguin, com la tenim nosaltres, no? Aquesta falera d'agafar el cotxe i anem a 340 perquè hem d'arribar ràpid.
2: No la tenen de cap manera. De fet, l'Andreu decideix portar un diari per anotar el temps que triguen a fer els trajectes, entre moltes altres coses. I el capità no hi troba cap importància, no hi troba cap utilitat. I per què? Bueno, doncs això, si triguem doncs 48 dies, com si en triguem 90 o 14, tant se val. Quan arribem, haurem arribat. I quan estiguem en un pas del camí, doncs ja farem l'altre. Sobre la marxa ja veurem el que es triga. No hi ha absolutament cap previsió del que es pot trigar ni del que s'ha de fer mentrestant. No hi ha plans alternatius. És sobre la marxa veure què passa, veure com se'n surten.
1: A mi m'agrada molt un dels fragments que diu: et passes la vida preguntant el perquè de les coses, li diu el capità Berenguer. Contesta l'Andreu: dic, no conec altra manera d'aprendre. I és que amb l'Andreu penso que has creat un personatge que amb la seva mirada, no, de jove, és llum per descobrir tot el que anirà trobant, i ens ho descobreix alhora a nosaltres.
2: Exacte. Sí, a més, de primera mà, perquè és l'experiència diferent al que comentaves abans amb el que tenim avui dia. Avui dia tot és imatge, és immediatesa, podem accedir a gairebé qualsevol contingut, però sense la pròpia mirada, sense ser en el lloc, sense poder tocar, sense poder parlar amb la gent. I què és el que li passa a l'Andreu? Per l'Andreu, quan l'Andreu arriba a algun lloc, tot, absolutament tot, és desconegut. Però tot vol dir tot. No vol dir solament el que veu, el que sent, el que mengen, el clima, les llengües, tot, absolutament tot, és desconegut. I per això el seu per què constant és el que ens farà créixer nosaltres en coneixements, i el que el farà ell evolucionar com a persona.
1: Bé, el que aprendrem també és les relacions, perquè clar, no només hi ha l'Andreu i el capità, que han de sobreviure junts i s'han de portar bé, i són absolutament diferents, sinó aquests valors, no, del treball en equip, de fer silenci, del respecte. Hi ha molts valors que ens venen d'abans i que tu recuperes en aquesta novel·la.
2: De fet, hi ha comparacions que es fan amb maneres de comportar-se els pobles i la gent en aquells temps, que són les maneres guerreres, perquè ens trobem amb batalles, amb guerres, amb conquestes pel camí, i ells decideixen tirar per una altra banda. És a dir, el capità és un grandíssim guerrer, però moltes vegades la decisió que ell pren és la de no anar a guerrejar o no anar a fer mal als altres. Llavors, a vegades són decisions difícils. El capità depèn d'aquestes decisions, que són, de vegades, de vida o mort, que és com es vivia en aquells temps, i és una miqueta complicat a vegades posar-se dintre del seu cap per dir què és el que decidiria i per què ho fa, i veiem al mateix temps com està evolucionant el món i el món que ens ha dut fins aquí, que és perquè, si ens fixem en la història, almenys tal com se'ns explica de la manera canònica, la història ve a ser una successió de batalles i de conquestes. Llavors nosaltres passem per aquí entremig i estem fent una altra cosa, estem descobrint el món, cultura, maneres de fer i maneres de comportar-se i maneres de créixer personalment.
1: Parlem de literatura juvenil, però sincerament a mi m'ha encantat aquesta mirada, no? Tornar a descobrir una miqueta allò que ens explicaven: Constantinoble, Samarcanda, Catai. La veritat és que hi ha tantes coses per mirar aquí. I quantes vegades volem viatjar i no podem? Doncs el dia que tingueu un delit de viatjar, podeu agafar Propietat Imperial i tornar-lo a rellegir. Ja dic rellegir, Jordi, ja no dic llegir.
2: Molt bé.
1: Rellegir. I no sé si has començat... Bé, a part de donar-te l'enhorabona del Premi Gran Angular, suposo que ja has començat una mica la ronda de presentacions, ja tens els primers lectors... Sí,
2: sí,
1: no?
2: Com... Sí, sí, sí? Ja vaig tenint impressions de lectors. De moment estan molt contents. Jo estic encantat també. I ara, a l'espera, doncs, de poder dirigir-me en públic més ampli, en instituts, però això falta una miqueta de temps, perquè treballo en el llibre i falta una miqueta de temps per fer-ho en públic més ampli, però els lectors individuals amb els que he parlat doncs estan molt contents i la sensació que em dona a mi és fantàstica.
1: Doncs nosaltres ens continuarem preguntant el perquè de les coses, com l'Andreu, agafarem aquest hàbit que l'hem deixat anar i l'hem de tornar a recuperar, i des d'aquí dir-vos que, bé, si voleu viatjar, com dèiem, Propietat Imperial del Jordi Ortiz, Premi Gran Angular, és una de les nostres propostes per a aquestes festes. Jordi, no vull acabar l'entrevista sense preguntar-te res. Tres preguntes breus, breus. Un conte per llegir aquestes festes.
2: Un conte per llegir. Doncs mira, podríem fer el Premi Vaixell de Vapor, dels mateixos Premis Cruïlla, de la Montserrat Feliu, que és Els pergamins del castell de Bellparlar. Molt entretingut per canalla més jove i, bueno, per anys lingüístics i una aventura molt, molt interessant, molt entretinguda.
1: Vam entrevistar la Montserrat i aquí també ens unim a aquesta proposta perquè és una altra aventura que potser ens queda més a prop, però també té la seva intensitat. Un llibre infantil que sempre recordis.
2: Un que sempre recordi. A veure, no és pròpiament infantil, però com que jo vaig llegir de molt petit, és una novel·la que és de Jules Verne, La volta al món en 80 dies. Va ser la primera novel·la que jo vaig llegir i a mi em va passar com un conte. Com que era en aquella època que s'il·lustraven una miqueta els llibres, doncs mira, m'ho van passar com a llibre infantil i a mi em va encantar. Després se n'han fet sèries infantils i de dibuixos animats i aquestes coses, però a mi la novel·la original, aquesta sempre la tinc gravada.
1: Doncs també és una molt bona tria. I ara, per últim, un desig de Nadal que estigui unit a la literatura.
2: Doncs a veure, per Nadal el que hem de fer és aprofitar per expandir els somnis. Així que tot aquell que vulgui demanar un regal, sisplau que afegeixi a la llista, al final de la llista, que no s'oblidi, de demanar que li arribin molts llibres.
1: És que són un regal de vida. Jo sempre dic que no podem viure sense llegir. Necessitem els llibres. Necessitem els llibres. Jordi, moltíssimes gràcies per aquesta estona, per aquesta aventura que ens has fet viure i que estic segura que rellegirem per continuar viatjant per aquests països que molts de nosaltres no hem trepitjat, desconeixem i, a més, ho fem segles enrere. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: El Calaix obre les portes per la cultura per un nou any, 2025. Feliç any 2025 des de El Calaix, Ona la Torre, un programa per a la xarxa de comunicació local. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Ens endinsarem, doncs, en històries emboscades, contes i rondalles de quan la gent vivia a Bosch, d'en Josep Cot, d'Antoni Gimeno, amb les il·lustracions de Laia Valdevell, publicat per Edicions Sivilla. Ja sabeu que quan portem algun llibre de Sivilla, sabem que teniu una delícia a les mans, perquè tenen moltíssima cura precisament d'aquestes edicions i descobrirem tantes i tantes històries que no coneixíem i, en aquest cas, penso que també professions. Benvinguts, Josep Cot i Antoni Gimeno. Gràcies per acompanyar-nos avui.
5: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
0: Josep Cot i Antoni Gimeno van estudiar magisteri i van exercir de mestres d'educació primària fins l'any 2012. Entretant, han publicat alguns treballs de caire didàctic i divulgatiu. Són autors d'oficis i jornals de bosc, el monogràfic Pinyonaires i Tornar al bosc. Han fet diverses xerrades sobre el tema en entitats socials i escoles i continuen recollint experiències relacionades amb els treballs de bosc.
1: Bé, els escolteu una miqueta de lluny, però els tenim aquí en imatge. Avui l'entrevista és virtual. Nosaltres sí que us demanaríem, Josep i Antoni, que algun dels dos ens posés una miqueta en context, fer un breu resum de tot. I quan dic tot és molt, perquè hi ha molta teca, de tot el que trobarem en aquestes històries emboscades.
3: Molt bé, doncs mira, aquestes històries emboscades és un recull que hem anat fent des de fa uns 40 anys. Hem fet altres publicacions parlant dels diferents oficis de bosc, de la gent que treballava al bosc ben bé fins als anys 60, i en aquestes entrevistes que vam fer primer per conèixer com treballaven i com vivien, ens vam trobar que, a més d'explicar-nos les feines, ens explicaven moltes històries seves, de quan vivien al bosc, de la feina que feien, de les relacions amb els companys, del que menjaven, i a partir d'aquí se'ns va acudir, doncs, que a part d'explicar tancar aquestes feines com van fer en el llibre anterior, que era Tornar al bosc, també decidir allà, van decidir agafar totes aquestes històries i publicar-les perquè la gent entrés més dintre d'aquestes vivències de la gent de bosc. Per altra part, també van buscar en la rondallística i en els contes populars del nostre país històries i llegendes i contes que parlessin doncs, de històries de bosc o bé d'històries que transcorrien al bosc. I de tot això va sortir doncs, aquest llibre. Una mica és pensar que la gent que treballava i vivia al bosc fent diferents feines, des de tallar arbres fins fer carbó, fins fer feixos per portar en els forns de pa o en els forns d'obra, tenien una vida, a més de la feina. I que durant l'estona que treballaven hi havien, doncs, com passa a moltes feines actualment, doncs, el que feia la brometa, el que es divertia més doncs, empipant a l'altre, i d'aquí sortien històries que ens van anar explicant a mesura que ens vam anar coneixent més, perquè la gent de bosc és bastant tancada d'entrada, però a la que et coneixen es donen totalment. Perquè són tot el contrari, et donarien el que fos. Llavors vam tenir la sort de poder encara parlar amb molta gent que hi havia treballat, que ara ja seria molt difícil, i ens van explicar històries d'aquestes que nosaltres després hem anat conformant, afegint i algunes potser modificant una mica, però per donar-hi més alegria i perquè siguin més fàcils de llegir. I una mica aquest és el context.
1: Home, hi ha molta teca, com he dit, ja podeu escoltar. Tornar al bosc, per qui vulgui recuperar aquest llibre, també és molt interessant. Però és bonic després veure aquestes vides. Eren unes vides molt dures, eh? Això que dieu, a les feines, ara tenim aquestes vacances i descansem, però molts d'ells no descansaven gaire bé.
5: Bé, moltes d'aquestes feines del bosc, el que passava és que, com per exemple els carboners, els que feien carbó, que estaven 8-10 mesos treballant al bosc, les piles no les podien deixar, o sigui que hi havien d'estar les 24 hores del dia a sobre. Altres feines potser eren una mica més relaxades. El que passa que totes aquestes feines el que feien era, el treballar al bosc era aprofitar la llum. Això vol dir que treballaven a sol a sol, com es diu. S'alçaven negra nit, esmorzaven, se n'anaven cap al bosc i així amb les primeres clarors ja ho podien aprofitar. Treballaven fins al vespre, fins a la posta del sol, i llavors era quan plegaven i tornaven cap a casa. Vull dir que la feina era tota dura.
1: Era intensa i l'anireu descobrint al llarg de cada un d'aquests capítols. Però ara parlava d'aquesta recopilació oral, perquè clar, hi ha moltes coses, moltes històries de les que trobarem al llibre, algunes sí que estan recollides, per exemple, per en Joan Amades, però d'altres realment les heu descobert vosaltres parlant amb ells. Per tant, són originals i són inèdites i les heu recuperat del silenci, no? De no estar escrites o de no traspassar més que per boca a orella.
5: Bé, de fet, el que nosaltres hem anat a buscar sempre és conèixer aquests oficis perduts de bosc, però sobretot veure aquesta gent com era, que en el fons venien a ser tots, pràcticament sortien de pagès. I llavors, lògicament, vull dir, com deia en Ramon de Caldes, que era guardabosc, ho deia, diu el poble, diu tret de l'alcalde, el metge i el capellà, tots els altres havien anat a fer jornals de bosc. O sigui, que eren gent ben normal, com el que ens podem trobar en qualsevol poble de Catalunya. Llavors, aquesta gent, pues clar, lògicament, tenia les seves vivències, explicava els seus contes, cantava les seves cançons, les cançons que moltes d'elles suposo que eren les de moda de l'època, i llavors pues, i les anècdotes que normalment s'explicaven pues, a la vora del foc a casa, ells les explicaven pues, allà mateix. Anècdotes que els havien passat, doncs totes aquestes coses és el que nosaltres hem intentat de recollir per mostrar no solament l'ofici, sinó mostrar com era aquesta gent, com vivia.
3: Sí, una mica enllacem amb el que era la tradició oral, no? De fet, quan fem les presentacions, diguem que aquests contes, que n'hi ha per totes les edats i per tots els gustos, doncs que si les volen explicar en els fills o en els nets, el millor és que primer se les llegeixin i després les expliquin a la seva manera. És igual que canviïn la història, perquè ara estem molt acostumats a que als nens els hi llegim el conte, no? Perquè on hi ha aquells dibuixos tan macos, els hi llegim i ja està. No, el maco és explicar-ho també, que cadascú s'imagini el que li sembli. I, o sigui, el fet és lligar aquesta tradició oral i posar-la per escrit, però perquè segueixi sent una forma de comunicar-se oral.
1: Jo penso que aquí ho heu brodat perquè a l'inici de tot del llibre, quan el capítol de seguir la tradició oral, precisament, és que ara m'ho has posat molt bé, Josep, és aquestes versions difereixen les unes de les altres segons les fonts on han anat a veure i les modificacions de l'autor. I animeu els lectors que continuïn fent el mateix, que llegeixin, però que després l'expliquin a la seva manera.
5: Bé, aquí hi ha dues coses. El llibre, precisament, el comencem explicant aquests buscarols com eren. De fet, els primers que hem escrit hem fet una mica de biografia, que són els que més hem tractat. I després l'altra relació. Una altra cosa important que també ens ha interessat, el que passa que aquest ha sigut un tema una mica complicat, és escriure-les més o menys amb el llenguatge que ells feien servir. Un llenguatge català que moltes d'aquestes paraules pràcticament estan en desús, i ens invadeixen altres llengües forànies, no? I llavors això sí que ho hem volgut una miqueta que es plasmés. El problema és que de vegades agafar el peu de la lletra, el que t'han explicat, posat sobre paper, costa molt d'entendre. I hem tingut que modificar una mica. Però aquesta segona part crec que també és molt important. A Catalunya, la gent que parla, per exemple, el Delta, o la gent de Girona, o la gent de Lleida, o la gent del Pirineu, hi ha un vocabulari molt diferent. Tot i que tots parlen en català i el mateix català, per dir-ho així, oi? I aquest ha sigut un tema que també ens ha interessat molt.
3: Que també és interessant, doncs, que algunes d'aquestes històries, com deia el Toni, per poder-les fer posar sobre paper, doncs, en alguns casos, doncs, hem barrejat algunes històries. O sigui, de tres anècdotes que ens havien explicat, n'hem fet una. Això passa en algun cas. I també és curiós, perquè parlant d'això de la tradició oral, hi ha un dels contes o una de les històries que s'expliquen, que és del Bosc dels Plans, és la tercera vegada que s'explica per escrit en aquí en el poble com va passar, no? O sigui, dos autors abans ja l'han fet. Hem tingut les mateixes fonts, o fonts similars, de gent que treballava al bosc en aquell moment, i en canvi les explicacions són ben diferents les unes de les altres, no? Vull dir, i aquesta és la gràcia també de tot plegat.
1: Jo el que deia és que el tema del lèxic, no, del llenguatge, és importantíssim, perquè moltes paraules, molts mots s'estan perdent, moltes expressions, i és bonic quan llegeixes un llibre i dius, ostres, aquesta paraula no l'havia escoltada mai. A veure, què significa? I la busques. Hi ha una riquesa preciosa. És com les eines, no? Ja estava fent una petita llista. Ganxos, espinyadores, garbells, una escala de gat, i penses... Clar, nosaltres ara som tan tecnològics que totes aquestes eines tan manuals no sabem ni què són.
5: Bé, de fet és llei de vida. A veure, la gent, per exemple, dintre d'una barraca de carboner, per exemple, hi posaven un tronc on seien. I llavors, depèn de quina zona, pues, hi havia gent que li deia el cisco, hi havia gent que li deia el gandul, hi havia gent, el gosim... A cada zona tenia el seu nom. Bueno, aquestes paraules, lògicament, han de desaparèixer. Per què? Perquè allò que designen, vull dir, ja ha desaparegut. El que passa que, clar, tota aquesta riquesa del vocabulari, el que no pot ser és que es perdi. Ja sabem que no es farà servir, perquè ningú tindrà a casa seva un gosim per seure al costat de la taula, no? Però, i llavors, això sí que ens ha interessat molt. És com les eines de camp, pràcticament... ara tothom parla d'un xapo i amb això ja en tenen prou. En canvi, a nivell de pagès hi ha com 10 paraules que indiquen la mateixa eina, el que passa que o bé perquè canvien de lloc o bé per la seva mida o per la seva utilització canvien. I el fet és aquest, el fet una mica és dir, bueno, aquestes paraules si més no es faran servir, però almenys que se sàpiguen que han existit.
1: Si parlem de bosc, evidentment parlem d'arbres. I hi ha una cosa molt curiosa que em va quedar l'atenció de moltíssimes, però jo he agafat el pi. Hi ha moltes llegendes que us sorprendran, però jo em quedo amb aquesta. Dic, veus un pi, senyal de vi. Veus un ram, senyal de mam. Jo això no ho sabia, aquesta relació, no?, entre el pi i el vi, també és una de les coses que he descobert i m'ha encantat.
5: No, a veure, és una tradició que, de fet, tampoc... Tu compte que a Balenyà no fa pas tants anys, no fa tants anys, vol dir a final dels 90, principis, hi havia un restaurant que feia l'arribada del vi. Llavors posaven la branca de vi a la taverna, perquè en dia hi havia vi nou, i llavors ja era una festa. Érem quatre, perquè això era l'hivern, i a més era per setmana, doncs, pràcticament només érem els d'allà. I llavors hi havia un convit en què portaven el vi nou, fèiem allà una sardinada i doncs, era una mica de festa. No? Per això el pi sempre ha tingut aquesta relació, i és més, vull dir, antigament, quan un agafava una trompa, em deien que havia agafat una pinya, precisament, no? Perquè havia anat molt al pi. Vull dir que són tradicions que tampoc s'han perdut tant, i a més, aquest tipus de tradicions encara hi ha llocs que intenten recuperar-les, com moltes festes populars que als anys 60 van desaparèixer, i després als anys 70 o 80 les han anat recuperant. Jo recordo els anys 70, per exemple, de Castellers, no sé si hi havia 5 colles, o de Colles de Diables, n'hi havia 4 o 5 en tot Catalunya. I bueno, ara ja pots comptar la quantitat i l'afició que hi ha pels castells i l'afició que hi ha pels diables. Vull dir que, de fet, es va recuperant aquestes coses. I aquesta és una tradició que en alguns llocs encara la mantenen.
1: Bé, el que està molt bé és recuperar-les i tornar a donar vida. Així que ja sabeu que ens hem de sumar històries emboscades per si de cas alguna cosa ens ressona o podem recuperar els nostres pobles. Evidentment, parlàvem d'arbres i hem de parlar de fauna, perquè al bosc n'hi ha i molta, i moltes llegendes. L'os, els llops, els senglars, els ocells, els serps, les puces, que són tan petitetes, però hi són, i vosaltres les teniu molt presents.
3: Molt bé, doncs sí, això que dèiem de les puces realment era un dels animals que era el més petit, però segurament el més emprenyador per la gent que treballava al bosc, especialment els carboners, que dormien sobre llits de palla sovint, bueno, les pallisses de les masies, i clar, era un problema greu. Tenien remeis per aquestes coses. Per exemple, un dels

0: com un senyor es diu amenar la mar de bé. Vull dir que, a veure, totes les coses tenien la part dolenta i la part bona. I aquesta gent eren gent que deien, bueno, la nostra feina era treballar pel dimoni, no? I quan els hi preguntes quan què menjaven, diuen, mira, poc i malament. Però, en el fons, eren gent que gaudia molt de la natura, que gaudia molt de la seva vida al bosc, perquè quan parlen, en parlen amb orgull i en parlen amb estima. Vull dir que malgrat aquestes... Vull dir, també tenien les seves bromes i d'alguna cosa que hem après és això, no? Grans respectes que sentien per la natura i per tot el que els hi donava.
1: Jo penso que quan convius, no?, mà a mà, precisament, i vius cada dia en un bosc o a la natura en general, perquè ja no parlem només de bosc, sinó a la natura en general, acabes tenint aquesta unió amb ella, no?, fins i tot el so... els animals, la manera de fer et canvia. Penso que condiciona moltíssim les formes de vida que tenim, viure en una ciutat, viure en un ambient rural. I després també hi ha una coseta, és que hi ha moltes coses i se'ns comença a escurçar el temps i no me'n vull deixar cap, però és impossible posar-les totes. La unió, no, del que és la natura amb la religió, amb els expots, amb tota tots els accidents que poden passar i se senten salvats. També, evidentment, la religió és una part important de la nostra vida al llarg dels segles i no podia ser d'una altra forma. Està unida també en aquestes vides dures de la gent de bosc. També teniu moltes anècdotes i moltes històries d'això.
0: Sí, sí, bueno, és que a més no es pot entendre moltes d'aquestes rondalles i històries, sobretot les que hem recollit de folcloristes, no es pot entendre tota la història si no coneixes una mica la religió, no? Perquè, esclar, ja si has llegit doncs, tota la història de la creació dels arbres o la creació d'animals, apareix Déu i la Verge cada dos per tres. Per tant, i sobretot pensem que la gent que hem pogut entrevistar són gent que van treballar al bosc, molts, abans de la Guerra Civil Espanyola, però sobretot als anys 40 i 50. És a dir, després de la guerra, en una època en què la religió tornava a ser bàsica, és a dir, que tothom havia de complir, i en què doncs, hi havia molta misèria i, per tant, la gent buscava la manera de guanyar-se la vida com fos. Però sí, sí, efectivament, és a dir, no es pot entendre molta part d'aquesta sense entendre la religió, no? El fet, per exemple, doncs, de que els carboners deien que no es podien mai encendre una pila en divendres. El divendres és el dia que va morir Jesús i, per tant, és un dia sagrat. Aleshores, en principi, és molt curiós un cas que ens va passar, un carboner que encara feia la seva pileta de carbó per quatre persones del poble, i un dia que estàvem amb ell, perquè hi havíem anat moltes vegades, inclús ajudar-lo, i ens deia, un dijous, va voler encendre la pila, i ja es feia fosc, i es va atabalar, i no es va encendre bé, i se li va apagar, i llavors per ell va dir, bueno, però ja comptarà com si l'hagués encès el dijous. I l'endemà, si l'he d'encendre demà, ja serà dijous. I llavors, parlant amb uns altres carboners que havien treballat molt temps al bosc, parlant amb un d'ells, ens va dir, home, això del divendres, què li sembla? Que és veritat que no en seria cap... Oh, això res, això són tonteries, perquè els hi costa molt entendre, vull dir, acceptar segons quines coses, no? No, vull dir, això són tonteries, res, no té cap importància. Però la seva dona, que havia treballat amb ell tota la vida al bosc, també... Des de la cuina va sortir i va dir, Antonio, però tu no havies encès mai cap pila en divendres, eh? Volguem dir, val. O sigui que, evidentment, és el pes de la religió i de les creences que anem acumulant, que aquesta gent encara tenia més acumulada, no?
1: Realment és un llibre excepcional, és un llibre preciós, perquè conté aquesta dimensió humana que som nosaltres, no? Al cap i a la fi som nosaltres l'essència, no? Aquesta part més terrenal unida a unes vides dures. Josep, Toni, se'ns ha acabat el temps. Voldria parlar de moltes més coses, però deixarem que siguin els nostres oients qui agafin el llibre i l'assegureixin a poc al llarg d'aquests 13 capítols i descobreixin quina meravella de feina heu fet els dos.
2: Doncs vinga, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, encantats.
3: El Calaix obre les portes per un nou any 2025 amb els nostres millors desitjos. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
1: S'apropen aquests reis que ja fa uns quants dies que han començat a

0: a fer aquest viatge per arribar fins a casa. Ja sabeu que des d'aquí sempre us animem a llegir i a que quan feu la carta als Reis, precisament, hi poseu llibres, els que vulgueu. La qüestió és llegir, llegir, llegir. Què us recomanem avui? El llibre de Nadal, de Salvador Comelles, amb les il·lustracions de Mercè Galí, publicat per Cruïlla. Ja sabem que ha passat el dia exacte de Nadal, però ens queden encara molts dies per celebrar i practicar tot el que en Salvador ens proposa. Benvingut, Salvador.
1: Hola, què tal?
2: Salvador Comelles García és professor de la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i escriptor de narrativa juvenil infantil. Autor de materials per l'aprenentatge del català oral i escrit, de narrativa i poemes per a nens i nenes entre els 7 i els 12 anys, i guardonat amb el Premi Cavall Fort, el Premi de la Crítica Serra d'Or o el Lola Anglada. Alguns dels títols que ha publicat són El dimoni sense feina, 20 vegades i Bona nit, animalons.
0: Moltes gràcies per acompanyar-nos i moltes gràcies per aquest llibre on hi trobeu moltíssimes activitats on pares, tiets, avis i els petits de la casa poden aprofitar tots aquests dies de vacances que encara queden.
1: Sí, sí, perquè hi ha coses que són per llegir, hi ha poemes, hi ha un conte per cantar, perquè n'hi ha que són cançons, o hi ha uns QRs que podem enllaçar per escoltar unes cançons cantades per algú, cantades pel Miqui Jiménez o cantades per l'Orfeó Català, però també efectivament hi ha activitats, o sigui que a més pots anar a la cuina i pots fer uns torronets o pots fer unes galetes de Nadal i vaja, pots fer coses diverses. Hi ha algun passatemps també, per tant també pots, hi ha alguna activitat pensada així com a joc. Sí que, efectivament, hi ha una mica de cada.
0: Bé, sabem que aquests contes sempre els recomanem pels petits, però ara que ell deia, no?, que en Salvador, tu ara parlaves d'aquestes receptes de Nadal, haig de dir que a mi, que m'encanta fer galetes, no hi havia manera d'encertar-la amb la glaça de decoració. I amb la recepta que ens comparteixes, finalment he pogut posar una glaça, com Déu mana, a les meves galetes, Salvador.
1: Me n'alegro.
0: Els grans també teniu aquest espai. Comencem amb un calendari d'Advent i amb la història de Nadal. Nadal són unes festes, Salvador, que tots tenim molt presents, ja siguem més creients o menys creients, perquè ens envolten per tot arreu. Què és el que t'ha mogut a fer aquest llibre i a recopilar totes aquestes històries i compartir-les? L'edició realment és preciosa, però el per què tornar a escriure de Nadal, aquesta inspiració?
1: Bé, a mi em sembla que amb els canvis que hi va havent, però sí que es manté, no?, la força o la intensitat amb què es viuen aquests dies. Realment, per exemple, en aquest nivell de trobada entre les persones, continua sent una ocasió única. No hi ha cap altre moment de l'any en què hi hagi la tradició o les ganes, el neguit de dir, ep, són uns dies que ens hem de trobar. Per tant, continuen sent uns dies importantíssims. A mi em semblava que encara que moltes tradicions vagin canviant, que n'afegim de noves, etc. Per exemple, havíem de començar el llibre explicant la història de Nadal, perquè si no, em sembla que per moltes persones és incomprensible. Ja suposo que hi ha molts pares que, per exemple, davant d'un pessebre s'han d'espavilar a explicar la història. Però vaig trobar que aquí el llibre, aquesta història original en què ens basem, doncs havia de ser la primera cosa que expliquéssim.
0: Després hi ha un detall molt bonic, tu parlaves d'aquests QRs i us ho recomano molt. Escaneix el codi QR i veuràs els pastorets de Folk i Torres que es van fer a Vilanova i la Geltrú el Nadal de l'any 2017. Això he trobat superoriginal.
1: Clar, és que avui això és un llibre en paper, no existeix digitalment, però les possibilitats que a partir del llibre puguis posar enllaços i puguis dir, doncs ara pots escoltar aquesta cançó, pots sentir una versió diferent i aprofitar aquestes coses, o veure un tros de pastorets, perquè potser n'has vist alguns però són diferents, o potser no n'has vist mai, i si en veus un trosset, perquè quan tu després te'n vagis a veure aquest enllaç amb el vídeo dels pastorets, potser te'l miraràs sencer, o potser en veuràs un trosset, però almenys serà una cosa més viva, no?, que podràs viure més com si fos en directe.
0: Nosaltres viurem els nostres Nadals compartits aquesta vegada amb aquest llibre, però també ens comparteixes unes històries molt boniques des de diversos espais, des de diversos països, Catalunya, Mallorca, però també Argentina, amb la Mònica, precisament perquè allí és estiu, no?
1: Sí.
0: Viure diferents Nadals.
1: Sí. Bé, he de dir que totes les persones a qui vaig demanar que expliquessin alguna història relacionada, personal, relacionada amb Nadal, tots són amics. Per exemple, en el cas de la Rosa Maria, que és la història relacionada amb algú d'aquí, de Catalunya, és una història molt bonica sobre els Reis i el transport dels regals dels Reis. I després vaig aprofitar que tenia això un amic nord-americà, una amiga italiana, o efectivament la Mònica, que és argentina, perquè de cop i volta dius, ah, així en algun lloc és Nadal però fa calor, en algun lloc és Nadal i és estiu i no té res a veure amb la imatge tradicional, tòpica que nosaltres tenim de Nadal, no? Perquè una de les idees del llibre és, està bé que veiem aquesta varietat a nivells diferents, no? També com per exemple, quins personatges porten els regals els nens i nenes aquests dies. Doncs, home, depèn del lloc on siguis, segurament hi haurà un personatge o un altre que te'ls portarà.
0: Bé, nosaltres aquí tenim els Reis, a Itàlia tenen la Befana, aquesta bruixa meravellosa que per una vegada porta regals, no li hem de tenir por.
1: Està bé que n'hi hagi alguna de bona.
0: Sí, n'hi ha de bones, espero que moltes. I després, tu parlaves d'aquesta història de la Rosa Maria de Catalunya. Nois, escolteu què hi posa. Això és un telegrama, que ara ja no n'hi ha, però el missatge és important. Vindrem 5 de gener. Stop. Reservem 3 camions per als regals. Stop. Ses majestats, els Reis d'Orient. Stop. Per tant, uns venen en camells, però els regals arriben en camions, Salvador.
1: Sí, clar, perquè quan tu vas a veure la cavalcada de Reis, veus els camions al final de tot, que són els que porten els regals. Llavors, aquí hi havia aquesta història bonica d'aquests camions per transportar-lo.
0: No us explicarem res més del compte, perquè ja el que hem de dir és porteu-vos molt bé. Els que no hagueu fet punts durant la resta de l'any, esperem que aquests dies en feu i que arribin al rei.
1: S'han d'afanyar una mica, que queden pocs.
0: Queden pocs, però ara esteu allò. Podeu fer moltes coses per arreglar una miqueta aquest any, si no us heu portat massa bé i pensar que l'any que ve ha de ser tot l'any. Salvador, nosaltres ens agradaria fer-te un petit qüestionari. Què et sembla?
1: Sí? Molt bé, endavant.
2: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
0: Nadal.
1: Això, la companyia. Estar amb les persones que t'estimes.
0: Un record d'infància.
1: Ja que, a més, parlem de Nadal, la cavalcada de Reis. Jo recordo l'emoció amb què vivia l'arribada dels Reis.
0: Arrels.
1: Són importants, és a dir, està bé saber quines són les teves arrels, diguem-ne que cuidar-les, mantenir-les, i igualment tenir els ulls oberts a la resta del món per veure quines són les arrels dels altres.
0: Un espai de nostàlgia.
1: La casa de pagès on anàvem quan érem petits a les vacances.
0: I unes vacances que no oblidaràs mai, potser serien les de pagès?
1: Bueno, per exemple, sí.
0: Cultura?
1: Anava a dir, sort en tenim, perquè cultura són moltes coses diferents i és una de les coses que jo crec que ens dona sentit i que ens ajuda a donar sentit al que fem.
0: Un llibre infantil?
1: Charlie, la fàbrica de xocolata. És a dir, és un llibre d'aquells que jo, que escric llibres per infants, quan llegeixo el Charlie, la fàbrica de xocolata, penso, llàstima que no l'hagi escrit jo, perquè el llibre és fantàstic.
0: Sí que ho és. I no passa mai, és aquells llibres que queden sempre. Un llibre important per tu?
1: N'hi ha molts. Un dels llibres que a mi em va... important, a veure, des d'un punt de vista literari, un dels llibres que quan jo començava a llegir llibres per adults em va impressionar, va ser 100 anys de soledat. És a dir, jo vaig acabar el llibre, vaig tancar l'última pàgina i vaig pensar, se t'ha acabat un món on eres aquí dintre durant moltes hores i desgraciadament has de tancar i ja s'ha acabat. Però ha estat una experiència molt bona de conèixer.
0: Quin llibre estàs llegit o, en el seu cas, quin és l'últim llibre que has llegit?
1: un llibre de poesia que es diu, ho té un títol una mica peculiar, que es diu Domèstica Maragda, de la Gemma Casamajor, que és un llibre de poesia molt singular, a més, en relació amb les cases, amb el que signifiquen les cases per nosaltres, els llocs on vivim, amb moltes protagonistes, dones, en situacions diferents, en diferents moments de la vida i amb diferents lligams amb aquestes cases. És una idea bonica i té coses, jo trobo, molt bones.
0: Mira, per la carta als Reis.
1: Doncs va.
0: Aquí ha controlat i anirà la carta als Reis. I l'última pregunta o paraula, escriure.
1: Bé, jo abans he dit que la cultura sort en tenim i escriure, en el meu cas concret, també sort en tinc. Jo crec que per mi és un repte, és una també satisfacció i és una cosa també que per mi a la meva vida, a part de la feina més estrictament professional, que és fer de professor, escriure és una part important de la meva vida.
2: El calaix breu.
0: Doncs nosaltres t'hem de donar les gràcies per aquest llibre de Nadal, per aquesta estona que hem compartit i desitjar-te bones...
1: Igualment, moltes gràcies.
2: I ara obrim el calaix de les recomanacions.
3: Mireia Vidal, llicenciada en Ciències de la Informació i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, és poeta, crítica literària i traductora. Avui ens presenta la col·lecció de Latina i en Pop.
4: Soc la Mireia Vidal, autora de la col·lecció de llibres Latina i en Pop, il·lustrats per l'Anna Vaquero i editats per l'editorial Cruïlla. Les històries de Latina i en Pop són aventures molt divertides per a petits lectors de 3 a 5 anys, en els que la protagonista és la Clementina, una nena a la que tots anomenen Tina i que sempre vol sortir-se amb la seva. Ella no es resigna que les coses no siguin com vol, i és per això que busca maneres d'aconseguir-ho. En aquestes aventures sempre anirà acompanyada del Pop, que és un peluig amb el que ella interactua i que sempre és el que acaba sortint perjudicat a causa de les idees esbojarrades de la Tina. Ara acaba de sortir un nou títol de la col·lecció, que es diu Vull conèixer els Reis d'Orient, i ja us podeu imaginar que serà l'aventura de la Tina i el Pop que han d'idear un pla per descobrir els Reis quan passin per casa seva. Si ho aconsegueixen o no, ja haureu de llegir el conte per saber-ho. Les aventures de la Tina i el Pop són ideals tant per explicar als petits com perquè ells els puguin llegir sols, perquè està escrit amb lletra de pal.
3: Una col·lecció que compta amb les il·lustracions de l'Anna Vaquero i que neix d'un repte de l'autora.
4: El que em va moure a escriure aquestes històries va ser el repte de poder explicar històries per nens molt, molt petits, però amb molt sentit de l'humor. I crec que aquí ha sigut un encert trobar l'Anna Vaquero en aquest viatge, perquè els textos són molt senzills, perquè van dirigits a una edat molt, molt infantil, però gràcies a l'ajuda de les il·lustracions, que són fantàstiques, ajuden a donar encara més humor a les aventures, no? Per un lloc, per una banda va el text, però per l'altra la il·lustració va una miqueta més enllà d'allò que s'explica en el text i també fa que els nens entenguin la narració de manera visual i suma sempre sumant comèdia i afegint una mica de tocs, petits detalls que fa que tot sigui encara més divertit.
3: Són uns quants ja els títols publicats.
4: Altres títols de la col·lecció són Vull canviar de família, en el que la Tina decideix buscar una altra família perquè a casa seva l'obliguen a dutxar-se i això a ella no li agrada gens. També hi ha Vull un pingüí, que és la mascota que la Tina decideix que vol tenir, o Vull una àvia de conte, en el que la Tina decideix canviar d'àvia perquè les àvies dels contes sempre fan galetes i s'asseuen a la vora del foc mentre la seva treballa, va d'excursió i fa zumba. Aleshores decideix que ella vol una àvia de conte fins que, etcètera, ja trobareu el que com acaba en la història. Espero que aquestes festes us portin molts llibres i potser, qui sap, si el tió o els Reis us fan arribar alguna de les aventures de la Tina i en Pop. En tot cas, us desitjo que gaudiu llegint i que ompliu la vostra vida i la dels vostres petits amb molt sentit de l'humor.
2: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix obre les portes per la cultura per un nou any, 2025. Feliç any 2025 des de El Calaix, Ona la Torre, un programa per a la xarxa de comunicació local. Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Vale. ¿Así no te ha sido el humillo que ha pasado en 2024?

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també molt les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també a altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt, i de fet porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç, i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell, però en general ho diem més per pardal.
2: Doncs David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap quan vincle. Quan tu vas a comprar mercat, no té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara són servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Mm-hmm. Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar. Sí. Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: dieu
2: picar.
3: Tenim maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme, bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Uh-huh. Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova, a veure si jo et dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Uh-huh. Ja preparat per en el teu cafè o en el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com de moure's, no?
2: Anar a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Uh-huh. Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions, per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu, ves a escurar els plats. Pues vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja n'hem de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare té malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, perquè no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer un mos, sí. Això sí que potser és una mica, està una mica
3: és
2: més
3: És una
2: estès.
3: Mica més estàndard, no?
2: Sí. Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última.
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat, no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fer és una expressió momos. Que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes, a vegades, mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons,
3: vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes.
3: Ah. Sí, el típic que un nenet treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir... fer momos, nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós, fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma.
3: Ostres,
2: ja.
3: És complicat estar a dir, eh?
2: Sí, però és bonica, jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te, doncs, perquè a més no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets, que la goma s'ha donat, doncs que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no sé per què els vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, així com
2: doncs
3: un altre
2: repetirem,
3: capítol
2: repetirem.
3: Per parlar-ne més.
2: Pues,
3: i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: convé,
3: bé.
2: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: fem
2: sigui
3: un concurs,
2: jo, exacte,
3: bé,
2: que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra.

0: Hola, Anna, sóc Adrià Duc de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
1: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
2: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sió, Agramunt.
1: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols, que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha. Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, molt bona tarda.
1: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
3: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54, perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
1: Doncs ara mateix no massa, quina?
3: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet de que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
1: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
3: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu Riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la Festa Major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la Ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
1: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
3: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori.
1: Efectivament.
3: I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
1: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
3: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, molt bona tarda.
1: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
4: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això, i bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Gramunt de la mateixa vila o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser pues, on va començar diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
3: Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
4: Doncs arbitrant sempre em vaig un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però per allà està. Les categories per les que he passat ha sigut bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit, i fins i tot pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
1: I actualment en quin estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
4: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i bueno, vaig d'assistent pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
1: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
4: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és... arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
1: Uh-huh. O sigui que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
4: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, la pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que a vegades és més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, de treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
1: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
4: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
1: Uh-huh.
3: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
4: Correcte, és a dir, el xiulet no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip. Mentre que una acció, pues a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
1: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
4: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador a terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res, perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
3: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això coincidirem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
4: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
3: A tu t'agrada patir, pel que ve.
1: Sí, no?
4: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit. Bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal, hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas, i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips normalment l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
1: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
4: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva o no es vulguin ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, ¿vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbit, no m'ha aconseguit, o hem perdut més, o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins el camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades o la majoria de vegades no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, sinó perquè el anar amb assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors és això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
1: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
3: Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
5: Vale, la primera, aquesta.
6: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
5: Ara aquesta.
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
5: I ara l'última.
6: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que des de fa dècades donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'arc del pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits amb grafits ibèrics que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Santmartí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant a la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també van lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, feta en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la en forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Canta la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava i les va batejar de seguida com Indy Billy Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida, que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta, i el Tirta, no? Que després seria la...

0: d'alguna manera saludessin, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer gràcies a l'escultura que es va col·locar a més d'una manera simbòlica perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
1: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indíbil i Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indíbil i Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
2: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
3: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
4: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
5: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
4: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
5: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, pues, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable i bé, ja estic encantat i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
4: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
5: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, gràcies, bona tarda.
4: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
6: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
5: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has

0: explicat moltes vegades, que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
1: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
0: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'espai Cuina de Mar Eva?
1: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
2: Eva,
1: qui el tingui, li hem de crear.
2: Exacte, exacte, això és important. L'ametlla de mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que la reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
1: Bé, jo penso que el peix de llotja en general serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
2: Els que fem servir per la sopa, no? Serien,
1: sí,
2: aquells que tenen moltes espines però que estan boníssims.
1: Està. Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també que hi ha detrás de cada captura l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
0: Anna, jo que mira, l'altre dia per preparar una mica el programa vaig visitar l'espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
1: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
2: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
1: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo que si ets de Vilanova podria ser no.
2: No.
1: És un tauronet. Que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
2: Doncs Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
0: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi
1: gràcies.
0: Bé.
1: Gràcies.
3: Rambla 54 és
0: que diguin el que se'ls acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és
0: molt xulo i guai.
3: serà xulo si surt tot això. Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
2: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem amb ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada forçadora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo doncs vaig baixar i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
6: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
2: Jordi, no cal que sigui a nivell premium rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
6: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
2: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
6: Exacte, sí, per mi els Dolors són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya Central.
2: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
6: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos.
2: Ostres.
6: Llavors van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
2: I com ho van resoldre, això?
6: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers també i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
2: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
6: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i de fet el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i de fet ell incorpora també un mecanisme que a part de treure aigua pel puro li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors això a la canalla els encanta.
2: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continua sent?
6: Focaifa, que és foc, aigua i farina. Uh-huh. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
2: Entenc que és un carrer molt dependent.
6: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això els aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres per que puguin passar els gegants.
2: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer feliç l'Arnau, que ja s'ha apuntat que un altre dia tornes a parlar de més gegants. Una abraçada.
6: Endavant. Vinga, vagi bé.

0: Rambla 54 a Ràdio Sallent.
1: Si us parlo d'una bruixa, segur que molts us ve al cap la típica imatge d'una senyora amb vestit negre, barret de punta i una berruga important al nas, oi? Però avui no volem parlar de contes. Sona Pardó, ben tornada al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
2: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
1: I per què la van penjar?
2: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
1: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
2: Sí, però per sort, en aquest cas i molts d'altres també, però aquí Sallent us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
3: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
1: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
2: Exacte, i el que és important d'aquesta gegant és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i de fet a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents i sempre balla Sallent quan és festa amb una cançó que es diu Embruixant.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
2: I tant.
1: Moltes gràcies i fins aviat.
2: Adéu.

0: Cadem a l'Alhambra. Alhambra 54.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Connectats amb Carme Reverte.

0: doncs és el moment de posar-nos al dia i saber què és el que destaca en l'actualitat dels diferents municipis del Connectats amb aquesta ronda que comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Partit Popular portarà al ple municipal de Terrassa una proposta de resolució per incorporar els dispositius conductors d'energia coneguts com a Taser a la dotació de la policia municipal. Demanen que aquesta eina sigui utilitzada exclusivament pel personal autoritzat i habilitat que hagi superat la formació corresponent impartida o reconeguda per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La proposta inclou l'acord de garantir que les unitats que disposin d'un Taser operatiu vagin acompanyades d'una dotació o vehicle que inclogui un desfibrilador extern automatitzat i de personal format en la seva utilització. També demanen que els agents portin dispositius personals de gravació per capturar les intervencions segons els termes previstos legalment. Els populars de Terrassa demanen, a més, establir un sistema d'avaluació i seguiment anual de la utilització de les pistoles elèctriques, així com les situacions en les quals s'hagin realitzat una descàrrega i les circumstàncies que hagin motivat la seva utilització i les lesions eventuals que es puguin produir. El Partit Popular recorda que l'ús del Taser per les policies locals de Catalunya es troba específicament regulat des de 2010.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Pairó, bona tarda.
2: Punt i final al litigi per la caserna de la Guàrdia Civil a Sabadell. El Ministeri d'Interior ha avalat la desafectació de l'edifici i això vol dir que l'Ajuntament de la ciutat en torna a ser el titular i ara el podrà cedir a la Generalitat per ubicar-hi en el futur les noves consultes externes del Parc Taulí. L'alcaldessa Marta Farrés ha fet l'anunci aquest matí des del mateix hospital en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: El Ministeri de l'Interior ha acordat aquesta desafecció de l'edifici i el seu retorn a l'Ajuntament i, per tant, donem fi a una reivindicació històrica de la ciutat de Sabadell que, com els deia, portem més de 20 anys.
2: L'alcaldessa Farrés ha reivindicat la negociació política com el desllorigador que ha fet possible que la caserna torni a ser la ciutat i que, per tant, es pugui desencallar el projecte de les consultes externes del Parc Taulí.
0: Gràcies, Pol. Anem ara fins al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una trentena de persones es podran incorporar a l'empresa de transport públic Tossal Grup Direxis gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació. L'acord permetrà que persones en situació d'atur o inscrites a l'IMPO i que vulguin millorar la seva situació laboral i puguin accedir, un procés que inclourà la formació per obtenir el carnet de conductor d'autobusos si la persona interessada encara no el té. Tossal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem el director general de Tossal Grup Direxis, Rafael Miera.
5: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació i el que volem és incorporar gent del territori.
4: Tossal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. La majoria del ple ha reformat la seva oposició a l'ampliació de l'aeroport. La iniciativa arriba una setmana després que el govern espanyol tramités el DORA 3, el document que fixa les inversions d'AENA per al període 2027-2031 i de la manifestació multitudinària d'aquest diumenge en contra, a Barcelona. Ha estat a través d'una declaració institucional que han presentat el Prat en Comú, Esquerra Republicana, Partit Popular i Estimem el Prat, i que també ha votat a favor la regidora no escrita. En total, 16 dels 25 regidors i regidores de l'Ajuntament que han donat suport a un text que reclama prioritzar la protecció del Delta i un sistema aeroportuari millor connectat amb la xarxa ferroviària. Precisament el primer ple municipal del nou curs polític ha aprovat dues qüestions més per frenar el turisme. D'una banda, l'augment al màxim de la taxa turística, una mesura que permetrà recaptar fins a 600.000 euros extra a la corporació, i de l'altra, una moratòria per atorgar noves llicències urbanístiques per a aquest ús per un període d'un any i durant el qual es farà un pla que ho acabi de regular.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La temporada estable d'espectacles de l'Auditori Municipal Miquel Pont arrenca aquest divendres 25 a 8:45 del vespre amb Permagel, una producció de Dagoy Dagom basada en la novel·la homònima d'Eva Baltasar, publicada l'any 2018 per Club Editor. L'espectacle, protagonitzat per Maria Rodríguez i dirigit per Victoria Spungberg, arriba a castellà gràcies a l'adaptació signada per la mateixa Spungberg i Albert Pijuan. Aborda amb humor negre i intel·ligència temes com el desig lèsbic, el suïcidi i la maternitat, desafiant la família, l'amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A banda, la coral Pas a Pas celebra 15 anys d'història d'una trajectòria que ha anat creixent i que ha convertit la música coral en un espai de trobada, participació i expressió. El concert de celebració dels 15 anys tindrà lloc el 27 de setembre a les 6 de la tarda a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
0: Gràcies, Albert. Continuem al Vallès. Anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí parlem de Zacaria Gordou, un jove actor rubinenc que fa el salt al cinema amb la pel·lícula Cronos, de Fernando González. El jove, de només 19 anys, interpreta un dels terroristes hospitalitzats després del 17A. Ha explicat a Ràdio Rubí com va viure el rodatge, una producció que fins ara considera el projecte més important de la seva trajectòria.
9: M'he quedat com que és el meu somni d'actuació. És com que vull dedicar-me i poder viure d'allò, perquè no sé, és el que m'agrada a mi.
8: La seva història té, a més, un punt poc habitual. Zacaria no ha estudiat interpretació. Va començar el 2024 gairebé com una afició i ha anat acumulant experiències en projectes de televisió, curtmetratges i produccions independents. A Cronos explica que va haver de preparar especialment una escena emocional i que va treballar amb un coach d'actors abans del rodatge. Ara Zacaria mira cap al futur amb un objectiu clar: continuar fent càstings i aconseguir noves oportunitats davant les càmeres.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, farem un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
10: La regidora d'Esports, Núria Escamilla, veu complicat obrir la piscina del complex aquàtic de Mirassol abans d'acabar el mandat. El nou endarreriment l'atribueix al nou concurs de licitació que es farà de la fase 2, que inclou la sala de fitness, d'activitats dirigides i gestió de la piscina, i on el guanyador del concurs també serà l'encarregat d'executar les obres. Sentim Núria Escamilla.
11: Obrir abans de final de mandat ho veig complicat. Obrir durant el 27 m'agradaria. Sí, sí, és així. Clar, és que les eleccions són al maig, no? Bueno, doncs el segon semestre, podríem dir. Perquè la licitació aquesta, tot i que ja estem redactant, falta incloure el projecte i llavors valorar sobretot els costos.
10: Exteriorment, les obres del complex aquàtic de Mirassol poden semblar acabades, però el procés encara té recorregut.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Bé, com sabeu, estem endinsats en la tardor, moment en què molts municipis celebren la seva festa major. És el cas del Prat de Llobregat, que a més estrena noves mesures relacionades amb les entitats de cultura popular i tradicional i que cada cop són més presents en aquest tipus de celebracions. En parlem marxant cap allà on demà tot donarà el seu tret de sortida a la plaça de la Vila del Prat. Lluís Rodríguez Alonso, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. I ho fem de la mà de la presidenta del NUS, la plataforma d'entitats de cultura popular i tradicional del Prat, i ella és la Laia Chimeno. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I pràcticament bona festa major, podríem dir.
2: Exacte, ja estem aquí, a punt de tocar-la.
1: Explica'ns una mica, la festa major compta des d'aquest any amb un protocol que estableix una miqueta com s'organitzarà cada acte de cultura popular, no?
2: Exacte, aquest protocol ens mostra d'on venim i cap a on volem anar. Simplement el que vol és preservar tots els actes de cultura popular que portem anys i anys fent a la nostra ciutat i d'aquesta manera una mica és protegir-los de cara a un futur que es puguin mantenir. És un protocol que està viu, que no ens tanquem en banda en noves modificacions. Per això s'ha creat la comissió de protocol, no? Per anar avaluant aquesta execució del protocol i poder fer modificacions, si s'escau, en els propers anys.
1: Fins a quin punt també això, protocolaritzar tant, és necessari? És a dir, establir, doncs això, fil per randa, directament detalls com s'organitza cada acte de cultura, qui serà la persona responsable, quines figures, per exemple, no, participaran.
2: És important perquè així estableix un ordre i hi ha una estructura en tots els actes de cultura popular i no està subjecte a persones individualistes, no, que puguin anar en els propers anys afectant aquests canvis, no, i d'aquesta forma s'estableix un criteri com per tothom igual.
1: O sigui, es blinda, per dir-ho d'una manera, no?
2: Exacte, però la mateixa forma no és el que comentàvem, que està obert, vull dir, s'ha fet de tal forma que no estem tancats a possibles modificacions en el futur.
1: Com s'ha elaborat el protocol? No sé si, per exemple, us heu inspirat en altres municipis o altres municipis, de fet, tenen aquest protocol, no?, suposo, de com s'ha d'organitzar una festa major o qualsevol altra que impliqui entitats de cultura popular.
2: Sí, hi ha molts municipis arreu de Catalunya que ja tenen un protocol de festa major. Hi ha municipis que els tenen enfocats fins i tot a les figures i a les partitures que s'ha de tocar en cada moment. Nosaltres, bueno, de moment hem volgut establir el que seria l'estructura principal de la festa i ens hem anat inspirant, però sempre tenint en compte totes les entitats i membres de la federació i que participen de la festa major. Ha sigut un treball col·laboratiu amb l'Ajuntament, els tècnics de cultura i les entitats, sempre buscant l'equilibri i trobant totes les necessitats que cada entitat té, no?, de poder-les salvar i poder mantenir tot el que cadascú necessita.
1: En realitat, no deixa de ser posar sobre paper o sobre escrit alguna cosa que ja feia o que cada entitat ja feia, no?, de posar i dir, doncs mira, farem això i ho farem d'aquesta forma.
2: Exacte, és posar per escrit i mantenir-ho.
1: Laia, volíem preguntar-te també, una altra de les mesures, una altra, si més no, de les novetats que presenta aquesta festa major tenen a veure amb la seguretat. Estem aquí a la plaça de la Vila, on serà un dels espais que ja s'acullen càmeres de seguretat, unes càmeres de seguretat que es retiraran un cop acabi la festa major. En qualsevol cas, com valoreu des del NUS, i no sé si us traslladen des de l'entitat també a les colles, que s'hi sembla, doncs, aquesta instal·lació de càmeres de seguretat, no només aquí, sinó doncs, en aquells indrets en els quals hi hagi, o s'espera que hi hagi, una forta aglomeració de gent.
2: Bé, són mesures de protecció que a vegades poden ser una mica fins i tot abusives, no? Crec que també hem de treballar la pedagogia prèvia i sobretot fer pedagogia de com actuar abans de començar ja amb la vigilància, potser com estem posant, no? Intentar prevenir que passin aquestes coses en comptes de vigilar que passin.
1: També una altra de les mesures que es posen en marxa i aquest cop sí que també és per primer cop aquí a la Festa Major i es va estrenar per Sant Pere i Sant Pau és aquests controls aleatoris que es fan a les colles, sobretot de foc. Explica'ns una mica també, no sé, les entitats de foc que us han traslladat d'això, d'aquesta mesura.
2: Doncs aquesta mesura no s'estableix en tot arreu, tampoc. És una mesura que han decidit des de la policia d'aquí del Prat. Bé, hem pogut arribar a pactes amb la policia per intentar controlar aquests controls i que no hagin de ser també un control abusiu sobre les entitats, no? Simplement també s'ha de confiar en aquestes i això, i les entitats, bueno, s'ho reben una mica a vegades com nosaltres des de la federació, que deiem pros i contres al final d'aquests controls d'alcoholèmia. També estan tota l'estona, no?, doncs, vigilant i controlant aquest accés, a vegades, en excés.
1: Aquests controls es van estrenar, com dèiem abans, per Sant Pere i Sant Pau. Com anava la cosa?
2: Bé, va anar molt bé, la veritat. No va haver cap accident ni incident i tot va sorgir com havia de sorgir.
1: Comentaves que és molt important també tot aquest treball previ que feu des del NUS i també les pròpies colles de les entitats de cultura popular i tradicional del Prat. Com us prepareu, doncs, per un gran acte com és la Festa Major, això, en termes de seguretat?
2: Doncs mira, amb molta preparació també, moltes reunions prèvies. Tenim tot un control en cada moment, mapes per saber on han d'estar ubicades certes persones de l'organització perquè garantir aquesta seguretat. I a punts, doncs, la influència de la gent també, com a la plaça de la Vila, no?, que hi ha molta afluència, doncs també s'ha d'anar controlant perquè al principi de la plaça també es pot veure, no? És com una molla, està tota la plaça plena de gent i de cop i volta el cercle del mig es va fent cada vegada més gran a mesura que s'aproven també les entitats i les colles de foc. Llavors, és un control que portem i que tenim bastant ja per la mà.
1: Hem parlat molt de les colles de foc, però també hi ha una colla que és la de Trabucaires, que també té les seves pròpies mesures, no?
2: Exacte, Trabucaires sí que a tots els seus actes tenen uns controls d'alcoholèmia pel fet d'utilitzar armes de foc, sí, sí.
1: Volem preguntar-te també per altres coses, i és que abans hem fet referència a Sant Pere i Sant Pau. Ara, doncs, començarem 4 dies de Festa Major aquí al Prat, però no és la Festa Primigènia. La Festa Major del Prat d'ara s'ha dedicat als dos copatrons, que són Sant Cosme i Sant Damià, però també hi havia la Festa Primigènia, que, de fet, tu mateixa vas ser una de les impulsores també, amb tot l'equip de la comissió de la parròquia, de recuperar aquesta Festa de Sant Pere i Sant Pau. Explica'ns una mica.
2: Bé, doncs, la Festa de Sant Pere i Sant Pau, que era la festa d'estiu que es deia antigament, no?, doncs es va perdre en el transcurs dels anys i des de ja fa uns quants anys que es va impulsar des d'un grup pues, tornar a recuperar aquesta essència també de la Festa Major del Prat d'estiu i a poc doncs, s'ha anat sumant i s'ha anat creant un calendari festiu també per la Festa Major de Sant Pere i Sant Pau que ja fa goig, no?, que vam començar només fent la processó dels Sants i a poc s'ha anat sumant les entitats i s'ha creat tot un cap de setmana, 3-4 dies festius molt, molt, molt plens de cultura popular també.
1: Com valoreu aquesta evolució que ha tingut la festa?
2: No, la valorem molt positivament i esperem que també en un futur, doncs, picant pedra i seguint treballant amb l'Ajuntament, puguem aconseguir també establir unes bases i creant compartidament aquesta Festa Major.
1: Què li falta a Sant Pere i Sant Pau perquè sigui com la Festa Major que tenim i que comencem demà?
2: Bueno, sempre hi ha una part econòmica que sempre aniria bé per acabar de definir, no?, aquests certs espais també de festa. Ara està molt centrada en la cultura popular i ha de seguir així, però potser també es poden afegir altres elements festius en aquestes festes majors de Sant Pere i Sant Pau.
1: No sé si sobre la taula, per exemple, doncs, a la Festa Major també doncs, hi ha concerts i altres activitats també més enllà, com tu deies, de la cultura popular. No sé si això està sobre la taula de parlar-ho amb l'Ajuntament, per exemple, no sé.
2: Bueno, estarà. En algun moment haurà d'aparèixer aquesta possibilitat d'obrir front i també, doncs, igual que hem fet protocolitzar la Festa Major de setembre, no? Sí. Doncs potser mirar també cap a un futur de protocolitzar la Festa Major d'estiu, també per preservar-la com hem fet, no?, amb aquesta idea de poder mantenir-la i cuidar els nostres orígens.
1: És comú en altres municipis també que tinguin doncs, això, dues festes majors per entendre'ns, no sé, una d'estiu i una de tardor, com aquesta?
2: Sí, sí, és bastant tradicional que hi hagin dues festes majors, la d'estiu i la d'hivern, no? Ara, per exemple, ens trobem amb la comparativa més a prop, que és la Festa Major de Barcelona, no?, que és, tenim la Mercè, però que després també a l'hivern tenim les festes de Santa Eulàlia, que també tornen a ser igual de festives, no? Igual en altres llocs de Catalunya, que tenen doncs, dues festes majors en relació també a les festivitats religioses dels sants patrons del poble.
1: El NUS, la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional del Prat, acabeu de fer 10 anys. Felicitats. I com ho valoreu, aquesta evolució també, de passar de tenir doncs, diverses colles d'entitats, a vegades doncs, amb les seves desavinences, a tenir una plataforma, un paraigua, sota el qual doncs, tothom ja està representat?
2: Doncs la veritat és que molt bé, ho valorem molt bé. La veritat ha sigut un creixement molt positiu. Vam començar, com dius, fa 10 anys, amb un número d'entitats molt més reduït de l'actual. Per tant, ens dona força el fet de créixer en número d'entitats de cultura popular del Prat i vol dir també que hi ha una certa importància cap a aquest aspecte, no? I que estem creixent, que es va tot diversificant i van apareixent noves entitats i això sempre estem oberts i molt contents, no?, de que això passi, que vol dir que hi ha vida popular. I res, ha sigut molta feina de treballar amb les entitats, molt esforç per part de tots. Al final, cada entitat, doncs, també ho comentàvem abans, té les seves necessitats i a vegades no són compartides amb les altres entitats, però l'esforç és posar-ho en comú, no?, i trobar les solucions. I fins ara ho hem estat treballant molt bé. I, bueno, i del fruit també de la federació d'aquests 10 anys és aconseguir un protocol signat per totes les entitats en el qual totes s'han dedicat al seu esforç i han posat la seva voluntat perquè tot això surti bé, no? Llavors, d'aquí es veu que quan les coses es fan amb unió i força, doncs sempre surt també.
1: De fet, això es veu en els actes de cultura popular del cap de setmana, perquè hi ha moltes persones que no només estan en una colla, sinó que estan en diverses. També et dic, no sé fins a quin punt això és sostenible, en tant que tantes entitats també doncs, requereixen al final un mínim de persones, no?
2: Clar. Sí, sí, és veritat que ens trobem que hi ha certa gent que és fanàtica per la cultura popular i que no està en una, sinó està en més d'una i de dos i de tres. Però, bueno, la qüestió també és trobar l'equilibri i repartir-se en tots els actes que hi ha de festa major. Sempre es pot acabar tenint un moment per cada de les entitats. Uh-huh.
1: Com deies, l'entitat ANUS, la federació, ha crescut molt, vau començar poques entitats, ara mateix no sé quantes sou en total, però 10 en total, exacte. No sé si hi ha sobre la taula obrir-ho a noves entitats que, per exemple, ara mateix no hi siguin.
2: Bé, ara tenim una nova entitat al Prat, que és la cultural dels Sants Metges, sí. I bé, ens ha picat la porta a la federació del NUS i durant els propers mesos ens es portarà a terme les decisions per incloure aquesta entitat a dins de la federació, si s'escau, clar.
1: L'AMPA Venedor del Carme crec que no està inclosa. No sé si s'ha sobre la taula o si s'han picat a la porta també o si estaríeu oberts a això, a acollir-lo també sota el paraigua del NUS.
2: Bé, amb l'AMPA Venedor del Carme hi ha hagut uns grans diàlegs perquè des de fa temps no, que van picant a la porta de la federació. Sí que és veritat que el fet de ser una escola, això a vegades complica les circumstàncies perquè el NUS sí que és veritat que des de la federació hi ha com un protocol també establir uns estatuts que ens marquen doncs, quina ha de ser la seu de les figures, uh-huh. quina ha de ser tot un seguit d'aspectes i criteris, no? Llavors, a vegades ha de ser, és complicat poder trobar l'equilibri, no? Però, bueno, tot és posar-s'hi i acabar de trobar el punt de decidir si sí o si no.
1: També recentment, abans parlàvem de l'ombra d'entitats, les entitats i les colles noves que s'han anat creant, hi ha doncs, Vall de Diables, per exemple, i també Vall de Gitanes. No sé, com ha estat la incorporació d'aquestes dues entitats i no sé si albira alguna possible nova colla aquí al Prat.
2: No, de moment jo crec que, a més, hi ha la nova que ha aparegut ara dels Sants Metges, crec que està tot bastant quiet i que no hi haurà cap nou naixement de cap entitat cultural. I aquestes dues entitats, doncs, molt bé, la veritat és que també aporten molta relleu generacional a la federació i això sempre és de profit perquè ens dona més nous punts de vista.
1: Uh-huh. Respecte a les entitats i colles que hi ha, per exemple, en altres municipis, no sé si hi ha alguna que diguéssim, ostres, faltaria una colla o un ball de no sé què aquí al Prat.
2: Ui, això segur. Si ens anem a Vilanova, doncs hi ha encara moltes entitats sí, de cultura popular que tenen, que nosaltres encara no tenim, però bueno, també s'ha de trobar l'equilibri entre el que és nostre i els nostres orígens i el que a vegades sorgeix no, d'arreu.
1: Quan et fixes en Vilanova, no sé, estàs pensant segurament en una colla en concreta o algunes colles en concret?
2: Bueno, hi ha unes quantes colles en concret a Vilanova, sí, sí, però bueno, deixem-ho aquí. No sigui que de cop i volta apareguin més entitats.
1: Potser animem algú que s'apunti o formi una colla, qui sap. Laia, volíem preguntar-te també, perquè ara recentment el sopar d'Amics del Prat, que és aquest sopar tradicional previ a la Festa Major, un dels premis s'ha recaigut precisament a la Federació del NUS. Com valoreu també doncs, aquest guardó?
2: Doncs amb molt agraïment, molt agraïts de cara Amics del Prat per aquest reconeixement. És un reconeixement pels nostres 10 anys de trajectòria i res, va ser un plaer compartir aquella nit i també agrair també, i felicitar la resta de guardonats que van ser uns guardonats molt bonics, entre els quals també estava el Prat Ràdio.
1: Gràcies, també. I ja per acabar, volíem preguntar-te, 10 anys, quins són els reptes que teniu per endavant com a federació?
2: Doncs encara tenim uns quants reptes per davant. Entre un d'ells també és el que comentàvem de les festes de Sant Pere i Sant Pau, trobar un equilibri i protegir-les d'alguna forma, no?, perquè es puguin mantenir en un futur. Aquest seria un gran repte. I després, doncs, també, bueno, establir més bases cap a un futur de les entitats de cultura popular del Prat. Uh-huh. És veritat que el relleu generacional també és un aspecte que a vegades teníem allà d'intentar motivar el jovent del Prat a formar part de les entitats de cultura popular, perquè veiem que és necessari, no?, tenir aquesta xarxa social, i creiem que la cultura popular és un bon lloc per poder donar-hi. Llavors també és un objectiu que tenim per allà rondant, de com poder fer arribar a tots els públics.
1: No sé si un exemple, de fet, és la colla de sardanes, no? Amics de la Sardana, que abans doncs, era gent molt gran, no?, i que ara doncs, cada cop hi ha més colla jove, no?, que s'integra i que doncs, pren, no?, el relleu generacional aquest que comentaves.
2: Exacte, és un bon exemple per fer servir. Si teníem una entitat amb una estructura de persones amb una edat elevada ja gran, i ens deien, no?, fins i tot ens demanaven, ostres, és que necessitem relleu, necessitem que hi hagi gent jove aquí, perquè si no al final hi ha el risc de poder perdre aquesta entitat, no?, i perdre l'essència. Llavors això sempre s'ha d'intentar cuidar i mantenir, i aquesta també serà un dels objectius, no?, doncs el fet del relleu generacional ens garanteix aquesta estabilitat i protecció cap a les entitats de cultura popular perquè tinguin més durada.
1: Doncs Laia Sivena, presidenta del NUS, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Connectats. Molt bona tarda i, sobretot, molt bona Festa Major.
2: Moltes gràcies. Visca la Festa Major.
3: Set ciutats. Set emissores. I una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: la veritat és que no només les persones acusem els canvis en l'estat d'ànim quan tornem de vacances, també les nostres mascotes. Sobre els motius d'aquest estrès postvacacional dels animals i de les possibles solucions que existeixen, parlem de seguida amb l'Edu Domingo, que és propietari de la botiga d'animals Nature Center. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center. Què tal, Edu? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, Edu, la tornada a la rutina, la tornada a l'escola, la tornada a la feina, és una cosa que realment ens preocupa molts i això a vegades genera estrès. De fet, en aquest programa també n'hem parlat sobre això de l'estrès dels humans, però ens pensem que aquest estrès pot ser una cosa exclusivament humana, però realment a les nostres mascotes, ja siguin gats o gossos, que són els més comuns, també els passa que poden tenir ansietat o estrès quan tornem a la rutina?
2: Com bé dius, l'estrès no és exclusivament humà, no? Evidentment, ells no tenen aquesta preocupació de, ostres, torno a treballar, torno a anar a l'escola, torno... Però sí que poden notar molt els canvis de rutina. Durant les vacances, doncs, hem passat moltes més estones a casa, hem dedicat molt més temps a sortir a fer passejades, a estar més estona fent excursions amb ells, els horaris són molt diferents, i de cop un dia, doncs, marxem pel matí i tornem al cap de bastanta estona, no? Doncs, el que poden patir ells no és exactament estrès postvacacional com sí que ho patim nosaltres, però sí que és un estrès davant d'un canvi d'hàbits, d'horaris i d'estona de companyia, no?
1: Quins senyals ens han d'alertar o ens indiquen que les nostres mascotes poden estar patint cert estrès?
2: Doncs sobretot quan comencen a fer comportaments una mica més nerviosos, no? Que puguin començar a destrossar coses, que vulguin deixar de menjar, que quan arribem nosaltres a casa estiguin molt, molt excitats. Aquestes petites coses que no veiem habitualment són els que ens han d'alertar una mica, de dir, ostres, aquest gos o aquest gat o aquest conill està patint una mica d'ansietat, no?
1: Hi ha diferències entre com ho gestionen els gossos, que potser estan més acostumats a sortir a l'aire lliure, i diferències amb els gats, que podríem dir que són animals molt més territorials i de costums fixos?
2: Doncs sí, hi ha bastanta diferència. Com bé dius, el gos és un animal molt social, no? Per tal, sol notar especialment aquests canvis amb la nostra presència. Si durant 3 setmanes, el que parlàvem abans, hem estat pràcticament tot el dia amb ell i de cop doncs passa hores sol, doncs això ho noten moltíssim. El gat, com bé dius, també està molt més vinculat al seu entorn, als seus hàbits, és un animal molt més de costums. Aleshores, és possible que no protesti tant visualment com ho pot fer un gos, però també els canvis d'horari, l'alimentació, els sorolls, tot això també els hi afecta. Cada animal és un món. N'hi ha que s'adapten molt ràpid i altres que necessiten més temps.
1: Vull dir que, independentment de l'espècie d'animal, potser, al final, com els humans, no? Que cadascú té una personalitat una mica diferent.
2: Exacte, com bé dius.
1: I el dia abans de tornar a la feina, imagino que almenys la majoria ens passa, els que tenim mascotes, que el dia abans acostumem a fer-los cas a totes hores, i estem 24/7 pendent d'ells, i en canvi el dia següent desapareixem la majoria del dia. Aquest canvi radical és el principal error que cometem?
2: Bueno, nosaltres quan els nostres clients a Nature Center ens ho pregunten, sí que els intentem recomanar que si poden evitar-ho, doncs millor que millor, no? No es pot passar de 100 a 0 d'un dia per l'altre. No cal fer un pla complicadíssim, simplement doncs, els últims dies de vacances o que sabem que hi haurà una altra tornada a la rutina, doncs començar a recuperar progressivament aquests horaris o costums habituals. Si durant les vacances ens llevem més tard, doncs començar a llevar-nos una miqueta més aviat, que els passejos no siguin tan llargs, que els àpats siguin més o menys a les hores que tindrem la previsió de fer-ho, i sobretot doncs, també els podem acostumar de manera paulatina a tenir petites absències, no? És a dir, sortir una estona, tornar a sortir, que l'animal vagi recuperant aquesta normalitat de no tenir-nos al costat 24/7, com si diguéssim.
1: Podríem dir que siguin conscients que està arribant el moment de tornada, no?
2: Bueno, que vagin acostumant-se a una rutina, però de manera més paulatina, que no sigui tan brusca el canvi.
1: Imagino que al final, almenys a mi em va passar quan tornes a la feina, que estàs una mica més baix d'ànims o potser estàs una mica més estressat perquè se't tira tot a sobre. Això els animals també ho noten i ho copien? És a dir, els pot afectar el nostre estrès?
2: els animals ens interpreten superbé a nosaltres. Si nosaltres tenim un dia trist, si tenim un dia alegre, tots ells ho noten, no? Aleshores, coneixen les nostres rutines i perceben els nostres canvis de comportament, i si nosaltres estem nerviosos, el que comentaves, no? Canviem els horaris, anem corrents, estem més irritables, evidentment que ho poden percebre, no? Més que parlar d'un contagi de l'estrès, perquè l'animal no rep aquest estrès, però sí que nota que alguna cosa no funciona com sempre, no? Aleshores, tot el que podem, el que parlem i anem insistint sempre, no? Tot el que podem fer-ho de manera tranquil·la i que l'animal no ho noti tant de cop i que ho visqui amb totalment normalitat, és molt més fàcil d'aconseguir aquest benestar per ells.
1: Per tant, si encara som a temps o per futures ocasions, la transició ideal de passar de vacances a rutina seria, com bé deies abans, anar-los acostumant els dies previs i intentar, doncs, quan estem amb ells, quan estem a casa, doncs, mostrar-nos el més tranquils o relaxats possible, no?
2: Exacte. Nosaltres a Naturcenter sempre prioritzem quatre aspectes quan parlem d'això, no? Que és el que parlàvem, intentar anar recuperant paulatinament aquests horaris, recuperar progressivament els moments de solitud, que li diem, no? Que deixar l'animal que estigui sol durant unes estonetes, no deixar-lo de cop 10 hores en un dia sol, mantenir l'activitat física i mental també dels animals, i fer que el moment que marxem, nosaltres marxem de casa, tampoc sigui un drama, que a vegades som nosaltres mateixos els que exagerem moltíssim el fet de sortir de casa, no? Aleshores, fer-ho algo més normal i habitual.
1: Ara situem-nos en el moment en què ens trobem, que és ja hem tornat a la rutina, ja hem tornat a la feina, ja hem tornat a l'escola. Quines solucions tenim al nostre abast per tal que les nostres mascotes pateixin menys durant el dia?
2: Bueno, en els centres i les botigues especialitzades com la nostra, el que podeu trobar, doncs, són joguines adequades per a aquests casos, snacks i mossegadors també adequats per a aquests casos, i també després hi ha altres complements, ja siguin a nivell de feromones o a nivell de complements nutricionals, que ajuden a relaxar una miqueta més aquest estat o fer que aquest trànsit sigui més fàcil per ells.
1: Quin tipus de joguines destacaries que podrien anar bé per superar aquest estrès o per superar aquestes hores de solitud?
2: Aquí m'agrada diferenciar entre les joguines que nosaltres coneixem habitualment, la pilota, l'os i tot això. Això són joguines molt interactives, no? I el que busquem en aquest cas són joguines que els facin treballar mentalment, joguines d'enriquiment, dispensadors de joguina, d'snacks, perdona, joguines que els obliguin a buscar, a olorar, a resoldre algun tipus de patró per poder aconseguir un premi final, no? Aleshores, l'estimulació mental és molt més poderosa que no pas una joguina que li podem deixar un peluix, una pilota o un os, perquè si no, això al final no acaba estimulant la ment i no els hi produeix aquesta sensació de tranquil·litat, no?
1: Com quan nosaltres ens posem a fer sudokus o sopes de lletres,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte.
1: Clar. No, amb això realment sí que almenys s'hi estarien més estona. És a dir, no sé si el gaudi és més immediat com portar-los la pilota i que te la tornin al moment, però com a mínim sí que s'allarga més en el temps aquesta estona.
2: Exacte. L'ideal és que tu puguis jugar amb el teu animal, però hi ha moments en què haurà d'estar sol. Doncs en aquest moment és quan traiem les estores d'aquestes olfactives, joguines que estan pensades perquè intenti donar-li la volta, moure-les cap aquí, moure-les cap allà, perquè els hi caigui un petit snack o un petit premi. Doncs aquestes són les que fan que durant una estona estigui entretingut l'animal.
1: I ara que els comentaves, els snacks, quins en recomanaries?
2: Bueno, nosaltres a Naturcenter tenim una varietat amplíssima d'snacks i avui en dia, per sort, en el mercat podem gaudir de molts snacks i de molta qualitat, no? Nosaltres recomanem primer de tot que es miri molt bé quin tipus d'snack estem donant, val? Que sigui el màxim natural possible i adequat sobretot a la mida de l'animal, a la mida de la joguina, al pes de l'animal, perquè pugui ser l'adequat, i també poder gaudir no només d'snacks sinó d'altres elements naturals, no? D'alta resistència, perquè existeixen mossegadors naturals que parlàvem abans, per exemple, banyes de cérvol, banyes de búfal, tots aquests mossegadors naturals que, òbviament, són recollits de la natura, no estan tractats de cap manera, sinó són recollits de quan els cérvols fan els canvis de banyes i tot això. O, per altra banda, també doncs, tens fustes naturals especials, com pot ser de l'arbre de l'olivera o del cafè, sempre ho diem que siguin tractades i especialment per animals, perquè no produeixin doncs aquestes petites estelles que poden donar qualsevol tipus de perjudici per a ells.
1: Com els ajuden a aquests snacks o aquests mossegadors a les mascotes? Imagino que els destensa durant aquesta estona.
2: Els destensen perquè al final hem de pensar que, sobretot en el cas dels gossos, que és en el que més estem pensant, la seva boca és el seu principal canal de comunicació, no? I és per on alliberen tot l'estrès que puguin tenir. Aleshores, mossegar un snack que sigui natural, que els hi aporti gust, que els hi aporti sabor, que els hi agradi, però que a més els hi tregui aquesta tensió que puguin tenir a la boca, és el que més ajuda a que puguin portar millor aquesta sensació de canvis de rutina.
1: Sí, sí, és interessant perquè no som tan diferents com ens podríem pensar respecte a les mascotes, i també nosaltres segur que necessitem elements que com ells doncs, els ajudin a destensar. També has comentat l'ús de feromones o també se m'acut, per exemple, música relaxant. Això els ajuda a les mascotes a estar més tranquil·les?
2: Sí, són complements que recomanem moltíssim perquè sí que ajuden a donar un espai o un entorn de tranquil·litat que ajuda a rebaixar aquest estrès d'ansietat, no? En aquí, per exemple, sí que els gats són molt més sensibles a aquests tipus de complements o d'ajudes, no? Els difusors de feromones, que el que fan és crear un entorn on el gat està tranquil, on aquest entorn està protegit, on si hi ha altres persones, altres gossos, fins i tot, o altres gats que formen part de la comunitat, doncs, ostres, els ajuda que hi hagi una millora de lo que és l'harmonia a casa, no? Crear un ambient més tranquil. Comentaves el tema de la música, doncs pot ajudar, no?, a que puguin estar més tranquils, però sobretot necessiten una zona de confort, una zona de descans, una rutina, evitar sorolls innecessaris, i això és el que ajuda a que una mica tot, val?, perquè no hi ha un producte màgic que ho pugui fer, és el que ajuda a que aquesta rebaixa d'estrès pugui aconseguir-se.
1: Doncs són unes quantes les solucions que ens has comentat i que ara almenys doncs, ja tenim al nostre abast i coneixem. Edu Domingo, propietari de la botiga d'animals Nature Center, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

Gràcies, i us vau quedar sense entrades per als concerts de comiat d'aquest octubre a l'estadi Lluís Companys. Bones notícies, sembla que hi ha noves entrades disponibles per als quatre concerts dels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Avui comencem a escalfar motors amb aquest Pataró del grup osonenc.

les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Avui parlem de contes, però de contes molt especials, històries inventades que, a més d'entretenir, ajuden els més petits a entendre les seves emocions, superar pors i afrontar situacions del dia a dia amb una mirada positiva. És la proposta del grup QI, on la Lourdes Miguel, coneguda com Lu Conta Contes, posa veu a aquestes històries mentre la resta del grup dona vida als diferents personatges. Cada mes, un nou conte vinculat a una temàtica o a un moment concret de l'any, sempre amb un punt pedagògic per als més petits. Un projecte de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer Sol i Pedrís de Sabadell. En Pol Peiró ha parlat amb ella.
1: Tenim el plaer de saludar a la Lu Conta Contes del grup QI. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, com neix això del grup de QI i com sorgeix aquesta idea?
2: Doncs mira, el grup QI és un contacontes que neix de la mà de l'Associació de Veïns de Sant Oleguer, d'aquí de Sabadell. Som 5 membres que no només llegim històries, sinó que li donem vida d'una forma única. I la nostra relació sorgeix de... Bueno, som un grup de companys, amics, coneguts, que ballem zumba, tots plegats, al centre d'esports Joan Serra. I de la mà de l'associació, doncs, vam fer una crida per reprendre, no?, dins del barri l'amor per la lectura, els contes i tot plegat, doncs, donar-li vida i arribar, no?, als més menuts del barri i de fora del barri, perquè ve gent també de fora.
1: Tinc entès que el nom de QI ve per un drac, oi?
2: Sí, senyors. QI és el nostre drac. És l'amic i fil conductor de les nostres històries. Perquè un drac, a lo millor us preguntareu, però per nosaltres, doncs, el drac ja forma part de tota la publicitat que tenim de crida, no? Dels nostres els pòsters que es fan i que s'anuncien, no?, a l'hora del conte, del barri, ja tenim un drac, no? Un drac que simbolitza, doncs, per nosaltres, doncs, la màgia, la imaginació i, sobretot, doncs, el nostre estimat Sant Jordi, i que també, doncs, bueno, l'hem representat a les festes del barri, i vam creure que era, doncs, el nostre, seria el nostre amic incondicional a l'hora del conte, sí.
1: Clar, i en el teu cas, que t'hem presentat com a Lu Conta Contes, entenc que el teu rol precisament és aquest, no? El d'explicar el conte, el de narrar-lo.
2: Sí.
1: I els teus companys, imagino que tindran altres rols dintre del conte, o us aneu tornant? Com ho feu, això?
2: Doncs mira, jo normalment m'encarrego d'escriure el conte. Com us deia al principi, no només expliquem històries, sinó que les escenifiquem. Per tant, la posta en acció és com la nostra eina més forta que tenim. Llavors, jo dissenyo aquest

0: conte, que són diàlegs del fi al cap, i llavors creo personatges específics per cadascun d'ells. I llavors aquests personatges van variant en funció de, dels contes que expliquem cada mes. Intentem que els contes estiguin relacionats amb el que passa aquell mes, si s'escau, no? Doncs, per exemple, ara al setembre, que retornem després de les vacances de l'estiu, doncs serà de la tornada a l'escola. I llavors, bueno, tot això no vull esbrinar més detalls perquè m'encantaria que poguéssiu venir el tercer diumenge.
1: I tant, i tant.
0: A veure'ns i no deixo més. Llavors, cadascú d'ells, doncs, bueno, té el seu paper i bueno, va variant en funció. L'única que sóc fixa sempre sóc jo, que sóc la conta contes.
1: I per la gent que ens estigui escoltant, i que han de saber que aquests contes són històries pròpies vostres, que no és que expliqueu contes, jo què sé, expliqueu clàssics o us alimenteu de contes que ja existeixen, sinó que són històries que vosaltres heu creat.
0: Així és, o sigui, realment nosaltres volem que l'hora del conte sigui, la funció és diversió assegurada, que és el que volem. Evidentment, totes tenen una visió pedagògica, doncs que creiem que bueno, que és necessari també en l'educació dels nens, no? Independentment de la part de diversió, no? Però que realment, o sigui, el que volem és que la fantasia es fusioni amb la tradició i la imaginació, no? Obri la porta, doncs, als valors que ja coneixem, no? Com l'amistat, la família, la generositat, la igualtat, o sigui, tots aquests valors. Però que sigui una estoneta que passem tots plegats, tant nens com adults, que ens ho passem tots bé i que realment neixen tots de la nostra mà, o sigui, des del que és el conte com a tal, a fins i tot doncs, tot el vestuari i tot el que n'hi ha darrere, no?, per escenificar-ho.
1: I quina rebuda té els vostres contes, les vostres històries, ja no només entre els nens i nenes, sinó també de cara als seus pares?
0: Doncs la veritat és molt curiós, o sigui, m'encanta aquesta pregunta perquè és curiós el que et comentava inicialment. Nosaltres ens veiem i ens trobem fent esport al Joan Serra, i allà, clar, també les famílies del barri hi van amb els nens, que van a fer els seus cursets de piscina o a fer esport amb els seus pares. I llavors et coneixen, o sigui, ja quan passen diuen, mira, doncs està la Rous, o està la Lu, o ei,
1: que sóc el Martí,
0: que sóc l'Anna, no? Que et vaig veure, que anava al drac, saps? I llavors està molt xulo perquè tenim gent que està fixa, o sigui, fins i tot després s'acosten als pares o als avis, que molts venen amb els avis assidus el tercer diumenge de cada mes a veure'ns, i realment, o sigui, veus com se t'acosten i et donen les gràcies, no? Perquè, clar, tot això no deixa de ser altruista entre els membres que formem, i a més és gratuït per tothom que es vulgui acostar a veure-ho i a disfrutar-ho.
1: I sobretot remarcar això, no? que al final el que voleu vosaltres és amb les vostres històries que els nens també aprenguin una sèrie de valors, no? Que no sigui una història simplement entretinguda, que també, sinó que també els ajudi a no sé si a conviure amb les seves emocions o amb situacions que potser no es poden desenvolupar o tenen certes pors. Entenc que això també els ajuda.
0: Exacte. Sí, afrontar, doncs, el que dius tu precisament, o sigui, les petites pors que puguin tenir a tornades al col·le o a, bueno, o a dormir sols o a ser més independents, perquè, clar, la variabilitat d'edats que venen a escoltar el conte, doncs, fluctua en funció del diumenge, no? Doncs perquè, com el ser gratuït i ser obert a tot el públic, doncs tenim des de nadons que no caminen a nens, doncs, amb 6, 7 anys o 8, que això, clar, també el que et fa és que els teus contes s'adaptin una mica a les possibles edats que et puguin venir a veure. Sí.
1: Lourdes Miguel, Lu Conta Contes, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i que seguiu explicant moltes històries i fent feliços als nens i nenes.
0: Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos el que fem als nostres barris de la ciutat, i us animo a tots a venir, evidentment, a l'Associació de Veïns de Sant Oleguer a veure-ho en persona i a disfrutar-lo amb nosaltres. Moltes gràcies.
1: Allà hi serem. Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Una nova proposta que assumem i us oferim des d'aquí, des del Connectats. Acabem aquí aquesta edició de dijous, esperant que demà ens acompanyeu per tancar una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Ara que s'ha acabat el Festival de Cinema de Cannes, nosaltres començarem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, anant al cine. Però la pel·lícula que hem escollit no la podem considerar estrictament una estrena, ni estrictament ni de cap altra manera, perquè és una pel·lícula de l'any 1943, fa 81 anys. És un musical i és la primera pel·lícula que va dirigir en la seva totalitat el director Vincente Minnelli, Cabin in the Sky. Una de les estrelles del jazz que hi van intervenir és l'inevitable Louis Armstrong.
6: Life is short, short, brother. Ain't it the truth? And there is no other. Now, ain't it the truth? You got to shoot the works while you still got your youth. Ain't it the solid truth? Was a guy called Adam, ain't it the truth? He said, look here, madam, ain't it the truth? You got to bite that apple while you still got that tooth. Ain't it the solid truth? Lord gave you wine and gin to drown your troubles in. What's all this talk of sin? Rise and shine and fall in line. Get the new religion. Ain't it the truth? Before you is dead vision. Now ain't it the truth? 'Cause when you're laying horizontal in a telephone booth, there'll be no breeding spells. That's only natural. Ain't it the gospel truth?

Louis Armstrong, Ain't It the Truth, des de la banda sonora de la pel·lícula Cabin in the Sky de l'any 1943. Una pel·lícula que no deixa de ser una curiositat perquè, com hem dit, és la primera pel·lícula que va dirigir Vincente Minnelli, que després es convertiria en un especialista del cinema musical, fent el cim amb Un americà a París, una pel·lícula amb música dels germans Gershwin. Cabin in the Sky està formada exclusivament per actors i actrius de raça negra, però, contràriament a la tendència predominant en aquella època, anava dirigida al públic blanc. La cançó que hem escoltat, Ain't It the Truth, l'havia de cantar una de les protagonistes, Lena Horne, mentre prenia un bany d'escuma, però aquesta escena es va censurar. Es va tornar a filmar amb Louis Armstrong com a cantant, però al final tampoc es va utilitzar, de manera que aquesta cançó que hem escoltat no surt a la pel·lícula i l'hem recuperat quan s'han fet reedicions de la banda sonora ampliades amb cançons descartades. A Cabin in the Sky també hi trobem l'orquestra de Duke Ellington.

0: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
1: Efectivament, esteu escoltant Jazz It, TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El mes de juny es celebra el cicle de concerts de jazz de l'Ametlla del Vallès, un poble situat a la comarca del Vallès Oriental. Aquest cicle el formen 5 concerts i avui ens els presenta el seu director artístic, el senyor Antonio del Moral.
2: Ladies and gentlemen, amics i amigues de Jazz It, us presentem la 13a edició del cicle de jazz de l'Ametlla del Vallès. Tots els dissabtes del mes de juny, a les 20 hores, en espais que hem habilitat especialment per l'ocasió. Comptarem amb la presència d'Eva Fernández, presentant el seu darrer treball, ¿Cómo llamar a esto? També comptarem amb en Marco Mezquida, que vindrà amb el seu Tornado. Alfons Beltrán ens presentarà Babela. Irene Reich i The Pop Collective, Decisión y Coraje. I en Pau Figueras ens presentarà Latido.

Dissabte 1 de juny, a la jornada inaugural, Eva Fernández actuarà als jardins de la residència Millet Park, davant de la façana modernista del que va ser la casa d'Eugeni Xammar. Eva Fernández ve acompanyada de Josep Monar a la guitarra i d'Enric Fuster a la bateria. La cantant, saxofonista i compositora Eva Fernández ens presentarà, gairebé en primícia, temes del seu darrer treball, ¿Cómo llamar a esto?

0: Ves al viajero que tienes como el cielo en los ojos, fundida en el viento. Me reconocerás.
1: Hola, sóc l'Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
2: Estem escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I obrim ara un bloc important, perquè us volem presentar un petit festival, inicialment un petit festival, que actualment està creixent i que ens presenta una edició aquest any ampliada. Es tracta del festival Mas i Mas, i per presentar-nos-el, per parlar-nos-en, tenim aquí a l'estudi, en el propietari del Jamborí i, per tant, el director d'aquest festival, el senyor Joan Mas.
3: Hola.
2: Joan, benvingut. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.
3: Home, encantat, eh? Tot el que sigui fer difusió del jazz i de la música en viu, ben rebut, no?
2: Tenim aquest festival que fins no fa molt era un festival una mica, podríem dir, estiuenc, i en canvi ara s'ha ampliat. Comencem parlant d'aquests canvis que hi ha hagut en el festival, la durada, els emplaçaments...
3: Sí, bueno, el festival va començar perquè a Barcelona el mes d'agost no hi havia res, absolutament res, ni teatre, ni música, ni, i molta gent marxava. I començava a veure que molta gent ja no feia aquells estius de 3 mesos i que es començava a quedar a Barcelona. Aquella època, quan vam començar, fa 21 anys, no? Barcelona no era tan turística, però en canvi ja començava a quedar-se gent parts de l'estiu. I vam pensar, és una pena que no hi hagi res, no? I va ser un èxit. Des del principi vam aconseguir omplir els concerts, per això ha durat 20 anys, no? Però el món està canviant molt, no? I ara, últimament, què ens trobàvem? Que ja el mes d'agost ja no som els únics, ja hi ha més gent fent coses, Barcelona està ple de turisme. És curiós perquè a Barcelona el turisme no mira el jazz ni mira la música, ve només a veure Gaudí i a prendre cerveses a 1 euro i a platja, en el fons. O sigui, és un turisme, podríem dir, d'esbarjo i la cosa, l'única cosa així una miqueta intel·lectual que ve és a veure el modernisme de Barcelona, no? I més que res Gaudí i Sagrades Famílies, no? Llavors és curiosíssim com el Jamboree durant tot l'any tenim molt turisme a Barcelona i pràcticament no ve ni un turista. O sigui, Barcelona, el Jamboree de lo que és d'actuacions de jazz és només públic de Barcelona. A l'hora de discoteca sí que hi ha molt turisme, i a l'hora a dalt que fem flamenc amb estarantos, el 100% és turista. O sigui, per dir alguna cosa, l'única música que ve a sentir el turista a Barcelona és el flamenc. El resto també té certa lògica, perquè l'amant del jazz, doncs, mira Londres, mirarà Nova York, mirarà fins i tot Berlín abans de mirar Barcelona. Barcelona no ha sabut que això animo. Jo estic lluitant perquè Barcelona sigui una ciutat musical i que la gent vingui a fer turisme musical.

0: Estem escoltant Jazz Nit i avui estem conversant amb el senyor Joan Mas, el propietari del club de jazz Jamboree i director del festival que porta el nom de la seva família, Mas i Mas. Joan, parla'ns de l'ampliació en quant a dates del festival per l'edició d'enguany.
1: Sí, és una miqueta el que nosaltres ens enfocàvem només al mes d'agost, perquè no hi havia res a Barcelona. Ara, com que hi ha més coses, i a part, una cosa importantíssima és que volíem portar grans noms del món del jazz, i al mes d'agost tots acostumen a tindre ganes de parar les gires, tornar-les a reemprendre cap a finals de setembre, perquè el juny i juliol és on s'acumulen més festivals, i després octubre. I llavors agafen vacances al mes d'agost i ens costava moltíssim portar grans figures de jazz. I cada cop al festival portàvem menys noms potents de jazz. I llavors el tindre, a més, una oferta aquest any impressionant de músics de jazz impressionants que estan de gira, i més teníem amistat amb molts d'ells, i tots ens demanàvem que ampliéssim el festival a dates. I ara hem fet una cosa, per mi el concepte festival era més concentrat, però bueno, tothom ho està fent. Doncs ens ajuntem al carro i ens és un festival que dura 6 mesos, no? I doncs durant aquests 6 mesos ens permet portar grans figures o grans músics, per mi, que eren macos portar-los. Això no vol dir que també el mes d'agost en portem uns quants, que també estic molt emocionat de poder-los portar, no? I de poder-ho fer. O sigui, durant tots els mesos, cada mes, hi haurà mesos que menys o més, però cada mes portem músics potents. Per mi, per fer jazz, són els millors locals de Barcelona. Evidentment, el millor local del món per fer jazz és el Jamboree.
0: Lògicament.
1: Però després, la Paloma, que s'ha tornat a obrir, em fa molta emoció mai fet cap concert allà i poder fer un concert de jazz a la Paloma, i a més de músics que jo sóc molt fan d'ells i que no es podien portar al Jamboree perquè econòmicament no podien baixar preu, no? I llavors no, amb tan poc aforament no es podien portar. I bueno, la Paloma, per mi, no he sentit mai jazz, però segur que és una gran sala. Després l'altra, l'Apolo, que també és una de les sales mítiques, que té molt feeling. I després el Paral·lel 62, que han fet l'any passat, vam fer concerts, i bueno, hi ha molt bon ambient, i està, també és una molt bona sala, d'un aforament bé, que no arriba a les 1.000, però que, i més, que sona molt bé, i té molt bon equip.

0: Continuem a Jàsit. Estem conversant avui amb Joan Mas, el director del festival que es diu Mas i Mas, un festival que ha passat de ser un festival estiuenc a ser un cicle de concerts de 6 mesos de durada. Joan, estem acostumats, darrerament, aquests darrers anys, a veure com molts festivals de jazz comencen a incloure dins de la seva programació gèneres que són evidentment aliens al jazz. Aleshores, ens podries parlar de la línia artística que segueix el vostre festival?
1: Bé, el que intentem és que el jazz ho abarca tot. Per mi el jazz ha sigut la música que ha influenciat en totes les altres del segle XX i que ha canviat la música. A partir del jazz, la música que s'escolta canvia, no? L'invent de la bateria rítmica, de les, fins i tot de les harmonies que el jazz agafa de la música clàssica, però la forma en què les tracta, que agafa de la música clàssica impressionista i dels principis del segle XX, doncs per mi el jazz és la mare de tots els estils que venen després. Però en el fons, el que intenta el Jamboree quan diu que jazz, quan un programa jazz, és que l'arrel sigui jazzística, no? Que l'arrel d'inici no sigui doncs el flamenc, que no sigui fins i tot la música pop o derivats del rock o derivats de molts estils que hi ha, que poden tindre punts jazzístics, no? Llavors, també és molt difícil saber, perquè el jazz ha evolucionat i va anar fent, experimentant moltes coses. Fins i tot al festival portem grans cantants com la Cecil McLaurin mateix o d'altres que fan, o el José James, no? Que són uns grans cantants de jazz que canten els grans estàndards de jazz i fins i tot temes nous jazzístics, i també fan inclusions a altres estils, no? O sigui, actualment és molt difícil, però per mi està claríssim el que és bàsicament jazz o el que és un sucedani o una música influenciada pel jazz, no?

0: Hi, this is saxophonist Elena Terakubo from Japan and New York. Listen to Jazz It.
1: Després de la conversa que hem tingut amb el senyor Joan Mas, director del Festival de Jazz Mas i Mas, enfilarem la recta final de Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb dos saxofonistes que participen també en aquest festival. Comencem amb Mark Turner, membre de la generació que coneixem com els Young Lions, és a dir, aquells músics nascuts als anys 60 i primers 70 que van assolir la fama, jazzísticament parlant, als anys 90. Hem repassat la discografia d'en Mark Turner i hi hem trobat dues cançons, composicions pròpies, que tenen la particularitat comú d'estar dedicades a dues ciutats europees. La primera es diu Zurich. Zurich és la ciutat més gran de Suïssa, capital del seu cantó, un centre financer importantíssim a nivell mundial, però no és la capital estatal. En aquesta cançó, en aquesta gravació dedicada a Zurich, hi trobem el saxo tenor de Mark Turner i també la guitarra de Kurt Rosenwinkel.

Acabem d'escoltar Zurich, de Mark Turner. La segona cançó, dedicada a una ciutat, ens toca de prop, perquè és una cançó dedicada a Barcelona. Una cançó que trobem en el disc de Mark Turner, titulat In This World, que és de 1998, i un disc en el que en Mark compta amb el piano de Brad Meldau i amb la bateria del nostre amic Jordi Rossi. Aquí la teniu, Barcelona.

Mark Turner ens ha ofert Barcelona, una gravació de 1998. I a continuació, un altre saxofonista, en aquest cas és l'enfant terrible del jazz, James Carter, un virtuós amb un caràcter, diuen, una mica difícil. Ho diuen les persones que l'han tractat, lògicament. De James Carter hem portat un disc de l'inici de la seva carrera que es titula Jurassic Classics i és de 1994, en aquell moment en què va sorprendre tot el sector del jazz amb la seva tècnica prodigiosa, però també va començar a donar mostres d'un cert exhibicionisme musical. És a dir, ensenyava molt la tècnica depuradíssima que té. James Carter ens interpreta amb el saxo soprano Out of Nowhere.

Com que aquest any el mes de maig ha sigut fidel a la seva dita, pel maig cada dia un raig, en el moment en què més ho necessitàvem, acabarem avui el programa amb una composició que Manel Camp li va dedicar. Va dedicar al mes de maig i es titula simplement Maig. És una peça que, a més, fusiona la sonoritat del grup de jazz amb instruments de cobla de sardanes i el resultat és francament brillant. Aquí la teniu, i amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Dario Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars Caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però, en general, amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que sobretot són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest estrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, Illa ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana, d'aquestes qüestions humanes, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que reguin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la Coca capital del Vallès Occidental.
1: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006, però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat 2 valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
1: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la vall del Ges, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge dos dies a la setmana. Representants de la vall del Ges es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava a vora dos metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim dos dies a la setmana que ens venen, dos dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a un mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val, per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y no. Ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. No. Digo, porque es que huele mal.
1: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I quan és un quart de vuit us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la llei de costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la llei de costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de l'Ajuntament.
1: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool, 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Laso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que, a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no?, en totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot, i la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están, pues bueno, intentando encajar. Igual que nosotras, creo que va a ser un partido muy disputado y que, pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado, pues es el que se lleve los 3 puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los 3 puntos.
0: I un darrer apunt en rugby, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Santboiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut, però, descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sallarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Sabies que els bonsais, els arbres en miniatura originaris del Japó, poden viure centenars d'anys amb la cura adequada? Aquesta pràctica mil·lenària, que combina art i horticultura, té una curiositat fascinant. Cada bonsai és una obra viva que reflecteix l'harmonia entre l'home i la natura. Els mestres bonsaiistes poden crear arbres que semblen vells i robustos, amb troncs gruixuts i branques torçades, tot mantenint-los en una mida reduïda, sovint de menys de 60 centímetres. Això s'aconsegueix mitjançant tècniques com la poda regular, el control de les arrels i l'ús de testos petits que limiten el creixement sense malmetre la salut de l'arbre. Alguns bonsais, com els del Jardí Botànic de Tòquio, tenen més de 500 anys i han sobreviscut a guerres i desastres naturals gràcies a la dedicació dels seus cuidadors. A més, cada espècie requereix de tècniques específiques i els estils varien. Aquesta paciència i precisió converteixen els bonsais en una metàfora viva del temps i la perseverança, captivant cultures d'arreu del món.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumen un segon accident, també sumem, de fet, un segon accident a l'AP7 a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no apujaran, no s'apujaran més.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar

0: Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
1: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
0: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
2: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
3: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els tassos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
2: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
3: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar, perquè els recursos són els que són i, per tant, allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prens lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant amb biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
2: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
3: Sí, no, la autoritat està de moda i no és més de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser, periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques de govern. Jo repassava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra

0: un símptoma que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no? De diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, eh? O d'avançar en un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2 o 3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, duran menys de 4 anys, per tant no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes a per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
1: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
0: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix, no tot arreu la situació és la mateixa, i per tant hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
1: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
0: Bon dia a vosaltres, gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
3: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
4: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
5: Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen,
3: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
6: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
3: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
7: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i la inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
8: Ser com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
7: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
1: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
9: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'un alumne de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
10: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents i inclús mos va donar la llista dels pobles que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-mos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
9: La manca de connexions afecta especialment els estudiants que encara no tenen carnet de conduir i, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les administracions estudien una solució estable que permeti garantir el retorn dels alumnes després de les classes de tarda.

0: Les 8 en punt del matí abordem la crònica esportiva explicant-vos que el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet imposant-se per 89-82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45-44. El duel va estar ajustat fins al final quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega de Televisió de Girona.
2: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
3: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
2: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria del camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
0: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
4: He jugado toda la vida de 6, de pivote. Pero sí es verdad que en cadete, de segundo año, me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir. Y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo. Puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
0: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar 2 victòries en 2 partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
5: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas, que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos, que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
6: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: Deixeu-me que us expliqui una cosa. Conforama Badalona presenta la seva botiga totalment renovada al Parc Comercial Montigalà. Podràs inspirar-te amb els seus nous ambients, triar entre més de 300 sofàs amb descomptes de fins al 50% i descobrir, de la mà del seu equip d'experts, més de 50 cuines a mida pensades per tu, el seu nou espai d'exposició. Què esperes per visitar-la? Conforama Badalona, la teva nova llar.

0: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Bon dia, Badalona. El gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord aprova el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències, però reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer.
1: Badalona Matí. Àlex Isó.
4: Com us hem explicat aquests dies, més de 2.500 centres educatius públics a Badalona, l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari i 51 residències públiques per a gent gran a Badalona, Parc Serentí i Sant Roc s'hauran climatitzat d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar, alhora que posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Així ens ho explicava ahir al Badalona Matí en Ricard Nogués, que és el director general d'AMIFESA.
5: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat de més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
4: És divendres 25 de setembre de 2026. Repassem altres titulars del dia.
1: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
4: Una trentena de persones podran formar-se i tindran la possibilitat de treballar a l'empresa de transport públic Tuxal, Grup Direxis, gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament a través de l'IMPO. Tuti García, bon dia.
6: Bon dia. En concret, la iniciativa permetrà a les persones escollides formar-se per obtenir el permís de conducció D i el certificat d'aptitud professional i preveu un compromís de contractació d'almenys el 40% de les que obtinguin l'habilitació professional. Per tant, s'espera que almenys 12 de les 30 persones formades s'incorporin a l'empresa de transport.
4: I precisament les cotxeres d'autobusos de guixeres de l'empresa Direxis Tuxal obren les portes al públic demà dissabte.
6: Si les persones que es van inscriure a la visita durant la Fira de Mobilitat podran descobrir diferents aspectes del funcionament del servei, com la preparació dels autobusos, les diverses tipologies de vehicles o el manteniment de la flota.
4: El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal.
6: Alerten que l'equipament no estarà disponible per principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Segons el govern, el projecte està aturat per culpa de l'Incasòl.
4: I Badalona en Comú Podem alerta que la crisi de l'habitatge s'agreuja i denuncia l'especulació dels fons voltor.
6: Sí, en una entrevista al Badalona Matí, la presidenta del grup municipal Aida Llaurador ha posat com a exemple el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha viscut 70 anys al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres. Els comuns asseguren que situacions similars es repeteixen a Badalona.
4: La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per a la gent gran.
6: Recordant que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona, asseguren que no s'ha avançat en res des d'aleshores.
4: 7 de cada 10 pacients dels hospitals i dels centres d'atenció primària són crònics, un fet que generalment està relacionat amb l'envelliment.
6: Per aquest motiu, la Regió Sanitària Metropolitana Nord ha iniciat un projecte per millorar la coordinació entre els diferents professionals de la salut a l'hora d'atendre'ls. La iniciativa permet que el personal pugui accedir a una fitxa unificada dels pacients.
4: El barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona.
6: L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. Una escultura que presidirà la futura plaça, que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan entre els carrers de Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i que donarà també nom a la plaça.
4: En plana cultural, la plaça del president Tarradellas tornarà a vibrar aquest dissabte amb una nova edició dels Tardeos.
6: La proposta musical organitzada per l'Ajuntament de Badalona començarà a les 7 de la tarda, i en aquesta edició la música dels 80 serà la protagonista. Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania.
4: I comença la nova temporada als teatres municipals de la ciutat.
6: L'Ultimàtum, de Jordi Oriol, obre la nova temporada al Zorrilla a les 8 del vespre. Avui també el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i la inauguració de l'espai renovat.
4: En plana esportiva, després de la ressaca del títol de la Supercopa ACB, cal tornar a tocar de peus a terra pel debut a l'ACB.
6: Doncs sí, perquè la penya engega la competició diumenge a les 12 del migdia a Terres Gallegues, des de mitja hora abans, aquí a Ràdio Ciutat de Badalona. Serà contra un Breogán de Lugo molt més rodat que la Sisa Joventut.
4: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la cinquena jornada de la Lliga F.
6: Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat.
1: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Passen 6 minuts de les 8 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. La nova ponència del Constitucional sobre el recurs d'empara de Jordi Turull diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia. El text apunta que la interpretació sobre el delicte de malversació ha incorregut en una fallida lògica.
6: I Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat i els centres hauran de tenir un pla lector. La consellera Niubó planteja un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. Aspectes, diu, que han perdut pes al sistema educatiu i que no es pot permetre.
4: El Ministeri d'Habitatge estudia les propostes de Junts per desencallar el nou decret d'habitatge. En el marc de l'escandalós desnonament de Mari Carmen, la via de 87 anys desallotjada aquest dimecres a Madrid, el Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueras espera una resposta en les pròximes hores.
6: I l'Assemblea General de l'ONU es buida durant el discurs de Netanyahu i ell els acusa de covards. El primer ministre israelià ha negat el genocidi de Gaza, tot dient que és la mentida més gran del segle. Netanyahu també ha aprofitat per felicitar Donald Trump pel seu suport a la guerra de l'Iran.
4: Obrim plana de serveis connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, una situació molt i molt tranquil·la aquest divendres i tot el cap de setmana a l'àmbit metropolità. Tindrem alguns núvols, però completament inofensius, esfilagarsats, sobretot al llarg de les immediates hores, deixant aquesta sortida del sol tan maca que estem tenint. També aquest capvespre tornarem a tenir una posta de sol molt encesa, però no són núvols que hagin de provocar pluja ben feble. I la temperatura avui momentàniament més alta que la d'ahir. La tarda portarà temperatures de 28 a 33 graus a la majoria de comarques. Sobretot on més calor farà serà la falda de Sant Llorenç del Munt i també de Montserrat. Al cap de setmana veurem alguns núvols més, si de cas el diumenge més presents al matí, i la temperatura frenarà mínimament. N'estem pendents a la xarxa.
7: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
4: A Badalona ara mateix tenim una temperatura de 19 graus i ara és el moment de conèixer l'estat de la xarxa viària, connectant amb el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix has començat el matí i tenim 5 accidents amb camions implicats. A la P7 a Avinyonet del Penedès, a la C25 a Santa Maria d'Oló, a Bàscara, a la P7, al Guaire i també a Puigcerdà. I força moviment en el que és l'àrea metropolitana i que més us toca de prop. És el cas de la C17 a Mollet en sentit Barcelona, per exemple, a la C58, on hi ha problemes a la zona entre Sabadell i Sant Quirze, aproximadament cap a Barcelona, i ara mateix apareix una avaria també per accedir al nus de la Trinitat és a Montcada, amb un altre carril tallat. Per tant, matí intens, amb aquests problemes puntuals, però no amb molta mobilitat a l'àrea metropolitana, i per això us demanem que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
9: Sabem que el teu client primer pot voler un inodor normal i que al final potser te'n demanarà un de suspès amb cisterna encastada. A Obramat tenim una àmplia gamma per a qualsevol reforma de bany. Inodors, plats de dutxa, lavabos, mobles de bany, mampares i accessoris de les millors marques i al millor preu. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
10: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Àlex Siso i Tuti Garcia a Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i Quico Bernal a la realització a Televisió de Badalona. El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals.
6: Més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona, l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari i 51 residències públiques per gent gran, aquí, al Parc Sarantell i Sant Roc, s'hauran climatitzat d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles.
4: Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho va explicar ahir en Ricard Nogués, el director general d'AMIFESA, al Badalona Matí.
5: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas, i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat de més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
6: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Segons els professionals del gremi, l'aerotèrmia permet aprofitar l'energia de manera més eficient i també pot subministrar aigua calenta per les dutxes dels centres. Pel que fa a la fotovoltaica, defensen que pot reduir la despesa elèctrica perquè l'horari de funcionament de les escoles coincideix, en bona part, amb les hores de més producció solar.
5: Doncs podria, bueno, en aquest cas, donaria menys despesa elèctrica perquè te l'estalvies a través de la fotovoltaica. Perquè, bueno, és l'hora solar i, per tant, l'hora d'acció i, per tant, l'hora que la fotovoltaica reduiria el consum energètic, no? Vull dir-te, el que sí s'ha de plantejar...
6: Un altre dels reptes que assenyalen és la falta de professionals qualificats per executar totes aquestes actuacions en un temps tan reduït. El pla preveu intervenir progressivament en els centres, però els professionals alerten que serà necessari disposar d'un nombre suficient d'instal·ladors i tècnics especialitzats per poder assumir el volum de feina.
4: I precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat al Badalona 360 Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
11: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut Eugeni d'Ors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut que està molt a prop de la nostra zona, i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
6: Des del centre celebren que aquestes mesures arribin a instituts com l'Eugeni d'Ors, però creuen que ho fan massa tard. El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar, que va directament lligat a la climatologia.
4: Vuit i 13 minuts, una trentena de persones podran formar-se i tindran la possibilitat de treballar a l'empresa de transport públic Tuxal Grup Direxis. faran gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Badalona a través de l'Institut Municipal de Promoció de l'Ocupació.
6: En concret, la iniciativa permetrà a les persones escollides formar-se per obtenir el permís de conducció D i el certificat d'aptitud professional i preveu un compromís de contractació d'almenys el 40% de les que obtinguin l'habilitació professional. Per tant, s'espera que almenys 12 de les 30 persones formades s'incorporin a l'empresa de transport badalonina. El programa està adreçat tant a persones en situació d'atur com a gent que actualment treballa però busquen una millora de feina sempre que compleixin els requisits establerts. Per poder-s'hi apuntar, cal ser major de 24 anys, disposar de permís de conducció B vigent i amb saldo de punts, i també cal estar inscrit al SOC.
4: La previsió és iniciar els cursos durant el mes de novembre de 2026 i l'itinerari formatiu tindrà una durada aproximada de 300 hores. Tuxal subscriu aquest conveni per sumar a l'empresa nous treballadors del territori. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el director general de Tuxal, Grup Direxis, Rafael Miera.
12: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit i després fer-ho doncs, amb una empresa amb solvència com Tuxal. No? I per tant, aquests dos elements per mi com a alcalde són importantíssims.
13: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet, i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació, i el que volem és incorporar gent del territori.
6: Tuxal compta avui dia amb una plantilla de 3.100 persones. A banda del servei aquí a Badalona, l'empresa opera amb la seva flota d'autobusos a Olesa de Montserrat, Saragossa, València i també Igualada. Des del mes de juny també presta el servei d'ambulàncies al Barcelonès Nord i està impulsant diverses promocions d'habitatge assequible arreu del municipi.
4: I les cotxeres d'autobusos de guixeres de l'empresa Direxis Tuxal obren les portes al públic demà. Les persones que es van inscriure a la visita durant la Fira de Mobilitat celebrada el passat dissabte podran descobrir diferents aspectes del funcionament del servei, com la preparació dels autobusos, les diverses tipologies de vehicles o el manteniment de la flota.
6: Si l'objectiu de l'empresa és reforçar el seu compromís amb un transport públic proper, inclusiu i de qualitat, la iniciativa, com deies, forma part de les activitats organitzades a la Setmana Europea de la Mobilitat.
10: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
4: El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal. Alerten que l'equipament no estarà disponible a principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Segons el govern, el projecte està aturat per culpa de l'Incasòl.
6: Per als socialistes, la situació és especialment greu, tenint en compte que l'únic recurs públic que hi havia a la ciutat per atendre persones sense sostre, l'alberg de Can Bufi Vell, es va tancar fa més de 2 anys. Defensen que l'obertura del servei de menjador social s'està allargant en excés i no estarà disponible de cara als mesos més freds de l'any. Fernando Carrera ho explicava així. Ell és el president del grup municipal socialista.
14: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació, i aquest govern està condemnant a la gent que viu al carrer permanentment, operació fred de l'operació fred, a viure al carrer a temperatures insuportables. Aquesta és la realitat d'aquest govern.
4: Per la seva banda, el govern municipal acusa la Generalitat d'aturar el projecte. Expliquen que la primera intenció era pagar un lloguer per al local on s'ha d'ubicar el menjador, però davant l'elevada inversió que s'havia de fer per adequar l'espai, es va decidir comprar-lo. L'executiu assegura haver comunicat a l'Incasòl la seva intenció i encara no n'ha rebut resposta. Cristina Hueras, la primera tinenta d'alcaldia.
15: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasòl. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasòl per saber a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
6: El projecte de menjador social municipal es va anunciar el mes de maig. S'ubicarà a l'avinguda d'Alfons 13 a Sant Roc i oferirà menjar en dos torns per 32 persones. L'espai té dues plantes i a l'Altell es podran fer gestions telemàtiques i allotjar persones sense sostre en episodis de baixes temperatures o davant d'emergències, com ara esfondraments d'edificis.
4: Vuit i 19 minuts, encara en plana política, Badalona en Comú Podem alerta que la crisi de l'habitatge s'agreuja i denuncia l'especulació dels fons voltor. En una entrevista al Badalona Matí, la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador, ha posat com a exemple el cas de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha viscut 70 anys al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres.
6: Si els comuns asseguren que situacions similars es repeteixen a Badalona, reclamen al govern espanyol que tiri endavant el decret de moratòria dels desnonaments i critiquen el rebuig dels partits de dretes.
16: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, a Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del Gas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
6: Llaurador també reclama més recursos per agilitzar els processos judicials, especialment en casos de robatoris, i frenar així la multireincidència.
4: La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per a la gent gran. Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Asseguren que no s'ha avançat res des de llavors.
6: Durant el debat del ple, l'alcalde es va comprometre a fer arribar a la Generalitat la proposta d'un solar on poder ubicar l'equipament i que ja estigués qualificat com a tal. Han passat 5 mesos i, segons l'entitat, no s'ha fet cap tràmit. Els pensionistes asseguren que la situació a Badalona és crítica. Les places públiques en residències per la gent gran estan plenes i les concertades tenen un cost molt elevat. La Marea Pensionista ha fet arribar la petició als grups parlamentaris i té previst fer-ho també a tots els grups municipals. En Pedro Jesús Fernández és el portaveu de l'entitat.
17: El que farem és demanar una reunió als grups municipals a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt i el que cal és que ningú oblidi que una persona dependent pues necessita una atenció i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
6: A banda de la necessitat de places públiques en residències per la gent gran, la Marea Pensionista reclama un increment de les pensions del 6% de cara a l'any vinent per recuperar el poder adquisitiu perdut aquest 2026.
4: Set de cada 10 pacients dels hospitals i dels centres d'atenció primària són crònics, un fet que generalment està relacionat amb l'envelliment. Per aquest motiu, la Regió Sanitària Metropolitana Nord, inclou Badalona, ha iniciat un projecte per millorar la coordinació entre els diferents professionals de la salut a l'hora d'atendre'ls.
6: Sí, la iniciativa permet que metges, infermeres, treballadors socials i administratius puguin accedir a una fitxa unificada dels pacients. Això permet vetllar per la seguretat dels malalts i avançar-se a les possibles complicacions. A la vegada, els pacients tenen al seu abast diferents eines digitals per reportar quin és el seu estat. Ho ha explicat la directora de Cronicitat de la Regió Metropolitana Nord, Maris Nart.
18: Per sort, el Departament de Salut té una sèrie d'instruments, un de molt conegut per tothom és la meva salut, un altre que ja no es coneix tant, però en el cas dels pacients crònic complexes és el PIC, que és un document que des de primària es redacta amb els acords que el pacient escriu i alhora també aquest document serveix de pista per l'especialista d'un altre nivell assistencial perquè pugui tenir una informació que li fa optimitzar molt més el seu temps.
4: La guia també descriu quin recurs activar davant de crisis quan els símptomes empitjoren o quan hi ha trasllats d'usuaris d'un centre a un altre. Un informe que ajuda tant els treballadors sanitaris a optimitzar temps i recursos recursos, com sobretot als pacients, perquè no empitjori el seu estat de salut. La metgessa d'atenció domiciliària del Cap del Progrés, Montse Pimienta, ha assenyalat els beneficis que pot comportar pels pacients.
19: Per tot és fonamental i és un dels objectius claus d'aquesta ruta el poder identificar aquestes persones de manera precoç i oferir una atenció proactiva en aquests casos. És fonamental poder identificar en etapes inicials de fragilitat perquè és on les intervencions que els podem oferir seran més beneficioses per ells i ens ajudaran segurament, si no a revertir l'estat de cronicitat, sí, en certa manera, a enlentir la seva progressió i a millorar la seva qualitat d'atenció.
6: Actualment el projecte s'està donant a conèixer entre els professionals sanitaris que d'entrada fan una bona valoració. També esperen que es pugui ampliar altres malalties o més pacients en el futur, com la salut mental o la població infantil i juvenil.
4: El barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada, comptant la base.
6: L'escultura presidirà la futura plaça, que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan, entre els carrers de Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i donarà també nom a la plaça. Actualment, l'espai, que està inclòs dins l'àmbit de l'àrea residencial, l'estratègica de l'Estrella, ja està urbanitzat. Amb aquesta escultura, la plaça farà honor al passat romà de la ciutat, i és que la Venus, que data del segle I després de Crist, es tracta de la peça més emblemàtica del Museu de Badalona.
4: Cinc minuts i arribarem a 8:45 del matí. El festiu de la Mercè ha deixat aquest dijous una imatge poc habitual entre setmana a la ciutat. Molts badalonins i badalonines que habitualment es desplacen cada dia a Barcelona per treballar han aprofitat que ahir era festiu a la capital catalana per quedar-se a Badalona i gaudir d'una jornada de platja, passeig i activitats a l'aire lliure.
6: Doncs sí, Barcelona va celebrar ahir el dia gran de la seva festa major, que s'allargarà fins diumenge. La programació inclou activitats de cultura popular, música i espectacles repartits per diferents espais de la ciutat. Molts badalonins es plantegen desplaçar-se cap a la capital mentre s'allarguin les propostes, sobretot al cap de setmana. Però ahir van aprofitar el dia festiu per fer plans d'oci aquí a la ciutat. Fins i tot alguns barcelonins van venir a passar el dia a Badalona.
20: Hoy aprovechando el festivo para dar un paseíto en bici, aprovechar el sol, un poquito de lo que nos queda de verano, luego una terracita con amigos.
21: Vivo en Barcelona y por motivo de fiesta en la Merced salí con la familia a pasear a la playa. También es cumpleaños, coincidió con el cumpleaños del niño y hemos salido acá a venir a la playa a disfrutar un poco con la familia.
22: Vivo en Barcelona, pero suelo venir bastante frecuente para acá. Fui al gimnasio y ahora pues me he quedado acá con unos amigos en el Chiringuito para disfrutar de lo que queda del verano.
23: Hemos tenido fiesta en Barcelona y hemos venido a pasar el día aquí a la estupenda calle del Mar de Badalona, que nos encanta pasear por aquí.
4: Tot i ser dijous, els restauradors de la Rambla també van notar un augment de la clientela i ho comparaven amb un dia de cap de setmana.
6: I també el dispositiu especial de la Mercè afecta les connexions entre Badalona i Barcelona. Avui i demà hi haurà servei de metro durant tota la nit. Les connexions ferroviàries entre Badalona i Barcelona mantenen el servei habitual amb les línies de rodalies que connecten la ciutat amb la capital catalana.
4: La plaça del president Tarradellas tornarà a vibrar aquest dissabte amb una nova edició dels Tardeos. La proposta musical organitzada per l'Ajuntament de Badalona començarà a les 7 de la tarda i en aquesta edició la música dels 80 serà la protagonista.
6: Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania que combinarà música en directe, animació, dansa i audiovisuals i que vol donar la benvinguda a la tardor i que estarà dedicada, entre molts altres artistes, a Queen, Michael Jackson, Madonna, Bonnie M, Escoltem, o Alaska, i estarà liderada per la DJ Neus González.
4: També s'hi preveu animació en directe i l'activitat arriba després de les dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany. Tuti, aniràs a ballar o què?
6: Doncs no ho sé, m'ho estic pensant.
4: Doncs vinga, jo, si és els 80, segur que sí.
6: Això sí, sempre va bé, oi?
4: Sempre, sempre. Doncs també us hem de recordar que hi ha una altra proposta cultural, perquè també comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona. També el Círcol dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i la inauguració de l'espai renovat aquest divendres. A Camí de Bitges també es podrà gaudir el cap de setmana d'una activitat teatralitzada. Ens en dona més informació la nostra companya Sílvia Villarroel.
0: L'ultimàtum de Jordi Oriol obre la nova temporada als teatres municipals aquest divendres amb una tragicomèdia a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla.
1: L'únic que vull és recuperar la meva família, d'acord? Tens alguna novetat? Tens alguna pista?
2: Bajo el mar, la sirenita.
1: No, cal. Validació d'aquí.
3: Com?
1: De qui?
3: De aquí.
1: No, de aquí, no, d'aquí.
3: De quién?
24: De sa presidenta.
0: Un espectacle que combina ciència, humor i joc escènic per parlar d'un món que s'esquerda i d'una realitat cada cop més difícil de definir. Tot plegat, un espectacle en diverses capes relacionades amb el títol de l'obra. Escoltem en Carles Pedregosa, intèrpret i responsable de la música.
25: Hi ha un ultimàtum, hi ha una amenaça a la població, hi ha una crisi global, com més o menys el que vivim darrerament, o com hem viscut, per exemple, amb el Covid, i alhora hi ha una teoria d'un físic, que és la teoria de l'últim àtom, no? Per tant, les lectures sempre són moltes i diverses.
0: La nova programació teatral ve farcida de propostes ben diverses, des d'espectacles familiars, de dansa, de circ i el nou cicle Entre Cordes. També hi ha tres representacions amb segell badaloní. Ho explica en Jordi Agelet, tècnic de Badalona Cultura.
26: Tres espectacles ben bé que portem aquest semestre que han estat en part creats dins els teatres municipals, tant el del Carles Sans com la Tresquila Verdesca amb el Rau Rau o el Com toca de passa de l'Oriol Genís han tingut un període d'estada en els teatres municipals. Ens fa molta il·lusió aquestes coses perquè és producció artística de primeríssim nivell en relació amb la ciutat.
0: També el Círcul presentarà la nova temporada 2026-2027 d'una manera molt especial. Després d'uns mesos, obrirà les seves portes aquest divendres al vespre a les 8 amb un espai renovat que conserva l'essència i la història del Círcul. I ja per acabar, us parlem d'una activitat familiar per descobrir i fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia de Can Miravitges. El Museu de Badalona ofereix una visita teatralitzada amb una degustació dolça. Serà aquest diumenge 27 de setembre a 11:15 del matí. En definitiva, hi ha teatre per donar i per vendre. Us hi apunteu?
27: Badalona Matí.
4: 2:15 de nou, nominats als Premis Emmy, el documental del jugador de bàsquet Charles Thomas, que va jugar durant els anys 60 i 70 al Sant Josep.
6: El documental, dirigit pel català Fèlix Colomer, Temps mort, està nominat a millor documental esportiu i competirà amb Baila, Vini del Brasil i de Philipstone, entre altres. El documental de Colomer, creat amb imatges d'arxiu, testimonis i recreacions fictícies, podria alçar-se amb l'estatueta el pròxim 23 de novembre a Nova York.
4: Tot seguit, repassem la informació esportiva.
27: Badalona Matí, esports.
4: Després de la ressaca del títol de la Supercopa ACB, cal tornar a tocar ara de peus a terra pel debut a la ACB. La penya engega la competició diumenge a les 12 del migdia a Terres Gallegues, des de mitja hora abans, en directe a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: I serà contra un Breogán de Lugo molt més rodat que la Sisa Joventut perquè va haver de jugar la fase de classificació de la FIBA Champions League, on van caure a semifinals contra el modest Barça-Gua polonès. L'expectació a Lugo és total per veure Ricky la Provítola junts i s'espera que abans del maig hi hagi reconeixement per la Supercopa ACB.
4: D'altra banda, hi ha la tertúlia de Televisió de Badalona i van ser els dos tècnics campions, Dani Miret amb la Supercopa i Fabián Téllez, campió de la Lliga Catalana Challenge. Miret va explicar com veu el seu equip.
28: És perquè tothom està ràpidament en el seu rol i hem semblat més equip que ningú perquè tothom té un gran compromís d'estar en el seu rol. Ara, dins d'aquests rols, que cadascú es menja el que li toca en el seu plat, però hem d'ampliar això per ser millors i per ser un equip que no sigui que el dia que el Ricky o el Nico no facin un partidàs, perquè el Nico va fer molts punts i tal, però a l'inici que fa el Ricky. Ja, però és que això la gent no ho veu, perquè hi ha gent que et diu, ah, és que el Ricky només ha fet 2 punts. Calla, que no tens ni idea.
6: I Tellez va explicar que tenen el repte de tornar a l'elit del bàsquet espanyol i fer-ho donant oportunitats a jugadores joves del planter.
3: Les noies treballen molt bé, estem intentant créixer també com a equip, perquè són, és un equip totalment nou, és a dir, menys la Rebeca Cotano, que és una jugadora molt compromesa, no només amb l'equip, sinó ja amb el club. Nosaltres estem, doncs, evidentment, contentíssims amb una mica amb el perfil d'equip que tenim, molt jove, evidentment, té molt marge de créixer, però bueno, pas a pas.
6: La penya no debutarà a la Lliga Challenge femenina fins la setmana vinent contra el València B.
4: I el Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la cinquena jornada de la Lliga F.
6: Les badalonines quartes en la classificació de la competició arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat en un partit on l'expulsió de Maria Valenzuela a la mitja hora va deixar l'equip amb 10 jugadores.
4: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 en la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'ONA, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
5: Para mí el Granada lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
6: El maig, per cert, es disputarà el municipal de Palamós a les 12 del migdia.
4: I el Badalona estrenarà aquest diumenge el remodelat estadi de la Travessera de Montigalà en el partit de la quarta jornada de Lliga que l'enfrontarà el Sant Cristóbal.
6: Els escapolats disposen d'una bona oportunitat aquest diumenge per situar-se a la zona noble de la classificació en el duel que els enfrontarà el Sant Cristóbal. L'equip terrassenc s'ha reforçat bé aquesta campanya i compta les seves files com a jugadors destacats a l'exescapolat Pimentel o al lateral badaloní Jonathan Linares. Tots dos conjunts arriben després d'haver guanyat a l'última jornada i servirà per poder estrenar la renovada instal·lació de Montigalà, la qual, a banda de col·locar nova gespa artificial d'última generació, també s'ha construït una tribuna amb visera que donarà molta més comoditat als espectadors presents. El tècnic del Badalona, Genís San Pietro, diu que el Sant Cristóbal és un rival molt seriós.
7: És un equip que ja és un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'ha

0: la instal·lació.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona.
3: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
4: Si estàs pensant a renovar el teu sofà, vine a la nova botiga totalment renovada de Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. Més de 300 models de sofàs et sorprendran. Conforama Badalona, la teva nova llar.
5: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
6: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
5: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
7: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
8: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
9: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
8: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
9: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
8: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Sílvia Llamas, bon dia.
11: Bon dia.
12: Moment d'anar al quiosc.
10: Comencem el repàs de premsa donant un cop d'ull a les portades dels principals diaris catalans.
11: Sí, comencem pel periòdico on destaquen en titular Catalunya assegura l'energia per la gigafactoria. Un nou pla elèctric que desbloquejarà els futurs campus del Clínic i el Josep Trueta. La foto de portada li dediquen aquest espectacle amb drons a Barcelona en el marc de les festes de la Mercè i titulant La Mercè porta la festa a tot Barcelona. La celebració arriba per primera vegada als 10 districtes amb nous escenaris a Glòries, Sarrià i Les Corts. Pel que fa a La Vanguardia, el principal titular, parlen d'aquesta crisi de l'habitatge i titulen Junts demanar rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments. La imatge li dediquen aquesta trobada a la Casa Blanca entre Donald Trump i Xi Jinping i titulen una crida a la coexistència. Al diari Ara, la imatge és d'aquesta mateixa trobada.
10: Quina cara, però en aquest cas, Trump, sí,
11: la cara de Donald Trump fa por. I el titular és Xi insta Trump a cooperar. El titular principal també pel tema de l'habitatge, Junts i PSOE tornant a negociar el decret antidesnonaments. Per últim, el diari El Punt Avui, doncs dedicant el principal titular, sí, i la imatge de la portada, altres temes, sí. Diuen el rescat de les capses de fotos. La col·lecció de fotografia domèstica de Jordi Barón revalora la memòria gràfica dels anònims, desatesa per trivial o poc artística, diuen.
10: Va, doncs ara repassem les notícies més destacades del dia. Què és notícia fora de Badalona? Doncs que el Ministeri d'Habitatge estudia les propostes de Junts per desencallar el nou decret d'habitatge.
11: En el marc del terratrèmol polític pel desnonament de la Mari Carmen, aquesta àvia de 87 anys desallotjada a Madrid, el Ministeri estudia les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueres espera una resposta dels socialistes en les pròximes hores, deia ahir. Un acord previ garantiria que, contràriament al que va passar abans de l'estiu, l'executiu aprovés per primera vegada un decret d'habitatge amb els vots garantits al Congrés. Recordem que al febrer Junts va registrar al Congrés una proposició no de llei que plantejava substituir la suspensió generalitzada dels desnonaments per un mecanisme que permetés a l'Estat assumir el pagament dels lloguers pendents de les famílies vulnerables. L'objectiu de la formació és que sigui l'administració i no els propietaris qui assumeixi el cost de la protecció social. Aquesta és una de les moltes propostes que té el grup de Míriam Nogueres. Per la seva banda, fons del Ministeri d'Habitatge han assenyalat que els seus equips estan estudiant l'encaix de les propostes. Segons Habitatge, el govern espanyol treballa en un decret ampli i transversal que aporti, diuen, solucions

0: estructurals en dues direccions. D'una banda, regular el frau i donar estabilitat a les persones que visquin de lloguer, i de l'altra, mobilitzar l'habitatge assequible.
1: I reaccions. Reaccions ahir al cas de la Mari Carmen Ayuso, que posa el focus dels desnonaments a Catalunya i el govern s'hi torna, és el I Tomàs.
0: La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha assegurat que per cada desnonament que hi ha a Madrid se'n produeixen 5 a la Catalunya. Díaz i Sánchez ha dit, ho ha expressat en referència al desnonament de Mari Carmen aquest dijous en una intervenció davant el Cercle d'Empresaris. Ayuso ha dit que aquest és un més dels 25.500 desnonaments que s'executen cada any a Espanya i que a Catalunya se'n produeixen més que a Madrid. La presidenta també ha carregat contra el president espanyol, Pedro Sánchez, i li ha dit que el desnonament s'ha produït en compliment d'una llei que el seu govern ha tingut 8 anys per modificar. Responent a Ayuso, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que les institucions catalanes estan combatent l'especulació amb habitatge i ha qualificat de colpidor el cas de la Mari Carmen. El president de la Generalitat ha instat els partits de la dreta i l'extrema dreta a permetre aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés. Illa ha afegit, això ja no és tenir una visió conservadora d'ella, sinó classista, inhumana i de cobdícia.
1: I de l'habitatge a l'educació, perquè arrenca la Generalitat la cimera educativa amb l'objectiu d'assolir un acord de país.
0: Aquest divendres se celebra al Palau de la Generalitat aquesta cimera educativa convocada pel govern amb esperit de diàleg i, com deies, la voluntat d'arribar a un acord de país. Això enmig de la crisi educativa que viu Catalunya, amb els docents mobilitzats i els errors de l'informe de les proves PISA. Durant la sessió es debatrà el que Illa ja va avançar dimecres, un pacte amb 4 principis clars. La previsió és que l'acord inclogui poques mesures i també que cada mesura vagi acompanyada de xifres de recursos i dates de compliment per fer-ne una avaluació. El tercer principi d'aquest acord és garantir la rendició pública anual dels resultats al Parlament, i el quart i últim, l'acord que el que es decideixi tingui continuïtat almenys durant 10 anys, com es fa, segons el president, als països on s'ha aconseguit millorar els resultats. És a dir, que si n'hi ha 4 i aquestes són dues, doncs hi ha dues mesures, entenc, concretes i amb xifres i recursos.
1: I a tot això, ahir sabíem que Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries de batxillerat i els centres hauran de tenir un pla lector.
0: El Departament d'Educació fa marxa enrere d'aquesta manera i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel 27-28 demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia amb què vol recuperar els bàsics, ha dit, de l'aprenentatge, els quals recull ara en una guia. Per exemple, es volen potenciar les redaccions i esquemes a mà, les lectures en veu alta, fer més càlcul mental i recuperar més suports escrits. La consellera d'Educació ha afirmat que són aspectes que han perdut pes al sistema educatiu i no es pot permetre.
1: Us n'adoneu que quan passen coses grosses, no?, de l'habitatge, el cas Mari Carmen, que hi ha moltes Mari Carmens, doncs s'hi posen, no?, el PSOE, ara amb Junts, van a correcuita a veure si poden aprovar o no, i en Educació, doncs el mateix, estem allargant aquí vagues, hem vist l'informe PISA, el desgavell que hi ha, doncs ara rectifiquen. Bé, 3.800 megawatts a Catalunya.
2: La xifra del dia.
1: Explica'ns.
0: La nova planificació elèctrica de l'Estat amb l'horitzó 2030 augmentarà un 50% la capacitat de demanda a Catalunya i permetrà sumar aquests 3.800 megawatts al sistema. La xarxa de distribució reforçarà amb noves subestacions o ampliacions d'actuals per tirar endavant projectes arreu del territori. Entre aquestes, el campus de salut del Clínic i de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, la gigafactoria de l'Ebre, el polígon Torre Blanca, quatre pilans de Lleida, o preparar l'escenari per fer arribar els 400 kilovolts al port de Barcelona. El secretari d'Estat d'Energia, Joan Gruissart, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, han destacat que la planificació suposarà una inversió històrica de fins a 17.000 milions d'euros a tot l'Estat.
1: I les colles castelleres de Tarragona estrenen el nou casc i el protector facial de la canalla per la Diada de la Mercè.
2: La imatge del dia.
0: Sí, fem aquest apunt abans de marxar a planes internacionals. Aquesta imatge que hem volgut destacar avui és aquesta enxaneta de xiquets de Tarragona amb nou casc i protector facial que s'està provant a hores d'ara. Els dos elements de protecció s'han provat en un dels en uns pilars de quatre que han alçat els xiquets de Tarragona, la jove, els xiquets de Serrallo i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau a la plaça de les Cols, minuts abans de la una del migdia d'aquest dijous. Durant l'actuació, les colles han combinat el casc nou i el vell i algun infant ha usat la màscara. El president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, Albert Torres, ha assenyalat que ara es testejarà el sistema. Descarten fer una implementació massiva i esperen que la canalla s'acostumi a la màscara. Doncs aquesta imatge segurament que la veurem repetida.
1: I ara sí, ho deies, en planes internacionals, l'Assemblea General de l'ONU es buida durant el discurs de Netanyahu i ell els acusa de covards.
0: Desenes de diplomàtics de diferents delegacions s'han aixecat i entre crits han marxat de la sala. La presidència ha hagut de cridar a l'ordre perquè Netanyahu pogués parlar. Abans de començar el seu discurs, l'israelià ha convidat a marxar a qualsevol altre covard moral, ha dit que no hagués sortit encara. Durant la seva intervenció ha negat diversos cops que Israel estigui cometent un genocidi a Gaza. A més, ha felicitat Donald Trump pel seu suport a la guerra de l'Iran, ha criticat Qatar i Turquia i ha retret a l'alcalde de Nova York que hagi intentat silenciar-lo.
1: I un jutge ordena a Trump restablir l'accés dels periodistes de la CNN, Politico i MSNBC a la Casa Blanca.
0: Segons ha dictaminat el tribunal en una nota recollida per la mateixa CNN, el magistrat considera que el veto aplicat per Trump no es va executar a través del procés constitucional adequat. Explica que els individus han de ser notificats i han de rebre l'oportunitat de ser escoltats abans que el govern els privi d'un dret protegit constitucionalment. Els tres mitjans van presentar dilluns una demanda contra l'administració de Trump per vulnerar el dret a la llibertat de premsa.
1: I abstenció històrica en unes eleccions al Marroc on ha guanyat el Partit Liberal.
0: Els tres partits que governen actualment al Marroc han tornat a endur-se la majoria de vots a les eleccions legislatives de dimecres, per la qual cosa és molt probable que es repeteixi l'actual coalició. Un cop més, el de Sensis ha estat el gran protagonista en les eleccions del Marroc perquè la participació ha estat la més baixa dels últims 20 anys, període en el qual sempre s'ha situat per sobre del 50%, excepte el 2021. Només un 38,08% dels electoral ha anat a votar uns 6 milions d'electors dels 15,8 inscrits. L'abstenció del 61,9%, segons les dades provisionals del Ministeri de l'Interior, és la més alta des de 2007.
1: I quines han estat, Sílvia, les notícies més llegides al nostre portal, a bdn.com.cat?
0: Doncs els usuaris, bueno, els lectors de la nostra pàgina web s'han interessat per aquestes obres adjudicades per reformar l'edifici de Correus i convertir-lo en oficines municipals. Us ho explicaven a l'informatiu. També una de les notícies més clicades ha estat aquesta entrevista que vam fer al Badalona Matí aquesta setmana, dimecres, si no m'equivoco, a Menarini, que celebra 65 anys a Badalona, en parlaven amb la responsable de comunicació i sostenibilitat de l'empresa, Mònica Moro, i també s'ha doncs, llegit molt aquest, aquesta signatura del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Badalona i Tuxal, que formarà 30 persones i en contractarà doncs, com a mínim no? Unes 12.
1: Anem a les xarxes socials. Què es cou avui a les xarxes?
0: Doncs avui porta cua una publicació que es va fer des d'un perfil molt habitual a xarxes que publica sempre contractacions que es fan a l'Ajuntament de Badalona i publicava les despeses per viatges del 2026 de l'Ajuntament de Badalona. Destacava doncs, el viatge Fitur, que va costar 4.500 euros, algun partit de la penya de més de 5.000 euros. Molts usuaris han comentat aquesta publicació. De fet, fins i tot el mitjà de comunicació El Plural se n'ha fet ressò i titula l'Ajuntament de Badalona es va gastar més de 5.200 euros en un viatge d'Albiol a Atenes per veure jugar la penya. M'he quedat amb alguna publicació que responia a aquestes informacions. Un usuari, l'Andreu, diu: indignant, l'Ajuntament es gasta aquests diners, el diner dels ciutadans ha d'anar als barris, a la seguretat, als serveis públics i no a pagar viatges. Entenem que el partit de la penya, jo ara em fico on no em demanen, però el viatge de l'alcalde no és només anar a veure el partit, sinó fer gestions, no? Perquè esdeveniments com la Supercopa o la Final Four arribin a la ciutat.
1: No, clar, sol s'han d'organitzar, clar.
0: Doncs aquí queda això. Precisament parlant de l'alcalde, ha publicat un vídeo l'alcalde on parla de més obres que s'estan fent a la ciutat i des del carrer Pau Pifabré de Badalona explica el que s'està fent en aquesta via. No sé si el podem escoltar.
1: Sí.
0: Parla d'aquesta reforma... que s'està fent l'asfaltat i tot el tema del clavegram en aquest carrer de Pau Pifarrer. Diu que és una més de les obres que estan en marxa a la ciutat. I en relació amb això, des de la colònia Sant Jordi, del barri de Canyet, també parlant del seu carrer, però en aquest cas posen una imatge de carrer, diuen plaques aixecades i vores tallants en un carrer per on caminem cada dia. Demanem a l'Ajuntament una revisió de l'estat del paviment de la colònia Sant Jordi i la reparació dels punts de risc.
1: Fa dies, que ho estan dient.
0: Sí, fa dies que reclamen que l'Ajuntament faci inversió al barri.
1: Doncs sí. Va, anem a la proposta cultural, que ja friso.
2: Què no et pots perdre?
1: On anem, Sílvia?
0: Doncs avui tanquem aquesta setmana que hem tingut de propostes pels concerts de la Mercè anant al Teatre Grec. Què et sembla?
1: Molt bé, és preciós.
0: Jo no he anat mai, mira.
1: I has d'anar.
0: He d'anar. Avui no puc, però un altre dia aniré. Val? Avui, a partir de 9:45 de la nit, actuarà Nacho Vegas al Teatre Grec. L'aforament és limitat i un cop s'ompli el recinte, no s'hi podrà accedir. Així que...
1: Doncs aneu ràpid. Aneu dureta.
3: Esto no es ningún principio.

0: Parla clar, eh?
1: Sí, sí.
0: Parla clar, Nacho Vegas. No només sí. canta, també parla, eh? Aquestes lletres.
1: Ve molt l'acord d'aquesta cançó sí. amb el que estem vivint aquesta setmana.
0: De desnonaments, mm-hmm. oi? Capitalisme. Teatre Grec, si no hi podeu anar avui, recomanació del programa, aneu un dia al Teatre Grec, que hi hagi doncs, algun espectacle o no, i passegeu, però avui a 9:45, el gran Nacho Vegas. Gràcies, Sílvia, bon cap de setmana.
1: Igualment, tuti. Matan, torturan, enganyan, terrorismo, marca España, tribunales de extracción, CSA o demolición, estos

0: Dos minuts i arribarem a les 9 del matí. Seguim aquí en directe, al 94.4, i fem un repàs als continguts que tenim preparats per avui. Al Badalona Matí posarem el focus en les famílies i en com tenir fills pot agreujar el risc de pobresa. En parlarem especialment amb l'Associació Catalana de Famílies Monoparentals i amb l'Associació de Mares Solteres per Elecció. Com cada divendres tindrem doblet de tertúlia, començarem per la tertúlia d'actualitat, també la tertúlia ciutadana per posar sobre la taula tots els temes d'interès per tota la ciutadania. També tindrem secció de Cuore, a Cuore Mio, repassarem tota la crònica social des d'una perspectiva també amb humor, que sempre va bé per tancar la setmana. També hi haurà espai per al cinema, les estrenes de cinema, el repàs de l'agenda del cap de setmana amb aquest tardeo que hi ha previst per demà a la plaça del president Tarradellas de Música dels 80, entre altres actes. A més, avui també estrenem una nova secció de maquillatge aquí al Badalona Matí, amb la Raquel Merino, que ens donarà consells per tenir el rostre ben a punt i ben maco de cara a la tardor. A més, acabarem amb la inspiració de la Tuti Garcia, tots aquests continguts fins a les 12 del migdia, aquí al 94.4, al Badalona Matí, puntual, com diem, fins a les 12, 4 hores de directe. I ara el que farem és repassar tot seguit els continguts, les prèvies del cap de setmana esportives, amb el nostre company Ferran Vinaixa. Ferran, bon dia.
1: Bon dia, Àlex. Avui és divendres i esports és dia de prèvies. Començarem avui mateix amb la inauguració del camp de la Travessera Montigalà, un camp totalment renovat que donarà serveis a equips com el Badalona Women, el Badalona Dracs, el Sígol i també el Club de Futbol Badalona. Començaran les transmissions aquest cap de setmana, dissabte, demà dissabte a les 12, des del municipal de Palamós, on el Badalona Women rebrà el Granada, i diumenge a les 12, debut de la penya a la Lliga ACB contra el Breogán de Lugo amb Xavi Ballesteros al mando. I diumenge a la tarda, a les 6, viurem precisament al camp de la Travessera de Montigalà, on l'estrenarà el Badalona rebent el Sant Cristóbal de Terrassa, un partit que es podrà escoltar en directe a Ràdio Ciutat i també veure per Televisió de Badalona. Això és tot avui, que passeu un bon cap de setmana esportiu.
0: Gràcies, Ferran, i és el moment de conèixer també els continguts informatius que ens tenen preparats els companys de Televisió de Badalona, dels serveis informatius. En Mateu Sido, bon dia.
2: Molt bon dia, Àlex, què tal? Doncs nosaltres parlarem avui de la presentació de l'inici de les obres de la sala d'estudis de la plaça de Julià Minguell. D'altra banda, també ens aproparem fins a l'Espai Betúlia, perquè demà s'inaugura una exposició anomenada Demà hi haurà lluna nova, de l'artista britànic Michael Laughton, del qual doncs en farem una prèvia. I també, doncs, evidentment, en l'àmbit de la cultura, avui inauguració de temporades de teatre, tant les municipals com també el Círcul. Per tant, doncs, estarem atents a què és el que ens ofereixen tant uns com uns altres.
0: Molt bé, Emma, moltes gràcies. Estarem atents.
2: Bon dia.

0: Gairebé passen dos minuts a les 9 del matí. Segons un estudi de FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, tenir fills agreuja la pobresa entre les famílies amb pares joves i les llars monoparentals. Són les més perjudicades. I és que més d'un de cada quatre menors viu per sota del llindar de la pobresa i un de cada tres es troba en risc de pobresa o exclusió social. A Catalunya, criar un fill o filla té un cost mitjà de 938 euros al mes, fet que el converteix en el territori més car de tot l'estat espanyol per a la criança, gairebé 200 euros per sobre de la mitjana estatal. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen la presidenta de l'Associació Catalana de Famílies Monoparentals, la badalonina Elena Valle. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també la Lola Domínguez, que és coordinadora de l'Associació de Mares Solteres per Elecció de Girona i Maresme. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Badalona Matí. El primer cafè.
0: Elena, Lola, ho dèiem ara, a la presentació. Tenir fills agreuja la pobresa, especialment entre les famílies joves, no? Pares joves i famílies monoparentals. Dèiem, és car tenir fills, o costa car, o totes dues coses.
2: Totes dues coses.
0: Lola.
2: Sí. Nosaltres, com a famílies monoparentals, ja sigui per elecció, en el cas de l'Helena, arribades, hem de pensar que només tenim un sou. Nosaltres, en el moment en què això falla, ja no tens d'on treure. No és el mateix. A sobre de tot això, pensa que no som 4, per dir-ho d'alguna manera. Pensa que la natalitat ha baixat un 28%, però nosaltres hem crescut en un 33%. O sigui, hi ha molts nens que depenen d'un sou només per poder arribar a final de mes. Si aquest sou no està molt, molt quadrat, no hi arribes. Has de pensar sempre que el primer que treus és el de sempre, no? El que no és bàsic, però és que el bàsic també és molt car. Els nens tenen gastos perquè els nens creixen, tu n'has de comprar roba cada any, però també els has d'alimentar, que això és el que costa potser més. Aleshores, jo crec que l'Helena estarà d'acord amb mi. Sí, hi ha moltes coses que tu has de treure-li als nens. I això qui pateix és el nen, perquè un adult es fa, però els nens tenen... comparen amb els nens del costat. Clar, ells van a una escola i veus que, bueno, que no és el mateix el que tenen uns que els altres. I ja no t'estic parlant de materials, t'estic parlant d'essencials.
1: I no només essencials, sinó coses de la vida, de l'habitual, sortir al cinema, fer excursions, fer vacances, ¿vale? Totes aquestes coses, les famílies monoparentals, ens costa molt arribar. Que semblen extras, però quan arriba el mes de setembre i comencen les escoles i comences a dir tu què has fet, vale? I el tu què has fet és, com jo dic, el corredor mediterrani, que és de casa a la platja i de platja a la casa, vale? Ostres, costa. I no només és un tema econòmic, també és un tema de mitjans i de conciliació laboral i de conciliació familiar. Nosaltres només tenim una línia per conciliar, ¿vale? En el millor dels casos. ¿Vale? Llavors tot costa. No és només les coses materials, com deia la Lola, ¿vale? Que l'estoig sigui d'un bazar o que sigui d'una marca, vale? Sinó també el que et costa arribar a recollir la criatura a l'escola o al transport, vale? Totes aquestes coses. Normalment, i aquí la responsabilitat dels mitjans de comunicació hauria de ser més alta, vale? Sempre surten notícies de la quantitat d'ajuts que tenim les famílies monoparentals. Des d'aquí dic que és mentida. Les famílies monoparentals, pel fet de ser monoparentals, no tenim ajuts. L'únic ajut aquí a Catalunya és un carnet que ens dona certs descomptes o punts en certes coses. Totes les altres ajudes estan vinculades al risc de pobresa i exclusió social. ¿vale?
0: Però pel fet de ser família monoparental, simplement teniu un carnet de la Generalitat que us
2: que
0: permet fer alguns descomptes.
2: A veure, els descomptes són molt relatius.
0: En quins àmbits?
2: I a més fan riure. Perquè jo no necessito un descompte per anar a PortAventura, que és on fan un descompte. Per què no? Perquè ja m'agafo el cupon de cert supermercat que els té allà i tinc el mateix descompte.
0: Que necessitaríeu descomptes en coses més bàsiques, no? Més essencials.
2: I això...
1: I realistes.
2: I realistes, exacte. I tampoc, i el que diu la Helena molt ben dit, és cert punts certs. Si tu vols anar a una escola, tu sempre busques l'escola que estigui o ben a prop de casa o bé a prop de la feina. Perquè, com ella també t'ha dit, tenim una línia. Si no podem conciliar, ja estem ben fotudes. Perquè és bàsic. Si no som nosaltres, no tenim l'altra part. Dic l'altra part perquè nosaltres, més del 80%
1: part,
2: som mares, però és que també hi ha pares. Val? Per això dic l'altra part, no defineixo homes o dones. No hi ha aquesta altra part que pugui venir a buscar. Val? Llavors, aquí tens un problema. Aleshores, els punts. Tu ja estàs buscant alguna cosa que estigui a prop. Els punts que tu tens és un punt per desempatar en cas de que hi hagi un empat. Vull dir, no per ser monoparental...
0: No teniu més beneficis ni més avantatges, eh?
2: No. El meu fill té 9 anys i no he rebut mai un ajut. I és ben cert això que et dic, que el Consell Comarcal em va... Un dia vam comentar, no? Em vaig trucar, escolta, no m'han donat resolució, les beques menjador... I home, clar, perquè estàs... No, per sobre del llindar. El llindar és molt baix.
1: Molt baix.
2: Has d'estar visquent al carrer perquè et donin un ajut. I la mateixa noia em va dir, escolta'm, si no et sap greu, m'agafaré el teu telèfon perquè hem vist que això no és just. Mm. I que un organisme públic governamental te digui això no és just, ja tenim un problema.
0: Per tant, fa falta prendre consciència per part de les administracions. No
2: I
0: sé
2: tant,
0: si heu iniciat molta. Algun moviment per reclamar ajudes i teniu alguna cosa en marxa.
1: Aquest any fa 25 anys que es va crear l'Associació de Famílies Monoparentals i fa 25 anys que lluitem per això. Vale? El moviment està creat, l'administració està assabentada d'aquestes dificultats que patim les famílies monoparentals i fa... Bueno, va fent cosetes, però fa 25 anys, torno a dir, que és que són molts anys, vale? Que estàvem demanant que almenys les famílies monoparentals tinguessin els mateixos drets que altres famílies en qüestió, per exemple, d'anar a la universitat, exempció de taxes a la universitat. Ho hem aconseguit aquest any.
0: Això ho heu aconseguit, eh?
1: Sí, el 2026. Vull dir, no pot ser que tot sigui tan lent. No pot ser que quan es legisli, vale, com és un tema de permisos de naixement, vale, de cura de nadó, hagin estat les famílies les que hagin lluitat en els jutjats perquè tinguem una equiparació en aquestes setmanes. Perquè una família biparental té permisos per la mare, permisos per l'altre progenitor, una família monoparental no els tenia, només tenia els permisos de la mare.
0: Permisos de treball, entenc, eh?
1: Permisos, la prestació de naixement.
0: De prestació de naixement, vale.
1: Els permisos de treball és una altra història.
0: És una altra història que també reivindiqueu...
1: Clar, o sigui, l'Estatut dels Treballadors, jo diria que el mot monoparental no hi és.
2: I no només això, pensa que... Això és una llei que va sortir pels cuidados dels menors i no s'està complint perquè els nostres nens no són de tercera. Estem parlant de que els nostres nens no tenen els mateixos cuidados, perquè no poden, perquè no tenen l'altre progenitor per poder tenir aquestes setmanes més de cura. Però si és que ara un dels nostres fills es posa malalt, pots comptar que jo tinc 5 dies, no? Un altre nen amb una família normativa, pare, mare biparentals, mare, pare, té 10, no té 5, perquè pot juntar tots dos, els nostres no. I el que ella et diu... Això ho hem lluitat als jutjats, però és que arribes, guanyes, i l'INS et diu, doncs ara no estic d'acord, i continuem, anem al Supremo. I
0: és tant. I es torna a començar, és una roda de hàmster i no s'avança.
2: Amb
0: no?
2: la qual després de 3 anys, nosaltres tenim un cas, una companya, i dic companya i el coneix molt bé perquè és la típica companya, perquè som amigues, ja érem amigues abans de començar els tractaments, I ella ho ha guanyat, i ho ha guanyat tot, i li donen els calés i li diuen que el temps no. Perquè com que la nena ja té més de 3 anys, diu, ja, però és que jo estic lluitant des del dia 2. Vaig sortir de l'hospital i vaig començar a lluitar això. Ja, però com no tiene más de 3. I ara encara està lluitant, però perquè li donin el temps per poder estar amb les seves filles.
0: Una part molt gran dels ingressos, no, d'una mare sola que ha de criar un fill es destina exclusivament a pagar el pis, imagino, els subministraments. Aquí també parlem de pobresa energètica i també... Coneixeu algun cas d'alguna mare de famílies monoparentals que es vegin obligades a compartir pis, que no puguin viure
1: moltes,
0: independentment?
1: Sí. I a més s'està com poetitzant, no? O
2: romantitzant, sí.
1: Romantitzant aquesta figura, no? Ostres, que bé, dues mares que s'ajuden a compartir pis. No. O sigui, han de compartir pis perquè els recursos per separat no arribarien a un lloguer. Vale? No és una cosa que diguis, ostres, és una decisió personal, pensada, meditada, que vull compartir. No és així. La majoria dels casos no és així. A l'Associació de Famílies Monoparentals el que també ens trobem no només és el lloguer de dues famílies que se'n van i comparteixen despeses, sinó habitacions llogades. Intenta llogar una habitació amb criatures. No tothom ho fa.
2: És difícil, vale, fins i tot trobar un pis amb un sol sou. Sí, només tens un sou i tens un fill. Saben que serà difícil treure't. En el cas de que tu no puguis assolir aquell lloguer, aleshores és molt, molt complicat.
0: I això imagino que suposa també una càrrega a nivell de pressió psicològica, no? En una llar amb dos progenitors les tasques es poden repartir, però en una llar monoparental una sola persona ha de fer-se càrrec de tot. Tot això acaba passant factura a nivell psicològic?
1: Sí, sí, sí. La salut mental, nosaltres des de l'associació potenciem moltíssim el recolzament i la salut mental de les famílies, perquè bé, hi ha una càrrega mental que si en una família biparental de vegades es divideix entre dos, no sempre, nosaltres ens quedem soles davant d'això.
0: I tornant una mica a l'àmbit laboral, aquesta trampa de la reducció de jornada, no? Si demaneu una reducció per poder cuidar els fills, clar, els vostres ingressos són els únics, es veuen reduïts, no? I això es aboca al risc de patir pobresa.
2: Evidentment. Quan tu demanes una reducció de jornada per cures a un menor, l'únic que fan és que et paguen a la Seguretat Social com si treballessis al 100% per cotitzar, però el sou baixa moltíssim. Aleshores, no ens ho podem permetre perquè només tenim aquest sou i conciliar és complicat. No en totes les empreses pots conciliar. I també és complicat perquè quan has de sortir tu. Amb la qual també et posen una mica de pega. Si ja ho has dit tu bé, és una trampa. Perquè no pots. Sí, ho pots fer, però aleshores et quedes sense diners. Com tu fas?
0: Lola, em deies a l'inici que la natalitat s'ha reduït un 28%, però que el nombre de famílies monoparentals s'ha incrementat un 33%, aproximadament.
2: Sí.
0: Aquesta és
2: la nostra xifra. En el nostre àmbit, mares solteres per a l'acció, sí que s'ha, que és el que tenim més o menys controlat, sí que s'ha ampliat amb un 33%.
0: De quin àmbit estem parlant?
2: Persones, mares, pares que decideixen tenir fill, un fill, una filla, un fills, i estan sols i ho fan per ells mateixos, amb tractaments.
0: I per què creus que aquesta xifra és així elevada, en un 33%, podem dir, tot i la reducció de la natalitat? En el teu cas, per exemple, què et va portar a ser mare soltera per decisió pròpia?
2: Bueno, nosaltres normalment hem dedicat la nostra vida abans. Abans tu tenies els fills molt joves i després, bueno, et casaves, tenies fills i la carrera quedava arraconada en un costat. Ara les dones ens hem empoderat, diguem-ho així. El fet és que hem decidit primer a l'àmbit laboral i quan ja estem establertes, ara tenim fills. Què passa? Que moltes vegades per poder estar en l'àmbit laboral, per poder crear-te tu mateixa, el que has de fer és estar sola. Lluites contra el món, són dones, ho tenim molt més difícil. Quan arriba el moment, ara ja és tard, o ara jo no busco un pare. Jo, en el meu cas, per exemple, quan jo ja estava establerta, vaig decidir tenir fills, però ja no tenia una parella, o la parella que tenia jo no em semblava la correcta. No parlarem de casos personals perquè em sembla lleig. Però sí que és cert que en aquell moment, quan era, bueno, és ara o mai, perquè el rellotge biològic corre. O sigui, aquella frase tan odiosa de "se te pasa el arroz", a mi me la va dir el meu metge, el meu ginecòleg. Aleshores dius, vale, doncs és ara. Ja tinc un nivell, ja estic establerta, ja tinc casa, ja tinc... Aleshores és el moment. I ja ho fas en aquest moment. I moltes de les mares, en el meu cas, i dels pares, tots. O sigui, no estem parlant de gent que ha decidit un bon dia, ai, mira, voy a tener un hijo. No. És una decisió molt mesurada, molt ben pensada, perquè et trastoca la teva vida sencera. I és igual la teva, però això afecta amb una altra persona, que és el nadó, que no ha decidit això. I ho has de pensar molt bé.
0: Per tant, el perfil majoritari, podríem dir...
2: Persones amb un nivell professional...
0: que han prioritzat la seva carrera per davant de ser mare i quan s'han establert, doncs, decideixen tenir un fill de forma...
2: Sense haver de dependre d'una altra persona. Jo també, les dones del meu costat, les meves amigues, estaven totes divorciades amb nens i amb problemes amb els pares. Clar, tu passes un duelo, no, per dir com ho faig, no? I després les mires amb elles i elles diuen... Què penses? Mira'm com estic. I dius, vale, millor jo sola i no haver de patir. Que és com deia abans la Helena, que es reparteixen les feines a vegades. Vale? Perquè hi veus famílies que tot el pes ho continua portant la mare.
1: Jo també crec que ara ja comença a haver-hi, i gràcies també als mitjans de comunicació, la figura de la monoparentalitat. Nosaltres des de l'associació hem anat a instituts, hem anat a universitats, i allà mateix els alumnes que han dit, ostres, jo soc monoparental, a mi em sembla que la meva mare no ho sap, això. Vale? Ara ja comença a haver-hi certa informació, vale? I jo crec que la gent comença a demanar més aquest carnet. Vale? I per tant entra a les estadístiques, vale? Però hi ha moltes famílies, recordem que hi ha una part de la societat que són persones que no tenen la documentació en regla, que no entrarien dintre d'aquestes estadístiques, vale? I que també són llars i són famílies monoparentals, vale? També les hem de tenir en compte. En aquest sentit, a nosaltres, a banda de que també ens arriben mares solteres per elecció, que en algun moment, en una situació estable, us recordo que en el 2011 vam passar una crisi bestial, en el Covid una altra crisi, les famílies monoparentals ho van passar molt malament en aquestes dues èpoques, més encara de l'habitual. Vale? En el Covid, per exemple, tenim moltes famílies que la seva tasca són treballadores de la llar. Famílies monoparentals, treballadores de la llar. Durant el Covid, què va passar? Que es van quedar sense feina. No podien anar a treballar.
0: Es va agreujar la situació encara més.
1: Es va agreujar la situació. És arrel del Covid, vale, que les treballadores de la llar tenen una prestació d'atur. Vale? No abans. Doncs imagineu-vos, vale? Tu parles de persones establertes i tal. En el 2011, durant el Covid, va haver-hi molta gent amb una situació establerta, amb una bona situació econòmica, vale? Que va patar, vale? Que d'estar aquí van estar aquí baix. Vale?
0: I una última pregunta ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps. El fet de ser una família monoparental, sent dones, us noteu encara més amb menys drets que una família monoparental formada per un home, un pare? O igual, també no. Tenen els mateixos problemes.
1: Tenim. Els problemes de la criança, els problemes de conciliació, els problemes de vivenda, els problemes d'educació, de sanitat, crec que són els mateixos.
0: Per tant, així a modo de resum, fer una crida, no?, a que les administracions prenguin consciència. I algunes de les reclamacions que feu, eh? Dèieu que fa 25 anys que teniu aquesta associació, que lluiteu, no pareu de lluitar, heu aconseguit això de l'exempció de taxes, que m'has comentat.
1: I un carnet monoparental que no hi és a la majoria d'altres comunitats. O sigui, la lluita ha estat...
2: Hauria de ser un carnet monoparental a nivell estatal, com tenen les famílies numeroses. Les famílies numeroses no tenen un llindar a l'hora de demanar un ajut. Vale? És igual. cobris el que cobris, siguis el que siguis, ja ho tens. Nosaltres no ho tenim, nosaltres no ens podem representar fora de la nostra comunitat autònoma. Si això des de la base, des de Madrid, perquè és on tenim el govern central, fan un reconeixement del nostre model de família, de monoparentalitat, i ens donen un carnet a tots, que aquest, fer el carnet d'identitat, agafar un tren, m'entens? Això ens pugui cobrir un paraigües que cobri a tothom, no només al perill de comunitat autònomes, perquè no totes tenen aquest carnet.
0: I a més tenint en compte que aquest model de família monoparental
2: cada vegada és més gran.
0: Cada vegada és més gran i la gent opta, no? Per tal i com està muntat, no? La vida de cadascú, cada vegada hi ha més gent que opta per tenir fill sol i fer la seva vida. Per tant, que l'administració haurà de posar mesures.
1: Esperem que sí.
0: Esperem. Doncs us agraïm la vostra presència avui aquí al Badalona Matí, a l'Helena Valle, presidenta de l'Associació Catalana de Famílies Monoparentals, i també a la Lola Domínguez, que és coordinadora de l'Associació de Mares Solteres per elecció de Girona i el Maresme. Gràcies, bon dia.
2: A vosaltres. Moltes gràcies.
3: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. El Dia Internacional.
4: Avui, 25 de setembre, se celebra el Dia Mundial del Farmacèutic. La Federació Internacional de Farmacèutics agrupa diverses associacions de farmacòlegs d'arreu del món. Va ser fundada el 1912 a l'Haia i avui dia representa més de 4 milions de professionals. Tot i que la seva tasca es va veure interrompuda durant la Primera i Segona Guerra Mundial, ha treballat incansablement per millorar la salut global.
5: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
6: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
7: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
8: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
7: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
8: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
7: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
0: 9:24, anem ràpidament a la tertúlia d'actualitat perquè un dia més doncs, hem exhaurit alguns minuts amb l'entrevista anterior. Però bé, avui donem la benvinguda a l'Edgar Tejada, l'Albert Tomàs, la Conxita Botell i l'Òscar Ureña. Bon dia a tots quatre, com esteu?
9: Bon dia.
10: Bon dia.
0: De divendres ja, no?
10: Oi, sí.
0: Que s'acaba la setmana. Recordem als nostres oients i telespectadors les maneres per col·laborar i participar en aquesta tertúlia.
3: Participa a la nostra tertúlia. Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373 o deixa la teva pregunta al 93-395-4004.
0: Molt bé, doncs dèiem, el cap de setmana, perquè hi ha alguns actes programats. Anireu de tardeu dels 80 o què? A veure, expliqueu-me. Us agrada això de la música dels 80? Teniu ganes de ballar a la plaça del president Tarradellas aquest dissabte a les 7 de la tarda? Edgar, com ho veus, això?
10: A mi m'encanta la música dels 80. Jo tinc una edat de... que ja tot el passat m'encanta. No sé per què, si és que el faig molt gran. Penso que lo pasado fue mejor, no? Que aquella generació va ser molt bona. Per tant, aquella música m'encanta. No ho sé si ja aniré, perquè a part, amb dos filles, la la meva agenda està condicionada a la seva agenda. Per tant, primer haig de preguntar a la família.
0: Molt bé. Òscar?
9: Jo també intento escapar-me. També he de dir que m'encanta la música dels 80 i de més, i he de dir, jo tinc tres fills i els tres se saben totes les cançons de Dire Straits i de més. O sigui, intentaré fer
10: alguna cosa. Està molt bé, eh?
0: Va ser una època gloriosa, eh? Albert, què n'opines?
11: Bueno, per mi la música dels 80 és la meva música actual. Vull dir, per tant, això de música antiga no acabo d'entendre gaire, la veritat. Però no, malauradament no ens podrem acostar al tardeo, tot i que sí que és bo que tothom es mogui, no?, i ballar, i riure, i passar-s'ho bé, jo trobo que està bé.
0: Conxita.
12: Jo no hi aniré, evidentment, perquè no és el meu espai, però reconec que està molt bé, que està molt ben plantejat, i que, tal com diu l'Albert, la gent ha de gaudir de tant en quant i s'ho ha de passar bé, i aprofitem aquests moments, que després l'any és molt llarg i la vida és molt dura, i jo em quedo amb la música dels 80, dels 90, del 2000, perquè sóc una melòmana nata, de veritat. Ja.
0: Jo us he de confessar que també, eh? El Thriller, Michael Jackson, això, que no mori mai, eh? També, bé, qui no vulgui anar al tardeo, també hi ha una altra opció, que és anar al cinema, i és que avui també arriba l'esperada pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, nominada als Òscar, que arribarà aquest divendres als cinemes, representarà Espanya als Òscar, també ha passat per festivals com Cannes i Sant Sebastià, és aquest film que narra les vides interconnectades de tres homes, de tres èpoques diferents, amb una obra inacabada de Federico García Lorca com a teló de fons, una pel·lícula de la qual s'ha parlat molt. No sé si teniu previst anar a veure-la.
12: Són uns genis, no? Els
0: Javis, sí,
12: Estan marcant una època a nivell de cinema que jo crec que, bueno, que estan fent història. I a més, tal com tu deies, el Guitarrica està nominat pels Oscars.
0: Guitarrica de la Fuente, que també és actor.
12: És actor, i a més és un músic ara d'avantguàrdia. Jo estic molt contenta, però és que totes les coses que he vist dels Javis em sorprenen. Saps allò de que en principi dius, no sé si... I després et convencen de que el treball val la pena. No, jo estic molt contenta. I si no la veiem aquest cap de setmana, doncs el proper, la pel·li. Sí, sí.
0: A més, amb grans estrelles, sí, surt la Penélope Cruz,
12: sí. Ja.
0: Molt bé. Sobre aquest tema...
11: Sí, no, la veritat és que jo crec que tot el que sigui recolzar, en aquest cas, la cultura cinematogràfica d'aquest país, ostres, i que, a més, quan parlàvem dels 80 de la música, la veritat és que el cine dels 80, el cine d'ara, no?, ha canviat força per bé, i realment ara hi ha produccions pròpies amb una qualitat i realment excepcional, i, per tant, jo crec que va pagar la pena anar al cinema i pagar la pena quan la cartellera té aquesta qualitat.
10: Jo vaig veure el tràiler i em va generar unes ganes d'anar a veure la pel·lícula. Veient el tràiler, una persona que ara mateix no sàpiga de què li estàs parlant, que veu el tràiler i li genera unes ganes de veure la pel·lícula molt fortes, vull dir que sí.
0: El tràiler que va amb aquesta versió de La Leyenda del Tiempo, de Camarón.
12: Mm. Oi, sí. Aquesta és una altra.
0: Correcte. Òscar?
9: Bueno, jo també la tinc apuntada com el to-do list, ¿vale?
0: Sí, no?
9: Els i més, intentarem encaixar-ho i esperar que aparegui a les plataformes de streaming.
0: Molt bé, doncs, si us sembla, ja hem parlat de tarde o cinema, però bé, anem a parlar de Badalona, perquè fa uns dies, el 22 de setembre, aquesta setmana, l'Ajuntament de Badalona feia un tuit que deia: davant d'alguns rumors que estan circulant sobre l'olivera del carrer de Francesc Layret, l'Ajuntament de Badalona vol aclarir que les obres de remodelació del carrer no afectaran aquest arbre. L'olivera es mantindrà exactament al mateix lloc on es troba. No sé si heu sentit a parlar d'aquests rumors.
12: Sí.
0: Hi ha preocupació de que es tali aquesta olivera, que és ja com un símbol de la zona?
12: Bueno, jo conec a persones impulsades d'aquesta plataforma Salvem l'Olivera, perquè hi ha una plataforma que es diu així, no? I, bueno, a mi em sembla normal. No sé com ho faran, no? Perquè estan allà amb un pal terra al costat del BBB, però sí, l'olivera, evidentment, que s'ha de mantenir i s'ha de cuidar. Però quan veus ara tal com està Francesc Layret amb tots aquells pobres arbres talats, doncs la veritat és que se't trenca una mica l'ànima, no? Segurament l'olivera la protegiran i no sé si la trasplantaran o la mantindran o com ho faran, però els arbres es poden mantenir, és a dir, en les obres de Consell de Cent els arbres, l'arbrat es va mantenir. Aquí a Badalona no sé quin problema hi havia amb l'arbrat, però la veritat és que ja sabeu que ha desaparegut l'arbrat de Francesc Layret.
10: Aquest debat dels arbres ja el vam tenir, ja va sortir, i si no recordo malament, una cosa és que estiguis a favor o en contra, i no recordo malament, l'explicació que es va donar dels arbres és que aquell arbrat amb el nou paviment podia generar problemes amb tot el que són les arrels i aixecar un paviment que s'acaba de fer nou, Per tant, jo crec que aquest debat ja el vam superar i no, crec que no estem en aquest debat ara. Estem en salvar l'olivera, perfecte. A mi em sorprèn una miqueta que l'Ajuntament de Badalona faci un tuit perquè unos rumores, no? Vull dir, al final, si nosaltres aquí fent el cafè parlem d'algú i l'Ajuntament no, que hay cuatro en un bar que han dicho... No crec que l'Ajuntament hagi d'estar desmentint rumors. Una altra cosa és que contesti a una plataforma, ja és una altra cosa, però un tuit dient desmentimos rumores, ostres, no tindran prou temps per desmentir tots els rumors que hi ha en el bar.
12: Però segurament, Edgar, ha sortit aquest tuit arrel de les queixes derivades del talat de la resta dels arbres.
0: Sí, de la primera fase que es van talar 77 arbres.
10: Aquell debat ja estava tancat, entenc. Vull dir, ja,
0: però sempre hi ha polèmica, no? S'han de mantenir l'arbre, perquè, clar, quan talen arbres, posen arbres nous, fins que no torna a fer l'ombra que toca, fins la renovació del CO2, no? Tot això no arriben a tenir la mateixa efectivitat fins que passen uns anys. Aquí sí. Està la polèmica, no? Per això sorgeixen tantes queixes i tanta...
10: S'han d'anar tancant debat. Vull dir, no podem reobrir un debat que ja es va tancar i d'aquí dos dies podem parlar... No sé, crec, eh?
0: De fet, també, recentment, al municipi veí de Montgat estan fent obres al carrer Marina, que està justament a tocar del barri del Manresà, i veiem que les palmeres que hi havia també han estat completament talades. Aquí veiem, aquesta zona era una zona d'aparcament, de zona verda per a residents, han fet aquesta ampliació de voreres i aquesta filera de palmeres que hi havia aquí han estat, són imatges d'ahir al migdia, han estat completament talades, veiem que queden tres encara dempeus, però tot apunta que també seran talades. Sí que era una zona bastant representativa que hi havia aquestes palmeres i sí que és cert també que havien donat certs problemes davant de temporals, que alguna va caure a sobre d'un cotxe, també hi havia preocupació per part de l'Ajuntament de Montgat de que davant futurs temporals també una d'aquestes palmeres pogués caure a sobre de la R1, no? De la catenària.
9: Ja va estar el problema de Renfe.
0: I aleshores aquest problema encara podria ser més greu. Per tant, tot té una explicació tècnica, però sí que és cert que després surt l'altra banda, no? De que si ens estem quedant sense arbres, potser ho desconeixem, eh? Potser és probable que potser aquestes palmeres també estiguessin afectades d'algun tipus de malaltia. Òscar, què n'opines?
9: Des del punt de vista tècnic, crec que és possible trasplantar un arbre, vale? Potser sí que és veritat, com diu l'Edgar, suposo que hi ha hagut uns estudis a darrere, s'ha vist que el paviment no podria resistir les arrels de l'arbre que ja existia, però en qualsevol cas, jo crec que sí que s'havia d'haver avaluat amb altres condicions, només aquí a Badalona, també a altres ciutats, que quan es fa una nova urbanització és possible traslladar aquest arbrat a un altre punt de la ciutat, potser fora a la muntanya, on sigui. Més que res perquè... tal com tenim actualment les temperatures i ja s'està veient que anem a pitjor, home, anar sacrificant arbres amb una certa edat que ja estan fent una funció primordial per refrescar la gent i per renovar el CO2, no està de més.
0: Alguna opinió més sobre aquest tema?
11: No, la veritat és que jo quan parlàveu d'olivera pensava que us referíeu a les de la plaça, no? I a la rotonda de Che Guevara, per exemple, no? O que no hi ha d'arbre, per exemple, a Pop i Ferrer, o a Juan Valera. No sé, sincerament, trobo que encara pensem com un poble petit, en comptes de com una ciutat gran, i que els problemes que té la ciutat de 240.000 habitants, doncs jo crec que
12: no
11: en aquest cas són, malauradament, potser una miqueta més amplis.
0: Bé, continuem, canviem de tema, perquè Badalona, parlant de la transformació de l'espai públic, l'Ajuntament ha anunciat la licitació de la reproducció en bronze de la Venus de Badalona, que presidirà la nova plaça situada entre la Rambla de Sant Joan i el Torrent de la Batllòria a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, una escultura que amb la base arribarà gairebé als 4 metres d'alçada, donant nom també a aquest espai. El govern municipal defensa que aquesta plaça permetrà recuperar i connectar un espai que durant dècades havia estat una barrera entre barris i també reivindiquen la Venus, aquest símbol de Badalona, com un element per vincular el passat romà de Bétulo amb la ciutat actual. Què us sembla que aquest símbol tan important de la ciutat finalment es materialitzi a l'espai públic? És un orgull per Badalona? Anem tard? Hauria d'haver estat abans aquesta actuació?
12: És que jo crec que ningú estarà en contra de que es busqui un espai emblemàtic amb una figura emblemàtica i representativa de la nostra ciutat. És que no pots oposar. Una mica amb la línia del que deia l'Albert, Badalona és molt gran, és molt diversa, és molt complexa, però aquestes iniciatives jo crec que estan molt bé. Ara, llegint, per exemple, sobre aquesta nova escultura i llegint sobre l'anís del mono i el mono de Badalona, o llegint aquesta figura de Camarón que sembla ser que es va iniciar i l'escultura va quedar pues, no se sabe dónde. Jo crec que la iniciativa de la Venus està molt bé, a més a mi m'agrada tenir una figura tan representativa en aquest nou espai de l'antiga estrella, però la ciutat és molt gran i s'ha de cuidar absolutament des del Manresà fins a Artigas.
13: Òscar?
9: És evident que som a l'ombra de Barcelona i qualsevol símbol que ens identifiqui de forma pròpia ens ve molt, molt bé, perquè al final som una part de la metròpoli de Barcelona i tot allò, tot aquell símbol que ens ajudi a identificar-nos està molt bé. Per tant, jo crec que la Venus de Badalona és un bon símbol, perquè al final és transversal, jo crec que ens representa a tots, ningú està en desacord que és una molt bona idea. I canviant de terç, amb el tema de

0: i arribar una mica més als barris. Jo sempre he pensat que la Magna Celebratio és una celebració de barri, no? Del centre, que van quatre persones, i no hem aconseguit fer-la gran. Segurament molts crios del col·le li preguntes per la Venus i no sap ni on està, ni què és, i si és una cantant de rap o de reggaeton, no? Vull dir, aleshores, tenir un element allà a sobre que et reivindiqui com una ciutat romana, que parli de la teva història, a los que parlava d'identitat, però és que és identitat romana, alguna cosa que sempre hem tret pit, però que teníem una celebració com la Magna, que era molt petita. Doncs està bé treure pit, fer-nos grans, sortir al carrer i que tothom que passi, que es fa una foto, i, escolta, aquesta pedra què és, no? I que algú li expliqui, i això és Badalona, i tenim no sé quants anys de història. Jo crec que això és un encert important.
1: Sí, però a més perquè, ostres, Badalona, no? Sempre ho diem, que està a l'ombra de Barcelona, i és cert. I una de les coses, no?, de les que ens podem sentir orgullosos i diferents, i a més amb molt d'orgull, és que som més antics,
2: clar,
1: Badalona que Barcelona, i això es veu en el nostre passat romà i amb aquest gran museu que tenim a la ciutat i tota aquesta història pròpia de la ciutat. I és cert que no hem estat capaços en els mil anys d'història, més de mil anys d'història de la ciutat, no hem estat capaços de trobar la manera de sentir-nos, no només orgullosos tots els badalonins, perquè és cert que molts no coneixem aquesta gran troballa històrica i aquest, no?, que té aquesta ciutat, sinó és que a més tampoc hem estat capaços d'atraure a gent que vingui precisament a contemplar i a gaudir de tota aquesta història amb un museu que tenim que és dels primers nivells, no? És de primer nivell. Sí. Qualsevol iniciativa d'aquest tipus en el que posicioni a Badalona i que la doni la mà a la seva història i al seu passat, doncs trobo que està molt bé. Ara bé, espero que no acabi només amb una estàtua, sinó que hauríem d'aprofitar, precisament, que volem treure la Venus al carrer per generar tot un entorn romà.
0: Correcte.
1: Per realment atraure i ser aquest pol d'atracció i sentir-nos orgullosos del nostre passat, que jo crec que ens situarà en un millor futur.
2: Però voleu dir que és que, com a ciutat, hem estat poc ambiciosos durant molts, molts, molts, molts anys.
0: Sí,
2: és a dir, jo a vegades penso que...
0: Unanimitat.
2: Sí, jo penso que hem estat com acomplexats del que és nostre, no? Perquè quan vas al museu, que es va al museu perquè dins de les programacions els mestres porten els nanos al Museu de Badalona. Els nanos i a la gent que hi va els hi encanta, i quan expliques a primer d'ESO que és temàtica, és contingut de l'Imperi Romà i tal, i els hi dius als nanos, és que on estem trepitjant la Via Augusta és la Via Augusta que arribava fins a Roma, o que arriba fins a Roma, no? I els nanos queden meravellats. Aleshores jo penso que és que no hem estat prou ambiciosos de treure pit, no?, del que tenim i del que som, perquè realment som d'alguna manera la mostra de...
0: En part, històricament, ens agrada més posar-nos pals a les rodes uns als altres que avançar tots junts.
2: Sí, és que hem
0: estat... És una de les coses que té Badalona, jo parlo a nivell empresarial, no? Jo això ho he vist.
2: Sí.
0: És més habitual gaudir quan a l'altre li va malament que ajudar a que a l'altre li vagi bé. I crec que una mica els últims 25 anys, segurament 70... doncs ha passat això a Badalona.
1: Sí, sí. No sé si es podria aprofitar, no? Ara, mira, venia al cap una idea. No sé si es podria aprofitar el tardeo, que hi haurà tanta gent, per ficar darrere una pantalla gegant, no?, que anés passant imatges d'aquesta gran història que té la ciutat, i així podríem relligar
3: la riquesa, no?, històrica de la Vetus romana.
1: No costa res, són imatges que van passant, i amb tota l'afluència de gent és una manera també de connectar amb la teva Badalona, no?
2: Albert, que és segur que hi ha moltíssima gent de la que anirà al tardeo que no ha anat al museu. És que això és... estadísticament segur que tindríem unes xifres que ens quedaríem absolutament apaivagats, no?
0: Pensa que segurament molta gent de la que anirà al tardeo no serà ni de Badalona. Per tant, més opcions per aprofitar que la gent de fora de Badalona ens coneixi més allà del tardeo i més allà d'un cono gigante al Nadal. Vull dir, està molt bé, vull dir, jo aplaudeixo aquesta iniciativa.
4: També vigilem perquè hem de tenir cura, vull dir, la projecció de ciutat sempre fa un equilibri amb els veïns, que no acabem sent, evidentment, un com Màlaga, saps? un paradís dels apartaments turístics i tenim la pressió...
0: Estem encara molt lluny d'això. Encara ens queda lluny, no patiu.
3: De fet, heu fet referència també a l'estàtua de Camarón, l'Òscar, la Conxita, per situar una mica els oients, si no ho recorden, l'Ajuntament va encarregar el 2018 a l'escultora Susana Ruiz, que és autora també de l'escultora de l'Anís del Mono, de Manolo Escobar, doncs aquesta estàtua de Camarón. La idea era instal·lar-la a la plaça Camarón de Sant Roc com a homenatge al cantaor que va morir a Can Ruti l'any 90.

0: 82. Tot això, l'escultora va començar a treballar-hi, no?, amb aquest acord verbal, no hi havia res per escrit, va invertir mesos de feina, diners propis, però el projecte va, el que comentava ara el company, va començar a passar a diferents governs municipals i mai es va acabar de desencallar aquesta situació.
1: Correcte.
0: I el desenllaç, doncs, va ser una mica rocambolès, perquè aquesta lafoneria de Girona, on estava emmagatzemada aquesta escultura, va tancar. L'escultora, l'autora, la Susana Ruiz, va recuperar l'obra i se la va trobar molt deteriorada. Aleshores, ja sense contracte ni compromís administratiu que garantís la instal·lació d'aquesta escultura al barri de Sant Roc, després d'anys d'espera, la mateixa escultora va acabar portant-la a la deixalleria de Badalona l'any 2022. Per tant...
2: De jutjat de guàrdia, això.
0: Una història bastant...
2: Això és de jutjat de guàrdia. Jo no coneixia el procés de com havia anat tot el tema de l'escultura i ara, llegint-ho, sembla ser que en un moment determinat durant el govern de Guanyem es va fer aquest encàrrec de manera oral, que ja mireu vosaltres l'administració fent encàrrecs de manera oral, però una vegada que tu li dius a un artista que s'hi posi, paral·lelament hauries de començar a obrir un procés administratiu perquè allò es materialitzi, no? I passa un govern, ho rep un altre, la figuren allà morta de riure i al final acaba a la deixeria. En comptes de fer un expedient i això portar-ho al fons històric del museu, deixen que això es mori per inoperància.
3: A més,
2: és que això és la mostra de la inoperància
3: més,
2: de molts anys.
3: Parlo de memòria, crec que el cost o el preu de venda eren 7.000 o 8.000 euros. Vull dir, jo per els anys que he estat treballant a l'administració pública, per sota 15.000 euros els procediments són molt senzills.
2: Clar.
3: Vull dir, era una qüestió de algú preocupant-se per seguir els temes. I és el que comentava abans, és una mostra de la inoperància que hem tingut a Badalona durant molts anys. És que em sembla que durant el procés d'aquesta escultura hem tingut 5 alcaldes i alcaldesses diferents. Vull dir.
1: Clar, però parleu dels alcaldes i les alcaldesses i a mi m'agradaria lligar aquí dos o tres notícies que hem anat donant aquí i debatent aquí. Plega el gerent de l'Ajuntament de Badalona, venen els sindicats, demanen 500 persones més per treballar o que falten 500 persones, et parlen de com no funciona. Podem parlar de Camarón, però jo crec que aquí hauríem de parlar exactament de com funciona l'administració, també de com funciona i ha funcionat Badalona durant molts anys. Aquest amiguisme, aquest compadreo... Escolta, estàs treballant en una administració. Ni la persona que rep l'encàrrec, ni el que el fa, i sobretot el que el fa, funciona així. Però Badalona funciona així. Si tu parles amb les associacions de veïns, no, este año no puedo hacer las fiestas porque el año pasado me dijeron que sí, pero este año me han dicho que no. A veure, com me dijeron tira pa'lante? Moltes, moltes festes de barri es fan perquè algú, no sé si regidor, coordinador, tècnic, algú li diu al president de l'associació, no, tu hazlo, que ja lo arreglaremos.
2: No, això no pot ser.
3: No, així no es pot funcionar.
1: I així ha funcionat la ciutat molts anys. Jo crec que el problema on hem d'enfocar és això. Som una ciutat, para bien y para mal, no som un poble, no hi ha compadreos ni amiguismos, les coses s'han de fer com s'han de fer.
0: Albert, sobre aquesta qüestió...
4: Res, poc més a afegir, la veritat. Que és una pena.
2: És una pena.
4: Que és una pena, la veritat. No, no per l'escultura de Camarón en si mateixa, sinó per
2: la manera
4: tot.
2: Per la manera
4: per
2: de
4: tot,
2: fer.
4: Per sí, tot en sí, general, sí. Vull dir, no té cap sentit. Quan estem parlant de la tercera ciutat a Catalunya, que la notícia sigui que hi ha una escultura que ha acabat
2: a la
4: deixalleria perquè no hi va cap tipus de contracte i l'escultora, pobra, s'ha cansat d'esperar que algú reclami aquella obra que en algun moment algú de paraula li va dir que encetés, no?
2: Però per això jo...
4: S'ha de tenir més responsabilitat quan es governa i moltes vegades, i ho dic, no sé, també una mica com a expressió meva personal, jo que he tingut l'oportunitat d'estar regidor d'aquesta ciutat, s'ha d'estar preparat. Quan un es presenta per representar, s'ha de tenir certa preparació. I és molt fàcil, i més a dia d'avui, a cop de tuit, fer-te una campanya... I és molt fàcil a dia d'avui poder tenir un cert predicament, no? I un nucli de gent que et pugui dir que baixis a fer no sé què, però s'ha de tenir una certa preparació. Ah. Igual que jo no sóc electricista i, per tant, de cables en sé molt poc, per no dir res, no? Evidentment, per poder gestionar una ciutat has de tenir certes capacitats i certes qualitats, ni més ni menys. I si no les tens, t'has de preparar. I malauradament en aquesta ciutat hem tingut un temps més llarg del que ens hagués agradat a molts en el que no hem tingut l'encert de que la gent que ha estat al capdavant tingués aquesta preparació. I no parlem d'un partit només, que aquest és el problema. Aquest és el problema, que no parlem només d'un partit.
1: Tant de bo fos només un partit.
3: El problema és que això, jo, la meva opinió personal és que no és només a Badalona, eh? En general, sí, quan les qüestions polítiques, a nivell autonòmic, nacional... En fi,
4: el nivell ha canviat. A nivell dels 80 ara ha canviat.
0: Bé, deixem estar les escultures, la Venus, Camarón, que esperem que algun dia es materialitzi i els veïns de Sant Roc puguin gaudir d'aquesta escultura a la seva plaça.
2: Però bé,
0: no som gaire optimistes, eh? Veurem. Bé, sí, com sigui, parlem d'equipaments de ciutat. Coneixíem ahir que el PSC ha reclamat al govern de García Albiol que acceleri l'obertura del menjador social i qüestiona que pugui estar operatiu a principis de l'any vinent, com es preveia, perquè les obres, diuen, encara no estan licitades. Els socialistes critiquen aquest endarriment, aquesta demora, i també recorden que Can Bofí Vell, l'antic albert municipal per a persones sense sostre, va tancar fa 2 anys. Encara tampoc hi ha una alternativa sobre la taula, sí que es plantejava un nou model d'alberg per estades puntuals, en col·laboració amb alguna entitat social que encara no se'n coneixen detalls, però bé, sigui com sigui, davant aquesta reclamació del PSC, el govern municipal responsabilitza l'Incasòl d'aquest retard. Escoltem Fernando Carrera i també la Cristina Huera.
5: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació.
6: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasòl. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasòl per saber a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
0: Un menjador que, recordem-ho, està previst a l'avinguda Alfons 13, Sant Roc, que tindria capacitat per a 32 persones en 2 torns. Més enllà de qui té la responsabilitat d'aquest retard, penseu que és acceptable que a dia d'avui Badalona, que ara comentàvem, la tercera ciutat de Catalunya, doncs no tingui encara aquest menjador social per a persones en situació de vulnerabilitat?
2: De veritat, sembla extraterrestres, eh? A vegades quan es fan declaracions i afirmacions d'aquest tipus a un mitjà públic, que suposo que això són declaracions a la ràdio o a la tele, no sé, si és que aquest menjador social ja existia. Si és que aquest menjador social fa 10 anys, el Carles Capseta, que era el president de l'associació Alvent, que estava formada per gent discapacitada, va fer un projecte on l'estructura aquesta de menjador social existia. A més, en aquell menjador hi havia un servei d'integració de gent discapacitada i estava funcionant la mar de bé. El que passa que és el que diem, després dels canvis de govern i tal, allò va desaparèixer i ara... Sembla que s'han de fer obres, no sé com deu estar el local d'allà del Fons 13, però les cuines existien, el menjador existia, el mobiliari existia... Per tant, és el que dèiem abans, és que és un tema de prioritzar i de veure realment en quina situació està aquell espai i tenir voluntat real de tirar-ho endavant. És a dir, quan tu tens voluntat, tu poses la maquinària de l'administració en marxa i allò surt, perquè Can Bofí Vell passa absolutament en el mateix. La masia de Can Bofí Vell està preparada per atendre a la gent sense sostre. Posem fil a l'agulla. Ara, quan aquests temes s'allarguen tant de temps en l'espai, alguna cosa hi ha de falta de voluntat. Això és el que és més preocupant.
0: Òscar?
3: Jo, quant a un parell de reflexions en quant a capacitat, crec que han dit que el nou menjador tindrà una capacitat de 32 persones en 2 torns i 64. A veure, és una visió absolutament subjectiva, però jo crec que ja anem malament de capacitat. Vull dir, cal fer un passeig per Badalona i veure la quantitat de gent que està al carrer. Jo crec que ja anem tard. Vull dir, la inauguraran i tindran problema de capacitat. D'altra banda, també posar sota la taula, escoltant una mica la regidora, aquests problemes entre administracions, que si l'Incasòl, que si no sé qui, vull dir, són coses com les que hem comentat abans amb el tema de l'estàtua del Cap de la Isla. O sigui, no pot ser que entre administracions ens hem pensat la butlleta, ara esteu, ara no esteu. M'està fent recordar també, si recordeu l'assumpte del B9, quan tota aquella gent va aparèixer sota l'autopista, i començava a dir, no, això depèn de la Generalitat, de carreteres, dic jo, però bueno, vull dir, és un problema, s'ha de solucionar, no parleu de és que és d'aquesta finestreta o d'aquella finestreta, s'han de donar solucions als problemes. I evidentment jo crec que ni aquí ni a la ciutat pràcticament tothom està d'acord que és una necessitat real, vull dir, hem de cuidar la gent que està fora del sistema pel que sigui, vale? Vull dir, és un, hauríem de tenir ja aquesta instal·lació en marxa.
4: És un tema de dignitat humana, no tant de... No? Estem acostumats a fer política de tot i jo crec que aquest és un tema de dignitat humana. Quan parlem de que Badalona és la quarta ciutat de Catalunya, no és un número a l'atzar, vol dir que hi ha 240.000 habitants i, per tant, hi ha 240.000 problemes. I els problemes que té una gran ciutat i Badalona, tot i que a vegades no, volem fer creure que no ho és una gran ciutat. És una gran ciutat perquè, a més, és veïna d'una metròpolis gegant, que és Barcelona, que d'aquí agafes coses bones, però, evidentment, també agafes coses dolentes, només faltaria. I, per tant, estem en una situació en la que a ningú se'ns escapa, no? La benzina està a més de 2 euros. El preu de la cistella de la compra és al·lucinant. Els preus dels habitatges és inabastables. Però, en canvi, els salaris són els que són, i les oportunitats de feina també són les que són. I, per tant, malauradament, cada vegada hi ha més gent que està fora de la línia digna, de la dignitat humana. No la de tenir més o menys calés, no, la de la dignitat humana. I, per tant, que una ciutat que és de la gran metròpolis no sigui capaç de donar resposta davant d'aquests problemes greus de dignitat humana, doncs home, jo sincerament, a mi m'és igual que tingui 32, 64 o 40 places. A mi el que no m'agrada és que no hi hagi una resposta a la meva ciutat per a aquells que realment no estan passant malament. I m'és igual si la culpa és de l'Incasol o la culpa és del que governa o la culpa és de l'oposició, m'és igual. Perquè trobo que si no, el que s'està intentant fer és de la dignitat humana un relat polític per després poder justificar altres, no? I fer altaveus d'altres qüestions precisament perquè no hem estat capaços des de l'àmbit local de solucionar un element que ens pertany, que és el d'intentar que els nostres veïns tinguin com a mínim assegurada la dignitat humana.
7: Ja, però a part, fixa't que aquí som 4 persones que segueixen l'actualitat política local i que podem entendre que l'administració és lenta i que podríem arribar a entendre que és culpa de l'Incasol o és culpa de l'Ajuntament, però en general els veïns, 200.000 de la ciutat de Badalona, doncs no entenen les notícies que hem estat comentant. Dissabte tardeos.
4: Sí, sí, sí.
7: Vale? Això la gent del carrer no ho entén. Que dissabte tardeos, però un menjador social és culpa de l'Incasol, és culpa de la Generalitat, és culpa de l'Ajuntament, això la gent no ho entén. Hem fet entrevistes a Cristina Güera, hem fet entrevistes al cap de l'oposició, m'agradaria fer una entrevista als usuaris. Què en pensen els usuaris del menjador social que tinguem a dia d'avui aquest problema? Jo, per posar-vos un exemple, fa vora de 12 anys vaig fer una proposta de dir, escolta, tenim restaurants a la ciutat i jo conec una sèrie de restaurants que estan disposats a fer menjar per 32 persones un dia al mes o un dia a la setmana o un dia... Ja, però tens un camió no sé què? Bueno, no, jo no ho poso, jo cuino i vosaltres feu. No, hauries de tenir una furgoneta, no sé què, un permís especial, menjar a domicili, d'una iniciativa. Per exemple, aquest local no té cuines. No, doncs estic segur que trobem un restaurant que un cop al mes fa el menjar al seu restaurant i el porta en aquest local només per servir-lo. Estic segur. No, que falten diners. Ara mateix hi ha, potser, 40 restaurants en traspàs a la ciutat de Badalona. Pues que l'Ajuntament agafi aquell local i ja tens. Tens el permís, tens el... Vull dir, això que deies tu de la voluntat, no s'entendrà que en una setmana no estigui acabat. No per nosaltres, que estem aquí, que anirem a dinar a casa i ara anirem a un restaurant, però els usuaris no ho entendran, que dissabte a la tarda estiguem tots ballant amb música dels 80 i no tinguin on menjar. Per tant, sí, alguna cosa passa, podem entendre nosaltres que l'administració és molt lenta, però els usuaris no. I estem carregant el problema de l'administració. El problema de baralles polítiques l'estem carregant a la gent que més ho necessita. Crec que hi ha temes que estan per sobre de la lluita política, s'han de solventar, i després ja arreglarem els papers que facin falta, perquè aquesta gent ha de menjar algun lloc. Tu has dit 2 torns de 32, jo crec que són 32 en total, amb 2 torns.
3: Amb els 2 torns?
7: Crec que sí.
2: No pot ser, és no, molt gran el local.
7: No sé, segons quan llegit...
0: Sí, eren 32 persones en 2 torns.
3: Sí, vols dir, són 167...
2: Pot ser 64, poden ser 116.
0: Són 64, són 64.
7: Ah, vale, vale. Dit d'una manera, en tot cas... Només, tant de bo a la ciutat de Badalona només 64 persones saps, necessitessin aquest servei. Tant de bo.
2: Però saps què passa, Edgar? L'Albert ha donat en el clau. És un tema de dignitat. És un tema de dignitat. Però saps què passa? Que això políticament no ven. I aleshores estem acostumats a aquests grans discursos polítics de agradar a la gran multitud... I aleshores aquestes 60 persones, 100 persones que necessitarien de veritat anar en aquest menjador social, no compten.
7: Jo sempre ho
2: dic. Aquí està el problema, la deshumanització que tenim global de la societat.
7: Jo ho he dit, regidor problema. O coordinador de serveis socials que al mes de febrer dormin al carrer una setmana.
2: Sí, clar.
7: Ja veuràs com aniria tot molt més ràpid.
0: Sí, confirmem, són, ho explicàvem el dia que a bdncom.cat van publicar aquesta notícia. En total seran 64 les persones beneficiàries d'aquest nou servei municipal, derivades de serveis socials i, per tant, també que comptin amb un informe de vulnerabilitat. És un espai de 263 metres quadrats. Sobre aquesta qüestió, ens queda ja gairebé un minut i mig per acabar. Voleu afegir alguna cosa més?
3: Has dit informe de vulnerabilitat?
0: Sí. Informe de, sí, amb un informe de vulnerabilitat.
7: Cosa que ho complica més... Cosa
3: o sigui, que encara complicarà més.
7: Sí, sí.
2: Bueno, és igual, però un cop que l'espai estigui obert, ja tenim la possibilitat de que el que ho necessiti pugui accedir-hi,
3: no? Sí, sí, sí,
2: no?
3: Està clar.
4: Jo, mira, si amb aquest 30 segons, si em deixes, perquè és una cosa que m'amoïna molt... I...
0: Menys d'un minut.
4: Sí, 30 segons, no pateixis. Que és saber una mica també què penseu d'això de que els nens aquest any es queden sense anar de colònies.
7: No em preocupa.
4: No us preocupa?
7: Gens.
4: Gens i mica.
2: Gens. Escolta una cosa.
7: Perdona. Cinc segons. Els nens han perdut hores lectives durant un any i no ens ha preocupat. Ara que es perden les colònies, ara ens preocupa... No, a mi em preocupen les hores lectives que ha perdut la meva filla. Això sí que em preocupa.
0: Doncs
7: les colònies, res.
0: Sens dubte és un tema que, mira, posem sobre la taula dilluns a la tertúlia, ja sabem amb quin tema començar.
2: Doncs pues mira, aquí tens profes.
0: Us ho agraïm.
2: Sí, sí. Aquí tens profes.
0: Doncs agraïm a l'Edgar Tejada, l'Alberto Mas, la Conxita Botell i l'Òscar Ureña la vostra presència avui aquí.
2: Vosaltres.
0: Bon cap de setmana, sí, sigui amb tarde o sense, que gaudiu molt. I nosaltres ens acomiadem dels telespectadors de Televisió de Badalona, però el Badalona Matí continua fins a les 12 del migdia, aquí a Radio Ciutat. Que vagi molt bé.
8: Badalona 94.4. Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
9: El Club Capbravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capbravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
10: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
11: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
12: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
11: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
12: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
11: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
14: Badalona Matí. L'actualitat de la ciutat en uns minuts.
0: El gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord aprova el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències, però reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. Com us hem explicat aquests dies, més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari i 51 residències públiques per a gent gran, a Badalona Parc Serentí i Sant Roc, s'hauran climatitzat d'aquí al 2031, segons el pla Clima. El sector de la climatització, la IMIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar, alhora que posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Així ho ha explicat Ricard Nogués, director general d'IMIFESA al Badalona Matí.
15: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas, i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
0: Quan passen gairebé 3 minuts a les 10 del matí, repassem altres notícies destacades d'aquest divendres.
16: Badalona Matí.
0: Una trentena de persones podran formar-se i tindran la possibilitat de treballar a l'empresa de transport públic Tuxal, grup Direxis, gràcies al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament a través de l'IMPO, Tuti Garcia.
17: En concret, la iniciativa permetrà a les persones escollides formar-se per obtenir el permís de conducció D i el certificat d'aptitud professional i preveu un compromís de contractació d'almenys el 40% de les que obtinguin l'habilitació professional. Per tant, s'espera que almenys 12 de les 30 persones formades s'incorporin a l'empresa de transport.
0: Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i el director general de Tuxal, grup Direxis, Rafael Miera.
18: Poder incorporar persones que estan aturades a un projecte professional que té un valor afegit i després fer-ho doncs, amb una empresa amb solvència com Tuxal. No? I per tant, aquests dos elements per mi com a alcalde són importantíssims.
19: Comença de 0 a 100 fins a obtenir el carnet, i si té el carnet i vol promocionar per millorar la seva qualificació professional amb el carnet de conduir d'autobusos, doncs també estarà inclosa. La contractació és per temps indefinit, és una contractació de, diguem, de consolidació, i el que volem és incorporar gent del territori.
0: Precisament, les cotxeres d'autobusos de guixeres de l'empresa Direxis Tuxal obren les portes al públic demà.
17: Les persones que es van inscriure a la visita durant la Fira de Mobilitat podran descobrir diferents aspectes del funcionament del servei, com la preparació dels autobusos, les diverses tipologies de vehicles o el manteniment de la flota.
0: L'objectiu de l'empresa és reforçar el seu compromís amb un transport públic proper, inclusiu i de qualitat. El Partit Socialista reclama al govern de García Albiol accelerar l'obertura del menjador social municipal.
17: Alerten que l'equipament no estarà disponible per principis de l'any vinent, tal com va anunciar l'executiu local, ja que les obres no estan licitades. Els acusa de mentiders i de manca de gestió. Segons el govern, el projecte està aturat per culpa de l'Incasol.
0: N'ha parlat Fernando Carrera, que és president del grup municipal socialista.
5: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació, i aquest govern està condemnant a la gent que viu al carrer permanentment, operació fred de l'operació fred, a viure al carrer a temperatures insuportables. Aquesta és la realitat d'aquest govern.
0: Badalona en Comú Podem alerta que la crisi de l'habitatge s'agreuja i denuncia l'especulació dels fons voltor.
17: Sí, en una entrevista aquí al Badalona Matí, la presidenta del grup municipal, Aida Llaurador, ha posat com a exemple el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ha viscut 70 anys al mateix pis de Madrid i que ha estat desnonada aquest dimecres. Els comuns asseguren que situacions similars es repeteixen a Badalona.
0: Reclamen al govern espanyol que tiri endavant el decret de moratòria dels desnonaments i critiquen el rebuig dels partits de dretes.
20: Seguim denunciant que fins i tot tenim a una regidora del PP, Cristina Güera, que està al Congrés aplaudint a la diputada del cas Pimienta, que ens cau la cara vergonya tenir a Ayuso, que li sembla bé que els fons voltor estiguin especulant amb la vida de la gent, a un alcalde de Badalona, que també li sembla bé que els fons voltor especulin amb la vida de la gent, està en contra de la regulació dels preus de lloguer, i ho han dit públicament, on porta 3 anys de govern de majoria absoluta sense construir ni un sol pis públic.
0: La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per a la gent gran.
17: Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Asseguren que no s'ha avançat res des de llavors.
0: La Marea Pensionista ha fet arribar la petició als grups parlamentaris i té previst fer-ho a tots els grups municipals. Escoltem a Pedro Jesús Fernández, que és el portaveu de l'entitat.
21: Que farem és demanar una reunió als grups municipals, a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt, i el que cal és que ningú oblidi una persona dependent pues necessita una atenció, i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
0: 7 de cada 10 pacients dels hospitals i dels centres d'atenció primària són crònics, un fet que generalment està relacionat amb l'envelliment.
17: Per aquest motiu, la Regió Sanitària Metropolitana Nord ha iniciat un projecte per millorar la coordinació entre els diferents professionals de la salut a l'hora d'atendre'ls. La iniciativa permet que el personal pugui accedir a una fitxa unificada dels pacients.
0: Això permet vetllar per la seguretat dels malalts i avançar-se a les possibles complicacions, ho explica la directora de cronicitat de la Regió Metropolitana Nord, Mar Isnard.
1: Per sort, el Departament de Salut té una sèrie d'instruments, un de molt conegut per tothom és La Meva Salut, un altre que ja no es coneix tant, però en el cas dels pacients crònic complexes és el PIC, que és un document que des de primària es redacta amb els acords que el pacient escriu, i alhora també aquest document serveix de pista per l'especialista d'un altre nivell assistencial perquè pugui tenir una informació que li fa optimitzar molt més el seu temps.
0: El barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona.
17: L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. Una escultura que presidirà la futura plaça, que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i que donarà també nom a la plaça.
0: En plana cultural, la plaça del president Tarradellas tornarà a vibrar aquest dissabte amb una nova edició dels Tardeos.
17: La proposta musical organitzada per l'Ajuntament començarà a les 7 de la tarda, i en aquesta edició la música dels 80 serà la protagonista. Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania, que combinarà música en directe, animació, dansa i audiovisuals, i que vol donar la benvinguda a la tardor. Serà dedicada, entre molts altres artistes, a Queen, Michael Jackson, Madonna, Bonnie M o Alaska.
0: I comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona.
17: Sí, l'Ultimàtum de Jordi Oriol obre la nova temporada avui al Zorrilla a les 8 del vespre. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i la inauguració de l'espai renovat.
0: A Can Miravitges també es podrà gaudir el cap de setmana d'una activitat teatralitzada. I en esports, després de la ressaca del títol de la Supercopa ACB, cal tornar a tocar de peus a terra pel debut a l'ACB.
17: I és que la penya engega la competició diumenge a les 12 del migdia a Terres Gallegues. Des de mitja hora abans, recordeu, aquí a Ràdio Ciutat, serà contra un Breogán de Lugo molt més rodat que la Sisa Joventut.
0: D'altra banda, ahir a la tertúlia de Televisió de Badalona hi van ser els dos tècnics campions, Dani Miret amb la Supercopa i Fabián Téllez, campió de la Lliga Catalana Challenge. Miret va explicar com veu el seu equip.
16: És perquè tothom està ràpidament en el seu rol. I hem semblat més equip que ningú, perquè tothom té un gran compromís d'estar en el seu rol. Ara, dins d'aquests rols, que cadascú es menja el que li toca en el seu plat, però hem d'ampliar això per ser millors i per ser un equip que no sigui que el dia que el Riqui o el Nico no facin un partidàs, perquè el Nico va fer molts punts i tal, però l'inici que fa el Riqui. Ja, però és que això la gent no ho veu, perquè hi ha gent que et diu: ah, és que el Riqui només ha fet 2 punts. Calla, que no tens ni idea.
0: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la 5ª jornada de la Lliga F.
17: Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat. El del Granada serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'ona, Lauri Requena.
0: La davantera va ser capitana del conjunt andalús. Explicava així la fortalesa més gran de l'equip granadí.
22: Para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es... pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
23: Badalona Matí, 94.4.
0: Passen 11 minuts a les 10 del matí. Repassem el que és notícia fora de Badalona. La nova ponència del Constitucional sobre el recurs d'empara de Jordi Turull diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia. El text apunta que la interpretació sobre el delicte de malversació ha incorregut en una fallida lògica.
17: L'Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat i els centres hauran de tenir un pla lector. La consellera Niubó planteja un retorn urgent a escriure a mà, llegir en veu alta i fer més càlcul mental. Aspectes, diu, que han perdut pes al sistema educatiu i no es pot permetre.
0: I el Ministeri d'Habitatge estudia les propostes de Junts per desencallar el nou decret d'habitatge. En el marc de l'escandalós desnonament de Mari Carmen, l'àvia de 87 anys desallotjada aquest dimecres a Madrid, el Ministeri estudia ara les propostes que Junts va traslladar directament a Pedro Sánchez i que fa mesos que té registrades al Congrés. El grup de Míriam Nogueras espera una resposta en les pròximes hores.
17: I l'Assemblea General de l'ONU es buida durant el discurs de Netanyahu i ell els acusa de covards. El primer ministre israelí ha negat el genocidi de Gaza, tot dient que és la mentida més gran del segle. Netanyahu també ha aprofitat per felicitar Donald Trump pel seu suport a la guerra de l'Iran.
0: Moment de conèixer la previsió del temps per aquest cap de setmana. Servei Meteorològic de Catalunya, Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, una situació molt i molt tranquil·la aquest divendres i tot el cap de setmana a l'àmbit metropolità. Tindrem alguns núvols, però completament inofensius, esfilagarsats, sobretot al llarg de les immediates hores, deixant aquesta sortida del sol tan maca que estem tenint. També aquest capvespre tornarem a tenir una posta de sol molt encesa, però no són núvols que hagin de provocar pluja, ben feble, i la temperatura avui momentàniament més alta que la d'ahir. La tarda portarà temperatures de 28 a 33 graus a la majoria de comarques. Sobretot on més calor farà serà la falda de Sant Llorenç del Munt i també de Montserrat. Al cap de setmana veurem alguns núvols més, si de cas el diumenge més presents al matí, i la temperatura frenarà mínimament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Ara mateix a Badalona tenim 23 graus de temperatura i ara és el moment de conèixer l'estat de la xarxa viària connectant amb el Servei Català del Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs comencem parlant ara mateix d'un accident que s'acaba de produir a l'AP7 a la zona de Santa Perpètua de Mogoda. Per càmeres veiem que hi ha diversos vehicles. La majoria dels vehicles, dos, tres, encara s'ha de determinar, són camions i, per tant, es complica i molt la situació en aquest punt, ja que en sentit Tarragona està totalment tallada la via. A banda, seguir recordant que s'ha produït un accident, un incendi d'un camió a Avinyonet del Penedès en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat, però és que la retenció, ja que en aquests moments encara s'està fent neteja de via, s'ha cremat el camió, també el que és l'asfalt, és de 10 quilòmetres de circulació i també hi ha, per exemple, retencions per obres a la zona de la C66 a Salrà, Girona. Per tant, avui, aquest matí, és estranyament molt accidentat i per això us demanem, sobretot, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
23: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
6: Badalona 94.4.
23: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
7: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
24: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
23: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
0: És un quart i un minut d'11, seguim en directe al 94.4, Ràdio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí, fins a les 12 del migdia. I com cada divendres és el moment per la nostra tertúlia ciutadana, avui donem la benvinguda al nostre estudi 1, al Ramon Costa, la Margarida Abres, la Marina Román i la Núria Fanyanàs. Què tal? Bon dia a tots quatre, com esteu?
25: Molt bé. Bon dia, molt bé.
0: Bé, ja preparats pel cap de setmana?
25: Sempre.
0: Això sempre. Divendres sempre estem de millor humor, eh? Perquè dius, això ja venen dos dies de festa. Doncs bé, si us sembla, comencem amb el primer tema, perquè vosaltres, allà on viviu, conviviu amb veïns que tenen nens petits o no?
25: No.
0: Bueno, així no us molesten gaire, o perquè parlarem d'això, eh? De que moltes vegades aquests nens que es porten són una mica entremaliats, són una mica la vida impossible i no ens faciliten gens el descans, eh?
25: Clar, no els tenim com a veïns, però ho vivim al carrer, a la
0: metro... Clar, això passa a vegades.
25: Aquesta setmana he tingut dues experiències al metro, per recordar, eh? Sí, no? Amb dues criatures absolutament insuportables, evidentment perquè la persona adulta, que probablement era la mare que les acompanyava, no feia, o sigui, una nena plorant i cridant, i la senyora que anava amb ella, que devia ser la mare, mirant el mòbil.
0: Sí, com sí, aquesta, aquesta
25: estava
0: escolta.
25: Per consolar-la jo, de debò. Sí, sí. Al mig del metro, i tu poses, potser estàs llegint, i, bueno, senzillament, tens dret a la teva, no?, de tranquil·litat, sí, sí. I ser terrible. Sí, sí. Ben entès que també s'ha de tenir... Els nens són nens i ja s'entén que alguna coseta, alguna trastadeta, si és normal, no?
2: I que s'han de deixar...
25: Estic parlant d'una exageració.
2: S'han de deixar plorar, a vegades.
25: Clar, que sí. Però no, no, tant, parlo d'una nena d'uns 10 anys...
2: I en un lloc públic, no?
25: En un lloc públic, plorant i cridant mentre plorava durant almenys 4 parades de metro. Sí, sí. Van baixar a la mateixa estació, va continuar el mateix sarau i la senyora que l'acompanyava, que jo crec que era la mare, no va treure mai la vista del mòbil. No se la va mirar ni un moment.
8: Clar, és que estem en aquest punt de... L'altre dia,
25: terrible.
8: Justament a Instagram vaig veure una foto, un post que deia los niños tienen que hacer cosas de niños. Claro, y me parece perfecto, pero son tus hijos. Tío. Yo vaig posar... Tío, yo, evidentment, és normal que lloren, tot això és molt normal. Però jo tinc un nens i els meus fills hauran fet altres coses, però mai han molestat. Això d'estar a la platja, que passen per la tierra, vale, como si, oye, pues vas caminando normal.
2: I si han molestat, els he renyat.
8: Exacte. Exacte. Estaven ensenyats en la calle no se corre, en la calle no se grita, oye, te vas a un parc i t'enxas de correr, te vas a... Però clar, i al final és allò de no, és que són niños. Bueno, són niños, però són tuyos. Clar, al final, vull dir, és que... Jo l'altre dia, precisament, el que tu deies, no fa falta que siguin tan nens. Jo l'altre dia, la meva veïna, tiene unos más grandes de 20 años peleándose a gritos a las 6:30 de la mañana. A vegades, digo, si baja, déjeme, tío. Es que estaba enfadado. Digo, pues, yo no. Y tenía que dormir, que me acosté a las 4. I al final, pel tema de veïns, a vegades també dius... Bueno, vaig llegir l'article que deia que al final era en plan de, bueno, si todo vale porque los tuyos son niños, yo soy adulto y también me vale todo, ¿no?
25: Exacte,
8: yo puedo hacerme las fiestas a la hora que sea porque soy adulta y me toca. Y entonces perdem els principis de la convivència,
0: sí,
8: ¿no? Al final...
0: Abans de continuar, faig referència a l'article que ara feia menció, la... La Marina.
2: De la piscina, no?
0: Exacte, és aquest. Un cartell que ha aparegut en una urbanització de Madrid que ha obert aquest debat sobre la convivència entre veïns, amb fills i sense fills. L'autor d'aquest cartell es presenta com un veí que no té fills. Critica amb ironia que alguns pares que permetin que els seus fills juguin, cridin, fins ben entrada la nit en zones comunes, saltant-se, segons denuncia, els horaris i també aquestes normes comunitàries, no?, de convivència. El text, per exemple, diu que hi ha nens cridants gairebé a les 12 de la nit a la piscina i contraposa, doncs, aquesta situació amb el dret de la resta de veïns a descansar, no? És això. Jo, personalment, en un restaurant, recordo un dia que estava dinant amb un amic i hi havia uns nens tot el rato corrent pel costat, obrint i tancant la porta, era hivern, entrava el fred...
2: Que no tinguin pares, no?
0: I els pares estaven allí fent petar la xerrada i, clar, al final vam dir, escolta, li vam dir als pares,
2: com
0: una
2: si
0: mica
2: estigui,
0: de cura sí. Pels fills, no?
2: A casa seva, no?
0: Que nosaltres volem sopar tranquils.
8: Clar, és que al final tu vas a un lloc i si no l'acostum que hi ara de los adultos juntos y los niños separados. Claro, los niños son niños, claro. Es que es normal. Van a gritar, juegan, oye, pues habrá que controlarlos, ¿no? Al final, para que tú estés a gusto, yo como con mis colegas y los niños juntos, los demás nos comemos niños que no son nuestros. Cada uno que se responsabilice de sus cosas.
2: Sí, sí. I a més això passa perquè un nen sol està tranquil.
8: Clar.
2: Dos nens, tres nens, ja es complica, però això passa igualment amb els adults.
0: Igual. No,
8: clar,
0: igual. Comencem a parlar més fort, a pujar el to...
2: Exacte.
8: Si veiem ja, ni te digo.
0: Exacte. Ramon?
9: Sí, estic totalment d'acord amb el que dieu, perquè jo n'he tingut 5, i llavors... Sí. I anar pels puestos...
0: Parla una 5? Mica més a prop, que si no, no et sentim, Ramon.
9: Clar, com que porto això...
0: Clar.
9: Com que dic, n'he tingut 5, i llavors què passa? Que... Has de saber anar pel món, perquè com molesten, ho veus. En canvi, també hi ha persona, per exemple, el veïnat, que un nen juga al carrer i el molesta perquè hi ha un nen que juga al carrer. Tots hem jugat al carrer. Uh-huh. Tots hem jugat al carrer, tots. I, bueno, paciència n'hi ha poca, molt poca avui.
2: Sí.
9: No es tolera res, per una banda. I després l'incivisme de molts pares que permeten que els nanos fotin el cunyasso a tot arreu. Aquí, allà. El que has dit de la platja és brutal. Passen, et tiren sorra, i la mama o el papa o qui sigui estarà allà i no veuran ni que si t'han tirat sorra, ni en fan, ni res. I si va 10 vegades amunt i avall...
0: Que al final la paciència s'acaba, no?
9: Exacte.
0: Sí, al final...
8: O quan se te ponen con el cubo delante y dices, no hay playa, tío.
25: O jugar...
8: No,
0: mira que hi ha espai, mira que hi ha espai. Sí.
25: O jugar a pales.
8: A pales, davant teu, i tota l'estona.
2: I més a Badalona, que tenim 5 quilòmetres de platja.
8: Clar, no, allà, a fer castiguitos de arena, i tu, perdona'm,
9: I després hi ha una altra cosa que aquesta potser molesta més que una altra. Vas al tren o al metro, principalment al tren, hi ha un seient buit i una criatura amb els peus a davant i tu allà dret esperant.
2: Sí,
9: aquella
2: sí.
9: criatura, la mama o el papa, qui sigui, no li ha dit deixa seure, o treu els peus d'aquí, no, no, amb els peus allà i bueno, i anar passant.
2: No et veuen, no ens veuen, Ramon.
9: I no passa res, no passa res.
0: Ho vas al cinema i tens el nen darrere donant de copets, també tota la pel·lícula, eh?
25: També.
0: Clar, i aquí, per això hi ha també algunes opcions, ara que parlaves de transport, de vagons silenciosos, no? Perquè de vegades també passa que estàs a punt d'agafar un avió, a mi em va passar aquest estiu, abans de l'aire, i un nen, un bebè cridant, però, sí. bueno, i plorant, pobret,
25: jo
0: que
25: devia
0: estar espantat, sí. i penses, si tots el volem d'estar així...
9: Sí.
25: Jo vaig estar així tot un vol.
0: Sí. És bastant...
2: Jo tinc por. Si em toca un nen...
8: Oh. A mi em igual, quan, és allò que dius, quan veus amb un bebé, sí. penses, por Dios, que no és el que sí.
9: No, n'hi ha de molt educats.
0: Sí, també.
8: El problema no són els bebès.
0: Són els pares. Són els adults, clar.
9: Els
8: nens fan coses de nens.
25: Els nens, i precisament és pel bé del nen. Per exemple, el del vol, que jo recordi, els pares hi estaven al damunt, però la criatura estava molt neguitosa i tampoc no veies que el deixaven fer.
9: Llavors, mira,
25: paciència ja està, no? Però el que et sap greu és quan veus que els pares estan allà passant de tot i tu t'estàs menjant la criatura.
2: Això és el que saps.
9: Aquí estem. Però no se'n donen compte, aquests. Per mi no se'n donen compte. I si se'n donen compte, fan veure que no.
25: No.
9: És com aquella...
25: Home, jo et dic, la de l'altre dia estava pendent del mòbil i tenia allà la criatura que se li estava...
9: És com aquella altra, que ara també és molt, molt de moda, anar amb el gos i que es pixi al portal de casa teva, es cagui, i ell fa veure que mira el mòbil.
25: Sí.
9: I miren el mòbil. I no se'n donen compte que el gos és clar que se'n donen compte, però
25: clar, i tant, i tant.
9: L'has tret, que no me'n don compte.
2: L'has tret a pixar.
9: I com acabar a calcular, arrenca.
25: Jo, la nena l'altre dia era impossible no sentir-la, eh? No quiero, i davant tenia la mare allà amb el mòbil i la sentia tot el vagó de metro, i la senyora, clar que la sentia, però va decidir que passava d'ella.
2: Margarita, digues alguna cosa.
25: No, clar, atreveu-te.
0: Llavors ja està el conflicte.
25: També m'hi he trobat.
8: Que són niños.
25: També m'hi he trobat.
2: Amb carinyo, eh?
0: Sí, no,
25: jo m'hi he trobat. No al museu m'hi vaig trobar.
0: Avui dia no es pot dir res.
25: Jo al museu una vegada vaig cridar l'atenció a una nena que corria, i és un museu, i no era una nena gaire petita, i li vaig dir, maca, no corris.
2: Clar.
25: A veure, anem, on tens la mare? I em porta la mare, i la mare em va dir, aquí corren molts nens. I dic, no, a veure, jo, si els hagués vist, també els hagués dit el mateix. Clar. Aquí no és un lloc perquè la gent, ningú,
2: però era un lloc públic i tenies tu la potestat, la cosa és diferent, però un...
25: Però a mi la mare em va mocar, eh? O sigui, la mare em va dir, disculpa...
0: No,
25: és que altres nens també, però jo, era el moment que jo entrava, eh? I es veu que alguna altra criatura, però clar, si jo no hi era, no la podia... I no, li vaig dir molt suaument, perquè a més la criatura, és el que diem, no la veies pas amb mala fe, pobreta, però la mare...
2: És una criatura, és una criatura.
25: Mira, maca, aquí no pots fer-ho, ah, no, se'n va encarar, eh?
0: Defensen els pares, defensen els fills, igual que ho fan també cada cop més a l'escola, que els profes han perdut una mica d'autoritat.
8: A mis hijos no le riña ni se te ocurra castigar a mi hijo sin patio, jo això he vist a la porta del col·le.
25: Jo tinc amigues...
8: Los cromos que le has quitado, dámelos, i et parlo de fa, la meva filla té 18... 23, pues quítale, fa 20 anys o 18 anys, i jo recordo a la porta del cole, ¿por qué le quitas los cromos a mi hijo? Porque no se puede venir a clase con cromos. Y delante encararse, o los móviles, a mi hijo no le quites el móvil en clase. Vull dir, al final...
2: És un gran problema.
25: Tinc amics que es dediquen a l'ensenyament i...
8: Els nens no aprenen, ja no és el mòbil o no, és que els nens, i tots hem d'aprendre que hi ha unes normes i que hem de seguir, sempre i quan, vull dir, si no te gusta la norma, te vas i no juegas. Vull dir, com juego el parxís, però a mi no me mate, però no jueguen, no?
2: Aquests pares...
8: Claro, es que es lo mismo, ¿no? Vengo aquí con móvil porque mi hijo tiene móvil, ya, pues vete a otro sitio. Y no podem fer cadascú el que volem.
2: Aquells pares, quan anaven a l'escola... també tenien la seva normativa, sempre hi ha hagut
8: I
2: norma.
8: I pitjor abans,
2: Pitjor. Sempre hi ha hagut, no és una cosa que diguis, és una novetat actual de la nostra societat, és de tota la vida.
8: Alguno que haga lo que quiera y así no va.
2: Més fortes o menys, però sempre hi ha hagut...
9: Clar, i llavors, com han de, si amb uns pares així, com han de sortir els fills? Desastre.
8: Com estan saliendo.
25: Sí.
8: Però jo recordo, en un restaurant, fa anys, la meva filla era petita, tindria uns 5 o 6 anys, vam entrar, hi havia dues sales, i a una altra... vam entrar en una sala que no hi havia ningú, una sala bastant gran, una taula, lo típic, amb les parelles joves i nens petits, i nosaltres, recordo que estava jo, el meu ex, la filla i els meus pares, i el meu germà, i els nens corrent, només, no hi havia ningú a la sala, corrent, nosaltres els miraven, cridant, pel davant, i al final vam demanar marxar de la sala, que ens posem una altra, i quan van marxar, aquests pares se posaven a aplaudir. És que poca vergüenza, vull dir, al final, saps allò que dius? Pues vete a un parque o quédate en tu casa, però si vas a un sitio público, fins a, vull dir, va ser cridant, i nosaltres els miràvem, i al final pedimos, oye, cambianos, i es van a posar a aplaudir. Allò que tu dius, no pots dir res, vull dir, imagina't que l'hubiéramos dicho.
9: I aquestes grans superfícies, com tipus Ikea, aquestes coses, ells, el papes, els Bart, allà, i el nano corrent pels passillos, agafant una pilota d'aquí i fent, bueno, fent mil perreries per allà. I és que no saben ni on són.
2: Sí, sí.
9: I al final els deuen cridar, els van a buscar, va, nen, que han de marxar. I aquells nens han estat per allà fotent el conyasso allà on vulguis.
25: Sí, sí.
0: Per cert, que si hi ha algun oient que ens està escoltant aquesta tertúlia ciutadana i vol aportar també el seu punt de vista, si ha tingut alguna mala experiència amb algun nen, amb algun pare que hagi cridat l'atenció al nen perquè no parava de plorar, els convidem a trucar i participar en aquesta tertúlia. Obrirem línies a 93 395 40 04, repetim, 93 395 40 04. Si voleu dir la vostra, ja sabeu.
10: Participa al nostre programa. Truca'ns al 93 395 40 04. 93 395 40 04.
0: Doncs queda dit. A més, ara que parlàvem dels nens que es porten malament, sí que és cert que molts cops, quan els pares donen l'iPad, el mòbil a un nen, el nen ja no hi ha nen, però clar, aquí entrem en l'altre debat, que els nens s'han d'allunyar de les pantalles, que els nens juguin més com antigament, que es relacionin, però sí que és cert que per calmar-los el fet de donar-li una pantalla és molt efectiu i molts pares ho fan, sobretot a l'hora de dinar i sopar, per tenir el dinar o sopar amb tranquil·litat.
9: I molt petits aquests nens,
25: Sí,
9: no?
25: I tant,
9: però molt petits.
2: Sí, sí. Perquè a vegades hi ha nens amb cotxet
9: i que ja el tenen,
2: però que no caminen.
8: Però és normal, perquè és la solució que han posat. Vull dir, si jo quan tinc set en lloc d'aigua veig whisky, doncs clar, que tengas sed, yo quiero whisky, yo no quiero agua, y no me la calmaré con agua, clar, és veritat. Amb els nens igual, si cuando el niño llora...
25: Tota la raó.
8: Es que para los ejemplos soy muy buena, yo.
25: Molt,
8: No, però és veritat, si, quan el nen plora, lo calmes con una pantalla... I abans ho fèiem al revés. Potser parlaves, lo cogies, lo abraçaries a fora. Jo recordo la meva filla, per dinar era horrible. L'havia d'agafar en braços, primer comia ell, luego comia jo. Perquè era així. Havia, ara, clar, sí, fàcil és pantalla.
9: Cada criatura és diferent,
8: Però clar, després ens queixem que el niño quiere... Però clar, no ens podem queixar que los niños quieren pantalla i la pantalla és mala, pues no le de la pantalla, calma-lo con otra cosa.
2: Però si estàs donant la pantalla i tu tens la pantalla a la mà.
8: Clar, que jo de peda i clar.
0: I ja que parlem de pantalles, mira, va bé per introduir el següent tema, que és cada vegada parlem menys. Estem parlant les converses quotidianes. Això que estem fent aquí tots, quatre, bueno, cinc, amb una taula, parlant, mirant-nos als ulls, això cada vegada...
2: Passa menys.
0: S'està extingint. Una investigació publicada aquest any ha detectat una disminució important de la quantitat de paraules que pronunciem en el nostre dia a dia. L'estudi analitza dades de més de 2.000 persones, entre 10 i 94 anys, procedents de 22 estudis realitzats entre els anys 2005 i 2019. Els participants aportaven dispositius que permetien registrar aquests fragments de so de la seva vida quotidiana. Doncs bé, la conclusió d'aquest estudi és que de mitjana pronunciem unes 338 paraules menys cada dia per cada any que passa.
9: Imagina't. Sí,
0: imagina't.
9: Sí. Jo me'n dono compte d'això. Jo me'n dono compte i molt. I et diria per què. Perquè amb el meu argot, diem, que ve de la pesca, el fèiem servir molt. I avui en dia penso que hem quedat a Badalona dos o tres que podem parlar així. Dos o tres. Perquè parles d'aquesta manera i no t'entén ningú. Vol dir que s'ha perdut, nosaltres ho hem perdut tot. Imagina't. I després, avui en dia, entablir un contacte amb un, es pensarà que li demanes alguna cosa, vols alguna cosa, només que diguis bon dia.
8: Sí, home. Jo no, jo lo conto al món de tia.
9: Ves un autobús, el tren, el metro, torno a dir i digues bon dia, et miraran pel que en dic que diu aquest ara.
25: Sí, sí.
0: I molts cops entres a una botiga, dius bon dia i ningú et contesta.
25: No. Ui, això també, ja, això una llarga experiència.
0: Sí, sí. I ningú et contesta.
9: I abans anaves a fer benzina i amb el que et posava la benzina i xerraves que si això, que si allò, que si aquí, avui no, avui és molt difícil.
2: Sí, sí.
9: És molt difícil. I si un és una mica que li agrada parlar d'això, encara ho té més difícil.
25: Sí, sí que cert.
2: Sí.
25: Ara, jo que em faig una altra pregunta, i és que potser, o sigui, això estaria d'acord que és així, no? Però potser s'han incrementat també els missatges escrits amb el WhatsApp i amb el mail, potser la gent, diguem, la part menys negativa o la part bona, sí, seria que abans, per exemple, la gent s'escrivia moltes cartes. Això durant molts anys s'ha perdut.
9: Sí.
25: La gent parlava per telèfon i ja rarament s'escrivien. I ara, una de les coses que a mi sí que m'agrada d'aquests nous sistemes que estan apareguent i que ens acabaran canviant la vida, bueno, a mi ja no, però a la gent jove segur que sí, no? Però dius, si la gent... Una altra cosa és a quin nivell escriuen, quina mena de faltes fan, com abreugen les paraules, quin argot fan servir, sí, sí, sí, etcètera. Però estic com bastant convençuda que ara la gent per escrit es comunica més que fa, posem per cas, 10 anys.
2: Sí.
8: Home, és que és molt més fàcil,
2: jo
8: no?
2: Crec que potser la gent que era més tímida aquí ha trobat una vàlvula, no? Perquè no has de donar la cara i pots dir
25: un grup
2: el
25: de WhatsApp,
2: que et sembli,
25: exacte,
2: no? Però estàvem parlant de perdre les paraules, de les 300 paraules que s'estan perdent, i és veritat, perquè ja no diem d'acord, sinó posem un dit, o posem vale, o un ok. O sigui, només fem que introduir... Sí, la majoria de vegades...
0: Les
2: emoticones... I estem perdent les 300 paraules que ell...
25: És que jo no ho he entès així. Disculpa, jo el que he entès que deia és que hem perdut... No que haguem perdut 300 paraules de vocabulari...
2: Sinó la comunicació.
25: Sinó que pronunciem 300 paraules menys. Però no que haguem perdut vocabulari, que això segurament també, que és el que ha apuntat
2: Ramon,
25: no? Perquè realment s'ha perdut vocabulari i se n'ha guanyat un altre, perquè ara la gent també parla de... Diuen paraules que jo les he hagut d'incorporar als meus...
9: Sí, són noves.
25: Sí, clar, això... Sí.
2: Random, ok.
25: No entenia que això es referís a una pèrdua de vocabulari, l'article aquest. Això no sé si jo
2: sóc
25: la que...
2: Jo m'ho he pres com una pèrdua de vocabulari perquè el veig.
25: No, jo també. Però diguem, l'article jo crec que no anava d'això.
2: I de conversa, perquè després vas pel carrer...
25: S'ha empobrit el vocabulari.
2: Et trobes algú i et diu, ai, sí, quedarem, ai, sí, sí, enviem un WhatsApp. Tan fàcil, tan difícil és dir, escolta, ens trobem el divendres a la nit a les 9.
8: Però això costa molt, això sí que ens hem acostumat molt, i el que tu deies, però hem arribat a un punt, a mi em passa, a vegades conec algú i empiezo a hablar per WhatsApp, nos vemos, digo, ¿pa qué? Si estamos hablando por aquí, no des de ahí,
0: fa mandra.
8: Sí, exacte, estem en aquest punt, a mi em fa molta mandra. Vull dir, ¿para qué nos vamos a tomar algo? Pues si vivo aquí detrás.
0: I jo no sé si us passa.
25: Jo he fet un hàbit, és personal, però no sé si vosaltres també ho feu. Les meves amistats, quan les vull trucar, en lloc de trucar-les, els envio un WhatsApp i els dic que puc trucar.
0: Jo també ho faig, això.
2: Sí, jo també ho faig, depèn de qui vull trucar.
25: Això és una cosa completament nova, i en canvi ens ho hem agafat, perquè elles també, les meves amigues i amics, també m'ho fan a mi, saps?
2: Jo ho trobo com una cosa molt correcta.
25: És una diferència, sí. Sí, sí, però vull dir que és curiós, perquè és una opció que abans no teníem, i tots, fins i tot, jo que sóc gran, ens hi hem acostumat.
2: Quan trucaves i deies, ai, no puc parlar, ja trucaré més tard.
25: Exacte.
2: Vale, adéu.
25: Ara t'estalvies la
2: substitució d'aquesta.
25: Sí.
0: Ara evitem això, però no us passa que també ja us fa mandra trucar i tot i parlar directament per telèfon?
9: Jo no soc massa de mòbil. A mi m'agrada...
0: Amb el fix, encara.
9: No. El tinc anul·lat.
0: Ah, vale.
9: No paren de molestar-te.
0: Tot és spam.
9: El tinc anul·lat. Desenxufat.
0: Imagina't. Jo no en tinc, fix no tinc. O sigui, molta gent no en té fix.
9: El tinc, el pago, però com si no el tingués. Quin descans, perquè era terrible. Sí. Doncs tot aquest... Per exemple, una altra cosa que he observat també, la joventut. Hi ha joventut, hi ha 12, 13, 15 anys. Estan amb els amics i les amigues i encara no s'han dit adéu, ja ho tornen a estar amb el mòbil, amb els WhatsApps, enviant-se coses i coses. Que si en llegeixes algun, la feina tens a entendre, eh?
25: Aquí anava, sí, que això és el que comentàvem abans, no? Que s'han inventat paraules, les abreugen, i llavors ja parlen amb paraules abreujades, que llavors, tu ja no saps què volen dir.
9: Llavors, d'aquí ve el problema de la lectura i l'escriptura, que cada vegada potser es perdrà més tot això.
2: Ara ho tenen que tornar a posar, la comprensió lectora.
0: Sí, perquè el resultat
2: queda... Han quedat els últims o penúltims, no?
9: Sí.
0: Han quedat pel terra.
9: Són dolents.
25: És que veure és de calaix que s'ha de llegir això. És que sembla mentida que hi hagi tants experts que cobren per pensar aquestes coses i que se'ls hi acudeixi treure
8: perquè
25: les lectures.
8: Perquè tampoc llegiran aquests.
25: És que
9: per una ment normal, diem normal...
25: Sí, no hi ha altra manera d'aprendre.
9: Que no siguis cap crac amb res, és difícil d'entendre com han pogut treure aquestes coses.
25: És que és com de calaix, no sé.
0: Això s'han perdut aquestes converses, que abans eren típiques amb desconeguts, amb el veí, amb el botiguer, no? Això s'ha perdut.
9: Tot arreu.
0: Avui dia potser ja no coneixem ni el veí.
9: No.
0: No, però no, perquè... I ens fa mandra trobar-nos, no?, per a veure de què parlem.
9: Sí, perquè, per exemple, abans la gent anava a la plaça a comprar, avui va al súper, al súper no hi ha contacte, a més, quan arribes a la caixa, i ja està. No en passa res més. I abans no, tu anaves a la plaça i la peixatera o la carnissera t'explicava com fer aquell menjar, com fer això, i hi havia algú i què, i sabies del pare, la mare i els germans...
0: Això ja ha desaparegut.
9: Ha desaparegut, tot això, sí, aquest sí. Diàleg ha desaparegut. I es coneixien pels noms avui en dia?
2: Sí.
9: No, bueno...
2: Anem a una societat d'estar més, més sols, aquesta nova no? Situació.
0: Individualistes,
2: no?
9: Ens hem d'adaptar a aquesta nova situació.
0: Anem cap aquí, eh? Anem cap
2: sí,
0: aquí.
2: Sí, sí,
0: sí, sí. Va, i parlem d'aquesta societat individualista, però esperem també que durem molts anys, eh? Que tinguem sí. molta esperança de vida, perquè...
2: Això sí.
0: Això, per suposat, eh? Que ens esperi molts anys, perquè, atenció, el Japó supera els 100.000 centenaris, eh?
2: Sí, sí.
25: Déu-n'hi-do.

0: Sí, oi?
1: Sí, la carn menys un dia i em carrega, ja, a veure, ja trigaré a tornar-hi.
0: Per cert, que el Ramon un dia em va convidar a un calamar que fa farcit, que me'n recordo, te'n recordes? Sí, sí, que vam quedar per fer un reportatge i després... I deliciós, eh?
1: Encara es fa.
0: És un cuinetes, eh?
2: No me la creu.
3: A mi em va convidar... Em va convidar a un pop amb patates, meravellós.
4: Ramon, han comido todo menos yo.
5: Jo ho he vist a la tele, jo tampoc.
3: Bueno, doncs aquest any.
1: A més, ara ve el temps del calamar.
0: Sí, ara és el temps.
1: No, ara ve el, aquest així, tipus planxa, tipus per rellenar. Ara ve el temps. Fins a Nadal, perquè a Nadal han crescut i llavors ja són per fer l'andalusa o la romana. Ah. Però ara, fins a Nadal, s'ha d'aprofitar que va més barat que el congelat.
3: Molt bé, doncs pues va bé saber-ho.
1: Imagina't, sí, ara ve el temps, ara ve el temps.
0: El calamar és bo, a la planxa, arrebossat, a l'andalusa, és boníssim. Sí.
1: I no té espines, que és el bo.
0: Clar, això sí. Que molta gent no menja peix per l'espina que em clavaré. Ai, mira, el calamar no hi ha excusa, no hi ha excusa. Sobre aquesta qüestió dels centenaris, aquesta esperança de vida, vosaltres teniu aquests hàbits de vida saludables? Eviteu els greixos saturats? Teniu algun pecat, així, algun vici que digueu, ai, això no em convé? Com ho veieu, això?
3: Jo m'alimento en general pel gust, o sigui, hi ha molts aliments que no m'agraden, no els prenc, i els que m'agraden sí que procuro ser moderada i alternar. Carn, a mi el peix m'agrada molt, la carn també, però a mi, per exemple, la carn m'agrada la carn de porc, bàsicament.
0: Ah, vale. Que no esteus de porc, per
3: no,
0: exemple?
3: No, esteus de porc.
0: A mi m'encanten.
3: A mi també.
5: Això no. Oh, és precisament el més sa que hi ha, no?
0: És així com...
3: Bueno, és gelatina, no?
0: És gelatina, és com...
1: Si una cassoleta faríem feina. Mira.
0: Com?
1: Que faríem feina amb una cassoleta de peus de porc.
0: Ui, tant.
5: Jo ja us he de deixar, això sí que no el treballo.
0: Amb la salseta, una mica de pa, i aquí ja fem l'esmorzar de forquilla, aquesta hora.
3: I menjo, jo he baixat, això que dic, moderadament, però en funció del gust, per mi, i a més aquestes alçades de la vida ja no cal que em dediqui a la vida sana, perquè ja he fet tard.
0: No, dona.
3: Sí que camino cada dia, vull dir, cada dia camino una mitjana entre 5 i 7 quilòmetres.
0: Home, està molt bé, això ja et salva de tot.
3: Un dia m'ho puc saltar, però amb això sí, sóc molt sistemàtica, i bueno, en general vaig deixar de fumar fa anys, que això també era una cosa terrible, però em va dir que pel colesterol, per exemple, jo què sé, tens coses, em vas fent gran, bueno, no em queixo.
1: No tinc tampoc...
3: A veure, que si arribo als 100 anys en bon estat, estupendo, però tampoc tinc grans aspiracions, eh? No, el que sigui que m'hagi de passar ja em passarà, i procuro, això sí, no tentar la sort, no però, em dedico aquí a fer el boig.
6: Però actualment l'esperança de vida...
3: És elevada.
6: Ja és.
0: Anem cap amunt.
1: La pandèmia es va emportar un amic meu en 111 anys, eh? De Blanes, un pescador de Blanes. 111.
3: Sí, són anys,
1: si no sigut per la pandèmia, em penso que encara
3: seria.
1: Perdia,
3: Perquè
1: era fort com un ferro i cada dia caminava 6 quilòmetres, estiu i hivern.
3: Clar, és
1: anava fins al riu El Tordera, anava i tornava.
6: Hauria menjar peix.
1: Sí.
4: I també és que no hi ha una altra.
3: També hi ha un factor important, que és que tinguis bona salut, ja no tan sols física, que per mi, però hi ha gent que no pot, i fins i tot de la meva edat, que jo en tinc ara 68, que no poden fer aquests 7, que jo els faig caminant, però tinc amigues que no poden perquè tenen el menís no sé què, o tenen el
0: menís
3: o no sé quantos. Estan molt bé, però després hi ha una altra variable, que a mi és la que crec que tots és el que més ens aterroritza, i és que estiguis bé del cap. Clar, jo per arribar als 100 anys, segons quines condicions, m'estimo més no arribar-hi, això. Clar, no sé si els japons tenen gaire problema amb demències i aquestes coses que han sorgit també com a conseqüència de que vivim més, no?
0: També.
3: Vull dir, clar, això és de greu.
1: Les pastilles allarguen molt.
3: Sí, exacte. No, i que jo penso que tenim una sanitat fabulosa, que no... Però... Clar, cada vegada que el ser humà arriba a superar una cosa, en surt una altra, no? Quan es cura una malaltia ja te n'ha sortit una altra que ja costa més de curar. Llavors jo, per arribar gran, en segons quines circumstàncies, gran ja hi arriba, però per arribar a molt més gran, en segons quines circumstàncies, tampoc.
6: Clar, això suposo que estem tots d'acord.
3: Jo crec que sí.
6: Aquí parlàvem
3: de gent de 100 anys que viu amb normalitat, diguem, com amb el cap bé i amb els seus... Potser tindrà unes xacres, però les que es poden considerar es valen per ells mateixos, vaja.
0: Esperem que tots arribem sants, i durem molts anys. I ara que parlàvem d'això, que el Japó supera els 100.000 centenaris, no és un fenomen tan llunyà, perquè també tenim dades de Catalunya, on hi ha ja 3.139 persones de més de 100 anys, un 9,5% més que l'any anterior. La gran majoria són dones i la diferència és...

0: És bastant elevada, eh? Perquè són 2.606 dones i només 534 homes.
1: Madre de Déu.
0: Em sembla, Ramon, que tu i jo no arribarem als 100 anys. Ja tenim pocs números, eh?
2: Ho tenim una mica malament.
0: No.
3: Bastant.
0: Jo no sé encara si arribarà a l'edat que tens tu, imagina. O sigui,
2: però tant sí, de bo. Perquè vaig una mica destacat ja, d'edat.
1: Sí. Sí.
2: No diré els que tinc, eh?
0: No vols dir?
2: Soc una mica coqueto. Ah,
0: però el mar, això també...
2: Sí, home, ajuda. Molt,
0: ajuda
2: home,
0: i transmet bona salut, tant, això...
1: Sí.
2: El mar.
1: No, l'he vist una portada, evidentment.
0: Home, que li diguin a la...
1: No ho diguin a mi.
3: El mar és vida.
0: Que tens la clau de la felicitat de la teva caseta allí.
1: Ara hi vaig.
0: I vas cada matí, oi?
1: No, encara no, encara perquè no. Encara treballo, però... Vale. Tots els caps de setmana.
0: Vas.
1: I ara quan em jubili, doncs cada dia.
0: Cap a la
1: i ara
0: platja.
1: Quan sortir d'aquí, cap allà.
0: A més, penges la foto de quan surt el sol, eh? Sí. És molt, molt apassionada del mar, igual que el Ramon. Sí. A vosaltres el mar us agrada
1: sí.
0: també, sí, no?
1: I tant. Bueno, està. Som de Badalona i...
0: Clar, home, si quan no t'agrada el mar...
1: És un privilegi, el mar és un privilegi.
2: Quan viscut, no?
0: La Marina, que està morena, sí.
3: Com la cançó, com la cançó.
0: Com la Marina està morena, la Marina està morena. Bé, sí, està clar, vida sana. I ara que parlàvem també de la Margarida, que dius que fas uns 7 quilòmetres, eh, al dia caminant...
1: Entre 5 i 7, sí.
0: Quants passos hem de fer al dia? La ciència posa també xifra a caminar. Un estudi publicat aquest setembre al British Journal of Sports Medicine, aquests noms tan espectaculars, analitzant la relació entre nombre de passos, velocitat de la marxa i mortalitat. Doncs bé, aquesta investigació parteix de les dades de més de 100.000 persones entre 40 i 69 anys del Regne Unit que van portar durant una setmana un acceleròmetre al canell per tal de registrar els seus moviments. Doncs bé, posteriorment els investigadors van fer aquest seguiment de les seves funcions i els resultats indiquen que entre 7.500 i 10.000 passos diaris s'associa amb el risc més baix de mortalitat per qualsevol causa. Però l'estudi introdueix un matís important. No només importa quantes passes fem, sinó a quin ritme caminem. Ah. Per tant, això de dir, no, és que jo surto a caminar, però m'aturo a tots els aparadors, ara faig la xerrada amb aquesta amiga que m'he trobat, anem a fer un cafè, això no compta.
2: Això no es compta, això no és caminar. És com si...
1: Has de fer una mica de marxa, oi?
2: Sí, no, com si fessis tard per agafar el tren...
1: Sí, en marxa. Sí,
2: és d'anar a l'idea. No? Per exemple, si a mi si em vols trencar de cames... M'heu entès ara?
1: Sí, t'he entès.
2: Anem a l'IKEA o vés a comprar... amb una dona, o la senyora, o qui sigui, ja s'ho compra amb ella.
0: Ja us ha tocat.
2: Aviam, espera't, a veure, com trencat de cames, a veure allò cap a l'altra banda, cap aquí, cap allà, i no paren d'engegar, i això em rebenta més que una caminada.
1: Sí.
2: Però no ara, no, de tota la vida.
1: Sí, jo també. Eh?
3: Bueno, això cansa molt, inclús als centres comercials, el tema de la llum tan blanca, tu te'n vas tot el dia a la platja, i arribes a casa bé, o a la muntanya, a caminar a la muntanya i arribes a casa bé, vas a un centre comercial i en 2 hores i llegues a casa destrozada, vull dir.
1: I el terra està llis, tampoc
3: ajuda. Clar, no, i la llum tan blanca al final pensa que està tota l'estona avisant-nos que estàs actiu aquest dia, que estàs actiu aquest dia, que arribes a casa i dius, bum, no puc més.
2: No.
3: Estoy a favor, a pesar del comentario tan de esto que has dicho de con mi mujer. Porque la única que
0: os
3: revienta es tu mujer. Las demás mujeres no.
0: También hay hombres que son muy pesados. Ahora lo alto. Y dios, uff. Deixa'm estar. No, es això, que hem de caminar un ritme lleuger. Vosaltres, tu, Núria, també camines?
1: Sí.
0: Sí.
1: Ara porto la temporada que estic una mica vaga, però ara ja m'hi poso.
0: No, és que
1: de calor de l'estiu, ja ha fet molta calor.
4: Sí,
1: i així,
4: jo sortia molt al vespre, perquè és que sí, hem tingut un estiu que us he d'explicar duríssim, i o sorties molt al matí o sorties molt al vespre, perquè durant el dia no podies, ha sigut horrorós, això.
2: No, clar, només et veies de jupir.
4: Sí.
2: Per agafar una sabata ja suaves.
4: Sí, senyor, ha sigut...
3: Obries la finestra...
2: I tot el dia humit, la pell humida, enganxosa.
4: Exacte.
2: Et dutxaves i al cap de 5 minuts...
3: Sorties de la dutxa, ja està.
4: Sí.
2: No, ha sigut dur.
1: Molt, bueno, estem a setembre i...
4: I encara ho estàs sent, sí.
2: Bueno, però les nits ja són fresques, Ja està, ja.
3: Ja no fa falta
4: l'aire.
3: Dormim
4: bé, sí, és veritat.
2: Ja està. Sí. Ja, durant el dia, ara que faci la calor que vulgui, però quan vas a dormir, que a les 8 del vespre, per dir alguna
3: cosa... Descansar.
2: Ja, ui, com ha baixat això, home.
1: Sí.
0: Doncs està clar, O sigui, ens hem de moure, hem d'alimentar-nos bé per durar més de 100 anys. Jo abans caminava i des de fa un any i pico que acostumo a anar a córrer.
1: Ah, que mai havia corregut. Tu ets jove i t'ho pots permetre.
0: I ara faig uns... faig uns 7, 8, 10 quilòmetres al dia.
4: Molt bé, va bé
0: això de córrer, eh? Al principi costa molt, et canses molt, sí, però el cos, no, al final s'adapta, no?
1: Jo a vegades ho he pensat i he pensat que no en sé.
5: Jo no m'agrado.
4: Jo corre, saps, no,
5: fa mandra només de pensar.
0: A més, amb el passeig marítim que tenim aquí.
4: Jo crec que si continuem amb aquesta vida tan sana i tantes caminades i tanta bona alimentació, al final no ens podran pagar les pensions i ens mataran.
3: Si m'entrarà una enfermedad nova, de facilitables...
0: Bueno. No, no, totalment, eh? I mira, abans que parlàvem dels joves, ja ens queda poc temps, eh, per acabar, però això que... Sabeu que són les batalles d'Aura, això que ha sortit últimament?
4: Ai, sí, no sé.
0: Què tens, així,
3: fills... Farmear Aura, no?
0: Farmear Aura. Sí. Això, tu que tens fills joves, en què consisteix?
3: Bueno, jo tinc fills joves, però gràcies a Déu, som medio normalet. Quizá porque no se atreven a decirle a su madre me voy a farmear Aura. Saben que no entran, ¿no? No, però al final, jo sí que he estat aquest estiu, perquè està molt de moda, no? Al final és com antes les batalles de baile, sí. Jo no les he hecho, però sí que es feia, no? Al final és igual, no? Però, bueno, un contra otro y que gane más fuerte, ¿no? Pero sense barallar-se. Bueno, yo creo que al final son modas, como la de los perros estas que hicieron antes, como es de allá, lo dels...
0: Ah, sí, los Terian.
3: Los Terian, sí, ¿no? Sí. Yo creo que, de fet, yo creo que ya anem de baixada amb això, ya no es fa tant, ¿no? Bueno, yo creo que al final son tendencias. Avui amb les xarxes qualsevol cosa es converteix en tendència. Sí. Igual abans passava, antes vendíem pulseres, sí. I ara, pues, bueno, sí, no, jo a la casa meva, de veritat, no ens hemos visto. No m'he visto farmeando ahora todavía, nunca lo no descarto, ¿eh?
0: Home, això dels Terians sí que, a mi em va deixar molt impactant, no? Algú que se sent com un gos o un...
3: Bueno, hi ha gent que, bueno, va passar la tendència, però hi ha gent que encara dius... Sí. I tornem a allò d'abans, no? És que és respetament. Sí, però si m'entens, no podria respectar.
2: Una trobada molt gran, important, sí. I va ser un fracàs, que no hi va anar ningú, em sembla.
0: Una trobada allà, de Terians,
2: sí.
0: No?
2: Sí, allà a l'Arc del Triomf, per allà es vien de trobar.
3: No, s'hi van anar. Sí, però potser sí. Van fer dos, la que tu dius una altra, però jo recordo la primera, que la meva filla, que ella, ¿de dónde va? Que ella quiere ir a ver, digo, ni a ver.
0: El que està clar, que cadascú faci el que vulgui, eh? Qui es vol sentir gos, cadascú, mira, són tendències que van sorgint, també molt motivades també per les xarxes socials, per fer-se virals, no?, perquè se'n parli, és la clau d'aquesta generació Z, d'aquesta joventut, que jo ja m'hi trobo una mica desfasat, o sigui...
3: Imagina't.
0: Totes les generacions van passant. Doncs us agraïm molt avui la vostra presència en aquesta tertúlia ciutadana, el Ramon Costa, la Margarida Abres, la Marina Román i la Núria Fallanàs.
3: Gràcies a tu.
0: Que tingueu molt bon cap de setmana. També ho he preguntat a l'anterior tertúlia, anireu al Tardeo a ballar als 80 o no?
4: No.
0: No s'agrada això de...
3: No, jo el meu fill fa 18 i fa festa.
0: Sí, home, doncs festa gran, majoria d'edat, majoria d'edat.
2: M'agrada
0: doncs
2: moltes... veure-ho, però sóc molt, molt malo ballant jo.
0: Bueno, però tot és moure's. Quan comences a ballar una mica, ja, això ja s'ha fet.
1: Sí, que no, i potser anem caminant a
0: les dades. I comences a ocultar la Bonnie M o els Bee Gees o Michael Jackson i comences a moure l'esquelet. Bé, sí, com sigui, moltes gràcies i que gaudiu del cap de setmana.
3: A tu.
0: Gràcies.
4: Adéu,
6: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
7: Badalona 94.4.
6: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
8: El Club Ca Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Ca Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Ca Bravo. Més informació a cabravo.com.
9: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
10: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
11: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la Sala Dos Rombos.
10: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
11: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
10: Organitza La Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit.
7: Segona i Tercera Federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
12: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 2:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.

0: 53 minuts, seguim aquí en directe al 94.4 al Badalona Matí. Comencem les tendències d'aquest divendres amb el Néstor Duran, l'Edu Veciana. Bon dia, nois.
1: Bon dia, bon dia. Com estem?
0: Molt bé, amb ganes de cap de setmana ja,
1: sí,
0: imagino.
1: No?
0: Home, allà arriba. Això ja se siente. Doncs vinga, és divendres i comencem aquestes tendències amb un aniversari molt musical, perquè avui podríem estar davant d'un nou festiu nacional, l'aniversari de la Rosalía.
2: Lo que pasó, a ti te lo cuento.
3: La catalana fa 34 anys, i si tenim festes com la Hispanitat de la Mercè, per què en una nova que es digui Motomami, no?
1: 34 anys.
3: Hòstia. 34.
1: Molt important.
0: Sí, sí. Mira, 3 menys que jo. Sí, és més jove.
1: Ah,
0: som de la mateixa quinta, que estem ja mig desfasats, com ara dèiem.
3: Doncs sí, sempre hi ha un bon motiu per tenir festiu. Resulta també que aquest mateix dia compleix anys gent com Pedro Almodóvar, que fa 78 anys, i encara n'hi ha més. Tenim figures com Will Smith, William Faulkner o l'expresident del govern, Adolfo Suárez. També van néixer aquest dia. És a dir, avui celebrem cinema, literatura, música i, bueno, i Hollywood. Només faltaria que donessin festiu. Però el més important és que l'aniversari d'una icona d'allò espanyol en el món és una ambaixadora des de Montreal a Corea del Sud, passant per Kiribati, i és que la cantant de Sant Esteve de Ses Rovires despèn una aura de Santa Madonna. I és per això que s'hauria de donar festivitat nacional. Evidentment, és només una idea, eh? De moment, el 25 seguirà sent laborable per tots, per desgràcia.
1: No, per tots, no.
3: Bueno, per tots. Això sí, algun dia, si algun dia s'hi aprova aquest festiu, serà per Rosalía o realment serà per nosaltres, que tindrem una excusa perfecta per no anar a treballar?
0: Jo crec que és més per això, no?
1: Home, avui he de dir que faig un petit spoiler, però avui és Misericòrdia a Reus, festa major. O sigui, a Reus és festiu.
0: A Reus és festiu. Així és festiu a Reus, per favor. De Reus també és Andreu Buenafuente, no?
1: Correcte, sí, vam estudiar
0: al mateix institut. Que bé, el coneixes? No.
1: No,
0: bueno.
1: Vaig conèixer
0: un dia el convidarem.
1: Sí.
0: Canviem de tema o què?
1: Vinga,
0: perquè
1: va.
0: Encara parlant de música, i és que els Beatles són una màquina de titulars en el món científic.
3: De la Universitat Tecnològica de Delft ha descobert que els investigadors han utilitzat cançons dels Beatles amb més de 3.000 títols d'articles científics. La gent de bata blanca, microscopis, fórmules impossibles, doncs pensen, quina lletra dels Beatles li poso al meu estudi perquè quedi més xulo? El títol més utilitzat és The Long and Winding Road, amb gairebé 800 articles. I ja no només es basa en que els investigadors siguin fans del grup, sinó que aquest tipus de referències poden ajudar per fer que els títols científics siguin més fàcils de recordar i més atractius. Un dels exemples més coneguts és el de l'article que va presentar l'arquitectura Transformer, que és una tecnologia fonamental per la IA actual, i és l'article que va sentar les bases de ChatGPT. Es deia Attention is all you need, en referència a All you need is love. Podríem estar parlant de que els Beatles potser van crear la IA. El que està clar és que la influència del grup segueix sent immensa tants anys després.
0: Doncs sí.
1: Immortals.
0: Immortals sempre, sempre. Igual la Rosalía també acaba convertint-se en un fenomen així. Bueno, ja és un fenomen, però també acaba sent un artista immortal com els Beatles, eh? Canviem de tema. Ens anem a Màlaga, on la setmana que ve celebra la Comic Con. Aficionats a la cultura friki tenen l'oportunitat de veure i conèixer en persona actors tan famosos com Cal Urban o Elijah Wood i fins i tot Antonio Resines. Ostres, de l'Aya Wood, del Senyor de los Anillos, no? A Antonio Resines.
1: Sí, sí,
0: quin
1: sí.
0: Salt, no? A los Serrano.
1: No, a mi per això m'ha sorprès aquest titular, però mira, sí, aquest format de Comic-Con que l'han importat dels Estats Units, i igual allà que aquí, les entrades volen. Els aficionats a la cultura friki tenen aquesta cita on lluir els seus cosplays, i amb una mica de sort, l'oportunitat de conèixer els seus actors preferits. I com bé dèiem, enguany vindran Karl Urban, conegut per The Boys o també El Senyor dels Anells, i Elijah Wood, Frodo. També actors molt mítics, que això potser tu que ja estàs una mica més cascat,
0: a veure,
1: et sona. Richard Dean Anderson, que era MacGyver.
0: Ui, això és anterior.
1: Això és anterior? No has vist MacGyver?
0: Bueno, jo era de l'època de Walker Texas Ranger.
1: Hòstia, Chuck Norris.
0: Que ho posien a Telecinco, ho remetien en bucle els dissabtes. Sí, sí.
1: I també la presència de Jake Busey, Casper Van Dien o Michael Ironside de Starship Troopers, que a mi això m'ha agradat molt.
0: Jo els Power Rangers, eh? Jo em vaig quedar als Power Rangers.
1: Mira, d'altra banda també tindrem això, com bé hem dit, presència nacional, ja que comptarem amb la presència d'Antonio Resines i Fran Perea.
0: Home, això... Quina nostàlgia.
1: Això sí, prepareu la cartera perquè si us voleu fer una foto amb aquests actors, toca passar per, primer per caixa. Sí, sí, una foto amb resines, 80 euros.
0: Què? Al igual pago jo això.
1: 80 euros una foto.
0: Una foto amb resines, per favor.
1: Si vols una foto amb MacGyver o els de Starship Troopers, 60 euros per barba. Carl Urban, 95 euros. I Frodo, 125.
0: Mira, bueno, li demano al ChatGPT que m'uneixi dues fotos, ja, ja i si està, vull ja vacilar acabat, les xarxes, doncs
1: sí,
0: ja està.
1: Pues, bàsicament.
0: Home, és que això no pot ser. I ara ens traslladem a Ourense, on una boda no ha acabat com els nuvis volien. 40.000 euros en joc, una batalla campal, mare meva, i un trobament al lavabo.
3: La situació va començar amb amor, anells i arròs i va acabar amb la Guàrdia Civil, plats trencats i una crisi matrimonial abans que arribés el primer dinar familiar. Segons les primeres informacions, la núvia li hauria reclamat al marit 40.000 euros dels regals de boda, ja que suposadament es tractaven d'un acord entre famílies. Ell li hauria dit que no, i és quan tot es va transformar d'un "ho parlem tranquil·lament" a una batalla campal. La discussió va anar augmentant, es van anar sumant familiars i es van trencar plats, cristalleria, copes... A més, entre tot el caos, la núvia va tenir la gran idea de marxar al lavabo amb un dels empleats que treballava a l'organització per tenir un ràpid alleujament carnal. Quan la Guàrdia Civil va arribar, l'enfrontament ja havia acabat i només van poder veure les restes de la batalla, però no van poder fer gaire perquè les famílies van decidir que no volien presentar denúncia. A més, la núvia li va dir als amics que no sentia res pel seu marit i que el divorci ja estava en mans de l'advocat. Un matrimoni breu, però intens.
0: Déu-n'hi-do, com ha començat aquest matrimoni.
1: Comença i acaba,
0: I acabem amb festa i gegants, no? Perquè hem dedicat aquests dies a parlar de les festes majors de Tarragona i Barcelona i avui és la festa major de la Misericòrdia a Reus, com ara ens explicava l'Edu, i enguany un dels gegants més emblemàtics de la ciutat està l'aniversari. Som de Reus, som gent de Reus.
1: Begudes, hem parlat de castells i avui vull parlar del Seguici Festiu, que també fa molt festa major. I com a veí de Reus, doncs avui em toca escombrar una mica cap a casa. Aquesta nit passada es va fer la cercavila del Masclet i avui toca fer sortir a tot el seguici, els nanos, el lleó, l'àguila i els gegants. A mi de petit he de dir que em feien molta por. A Reus hi ha diverses parelles de gegants, però n'hi ha un que surt en moments concrets, que és el Carrasclet. És el més alt, fa 4 metres d'alçada, i enguany està d'aniversari, ja que aquest gegant, un emblema del poble i del priorat, fa 40 anys. Com deia, els gegants a Reus són parelles. Tenim el bitxet, la bitxeta, els gegants indis, els japonesos... Però aquest gegant està basat en una persona real, Pere Joan Barceló, qui va ser un soldat i guerriller durant la guerra del 1714 i es va convertir en tot un símbol de la resistència. I per commemorar aquest aniversari, la colla gegantera del Carrasclet organitza demà 26 de setembre el Trabuc Fest, una festa oberta a tothom amb actuacions musicals a la plaça de la Llibertat.
3: Toma ja.
0: M'encanta, estic veient una foto aquí, porta un trabuc, una jaqueta lila...
1: La barretina
0: al cap, d'un-hi-do, el Carrasclet. Doncs mira, ja l'hem conegut, el Carrasclet de Reus, Edu Veciana, també Néstor Duran. Moltes gràcies per aquestes tendències i curiositats. Passen 2 minuts de les 11 del matí, ens actualitzem al butlletí informatiu i tornem amb més Badalona Matí. Fins ara.
1: Adéu. Adéu.
4: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
5: La Bada, en Caco i la Nyam.
6: Wow.
4: Els personatges més divertits de Badalona.
5: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgo i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
7: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
8: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
9: Notícies Badalona.
10: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord aprova el nou pla Actualitza Clima, anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències, però reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. Com us hem anat explicant aquests dies, més de 2.500 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari i 51 residències públiques per gent gran, al Parc Serantill i Sant Roc, també aquí a la ciutat, s'hauran climatitzat d'aquí al 2031, segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quin sistema s'hi han d'instal·lar. alhora que posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Ens ho explica en Ricard Nogués, director general de MIFESA.
6: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
10: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada al barri de Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360, Josep Vilaró, el director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules. L'escoltem.
9: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut de Genidors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut sí. que està molt a prop de la nostra zona, i ens n'alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
10: Des del centre celebren que aquestes mesures arribin a instituts com l'Eugeni d'Ors, però creuen que ho fan massa tard. El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria arribar a replantejar el calendari escolar, que va directament lligat a la climatologia. I la Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava a les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Asseguren que no s'ha avançat res des d'aleshores. La Marea Pensionista ha fet arribar la petició als grups parlamentaris i té previst fer-ho a tots els grups municipals. I en esports, el Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la cinquena jornada de la Lliga F. Les badalonines, quartes a la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat. Al maig es disputarà el municipal de Palamós a les 12 del migdia. Ara mateix 24 graus de temperatura a la ciutat.
11: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
12: Ningú t'informa com nosaltres.
13: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
14: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
15: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
16: Arriba la final de les finals del 27è concurs de música de Badalona.
17: El 4 d'octubre a les 6 de la tarda, a la sala Dos Rombos.
16: Gaudeix de De Facto, Coré, Sofia de Diego i Duendes del Parque.
17: Entrada gratuïta amb reserva en línia a concursbdn.cat.
16: Organitza la Rotllana amb el suport de Ràdio Ciutat de Badalona.
18: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
19: Sense pròrrogues. Cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
20: Badalona Matí, al 94.4.
0: Gairebé passen 8 minuts de les 11 del matí. Seguim aquí en directe al Badalona Matí. Ja sabem que aquí en aquest programa ens agrada parlar de tot. Política, llibres, salut, música, sexologia, cultura popular, com ara hem pogut descobrir a la secció de tendències parlant de les festes de Reus. I a partir d'avui volem parlar també del cor, però del que desperta passions i safarejos. I per fer-ho, saludem a un conegut del programa, La Veu, que durant les últimes dues temporades ens apropava la vida i obra d'algunes de les estrelles més recordades del nostre país amb els Joves Promeses. Jordi Cova, bon dia, com estàs?
21: Bon dia, Alexis, molt bé, amb moltes ganes.
0: Que bé que tornem a comptar amb tu aquí una temporada més al Badalona Matí, ara per parlar d'aquesta crònica social. Escolta, ens has dit que vols que et presentem com a cardiòleg social. Explica'ns això una mica.
2: Doncs sí, això s'ha d'explicar perquè no vull que la Societat de Cardiologia Espanyola ara es posi en contra meva, no? Però els metges especialistes en el cor són els cardiòlegs, doncs jo que parlaré del cor d'aquesta crònica social em semblava com divertit anomenar-me a mi mateix com cardiòleg social, no? I bàsicament el que farem és doncs, aquest repàs mensual de les coses més destacades del que passa, dels safarejos que els hi passen als nostres famosos.
0: Molt bé, doncs Jordi, comencem amb una notícia bomba d'aquesta setmana.
2: Doncs mira, sí, perquè justament aquest dimecres a Mediaset va fer públic que aquesta mateixa nit, al programa de viernes, l'entrevista estrella, diguem, serà la Belén Esteban, la col·laboradora, podríem dir, més emblemàtica de la televisió, més coneguda d'Espanya. I això és curiós perquè passa justament 3 anys després que acabés el mític programa Sálvame, on treballava la Belén Esteban, i que durant molts anys, durant aquests últims anys, diguem que a Mediaset havien estat com una mica vetats aquests personatges que formaven part de l'univers Sálvame, i ara doncs sembla que, doncs, que la volen, que la tornen a contractar, en principi per aquesta primera entrevista. I què passa? Per què es produeix això? Doncs perquè aquest estiu, diguem que l'Esteban ha tornat a ser una mica protagonista gràcies a la Jules, que és la filla del Jesulín, ex de l'Esteban, i que hi ha hagut com un estira i arronsa aquest estiu amb declaracions d'una, de l'altra, etc. Semblava que hi havia com una mica de guerra, i doncs ara l'Esteban s'asseu al programa mític dels divendres a la nit, de viernes, per parlar d'aquesta relació. Suposo que per parlar una mica i allargar una mica més el tema, no? Que el que ve parlant ella tota la seva vida és una mica de la seva relació amb el Jesulín, la seva filla, etc. Jo crec que això és una mica estratègia de la casa de Mediaset, perquè durant molts i molts anys van ser líders d'audiències amb molta diferència respecte als altres competidors, però és veritat que últimament les seves audiències estan molt, molt baixes. Jo crec que és com una carta que han jugat ara de contractar a l'Esteban per a veure si poden remuntar això una mica, no?
0: Per tant, un retorn molt esperat, el de la reina del pueblo, li deien, no?
2: Això, exacte, molt bé, que ara es fa dir la patrona.
0: Ah, ara és la patrona, no sabia això.
2: Ara és la patrona. Sí, la reina del pueblo sempre serà un nom que li escau molt, jo crec.
0: Sí, sí. I, a veure, explica'ns, perquè unes tornen a la tele i altres a la uni.
2: Doncs sí, Àlex, unes tornen a la uni, en aquest cas va ser el dia 7 de setembre. La princesa Leonor va començar la seva etapa universitària després de 3 anys de formació militar. Doncs ha començat els seus estudis de Ciències Polítiques a la Universitat Pública Carlos III de Madrid. Jo t'he de dir, t'he de confessar, que el dia 7 de setembre estava enganxadíssim a les xarxes socials veient els vídeos i les fotos que hi havia publicades de la princesa, la futura reina, si tot va com en principi hauria d'anar, entrenar a la universitat com si fos un alumne més, passejant, bé, com un alumne més no, perquè la van rebre doncs el rector, el vicerrector i no sé qui més. Hi havia moltes càmeres, òbviament, i molta expectació, però és un moment, a mi em semblava com molt, molt fort no veure la princesa entrar a la universitat, i és com, és, bueno, no sé, un alumne més, no, diguem. Jo et dic, estava enganxadíssim als vídeos de xarxes, i és veritat que va ser com aquell dia el megaboom, i ara no ha tornat a transcendir cap més imatge d'ella a la universitat. Jo crec que la protegiran una mica perquè pugui aquesta nena doncs, cursar els seus estudis, que en principi ho farà tal qual, amb 4 anys, que és el que s'espera que es faci el grau, i ho compaginarà, això sí, amb l'agenda pública, diguem, els seus compromisos institucionals, però en principi farà la carrera com qualsevol altra.
0: Pues tindrà feina, eh? Entre la carrera, l'agenda institucional, el fet de ser princesa, la Leonor...
2: Se li gira feina. Amb aquests últims 3 anys que ha passat a l'Acadèmia Militar, res segurament es podrà comparar amb això, perquè aquesta nena s'ha tirat fins i tot en paracaigudes. Vull dir, fer un examen de polítiques europees, ho invento, jo crec que això li serà...
0: Ni pessigolles, ni pessigolles. A més, també ha conduït un avió, no?, d'aquells de guerra, no sé, ha passat per tot arreu.
2: Sí, per això, que això serà com un passeig, jo crec.
0: I, Jordi, d'una futura reina com la Leonor a la reina del pop.

0: Estem escoltant la Lady Gaga i és que ha sigut protagonista aquests últims dies d'una notícia totalment inesperada i és que ha sigut mare la Lady Gaga. Això ho publicava el tabloide Page Six l'11 de setembre i es veia una imatge de la Gaga amb el bebè als braços i acompanyada de la seva parella, el Michael Polanski, i després de pocs dies es va confirmar que és una nena que es diu Rose Byrne Polanski. I feia mesos que no se sabia res de la cantant, que l'última aparició pública destacada, diguem, va ser al maig a la presentació d'un especial audiovisual del seu últim treball, del Mayhem Requiem, i hi havia rumors de si realment havia estat ella embarassada o no, i s'ha pogut confirmar que aquesta nena ha vingut al món per gestació subrogada, i això ha fet que rebi crítiques per part dels seus fans per haver utilitzat, diguem, aquesta pràctica per tenir fills, no? Veurem com avança. De moment no han transmetit més informacions ni més imatges, però bueno, això segurament que ara, quan la Gaga li canti la cançó de la pel·lícula Star is Born, doncs tindrà més sentit que mai, no? Segurament.
1: Tot el sentit del món. Esperem que sigui una star com la seva mare, eh?
0: Segurament. Això a casa ho té segur.
1: Segur que sí, el talent innat. I ara parlem d'un retorn d'una llegenda.

0: Jo que la vaig descobrir amb My Hair Will Go On, Jordi.
1: Ja ha plogut, això,
0: Ha plogut molt. Sí, sí.
1: Doncs estem parlant del retorn de la Celine Dion, que ha tornat a l'escenari a París després de 6 anys, allunyada per una malaltia. Una de les notícies més emocionants, segurament, del panorama musical, no tan sols per ella mateixa, no?, per poder tornar a la música, el que l'apassiona, el que s'ha dedicat tota la vida, sinó també pels fans. I és que la cantant canadenca ha ofert el seu primer concert complet des del 2020, després d'anys marcats per aquests problemes de salut que deia, derivats de la síndrome de la persona rígida. De fet, hi ha un documental, no sé si és a Prime Video, em sembla que és, que explica una mica, doncs, tota aquesta seva experiència, no? Aquest concert a París marca ara l'inici d'una sèrie de 26 concerts que farà exclusivament a la capital francesa entre aquest mes de setembre, que, bueno, ja estem acabant, el mes d'octubre, i després ha deixat altres 10 concerts pel maig del 2027. Hi ha hagut imatges d'ella en aquest concert, molt emocionada, i també el públic molt, molt, molt emocionat, amb molts aplaudiments, i també s'han fet virals imatges d'ella sortint de l'hotel on s'està, doncs, allotjant aquests dies que fa aquests concerts, on l'esperen sempre moltíssims fans, i clar, es posen, doncs, a cantar cançons com el My Heart Will Go On, no? I ella es posa a la sortida a cantar amb els seus fans, un moment com de retrobament una mica. I de fet, aquesta cançó que estem escoltant ara és de la cerimònia de París 2023, va ser, no? 2024, no recordo ara, que el temps passa volant, que va fer com aquella gran actuació amb la Torre Eiffel de darrere,
0: sí.
1: I va ser també com un mini retorn, diguem, però ara ja ha tornat al 100%, podríem dir.
0: Celine Dion, que també va protagonitzar, juntament amb Adele, una imatge per al record, que va ser també fa el 2024, quan les dues divas es van donar aquesta abraçada.
1: Ai, quin moment.
0: Quin moment, que es va emocionar molt l'Adele quan va veure la Celine entre el públic, va ser un moment molt, molt emotiu, sí.
1: Molt, moltíssim, és que ho recordarem, és això, història de la música, jo crec.
0: I tant. I Jordi, per acabar amb la música, dues artistes de prop de casa nostra, nominades als Grammy Latino.

0: Estem parlant de la Batgial i la Rosalia, que precisament ara dèiem que avui és el seu aniversari.
1: Ah, sí? Doncs mira, no ho sabia això. Exactament, estem escoltant la Batgial amb aquesta cançó Mascara, i és que tant una com l'altra, la de Vilassar com la de Sant Esteve Sesrovires, han estat nominades als Latin Grammy 2026. En aquest cas, la Batgial, dues nominacions, que és la primera vegada que està nominada als Latin Grammy, nominada millor àlbum de música urbana per Mascara, que és el nom de l'àlbum i el nom també de la cançó que estem escoltant, i l'altra nominació és per millor interpretació de reggaeton amb la cançó Choque. En canvi, la Rosalia, que per cert ja ha acabat el seu World Tour amb Lux, ha rebut moltes nominacions, entre les quals doncs millor àlbum per Lux i també millor cançó de l'any per La Perla, que aquesta cançó ens ha regalat moments molt, molt virals a internet, no? de gent que dedicava una mica, diguem, aquesta cançó doncs a les seves perles personals, els seus ex. I això, la Rosalia doncs acaba d'acabar aquest World Tour que, bueno, ha girat per tota Europa, ha girat també per Llatinoamèrica i ha anat molt acompanyada de la seva actual parella, l'Oli Bahia, que és una model francesa que també ha estat protagonista de grans campanyes de publicitat com doncs Chanel, Versace, i ha fet moltes portades de la Vogue, per exemple.
0: Molt bé, Jordi, doncs t'acomiadem, si et sembla, amb aquesta cançó i tornem a parlar el mes que ve, amb més safareig, et sembla?
1: Doncs em sembla perfecte. Moltíssimes gràcies. Jo estaré pendent d'apuntar totes les coses que passin en el món del cor, i aquí el vostre cardiòleg social estarà atent el mes que ve per explicar-vos-ho.
0: Que bé, doncs ja t'esperem, cardiòleg social. Fins aquí un mes, que vagi molt bé i gaudeix el cap de setmana. Que vagi bé.
1: Igualment.
0: Adéu. Gràcies.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: El Club Cap Bravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cap Bravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
3: I 21 minuts. Seguim en directe al 94.4 a la vostra emissora de proximitat, Ràdio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí, fins a les 12 del migdia. I comencem ara la secció de cinema. En aquest cas parlem d'un festival de cinema. I per segon any tenim amb nosaltres en Guillem Thorson. Bon dia, Guillem, com estàs?
4: Bon dia, Àlex. Doncs et saludo des del festival, com dius, de Sant Sebastián, aquí de cinema. I sí, doncs estem per aquí passejant i veiem moltes pel·lícules, moltes pel·lícules. Jo, en el meu cas, tampoc em veig tantes, i així que en veu moltes. Jo només en veuré unes 25 o així.
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí, sí.
3: A veure, això del Festival Internacional de Sant Sebastià, explica'ns, perquè em sembla, si no m'equivoco, que ha vingut Brad Pitt, no?
4: Sí, ha vingut Brad Pitt, també hem tingut els Hadis, hem tingut, ara jo d'aquí una estona vaig a veure la pel·lícula sorpresa, vull dir que hem tingut bastant de moviment. Doncs aquests dies, doncs això, sí que Sant Sebastià no celebra la 74a edició del Festival de Cinema, no?, del 18 al 26 de setembre. És un festival de classe A, amb 263 pel·lícules procedents de 47 països. I enguany, no, la presència catalana, que sempre és interessant veure-la, no, és especialment destacada. Tenim a la secció oficial, a la competició, tenim Sants, de Miquel Guerra, i 5 minuts més, de Javier Caldera. I competint, i després, fora de la secció oficial, també tenim una altra pel·lícula en producció catalana, que és Ruega por nosotros. I després també tenim moltes produccions, no, fins a més de 10, que estan a la secció Made in Spain. Pues una mica això, i després també tenim, per exemple, doncs això que diem, no?, de pel·lícules que han vingut d'altres festivals com Cannes i Venècia, que seria, pues, La Bola Negra, que s'estrena avui als cinemes, Fatherland, Fatherland, sí, també tenim Lejos de los Árboles, de Meritxell Cullell, que ha guanyat justament un premi Free PC a Locarno, que també és catalana, la Meritxell Cullell. I, bueno, i avui parlarem d'aquest festival i de tot el que està passant, no? Una mica.
3: Molt bé, Guillem. Doncs perquè la gent tingui temps d'anar a buscar el bolígraf per apuntar quines pel·lícules ha de veure quan arribin ara als cinemes, escoltem el tràiler de La Bola Negra, que precisament s'estrena avui.
4: Correcte.
5: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: Dirigida pels Javis, representant d'Espanya als Òscar, què ens expliques, Guillem, d'aquesta pel·lícula?
4: Bueno, és una pel·lícula, jo la vaig veure, en el meu cas, no em va agradar, vull dir, no va ser la pel·lícula que digués, uau, quina pel·lícula, el primer visionat. Després l'he tornat a reveure i l'he tornat a mirar, no?, i llavors sí que igual m'ha agradat més, no?, la pel·lícula, però, bueno, això, bàsicament. Llavors, és una pel·lícula interessant, no?, que una mica perquè la gent entengui una mica de què va la pel·lícula, no? Tracta sobre la... podríem dir sobre l'homosexualitat, vull dir, sobre l'homosexualitat en tres etapes diferents, no? En un passat, no?, en la pròpia història de La Bola Negra, que és una història inacabada de Lorca, i amb l'actualitat. A mi el que m'ha faltat és que igual l'actualitat se'm quedava una mica curta, que és com l'actualitat és el que junta aquestes tres històries, no? I igual se m'ha quedat una mica curta, de dir, igual podríem haver posat més actualitat per entendre millor la història. Però en general m'ha agradat i crec que és una bona pel·lícula i crec que està molt bé que aquesta pel·lícula pugui representar a Espanya en els Oscars, no? Així que jo crec que pot tenir futur, no? Sap una mica de greu perquè dius, hombre, les altres dues que s'han quedat fora, les preseleccionades, que en aquest cas era la de Los Domingos, no crec que tingui possibilitats de poder arribar, i en canvi, doncs, bueno, sap una mica de greu, no?, que aquesta pel·lícula, que aquesta pel·lícula no hagi pogut anar als Oscars, però tampoc tenia tantes possibilitats, jo crec, com La Bola Negra, que La Bola Negra té més possibilitats d'acabar fent, podem guanyar fins i tot les quinyeles, no?, dels mitjans internacionals, ja ens indiquen que podria arribar a guanyar aquest... el guardó internacional, no?, com a millor pel·lícula internacional.
3: Sí, la de Los Domingos, una producció basca també de la directora Lauda, sí. Ruiz de Azúa, jo la vaig veure i també em va agradar molt, també va tenir molt èxit als Goya, eh?
4: I... Correcte. Ui,
3: Guillem, si parlem sí. dels títols que hi ha a la secció oficial d'aquest Festival de Cinema de Sant Sebastià, els títols catalans, tenim Sants, no?, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo i Ariadna Gil.
4: Correcte, tenim aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que, bàsicament, com bé diu el seu títol, parla del barri de Sants, tot i que, des del meu punt de vista, poc, que he tingut l'oportunitat de veure, i després també ens parla, en certa manera, del... podríem dir, no?, de com és agafar un altre... vull dir, com és el fet de cuidar la gent quan igual tu no saps cuidar la gent. Bueno, és una mica curiosa, si més no.
3: Sí.
4: I, però és divertit. Bueno, passes una bona estona. No té una història que estigui de tot ben formada. A mi em falta igual una part més d'història o que estigui ben desenvolupada la història, però és una idea curiosa. I després Sants també reflecteix el títol a que roben, si més no dit d'una altra manera, roben figures de les esglésies, no? També el títol està buscat amb aquest doble sentit.
3: Molt bé. Alguna pel·lícula més a destacar?
4: Bueno, podríem destacar de catalanes, tenim 5 minutos más, de Javier Caldera, que també és bastant interessant, però que la tindrem a cines d'aquí poc. I després també, pues, així destacar, tenim fora de competició, i també catalana, que ja hem dit abans, Roca por nosotros, que realment a mi em va agradar bastant, i jo la recomano, que la podeu apuntar a tothom per veure-la el 6 de novembre, arriba als cines, de la mà d'Elàstica.
3: I doncs després... escoltem un fragment d'aquest tràiler.
4: Exacte.
0: Santa María, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Misericordia.
3: Guillem, sens dubte, aquest Ruega por nosotros, però també moltes pel·lícules més, eh? Ja, quina de les que ens queden, perquè n'hi ha moltes, vols destacar?
4: Mira, destacarem també, si us sembla, escoltem un clip, escoltem l'últim clip, el clip de Kowar, si el tenim.
6: 1, 2, 3.
3: Guanyadora millor interpretació a Cannes, oi?
4: Exacte, guanyadora millor interpretació de Cannes. Igual ho sona el director, perquè és el mateix director que ha fet... que va fer Close, no?, i Grill, i Close també una pel·lícula que ara mateix està a plataformes, ja es va estrenar fa temps, i us recomano molt que veieu, i crec que és molt interessant.
3: Molt bé, Guillem Thorson, doncs gràcies per totes aquestes recomanacions.
4: No, a vosaltres, a totes aquestes recomanacions i moltes més coses, ja intentarem mirar la setmana que ve, a la pròxima secció, portar-vos més coses d'aquí de Sant Sebastià i aquest ambient, no?, que s'està... que es viu aquí a Sant Sebastià.
3: I tant, que gaudeixis molt. Igualment, que vagi bé.
4: Adéu.
3: I seguim parlant de cinema, perquè ara el que farem és repassar les estrenes que arriben avui a totes les sales.
7: Aquesta setmana s'estrena La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
8: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
7: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
9: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: ¿Por qué te han echado la bola negra?
14: ¿Qué te han dicho?
15: Que soy homosexual.
16: Buen chico.
7: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
17: Tranquilo, ya está.
18: Soy yo, Raisa. ¡Ah!
6: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
10: Nunca había tenido una mejor amiga.
6: Yo tampoco. ¡Vamos!
7: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
1: Badalona Matí, al 94.4.
3: Són 2:15 de 12. Hem repassat totes aquestes estrenes del cinema. La Bola Negra, molt recomanable, representant Espanya als Òscars, però també d'altres, eh? Però a banda d'això, si no us agrada el cinema, aquest cap de setmana que arriba, som divendres, hi ha moltes altres propostes, també culturals, de música, que ens apropa la Tuti García.
11: Al Teatre Zorrilla enceta avui a les 8 del vespre la temporada amb l'Ultimàtum de Jordi Oriol.
12: L'únic que vull és recuperar la meva família, d'acord? Tens alguna novetat? Tens alguna pista?
11: Bajo de mar. Una proposta que combina humor, ciència i teatre per reflexionar sobre la fragilitat de la realitat i la necessitat humana de trobar sentit en un món que sembla desfer-se. Una obra que ens planteja tres històries que transcorren en un moment d'incertesa extrema i explora la necessitat humana de construir ficcions per donar sentit a una realitat que constantment se'ns escapa.

Dissabte arriba el segon Tardeo, final d'estiu, Badalona, a la plaça del president Tarradellas. La gran festa dels 80 començarà a les 7 de la tarda. Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania que combinarà música en directe, animació, dansa i audiovisuals i que vol donar la benvinguda a la tardor.

I anem al Sarau perquè demà també hi haurà tardeo, en aquest cas amb The Tutsis, versions dels 90 als 2000 a partir de 6:45 de la tarda. I avui, a la mateixa sala, però una mica més tard, a 12:45, tribut a AC/DC amb Sin City.

grups com el que esteu escoltant, el cas Urquijo, o altres com Bacteria Forte, Burial, Raffles i Decorate the Universe. I a l'Olímpic, Grupo Firme actuarà demà i diumenge en la que és la seva gira històrica, la primera europea.

I Juan han penjat el cartell de sold out per demà, però podeu mirar per diumenge si queden entrades. I fora de Badalona, no oblideu que són les festes de la Mercè a Barcelona, amb una gran quantitat d'activitats i concerts a diversos llocs de la ciutat.

Nació del Badalona Matí, doncs que no us perdeu el concert de Love of Lesbian, la banda de Santi Balmescaterra, dissabte demà a la platja del Bogatell, a partir de 2:15 de la nit i gratis. Bon cap de setmana.

0: Badalona Matí, a Ràdio Ciutat.
1: I 36 minuts. Seguim en directe al Badalona Matí. L'estiu és a punt d'acabar, eh? Tornem a la rutina i de vegades doncs, la nostra pell reflecteix aquells excessos del sol, el clor, la sal, del mar, la piscina. Avui parlem de com recuperar la lluminositat i preparar el rostre per a la tardor, eh? Com cuidar la nostra pell. I per això estrenem secció aquesta temporada al Badalona Matí. Ens acompanya la Raquel Merino, de l'escola de maquillatge Your Makeup Studio. Què tal, Raquel? Bon dia.
2: Hola, Àlex, bon dia.
1: Com estàs?
2: Doncs molt bé, molt a punt ja per preparar aquestes pells després d'aquest estiu, aquí a l'escola, que en veiem moltes, ja per preparar-les cap a la tardor.
1: Quan et trobes amb les teves clientes ara al setembre, no? Quins són els danys més habituals que veus a la pell a causa de l'estiu?
2: Sí, l'estiu, com tu bé em dius, el sol, la sal, el clor, tot això afecta, val? Aleshores, el que em trobo normalment és una pell molt seca, deshidratada i també molt apagada i moltes vegades amb algunes taques.
1: Taques solars, no?
2: Les taques solars, sí.
1: Molta gent pensa, no?, que per recuperar la pell s'ha d'aplicar molta crema de cop, hidratant, no?, però quin és el primer pas real abans d'hidratar-nos?
2: Després de l'estiu el que la pell necessita és molt de mimo, molta hidratació i cuidar-la a poc, no abusar de molta crema perquè justament la pell ve força irritada moltes vegades i això pot ser molt contraproduent.
1: Hi ha un gran mite, no?, que és fer servir un exfoliant fa que perdem el bronzejat més ràpidament. Això és fals. Oh.
2: No és només que sigui fals, sinó que és totalment no recomanable. Perquè, com et dic, la pell està irritada moltes vegades i l'exfoliació el que fa és una abrasió damunt la pell, amb la qual has de fer-ho molt a poc, amb molta constància, o sigui, amb molta consciència, volia dir. I el primer sempre és hidratar i netejar molt bé per eliminar totes aquestes impureses que portem tot aquest estiu, doncs, de cremes solars, etc.
1: I quin tipus de producte recomanes per no irritar una pell que ja ve castigada pel sol?
2: Bueno, un àcid hialurònic sempre serà una hidratació molt profunda, val? Després, jo sempre recomano també la ceramida, perquè la ceramida al final el que fa és com si fos uns... O sigui, l'àcid hialurònic ens donarà molta hidratació, val? Hem de pensar que si talléssim la pell transversalment, dintre la pell tindríem com saquets, que seria com la hidratació, seria l'aigua que tenim dintre la pell. Això es perd. L'àcid hialurònic el que ens farà és omplir

0: hidratació i ens la xuclarà. Què ens passarà? El que nosaltres anomenem que ens queda una pell quartejada.
1: I què passa amb aquells productes, no? De marca blanca, ultraeconòmics, d'algunes grans marques de supermercats que tots coneixem, que moltes vegades, no?, fins i tot alguns influencers recomanen: ai, he provat este producte i me va genial.
0: A veure...
1: Això, com a professional, què ens explica sobre aquest tema?
0: Nosaltres, com a professionals, el que fem, sempre professionals del sector, dintre el sector del maquillatge, és que fugim una mica d'aquestes marques blanques. Per què? Al final és molt senzill. Tots els principis actius tenen un, o poden tenir, si no els apliques bé, uns efectes secundaris que no siguin correctes. Amb la qual cosa, tots aquests productes que tens a l'abast d'una balta de supermercat, que, per exemple, et parlaré d'un retinol. Vale? El retinol és superpotent, és el millor que hi ha actualment derivat de la vitamina A, que redueix i està comprovat arrugues, porta fermesa, taques, és fantàstic, però què passa? Que, per exemple, el retinol, per posar un exemple, cal fer un procés de retinització, és a dir, que tu no pots aplicar aquest producte de zero a la teva pell, perquè el que faràs és al revés, la irritaràs, vermellós, et pensaràs que el retinol no serveix per res, quan és totalment al contrari, i el problema és que no l'estàs aplicant correctament. Et dic tot això per què? Perquè si nosaltres trobem als supermercats productes amb principis actius forts com pot ser un retinol, d'entrada, la publicitat i el màrqueting, doncs, és molt engrescador. Et posen contiene retinol, me lo llevaré i lo venderé. Però això segur que no és gaire potent ni és gaire bo que venies tu això de les marques blanques, perquè si no m'apliques bé et pot fer malbé la pell. Amb la qual cosa, segur que el que trobarem en aquestes baldes mai pot ser un producte potent.
1: I Raquel, què passa si tenim, per exemple, zones descamades, no?, o la pell molt seca? Com solucionem això en termes de maquillatge, no? Per exemple, abans un esdeveniment, després d'aplicar-nos això que ens has dit, la ceramida, no?, alguna crema amb àcid
0: hialurònic... Crema amb tots aquests principis actius.
1: I després, a nivell de maquillatge, com ho podem arreglar, això? Ja costa més o...?
0: A veure, si em vens amb una pell que està escamada, que està aixecada... difícilment solucionem alguna cosa amb el maquillatge. El maquillatge, al final, no, o sigui, la base de maquillatge no tapa. El que fa és unificar el to de la pell. Unificar, doncs, si hi ha taquetes, però si hi ha escamació, amb el maquillatge no farem res. Amb la qual cosa, nosaltres, com a professionals del maquillatge, si ens trobem una pell que no està ben cuidada o que té algunes afectacions, el que fem és derivar-la, sempre és important, a un dermatòleg. No podem solucionar amb un maquillatge els problemes de la pell.
1: Per tant, no fa miracles.
0: El maquillatge no fa miracles. Hem de tenir una pell bonica perquè al final és la base on aplicarem aquest maquillatge.
1: Quan canviem de l'estiu a la tardor, que ara comentàvem, sovint ens equivoquem amb el to de la base, no?, perquè anem perdent el bronzejat, no?, el bronzejat, sí. A l'estiu tenim una base més fosca,
0: sí.
1: Que això, els que ens posem morenos més aviat de l'hora,
0: sí.
1: És complicat, eh? Quin truc ens dones per no semblar ni massa fosques ni massa pàl·lides?
0: A veure, aquí hi ha una cosa que és molt genèrica. La gent, quan ens ve a l'escola i ens pregunta pels seus maquillatges, sempre els diem que portin els que ells tinguin per valorar nosaltres també, que és el que fem, és una de les feines que fem a l'escola, és donar aquest assessorament. Que portin els seus productes per valorar si són els més adients pel seu tipus de pell. Ens trobem que la gent, quan jo els hi faig la pregunta trampa de que, bueno, aquest vas de maquillatge, quan te l'has comprat, on te l'han fet provar, on l'has provat per saber què és el teu to? Sempre diuen al canell o a la galta. No, aquí mai s'ha de provar una base de maquillatge. S'ha de provar en el que és el perfil del coll, en el que és la mandíbula, per dir d'alguna manera, ¿vale? I la base de maquillatge ha de desaparèixer del teu rostre, no s'ha de veure. Si jo la veig, no és el teu to de maquillatge. Si posem una base més fosca o més clara, és el que veiem pel carrer moltes vegades, la típica careta que veus la gent amb la cara negra i el coll blanc, o al revés. O sigui, la base de maquillatge no maquilla, el que fa és unificar el to de la pell. Maquillarem amb els contourings, amb el coloret, amb les ombres, etc, etc. Però la base ha de ser el teu to de pell.
1: I quines textures de maquillatge recomanes? Fluides, en crema, en pols? Hi ha una gran varietat, no?
0: Moltíssima varietat.
1: Funcionen millor per a una pell que s'està recuperant del sol? Algun format en concret?
0: Quan més fluida, millor. Quan més fluida tindrà... O sigui, s'adaptarà més a la pell i quedarà més com una segona pell que no es veurà aquest maquillatge. Si apliquem una base de maquillatge que sigui en pols, es veurà molt artificial, no quedarà bonica.
1: I a veure, Raquel, ens pots donar algun truc ràpid així... Efecte bona cara, eh? Per aquells dies que ens llevem amb la pell apagada o aquí que matinem molt al Badalona matí i semblem una mica zombis a primera hora.
0: Vale. Et refereixes a cosmetologia o a maquillatge?
1: Bueno,
0: un poco de todo.
1: Un poco de todo.
0: Mira, jo et recomanaria el més bàsic. Bàsic és netejar-nos molt bé la pell amb una netejadora adient pel teu tipus de pell, sigui seca, mixta o greixosa. Aquí hi ha un mite que és que la pell greixosa, com que té greix, sembla que no calgui hidratar-la. No, no, s'ha d'hidratar igual.

0: perquè que sigui greixosa no vol dir que estigui seca. Vale? Llavors ficaríem una bona neteja, una bona hidratació, després posaríem un contorn d'ulls, podem posar ja molta ullera, vale? Que això ja entraríem dintre del maquillatge, i una base de maquillatge que si la col·loquem o fem servir una que sigui el nostre tipus de pell, el nostre to, no sabrà ningú, Àlex, que portes base de maquillatge.
1: Doncs això està bé. I un dubte, els utensilis que utilitzem per maquillar-nos, les espongetes, els pinzells, tot això s'ha de rentar? És important rentar-ho?
0: Importantíssim. Com a mínim, un dia a la setmana s'haurien de rentar.
1: I perquè allà, com ho rentem?
0: Doncs mira, això, el més fàcil és agafar una pastilla de sabó neutra, no cal que gastem molts diners, la posem dintre d'un tàper perquè sigui com més fàcil, una miqueta d'aigua i l'emulsionem. Fiquem el pinzell i emulsionem damunt de la pastilla. Després a la mà l'anem treballant perquè vagi traient tot el producte, tot el maquillatge, i l'esbandim. Important també que després, quan la deixem assecar, que sigui plana i deixant el pèl que sobresurti, que voli de la taula. Mm-hmm. Perquè així el pèl quedi suelto i no es quedi... No es faci malbé.
1: Així ens evitarem algunes infeccions, pot
0: Home,
1: ser?
0: Home, moltíssimes, moltes, no? Moltíssimes. A vegades ens venen gent a l'escola a fer un taller de maquillatge i que els demanem que portin el seu, i allò és inservible. Clar. O sigui, allà hi ha bacteris a punta pala.
1: Passa tants cops per la cara, que al final...
0: No. Pell... Això al final complica molt la salut de la nostra pell.
1: Doncs Raquel Merino, hem après molt amb tu avui.
0: Moltes
1: i
0: gràcies.
1: Un cop al mes ens anirem trobant aquí en aquest espai al Badalona Matí per conèixer més secrets, per cuidar-nos la pell, estar més guapos i guapes amb el maquillatge. Per tant, t'ho agraïm, a Raquel Merino.
0: Moltes
1: de l'Escola
0: gràcies.
1: De Maquillatge Your Makeup Studio, ubicada al carrer Roger de Flor 120 de Badalona.
0: Gràcies, Àlex.
1: Fins aviat.
0: Fins una altra.
2: Al matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat.
3: ...94.4
4: Ràdio Ciutat de Badalona.
5: Busques inspiració per casa teva? Vine a la nova botiga de Conforama Badalona totalment renovada. Visita'ns i descobreix les seves noves zones d'exposició pensades per inspirar-te. Conforama Badalona, la teva nova llar.
6: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
7: T'agrada la música? I el cant coral? Vols practicar el català fora de l'aula?
8: Apunta't al cor Veus del Mar. Els assajos són els dimecres de 12 a 13 a 15 hores al Conservatori Professional de Música de Badalona.
7: Entra a cpnl.cat/Badalona i inscriu-t'hi. És una activitat gratuïta.
9: Fem créixer el català. Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià.
10: Sense pròrrogues, el futbol català sense temps afegit. Segona i tercera federació analitzades al detall amb els seus protagonistes. Els gols, l'emoció, la polèmica...
11: Sense pròrrogues, cada dimarts a 8:15 a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Últims minuts aquest Badalona Matí d'aquest divendres, 11:48 minuts. Aquest cap de setmana passat va ser l'últim de l'estiu. Ja som a la tardor des de dimarts a la matinada. Amb l'estiu marxen fins l'any que ve les guinguetes, els pantalons curts i els banyadors, però l'estiu ens deixa amb algunes llistes al nostre Spotify amb els temes que més han sonat o que més hem escoltat nosaltres, que no sempre són els mateixos. Tuti García, bon dia.
12: Bon dia. I avui, a més, ens quedarem a casa, Àlex. No escoltarem reggaeton, ni bachata, ni música urbana. Avui només música en català, que la llengua i la cultura catalanes s'han de cuidar. Comencem amb un tema, a veure si ho dic bé, perquè cada vegada ens posen més difícil això de dir els noms dels grups, eh? Dani, Sisix and Iskit.
1: Ho has dit perfecte.
12: No ho sé, això és el que posa aquí, però no sé si ho he dit bé. Que es va estrenar per la Revetlla de Sant Joan. Són llestos aquests també. D'això se'n diu tenir el do de l'oportunitat o ser bons planificadors. Que s'aturi el temps a ritme de rumba que parla de l'amor al començament de l'estiu.

0: Que maco, eh? Que s'aturi el temps, de vegades ho hem desitjat tots, eh?
1: I a vegades que passi ràpid, també.
0: També, també, és cert.
1: Segons el moment, oi? I una col·laboració interessant és la que han fet en Joan Dausà i Mama Duixa, un tema, papi, posa-la al disc, que trobareu en el disc d'en Dausà, Immortals, perquè van ser precisament les seves filles, qui ja ho diu el títol, no?, li van recomanar que l'inclogués en el disc, i és que elles volien una cançó que parlés de la filla petita d'en Dausà.

0: Aquesta m'encanta, tu, tia.
1: T'agrada, eh? Ha sonat,
0: molt.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: ha
0: tant.
1: Ha sonat força aquest estiu. Doncs feu cas als fills, que a vegades l'encerten, tu. Les filles d'en Joan Dausà han fet possible una cançó d'estiu que ha sonat força, com dèiem, i que és un himne a l'alegria i a la infantesa. I Búhos, no sé si t'agraden.
0: Sí, també.
1: També, també. Eh? Els vam tenir aquí a Badalona, eh?
0: Badalona s'il·lumina.
1: Aquesta és una d'elles, sí. Ells també parlen de l'estiu, de la foguera de Sant Joan i de la calor que hem passat, recordeu, aquella onada de calor pels vols de Sant Joan.
0: Ui,
1: i de
0: sí.
1: La resta, també, tot l'estiu suant la cansalada. I què era allò que estimàveu més en aquells dies? L'aire condicionat o...
0: El ventilador.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta cançó, eh?
1: Diu la cançó, no? Em porta tot, les fotos, els records que hem tingut junts, esborra el que vulguis, però no t'emportis el ventilador, clar. Un tema que han fet en col·laboració amb Banda Neon, un altre dels grups que habitualment comparteixen escenaris amb ells a les festes majors de ciutats i pobles, eh? I uns altres, Àlex, que són molt de hits d'estiu. Detallets, o els tiets, sí, com vulgueu dir-ho, eh? Ells aquest estiu han deixat la sardana a banda i ens han regalat aquest tema popero, podríem dir. Era això. Els de Mataró ho tenen clar. Les petites coses són les que ens fan feliços.

0: A tu et fan feliç les petites coses o poc en tens prou?
1: Cada any que passa valoro més les petites coses.
0: Sí?
1: Sí.
0: Aquella tranquil·litat, no? És a dir, que em deixin tranquil, potser.
1: Sí, el relax, que no m'atabalin, un bon àpat, una bona copa de vi amb una bona carn a la brasa,
0: sí.
1: Això
0: veus,
1: ja, amb això ja tinc prou.
0: Tot menys el vi, que no bec alcohol, o sigui, amb una cervesa zero, i ja està.
1: Una aigüeta.
0: I recordeu aquell cara de cul, toques grasses? Doncs ara l'han versionat la Naina i la Jules, una versió pop, electrònica i estiuenca. A veure si us sona.

Grasses han versionat aquest tema d'Oques Grasses, perquè Oques Grasses està de moda, perquè marxen, han posat no sé quantes entrades més a la venda, doncs sembla que aquest ritme no marxarà mai, eh? Elles, la Naina i la Jules, són dues artistes emergents del panorama musical català i valencià que han volgut retre homenatge a aquesta banda d'Osona, coincidint, com dic, amb l'any del comiat d'Oques Grasses. Els va marcar aquesta cançó i s'han unit per cantar-la a la seva manera. I ja està bé. I un clàssic de l'estiu és Miqui Núñez, també. Aquest any ha publicat el tema Un altre cop, una cançó juvenil, fresca, que traspua estiu per totes bandes i que també parla de les petites coses.

0: et recorda l'estiu, això?
1: Sí, home, això està a la platja...
0: Et trasllada allà, eh?
1: Amb el flotador aquell del flamenc, eh?
0: També.
1: Molt estiuenc.
0: O amb l'altre.
1: O el patinet aquell que s'ha de pedalar, que ens costa sempre tant.
0: I el del costat que fuma o que et fot la sorra a sobre.
1: Els nens
0: i
1: que corren i et molesten
0: i
1: tot
0: els crits,
1: el dia.
0: No? Va, i una cançó que ja sonava abans a l'estiu. Si jo et dic que tu pistatxo, ja saps per on vaig?
1: Oh, a mi m'encanten els fruits secs, però és el festuc.
0: Clar, no és pistatxo, que es diu festuc. El tema de Marcos, que ha tornat a la càrrega a les festes majors i també a les revetlles. Festuc. M'han cridat borratxo i

0: què t'ha semblat? És ballable.
1: Molt, molt patxanguera.
0: Patxanguero, d'aquells que et fa saltar com l'esca i sense complexes, escolta'm, molta festa. Segurament t'estimo. Aquesta frase a mi no m'agrada gaire.
1: No, perquè o t'estimen o no t'estimen. Això de segurament...
0: Segurament, aquest dubte a mi m'emprenya, no? Però mira, segurament t'estimo, dels Amics de les Arts, a ritme de La La Land, aviam si també us sembla a vosaltres, ens descriu el sentiment d'enamorament, allò que tots sentim quan estem penjats d'un altre. No som nosaltres, anem tots alterats, sembla que al món no hi ha res més, res més que el teu enamorat o enamorada, i així ho canten ells.

0: s'han inspirat, segur.
1: És La La Land, això, no?
0: Jo crec que els vindran els de copyright i diran això.
1: És que jo el primer cop que la vaig escoltar dic, ui, però si se me'n van els peus a fer el mateix, no?, amb el claqué aquell que feien aquells dos en la pel·lícula. Bé, i no sé si ha estat el tema més sonat de l'estiu, Àlex, però era d'esperar que acabaríem amb aquesta cançó. Xavier, el tècnic de so, que la Ludwig Band ha escrit per homenatjar els tècnics de so. Nosaltres ho podríem canviar per Roger, el tècnic de so.

0: parlen a través d'en Xavier, tècnic de so de la Sala Vol, dels tècnics de so que els acompanyen en els seus concerts, els que fan que tot soni a la perfecció. Un tema ple d'humor i que narra la història d'amistat que els uneix. I és que una banda, sense un bon tècnic de so, doncs no afina. I nosaltres, a la ràdio, sense els tècnics, tampoc no sonaríem.
1: Doncs no, i per això la gran feina que fan, en Roger,
0: sí,
1: com en Pau,
0: Pau
1: que els tenim
0: dos.
1: Aquí, els dos, aquí, durant 4 hores també.
0: Doncs sí, des de primera hora.
1: Que fa que les nostres veus arribin. Doncs tu, Garcia, quin repàs més maco per totes aquestes cançons en català. M'ha agradat molt la teva inspiració.
0: Un repàs de l'estiu així, rapidet.
1: Doncs moltes gràcies, a bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I ens retrobem dilluns.
0: Dilluns, aquí estarem,
1: I a ballar molt a la música dels 80 demà,
0: El Tardeo, o també la Mercè,
1: Que
0: tenim
1: també,
0: de Barcelona, també tenim aquí.
1: Tenim varietat per gaudir aquest cap de setmana.
0: I gratis, Tot això és gratis, que això està molt bé.
1: Això és el millor.
0: Els temps que corren,
1: home,
0: que tota la cultura es vol.
1: Per respirar ja aviat te faran pagar per tot.
0: Doncs per això.
1: Tuti, moltes gràcies.
0: Bon cap de setmana.
2: Badalona Matí, al 94.4.
1: Mig minut i arribem a les 12 del migdia i abans d'acabar, Sílvia Villarroel, què tal, bon dia?
3: Què tal, bon dia, Àlex?
1: Què tenim per endavant avui a nivell informatiu?
3: Doncs, a veure, avui parlarem de com veu el gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord el pla Actualitza Clima, que en portem dies parlant.
1: Molt bé, Sílvia, doncs estarem al cas. Bon cap de setmana per tu.
3: Igualment.
1: També. I nosaltres tanquem aquí el Badalona Matí d'aquesta setmana. Gràcies per haver-nos acompanyat, per escoltar-nos cada matí, per començar el dia amb nosaltres. La informació continua aquí, al 94.4. Que passeu un molt bon divendres, gaudiu del cap de setmana i ens retrobem dilluns.

0: Vine, riu, canta i viu el teatre en família amb...
1: La Bada, en Caco i la Nyam.
2: Wow.
0: Els personatges més divertits de Badalona.
1: Vine a gaudir dels espectacles familiars als teatres Zorrilla, Margarida Xirgu i Blas Infante. Més informació i entrades al web teatrezorrilla.cat.
3: Els divertits tres ninots dels teatres municipals de Badalona patrocinen el Badalona Matí.
4: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
5: Notícies Badalona.
6: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima, anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, els professionals reclamen que cada centre tingui, això sí, una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics a Badalona, l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari i 51 residències públiques per la gent gran, el Parc Sarantill i Sant Roc també aquí a la ciutat, s'hauran climatitzat d'aquí al 2031 segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica en Ricard Nogués, director general d'MIFESA.
7: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, no en remouràs 40 graus, no refredaràs, i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
6: Entre les solucions que plantegen hi ha l'aerotèrmia, els sistemes de climatització de cabal variable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. I la Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Asseguren que no s'ha avançat res des d'aleshores. La Marea Pensionista ha fet arribar la petició als grups parlamentaris i té previst fer-ho a tots els grups municipals. Pedro Jesús Fernández és el portaveu de l'entitat.
8: El que farem és demanar una reunió als grups municipals a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt i el que cal és que ningú oblidi que una persona dependent pues necessita una atenció i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
6: I el barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. Una escultura que presidirà la futura plaça, que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan, entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i que també donarà nom a la plaça. I en esports, després de la ressaca del títol de la Supercopa ACB, cal tornar a tocar de peus a terra pel debut a l'ACB. La penya engega la competició aquest diumenge a les 12 del migdia a Terres Gallegues. Des de mitja hora abans podrem escoltar o connectar amb Radio Ciutat de Badalona. Serà contra un Breogán de Lugo molt més rodat que la Sisa Joventut. D'altra banda, ahir la tertúlia de Televisió de Badalona hi van ser els dos tècnics campions, Dani Miret amb la Supercopa i Fabián Tellez, campió de la Lliga Catalana Challenge. Escoltem a Dani Miret, que va explicar com veu el seu equip.
9: És perquè tothom està ràpidament en el seu rol. I hem semblat més equip que ningú perquè tothom té un gran compromís d'estar en el seu rol. Ara, dins d'aquests rols, que cadascú es menja el que li toca en el seu plat, però hem d'ampliar això per ser millors i per ser un equip que no sigui que el dia que el Riqui o el Nico no facin un partidàs, perquè el Nico va fer molts punts i tal, però a l'inici que fa el Riqui. Ja, però és que això la gent no ho veu, perquè hi ha gent que et diu «Ah, és que el Riqui només ha fet 10 punts». Calla, que no tens ni idea.
6: Ara mateix 26 graus de temperatura a la ciutat.
5: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.
2: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut a una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa i que porta ininterrompudament des del llunyà octubre de 1993. Algú va dir... Els nadons... aprenen abans el significat de les emocions de la música que el significat de les paraules. Això és la ràdio. Aquí, les paraules i la música resulten imbatibles.
2: Hola, Albert. Felicitats per al programa. Truco des de Barcelona i m'agradaria escoltar The Streets of London. No sé qui la canta. A veure si me la pots posar.
1: Doncs sí, i amb molt de gust. La va escriure i la va cantar Ralph McTell. Podríem dir que va ser el seu únic èxit, és a dir, un one hit wonder, publicat originalment el 1969, però ell encara està en actiu, eh? Havia nascut al Regne Unit el 1944. I aquesta cançó la van voler versionar gent tan gran com Joan Baez, Cliff Richard, Harry Belafonte, Sinéad O'Connor, fins i tot els Sex Pistols. La va escriure quan només tenia 21 anys i la tocava als carrers de França per unes monedes. En el seu moment va dir: feia un fred intens. Ningú tocava als carrers de París. I hi havia gent que dormia sobre les reixetes de ventilació del metro.

0: The streets of London.
1: I'll show you something to make you change your mind.
0: Ralph McTell, el 1969. Per posar-te en contacte amb el programa, pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un email aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Proposa'm una cançó per compartir. Si no t'importa, digue'm també el motiu de la teva elecció. Participa en qualsevol de les idees dels espais del programa. Estan tots oberts. cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Marina León, que ens demana una cançó de l'Oreja de Van Gogh que es diu Puedes contar conmigo. I en el correu: hola Albert, el teu programa és un bàlsam diari per la vida que porto de nervis, presses, molta feina i molta pressió. Però quan comença el coco em desconnecto de tot, menys dels records que em porten les cançons que poses. Avui, no sé per què, he recordat una amistat del 2003 que s'hagués pogut convertir en una relació de parella, però es va quedar en amistat. I potser millor així. Encara estem en contacte de tant en tant. I ell t'escolta des de Madrid, on el vaig conèixer. Gràcies, per tant, un petó, Marina León, de Barcelona. Doncs moltes gràcies, Marina.

0: seria aquesta cançó One, Do 2, la cançó que li hagués agradat escriure a la nostra convidada. Amaia Montero, la vocalista de La Oreja de Van Gogh, es va publicar el 1991 i, segons sembla, té un doble significat. La cançó es va inspirar tant en la reunificació alemanya després de la caiguda del mur de Berlín com en les crisis personals dins de la pròpia banda. Crisis, per exemple, com la de la parella de Bono, el seu autor. La cançó explora la dificultat de les relacions i com les persones que estan unides es fan mal mútuament. Però tot i així han de recolzar-se, malgrat les seves diferències. El propi Bono va descriure la cançó com una reflexió sobre que som un, però no som iguals. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Saps una cosa?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

sempre a prop teu. A través de 125 emissores que la meten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple. I així, ja saps, al mar o a la muntanya, el cocodril t'acompanya.

Rebem un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Montse. Hola, Montse. Ella em diu: hola, Albert, és un plaer escoltar-te els caps de setmana tot dinant. Soc de Barcelona, et voldria demanar una cançó d'en Lluís Llach, molt entranyable per mi, Amor particular. Gràcies per ser-hi. Gràcies per la teva proposta.

aquesta cançó, que molts titulen T'estimo, però que en realitat, com ens deia la Montse, que ens l'ha demanat, es diu Amor particular, és la cançó més demanada d'en Lluís Llach aquí en el programa al llarg de la nostra història. Es va publicar, jo calculo que cap al 1985. Per això aprofito la vinentesa per reivindicar una cançó bastant amagada del seu repertori, que ha fet poques vegades en directe, que no m'heu demanat mai i que a mi sempre m'ha semblat preciosa. Donava el títol genèric al seu àlbum del 82. Amb una lletra molt bonica. Desitjo que t'agradi. I amb el somriure, la raó.

0: al llac de 1982. Lluís, quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: A mi, quan alguna vegada algú ha gosat preguntar-m'ho, i ha gosat dir-me que no sigui teva, el que penso que és una senyal de bon gust, sempre m'ha ve al cap, és molt clàssica, però allò que dius, ostres, que senzill, que ben expressat musicalment, i jo, com que no sé anglès, no sé massa bé què. Però se n'han fet moltes versions, n'hi ha una de molt famosa que és de l'Elvis, però ho han fet també molt bons rockers, els rockers aquests de mala cara, quan canten melodies i posen una part de tripa que els cantants que són melodistes, inclús rockers més refinats, com l'Elvis, no li saben posar. Bueno, em refereixo a una cançó que segur que coneixes, molt antiga, que es diu Love Me Tender, perquè és una cançó d'aquestes que dius el que el va fer es va quedar ben descansat. Perquè hi deu haver 4 o 5 acords, una melodia senzilla, lògica, etcètera, etcètera, i que encara si algú, mentre la toquen, posen la música, vas de dret a la cuixa. I això per una cançó és molt important.
0: Oh, i tant!
1: Em perdonarà, la gent que m'escolta em perdonarà, però a les meves edats ja no fem curves, anem pel dret.

0: of Being Tender, que aquí es va dir Amame Tiernamente, va entrar a les llistes top 100 de la revista, de la prestigiosa revista musical Billboard, el 10 d'octubre de 1956 i va ser número 1 durant 4 setmanes consecutives. És la cançó que li hagués agradat escriure a Lluís Llach. Algú va dir, la música és la roba de l'amor i l'amor és el més proper a lo absolut.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi perquè encara tenim moltes sorpreses per endavant. Per exemple, ara, tot seguit, les versions.

your fun. Save the last dance for me. És a dir, guarda el teu últim ball per mi, perquè és que estàs ballant amb tots, menys amb mi. But don't forget who's taking you home. Suposo que aquesta circumstància va fer que molta gent s'identifiqués. T'ha passat alguna cosa semblant? Home, ho dic perquè quan va sortir va ser un número 1 rotund tant als Estats Units com al Regne Unit. Als Estats Units era el grup que la canta, The Drifters. Segurament va ser la versió més coneguda i la primera, però després la va fer Elvis Presley, Tina Turner, Manhattan Transfer... Però avui escoltarem la d'Emily O'Harris, que sempre ens ha semblat una dona estupenda, oi? Com va dir Willie Nelson, jo crec que ell és el que ho va expressar millor, va dir, hi ha dos tipus d'homes, els que estan enamorats d'Emily O'Harris i els que encara no l'han conegut. Bueno, Emily O'Harris va fer una versió country i sabem que entre la nostra distingida clientela hi ha molta gent que li agrada escoltar country i ballar country. I la va fer 19 anys més tard, el 1979.

Dance for me. Guarda el teu últim ball per mi, sisplau. Emmylou Harris la va versionar a la seva manera el 1979. Ella va néixer a Alabama el 1947. He dit Alabama, oi? Ah, jo, com que sóc de la vella escola de ràdio, m'agrada lligar les coses. I precisament avui la meva especial és Sweet Home Alabama. Dolça llar allà a Alabama, que suposo que tots coneixeu, però que és d'aquelles cançons que hem de tenir a prop per si de cas. En la nostra formació, la d'emergències musicals, oi? Per si un dia estem especialment contents, o tot el contrari. Bueno, el grup es veu que s'ha de llegir Lynyrd Skynyrd. S'havia dit a vegades Lynyrd Skynyrd, no. S'ha de dir Lynyrd Skynyrd, que per cert, no vol dir res. Res. El grup es va formar a Florida el 1964 i el seu nom prové d'una burla cap a un professor de gimnàsia que es deia Leonard Skins. Perquè, segons sembla, aquest professor era molt estricte amb els que portaven els cabells llargs. I per burlar-se d'ell van adoptar el nom, però modificant una mica l'ortografia per evitar demandes. Llàstima que la gent d'aquest grup, Lynyrd Skynyrd, va acabar molt malament. El 20 d'octubre de 1977 van morir tots els seus components quan es va caure l'avió que els transportava amunt i avall, no? O sigui, per fer una actuació. L'avió va caure a un bosc de Mississippi. L'anècdota, que a mi ja sabeu com agraden molt les anècdotes, és que el gran Mick Jagger, el líder dels Rolling Stones, es va enfadar quan aquest grup va actuar de taloner dels Rolling Stones. I, segons sembla, va fer un concert enlluernador davant 200.000 persones en el festival de Nedworth, a Anglaterra. Això va ser l'agost del 76, i la cançó, que és del 74, comença així. 1, 2, 3...

I ara faré una cosa que faig sovint i que sempre us demano que feu vosaltres també. Motivar el perquè de l'elecció d'una cançó determinada. Per exemple, d'aquesta, Sweet Home Alabama. Bueno, primer perquè em donava un rotllo. Em sembla un rock fresc i vigorós. Però sobretot perquè és una cançó que jo vinculo a la FM. Sí, sí, era 1974, la FM, la freqüència modulada, ja existia des de feia alguns anys, però era bastant testimonial, tenia poca audiència, i en el país hi havia pocs receptors que tinguessin sintonitzador de freqüència modulada. En aquell 1974, i quan jo ja portava uns 3 anys col·laborant a diferents emissores, entre les quals destacava Ràdio Joventut per la seva màgia, per la seva gran escola de radiofonisme i per els seus programes musicals d'autor, que feia gent tan bona com José María Pallardó, Rafael Túria, Jordi Estadella, Agustín Rodríguez... Bueno, doncs, finalment, Ràdio Joventut va voler donar protagonisme a la FM i als seus programes importants, que evidentment es feien per una mitjana, els va passar a FM i al poc temps va anunciar que seria la primera FM estèreo del país. Hi havia molta expectació i finalment vaig poder comprar-me un sintonitzador d'FM i al posar-ho, l'emissora, l'indicatiu era RJ2, RJ de Ràdio Joventut, la primera que va sonar amb tot el seu esplendor va ser aquesta. Allà vaig descobrir instruments que no coneixia. Bé, és que l'ona mitjana, per les seves característiques tècniques, retalla algunes freqüències i hi ha cosetes que estan a la gravació però que no t'arriben per ona mitjana. En canvi, a les veus els hi dona una calidesa especial. I això ho lligaré amb una notícia que no és cap alegria per als romàntics de la ràdio com qui us parla, que ha sortit fa uns dies i que ens diu que Ràdio Nacional d'Espanya apagarà les seves emissores d'ona mitjana. Bueno, no, per mi no és una bona notícia, encara que la venguin com una evolució. Ja ho van fer fa temps altres països propers, com Suïssa, França o Itàlia. Ja sé que l'ona mitjana l'escolta poca gent, es calcula que només un 5% de l'audiència de ràdio. Ja sé que la seva emissió també és una gran despesa en energia elèctrica i manteniment. Però també sé que en segons quines zones del país és l'única que arriba al receptor. Què voleu que us digui? Em dóna paneta. El seu so càlid va ser el que ens va ensenyar a estimar la ràdio. Ja queden poques emissores d'ona mitjana a Espanya i totes han baixat potència per estalviar llum. Cap suposar que les aniran apagant totes i llavors les nostres velles ràdios de làmpades que no tenen sintonitzador d'FM es quedaran mudes i els col·legis no podran ensenyar als alumnes com captar una emissora amb una ràdio de galena. Bueno, jo crec que Ràdio Nacional, en lloc de ser tan radical, podia deixar funcionant els seus emissors més potents, més importants, més ben situats, perquè al cap i a la fi, en cas d'emergències, l'ona mitjana en aquest país està considerada un servei públic. I amb aquesta decisió, la ràdio pública serà menys pública i el nostre món, el que vam conèixer, s'anirà perdent.

0: Recordes, cocodril?
1: Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así.
2: Doncs, si el 1967 ja hi eres, segurament la recordes, perquè va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió d'aquell any. I en aquells anys, quan la tele, l'única que teníem, l'únic canal, emetia el Festival d'Eurovisió en directe, que acostumava a ser, si no recordo malament, les nits de dissabtes, les nostres ciutats i pobles quedaven paralitzats. Tenien unes audiències enormes i una gran repercussió, però també hem de recordar que aquells anys cada país enviava a representar-los, o cada televisió de cada país, els seus millors artistes, els més consolidats. Aquesta noieta, Sandy Shaw, no tan sols va guanyar el festival, sinó que va destacar per actuar descalça. Ah, i això va ser notícia. I molta gent sempre, sempre s'han recordat de Sandy Shaw descalça. Bueno, l'hem posat per rebre el correu que amablement des d'Igualada ens ha enviat en Jordi Baeza, que ens diu... Hola, Albert, el programa em transmet bones sensacions. Ah, me n'alegro. Quan no puc escoltar-lo en directe, l'escolto en diferit al YouTube, però no me'l perdo mai. De jovenet m'agradava molt la Sandy Shaw, però en lloc de les marionetes en la cuerda, que és la més popular, et proposo escoltar Tomorrow. Què et sembla? Doncs em sembla molt bé, perquè Sandy, és veritat, va ser famosa per aquesta cançó i per aquest primer premi del Festival d'Eurovisió, però va fer altres cançons realment maques. Però al dir-me Tomorrow, el primer que he recordat és una cançó de Los Angeles que es deia així. Bueno, tenia un doble títol en castellà i en anglès. Oficialment es deia Mañana, Mañana, Tomorrow, Tomorrow.

0: es va publicar l'any 1969. Serveixi com a excusa per recordar-te que hi ha un espai obert en el que et preguntem, per tu, quin era el millor conjunt espanyol dels anys 60? Sí, perquè aleshores es deien conjunts. I Los Ángeles des de Granada tenien una combinació de veus molt maca i van fer diversos èxits. Però aquest va ser el seu primer, el Mañana Tomorrow. Que evidentment al col·le feien broma i dèiem tus morros. Però tornant a Sandy Shaw, es va arruïnar per el seu divorci amb un dissenyador que, diguem que tenia dificultats econòmiques. Però anem a la música, que és el que a nosaltres ens interessa. I aquest Tomorrow és anterior al seu èxit eurovisiu, del 1966. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Tomorrow, I'll see
2: him. Tomorrow, he's a... És la una.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.000 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari i 51 residències públiques per la gent gran, Parc Sarantill i Sant Roc també aquí a la ciutat, s'hauran climatitzat d'aquí al 2031 segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica en Ricard Nogués, director general de MIFESA.
6: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
5: I el barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. Una escultura que presidirà la futura plaça que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, que donarà també nom a la plaça. I comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona. L'Ultimàtum de Jordi Oriol obre la nova temporada avui al Teatre Zorrilla a les 8 del vespre. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i la inauguració de l'espai renovat. A Can Miravitges també es podrà gaudir el cap de setmana d'una activitat teatralitzada. I en esports, el Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la cinquena jornada de la Lliga F. El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, pendents d'aquesta hora del debut al Mundial de Clubs del Barça, d'handbol, que està jugant ara mateix contra el Pinheiros brasiler, ara mateix en un partit al descans, amb victòria blaugrana de 6 gols. I també amb un ull posat en l'amistós entre les seleccions de futbol d'Austràlia i el Brasil, amb un dels jugadors més en forma del moment, la blaugrana Rafinha, com a titular. Avui també farem la prèvia del Girona Albacete, de la segona divisió masculina de futbol, que juga aquest vespre, també del Celta Fortuna Sabadell de demà a la tarda, també a segona, però també molt bàsquet, amb la victòria ahir del Barça a l'estrena de l'Eurolliga, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'egarenca Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax de Mitchell. També ahir en aquesta Nations League, un altre jugador del Barça, Joao Cancelo, va jugar 90 minuts amb la, en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, Joao Félix. D'altra banda, l'extrem amb fitxa del filial blaugrana Jesse Visiu va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: I des de les 12, hora catalana, tenim el primer dels amistosos, del Brasil, del Brasil de Rafinha contra Austràlia, ara mateix el descans aquest partit amb 0-0 al marcador.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta Bleu contra Turquia, a 3:15 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a les 9. I l'Espanya sub-21 amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per a l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga a la segona divisió masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de 3 peces claus a aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilia i l'ucraïnès Banat, que han anat, amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 9:15 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria al curs fora de casa, en aquest cas al camp del Celta Fortuna. En categoria femenina sí que tenim jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo La Coruña.
0: En bàsquet, victòria del Barça ahir en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix, de nou al Palau, en la primera jornada de la Lliga CB contra l'Eima Corunya.
0: A una primera jornada de CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quinzenes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres tres catalans, la 6a Joventut, al migdia, a la pista del Breogán, i ja a la tarda el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Ara mateix al descans aquest partit acaba de començar a fer del segon temps 16-23 a favor dels blaugranes.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha el Zamalek egipci, el qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina també en vol. Avui diumenge la selecció espanyola té un doble enfrontament amb Alemanya.
1: El combinat estatal amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronta contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers, el primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: Dos partits amistosos, això que no ho hem dit tant. Va a futbol sala. Avui el Barça torna a jugar a partit de tercera jornada de fase d'obertura de la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 9:15 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el CatGas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana masculina.
1: A partir de 10 de la nit s'enfronta amb Voltregà i Lloret. L'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana masculina. A 7:15, Noia-Vilafranca. I Calafell, Xum-Masanet, a les 9 del vespre, Reus-Caldes.
0: I un últim apunt en waterpolo. Avui arrenca la Lliga a la Divisió d'Honor femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Echei de Canari, a partir de 3:15 del vespre, la resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, demà dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata Masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi, a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà dissabte, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa més el debut de la Unió Esportiva Sant Boiana, l'únic equip català de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming Lliga Elite de Futbol, amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell, a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 18 a 26, guanya el Barça d'handbol en aquest inici del Mundial de Clubs contra el Pinheiros brasiler, en aquest Mundial de Clubs que es disputa a Egipte, primera jornada. Comencem ara parlant de futbol. En cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs a la primera divisió masculina pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a Wembley contra Anglaterra, on també hi ha el blaugrana Gordon. Aquest vespre, en parlant al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, i el capità de la selecció i jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga EF, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a Albacete, en el partit que obre la 7a jornada de Lliga, aquesta segona divisió, i ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats que ja tenia l'equip, en especial Brian Hill i Justin, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. La prèvia des de Girona FM, Pau Villafañe.
1: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
2: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè el partit és difícil en tots els sentits.
1: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 9:15 del vespre.
0: Gràcies, Pau. Segons explica Quique Álvarez, ahir també la intenció és poder recuperar un o dos jugadors a cada partit de la setmana vinent contra el Mallorca, dels internacionals. El Girona que comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, un més ha sumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que buscarà demà a Vigo la que seria la primera victòria del curs fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arlequinat s'enfronta al Celta Fortuna, coneixent ja la baixa de llarga durada del davanter Nico Joaquín. El tècnic Ferran Costa parlava de superar tots junts aquest tipus de contratemps.
3: Tinc un equip amb molta il·lusió, amb un molt bon dia a dia, amb un ambient dins del vestidor molt sa, molt alineat en quant a valors. Seguim sent aquell equip que cada setmana vol créixer junt i on tots ens ajudem. Llavors, quan falta algú, el que hem de fer és tots multiplicar-nos encara més, i el que sí que sentim és la responsabilitat cap als que no poden participar de veure que els seus companys estan deixant l'ànima i també estan corrent per ells. Llavors, per mi això és el més important. Confio molt en la gent que tenim.
0: Demà 6:45 de la tarda aquest Celta Fortuna Sabadell, i en categoria femenina també juguen demà 2 dels 3 catalans. A les 12 de la migdia torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós, i el Barça, que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent torna a tenir partit europeu, en aquest cas al Camp de la Roma, jugarà demà a 5:15 de la tarda a Logroño. Finalment, l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al Camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol a la primera federació masculina. Demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga al camp del Alcorcón, i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat, recordem, a un contra el Madrid Castilla. Escoltem el porter del conjunt quadribarrat, Iñaki Álvarez.
4: Espero un partido complicado y bonito a la vez, porque jugamos contra un equipo de aquí al lado, de la tierra, y con muchas ganas de seguir dando nuestra mejor versión y conseguir los 3 puntos. Sabemos que es un escenario inmejorable, es un estadio de categoría superior y más que imponernos, nos motiva. Sabemos que han sacado buenos resultados en su casa y esperemos nosotros pues un poco frenar esa dinámica. Es evidente que jugar miércoles y sábado te modifica la semana, pero creo que el equipo físicamente está preparado y mentalmente pues aún más.
0: Demà 6:45 de la tarda començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estrenarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda, tornant a categoria femenina, la primera federació, el filial del Barça juga demà al migdia al Camp d'Osasuna, i a la segona federació masculina demà tenim 3 partits en presència catalana. A 6:15 Ebre-Terrassa, i a les 7 el Manresa-Logroñés i el Barça Atlètic Penya-Esport. A la tercera federació masculina demà només es juga el San Juan Atlético Moncada-Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona-Sant Cristóbal. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
5: El Badalona estrenarà aquest diumenge el remodelat estadi de la Travessera de Montigalà en el partit de la quarta jornada de Lliga que l'enfrontarà al Sant Cristòfol. Els escapulats disposen d'una bona oportunitat aquest diumenge per situar-se a la zona noble de la classificació. L'equip terrassenc s'ha reforçat bé aquesta campanya i compta les seves files amb jugadors destacats com l'exescapulat Pimentel o el lateral badaloní Jonathan Linares. Tots dos conjunts arriben després d'haver guanyat a la darrera jornada en un partit que servirà per poder estrenar la renovada instal·lació de Montigalà, en la qual, a banda de col·locar nova gespa artificial d'última generació, també s'ha construït una tribuna amb visera que donarà molta més comoditat als espectadors. El tècnic del Badalona, Genís Sampietro, diu que el Sant Cristòfol és un rival molt seriós.
6: És un equip que ja és un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.
5: L'enfrontament es jugarà aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Gràcies, Sílvia. I per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona a Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell, Ràdio Rubí, Siscolera García. Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia a les portes d'un nou cap de setmana que ens trobem ja, i per tant mirem cap a un dissabte i diumenge amb més competicions esportives, les quals en revisàvem unes quantes en el dia d'ahir. Avui ens toca mirar cap al futbol de categories superiors amb la Unió Esportiva Rubí, que s'estrenarà com a local en la Lliga Elite en l'actual campanya. Mirarà de recuperar sensacions i de sumar els primers punts després de la derrota a Viladecans el passat cap de setmana. Diumenge, a les 4 i 5 minuts, començarà el partit davant del Martorell, un altre equip que s'estrena en la Lliga Elite en l'actual campanya. El partit en diumenge tarda és pel fet que serà retransmès a través de la xarxa.
0: Gràcies, Siscu. En bàsquet, victòria del Barça ahir en l'estrena d'aquest any a l'Eurolliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau, per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
8: Era un partit molt important, per moltes raons. Més que res perquè és l'estrena de la temporada de l'Eurolliga, per a nosaltres davant de la nostra afició. Per això vull aprofitar l'oportunitat per donar les gràcies de tot cor als aficionats que han vingut al partit i ens han donat suport amb tot aquest nivell d'energia. Ha estat una gran ajuda per nosaltres, per trencar el gel, perquè el nostre partit ha començat molt lent. Podríem dir que malament, però l'afició ha estat aquí i ens ha ajudat molt.
0: I en el mateix sentit es passava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parra es van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
9: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Pero bueno, sabiendo que es una victoria, el primer partido, jugamos en menos de 48 horas, así que se celebra hoy, pero a seguir creciendo. Todos los jugadores que hemos traído son buenísimos jugadores y bueno, sí que necesitarán su tiempo de adaptación, algunos más corto que otros, pero bueno, yo creo que hoy todo el mundo, cuando ha entrado en pista, ha jugado un partidazo, lo ha dado todo, que es fundamental para nosotros y ya está.
0: El Barça que torna a jugar demà mateix, de nou al Palau, en la primera jornada de Lliga CB contra l'Eima a Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça, amb el primer partit contra el Dubai de Xavi Pascual. Una primera jornada de CB que obre demà a les 6 el partit del Kids d'Anas Manresa, que visita la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau, que ve de fer una bona pretemporada. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: Els vegencs també han deixat bones sensacions a la pretemporada i buscaran començar amb bon peu. L'equip presenta 10 cares noves, però amb la mateixa filosofia de joc, intensitat i velocitat per buscar situacions fàcils de tir el més ràpid possible. Timmy Allen, l'aler nord-americà, ha estat un dels jugadors més destacats durant els amistosos. Diego Campo, entrenador del Kitsanes Manresa, es mostrava satisfet amb el jugador d'Arizona.
11: Sí, està jugant amb molta personalitat, molta confiança, entén molt bé el seu rol, estic molt content. A veure com evoluciona, però sobretot ara al principi és un dels que ha entengut molt bé el seu rol.
10: El partit serà a les 6 de la tarda al Bilbao Arena. Els manresans buscaran aconseguir la primera victòria de la temporada fora de casa, un fet com guanyar a domicili que sempre costa als veïns.

0: Actualitzem marcador en handbol, en aquest cas el Mundial de Clubs. 22-32 guanya el Barça contra el Pinheiros brasiler en aquesta primera jornada, en aquest Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. I en futbol sala, encara amb clau blaugrana, avui s'enfronten al Palau en la tercera jornada de la fase obertura de la primera divisió masculina els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana que ha fet un bon inici de curs i és co-líder amb 6-6 i n'ha de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. En parlava l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
1: Un partido muy difícil como el del otro día. Recordemos que este viernes se enfrentan los dos últimos campeones de la liga. Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa. Así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivos que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Y bueno, es un rival va tenir molt en compte.
0: Avui a 8:45 del vespre aquest Barça Gimbi Cartagena, diumenge al migdia jugarà l'altre català de la categoria, el CatCas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares. I abans d'acabar en hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ve de jugar ahir a la pista del Pons Lleida amb derrota clara 4-1, victòria pel conjunt lleidatà. Avui de ràdio, Sergi Guiu.
2: Primera victòria a la Lliga Catalana per part d'un Pons Lleida que va anar de menys a més en el primer partit de la competició. Els llistats rebien la visita del Vilafranca, un equip que va donar garra d'inici i que va dur al Pons Lleida a exigir-se al màxim per poder guanyar el partit. No va ser fins a la recta final de la primera meitat en què el marcador es va moure, faltaven 5 minuts quan Ortigosa, una de les incorporacions del Pons Lleida, obria la llau una per. Abans del descans, Jordi Badia ampliar distàncies amb el 2-0. Ja a la segona meitat, el Pons Lleida es va mostrar intractable i va sentenciar el partit amb dos gols més en qüestió de segons. Moncus i primer i Chino Miguel després van col·locar el 3-0 i 4-0 respectivament. El Vilafranca va aconseguir el gol de l'honor quan faltaven 9 minuts per la fi de l'enfrontament a través de Vázquez. L'entrenador del Pons Lleida, Carlos Cortijo, es mostrava satisfet amb la imatge de l'equip.
3: Al final, cuando la energía es positiva y el estado de ánimo es bueno, pues al final parece que todo sale. Aún así creo que el resultado ha sido corto porque hemos tenido muchas opciones, pero bueno, muy contento, muy satisfecho con el trabajo del equipo. Creo que nos puede venir bien también a nivel emocional y mental el ver todo lo que estamos trabajando, que ya poquito a poco va dando fruto. Y nada, a seguir.
2: En el mateix grup que el Pons Lleida també s'hi troba el Noia i l'Igualada, equips amb qui els llistats es veuran les cares al llarg de l'octubre.
0: Gràcies, Sergi. De fet, demà tenim 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana Masculina, 2:15 del Noia Vilafranca d'una banda i el Calafell Xum Massanet de l'altra. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
4: Després d'una bona pretemporada amb 5 setmanes de preparació, la sensació per part del conjunt de calafellenc és molt bona. A poc a poc es van recuperant els efectius que van anar amb les seves seleccions i, com diu l'Aleix Marimon, tots s'estan adaptant molt bé.
5: Portem 5 setmanes ja de pretemporada. Està sent una pretemporada llarga, però la cosa va molt bé. Tot i això estem entrenant, falta el Folk i ara ens ha marxat el Jero. Però bueno, el Miki, amb les noves incorporacions a la porteria, també l'Eloi s'està adaptant molt bé.
4: L'entrenador Guillem Cabestany està content de com ha anat tot i espera arribar a la competició el millor possible.
6: Estem força relativament contents, tenim molt en compte que això és pretemporada i quan arribi la competició oficial és quan ja veurem si l'equip està on ens agradaria.
4: El Xum Massanet serà el primer rival oficial de la temporada, dissabte 26 a 8:15 de la tarda. Recordem que el dia 29 fan la presentació oficial del primer equip i els equips de base, i tot seguit es jugarà un partit amistós davant el Noia.
0: Gràcies, Toni. Finalment també demà a les 9 al vespre jugarà el Reus Caldes. A Nova Ràdio Reus, Aleix Pérez.
7: El Reus Deportiu Brasília debuta aquest dissabte en competició oficial aquest curs a la Lliga Catalana. Aquest trofeu tradicionalment ha suposat una bona posada a to abans d'un curs exigent i la possibilitat per veure els primers automatismes. La celebració del Mundial, però, endarrerà l'inici de l'Hockey Lliga. Pel que fa a la competició catalana, els Roig i Negres formen part del grup amb Alcaldes, el Xum i el Calafell. El primer enfrontament, per tant, serà aquest dissabte davant Alcaldes a les 9 del vespre. Entre els aficionats reusencs hi ha certa expectació per veure la nova incorporació d'aquesta temporada. Roc Pujades, després d'una etapa en l'hoquei portuguès, espera recuperar la seva millor versió.
8: Canvia molt, sobretot a nivell personal, pel fet de que estava molt lluny de casa meva, d'un idioma diferent, que al final també està bé per créixer, per veure coses noves, però al final com a casa, en lloc que diuen, i en aquest sentit sí que canvia, però en cap més, la meva ambició és la mateixa, les meves ganes són iguals o més, llavors l'única diferència jo crec que és aquesta.
7: Passi el que passi en el primer partit d'aquesta fase de grups, l'equip entrenat per Jordi García encara haurà de jugar contra el Xum el 3 d'octubre i el 10 d'octubre amb el Calafell.
0: Gràcies, Aleix. Fins aquí l'Enjoc. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. El gremi d'instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.000 centres educatius públics, a Badalona l'Eugeni d'Ors com a centre prioritari i 51 residències públiques per la gent gran, Parc Sarantill i Sant Roc també aquí a la ciutat, s'hauran climatitzat d'aquí al 2031 segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la MIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica en Ricard Nogués, director general de MIFESA.
3: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, no en remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
2: I el barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. Una escultura que presidirà la futura plaça que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, que donarà també nom a la plaça. I comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona. L'Ultimàtum de Jordi Oriol obre la nova temporada avui al Teatre Zorrilla a les 8 del vespre. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i la inauguració de l'espai renovat. A Can Miravitges també es podrà gaudir el cap de setmana d'una activitat teatralitzada. I en esports, el Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la cinquena jornada de la Lliga F. El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia. Ara mateix tenim 26 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: amb Xavi Ballesteros.
1: Déu-n'hi-do, quina setmaneta portem. No estem acostumats a tants èxits i a tantes celebracions, però realment valen molt la pena. I avui ens volíem sumar per tancar aquesta setmana i tenim amb nosaltres dos convidats que els tenim aquí a l'esquerra, que són aquesta Supercopa ACB i també la Lliga Catalana de Challenge, que es va aconseguir ahir a Reus. Per tant, agraïm moltíssim al Joventut perquè ens ha cedit, podríem dir, aquests trofeus, i el que també ens ha cedit, però de forma diferent, són els seus responsables, els seus entrenadors, el Fabián Castilla, el Fabián Tellez, primer. Molt bona nit.
2: Bona nit.
1: El Fabián Castilla és l'entrenador del Joventut en cadira de rodes. Fabián, una victòria ahir important per continuar il·lusionats, eh?
2: Sí, una victòria més en aquesta pretemporada i en aquest procés de construcció de l'equip, i evidentment per reivindicar la nostra lliga, no? La Lliga Catalana.
1: La Lliga Catalana, un repte també aquest any el que tenia el Joventut per tornar a l'elit, i també nosaltres avui el Dani Miret, entrenador del Joventut d'ACB. Dani, felicitats.
3: Moltes gràcies.
1: I ja has descansat o encara no?
3: He descansat.
1: Com ha anat?
3: La celebració, que vols saber?
1: Sí, la celebració ens interessa.
3: Ja ho vaig dir, que crec que celebrant no som el millor equip, jugant a bàsquet ho fem bastant millor, però va haver-hi una barreja d'alegria i emotivitat que va fer doncs, que féssim una miqueta de show postpartit.
1: Em va agradar bastant un detall, perquè t'estan enfocant i els hi vas dir als jugadors, fem la volta, no? Com a mínim la intenció hi era, i al final se us en va anar la mà i us vam veure una graderia. Crec que és una imatge pel record, eh?
3: Sí, són impulsos del moment que no saps mai com sortiran, no? Perquè ara ho penso i dic, ostres, portar la copa allà al mig, si hagués caigut tothom diria que era el que havia de passar,
1: no?
3: Però mira, el risc va valer la pena, i la veritat és que és el que et surt, no? Cuidar la gent que et dona suport sempre, tot l'any, que és el que demanem, aquesta energia i aquesta intensitat al camp. I quan les coses van bé, doncs està bé compartir-ho.
1: 40 anys després de la Supercopa ACB, que havia guanyat la penya l'any 86-87, on Juanan, molt bona nit.
4: Bona nit.
1: Felicitats com a president, primer.
4: Moltes gràcies.
1: I no sé si ho recordes, fa 40 anys. Devies ser molt jove, tu, perquè...
4: Sí, bueno, yo ya estaba en la penya, no en el primer equipo. Y sí, lo que pasa es que creo que... Ricky dijo una cosa, y creo que tiene razón. Cuando eres joven, muchas veces a estas cosas no les das importancia, y luego a medida que vas madurando y te das cuenta lo difícil que es hacerlo, dices, pues igual le debería haber dado más importancia, ¿no? Y sí, sí, además en aquella época el Juventud estaba claramente de subida, ¿no? O sea, se incorporaron una serie de nuevos jugadores y después de ese triunfo vinieron muchos más y muy importantes.
1: Fixa't que aquí, en la Copa, està gravat, ¿eh? Això, Ron Negri de Juventud. Encara alguns guarden aquell record del Ron Negrita, eh? Ostres, ara seria, no sé si impensable, no?
4: Estaria prohibit, bastant.
1: Prohibit, per això, impensable que una beguda d'alcohol, doncs, patrocinés un equip. Però, en tot cas, té raó, Ricky, quan ets jove no valores tant els títols, perquè jo m'han passat volant i avui m'he posat allò de dir, ho he de valorar més, eh? Els joves tenim això.
4: Bon intento, Ballester, bon intento.
1: Fabián, tu vas estar de comentarista amb nosaltres i t'agraïm durant aquesta Supercopa especial que va fer per la comunicació. Tu ja entens de bàsquet. Què va fer bé la penya? Perquè jugaven contra, teòricament, un dels equips que ha de ser referent a Europa.
2: Jo crec que el pla de partit, sense parlar-ho amb el Dani en aquest cas, va anar molt bé tot els 40 minuts, jo crec. Hi havia tres claus, no?, que era dominar el rebot, no?, dominar les pèrdues de pilota i tenir també el control de quan havíem de córrer, quan havíem de parar una mica i jugar, no? Jo crec que amb aquestes tres claus les vam aconseguir mantenir, doncs així, durant el llarg del partit.
1: Dani, amb 12.000 persones al camp, que jo t'ho preguntava després de la recepció de l'Ajuntament, de dir, ostres, quin impacte, no?, tanta gent, i la gent està molt posada des de fa temps.
3: Sí, és veritat que el nostre patrimoni més important ara és aquesta connexió, no?, que vam començar a generar especialment a l'alça la temporada passada, i que ara, a l'inici, tornar a compartir i fins i tot doncs, augmentar, no?, aquesta connexió, és una cosa que des de dins del vestidor vam demanar que s'havia d'entendre i fer-la així, perquè realment és molt més divertit per tothom i molt més especial. Aleshores, doncs, jugadors com l'Emil, no?, que transmet realment aquesta intensitat i aquesta connexió, no? Perquè té accions de molta força, doncs veure'l ja connectant amb la nostra afició i amb la grada d'aquesta manera és un dels ingredients que hem d'anar cuidant, perquè la temporada pas a pas doncs l'anem disfrutant i la fem realment especial.
1: Però Fabián, quan tu ets entrenador i passen aquestes coses, la gent vol més. Això com ho frenes? Perquè frenes en relatiu, o sigui, que no ho has de frenar, però com fas tu a la gent de peus de terra, que no és tan fàcil?
2: Ho parlàvem, no?, al final del partit, de que hem de valorar el que tenim, quan passa, és a dir, ja només, no només això, no?, és a dir, venim de ser tercers, i de vegades ens oblidem, no?, del que costa tot això, i, bueno, pues posar-ho en relleu, és posar en relleu, aquest compromís d'aquest equip d'anar sempre creixent, no? Jo crec que té molt de mèrit, no només dels jugadors, sinó de tot l'estaf.
1: A més, Juan, hi ha una cosa que l'any passat ens vam quedar a les portes, que és a la competició europea. Podríem dir que està focalitzat també aquest any com un dels objectius, que tens més opcions de guanyar que potser la Lliga ACB, no?
4: Bueno, ganar la Supercopa es ganar dos partidos, ¿no? Contra rivales de máximo nivel. Ganar la Copa del Rey son tres partidos, ganar a tres rivales de máximo nivel. La BCL pues tiene fases, ¿no? Tiene primera fase, segunda fase, pero al final tienes también cruces para llegar a la Final Four contra equipos de máximo nivel, y luego en la Final Four también te los vas a encontrar. Y luego la Liga ACB, pues claro, es una competición de 18 equipos a doble vuelta, más playoff, cuarto, semifinal, en donde, bueno, pues seguramente el potencial de los equipos y la amplitud de sus plantillas pues tienen un papel más importante que en este tipo de competiciones cortas, ¿no? Yo creo que en esta competición en concreto la Peña ha sido la que mejor ha jugado, claramente, o sea, creo que no hay ninguna discusión al respecto, pero claro, mantener este nivel de juego, pues eso, ¿no?, durante 34 partidos más playoff, pues ahí ya sí que entran otras consideraciones, pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar esta, que nos sirva de energía, ¿no?, para lo que nos viene por delante, y no renunciar a nada de lo que nos viene por delante.
1: Dani, tu que ets badaloní, estàvem veient imatges de quan vas anar a la graderia, et passava allò que anaves baixant i anaves dient: ei, Joan, ei, Miquel, ei, Montse, ei... Vull dir, en coneixies a molts?
3: Coneixia bastant, sí.
1: I això també parla molt bé, també veiem gent del planter, que això és molt important.
3: Sí, és molt emocionant, perquè per mi especialment, que sóc de Badalona i he fet aquí un procés i un camí que n'estic molt orgullós i que n'he disfrutat molt, veure gent que t'ha acompanyat en aquest camí, que t'ha ajudat, que ha fet que l'experiència valgui la pena, doncs en aquest cas li dona un valor afegit. I veure per sorpresa gent que està a la grada en aquell moment animant i que no t'ho esperes, doncs és una cosa que pot passar a pocs llocs, que sempre ho dic, no?, que la història, la nostra història de la penya, la nostra singularitat de ser un club on hi ha aquestes oportunitats, no? Jo sempre ho dic. Quants clubs d'Europa li donarien l'oportunitat al Dani Miret de turno que surt de la casa, però que realment... És que és així, perquè és que és més difícil algú que surt de la casa donar-li una oportunitat i una confiança d'aquesta magnitud, no? Llavors penso que quan et surt bé, també doncs la història té un valor afegit i té un extra que quan ho pots transmetre doncs fa que puguis arribar a una mica més, no? I a més, vull dir, la història de la penya ho explica així, perquè quan ha tingut molts jugadors formats a casa, molts jugadors de la casa, i ha tingut un compromís i una identitat, ha estat molt guanyadora. Vull dir, és una fórmula que, a part que és la que a la nostra gent li agrada, veure com creixen aquí els jugadors joves, també al mateix temps té uns resultats tangibles.
1: Felicitem, em sembla que era dos col·legues, em sembla, d'Instagram, que van penjar un vídeo de 3 minuts que reflectia una miqueta la història del joventut, no?, per aquí és el Bressol, i crec que també està molt bé veure-ho, si ho podeu buscar a Instagram, dos col·legues, que feien referència a la gent que és de fora i...

0: primer equip.
1: A més, Fabián, tu que ets un entrenador que també el planter t'agrada treballar-lo, sí. Explica'ns una mica, Isaac Nogués, com el vas viure a la G-League, perquè ara tothom sap que Isaac Nogués és de Badalona, però pocs el seguíem allà en quant als partits.
0: Bueno, la lliga allà és una lliga molt, molt específica, on el primer objectiu és promocionar a segons quins jugadors, no? Per tant, no va ser una lliga senzilla per ell, perquè podia jugar doncs, 25 minuts molt, molt, molt bé, i al partit següent, els dos dies, no jugar-hi, perquè venien 5 jugadors a dalt dels Blazers, no? I, bueno, i això és un procés, no? Però ell, bueno, com parlàvem amb ell, era aprofita cada oportunitat, i això ho va fer, no? Va estar en el quintet defensiu de la Lliga i sempre va tenir una implicació molt clara quan ell jugava. De fet, és que tots els jugadors el valoraven moltíssim.
1: Estem parlant avui dels títols tant de la Lliga Catalana Femenina, que en parlarem de seguida d'ahir de Reus, i també de la celebració i del títol de la Supercopa CB, que fins i tot, Dani, ara ja ho podem explicar perquè ja ha prescrit, fins i tot les celebracions dels jugadors també va ser a Badalona, no? Que això també està bé.
2: Sí, sí, sí. Vam organitzar una celebració improvisada a la Guingueta, que va estar molt bé, i després doncs, vam continuar una part de la celebració a Badalona, que també està bé, perquè fem Badalona.
1: No, no, vau fer feliços molta gent que estaven allà, també. Això, a mi m'arribaven vídeos altes hores de la nit i dic, ostres, m'agrada això, m'agrada que hi hagi aquest arrelament.
2: Realment, hi havia gent que et buscava, que no sabia com podia ser que no hi fossis aquest dia.
1: Bueno, jo havia treballat una mica, i ja, després ja ho vam celebrar. Avui, de fet, anem a sopar, evident, pagant ells perquè han guanyat el títol i estem molt contents perquè conviden a tot l'equip de Badalona Comunicació. Juanan, i ara què? La gent diu, i ara volem més. I el més és que comença diumenge a Lugo.
3: Sí, es un campo difícil y esperemos que no nos pille un poco con la cabeza todavía donde lo tiene que estar, ¿no? O sea, la misión del presidente es ser anticíclico siempre, ¿no? Cuando la gente está de bajón, animarla, y cuando la gente está eufórica, pues intentar bajarles al suelo. Pero bueno, yo creo que es un partido... Lugo... ganando la Supercopa sin ganar la Supercopa era claramente una salida difícil y sigue siéndolo. Entonces, creo que tendremos que jugar bien y con mucha energía para ganar allí.
1: Un Breogán que va començar abans la pretemporada, va jugar la fase de classificació per la FIBA Champions League, va quedar fora i, per tant, més de la meitat dels jugadors de la temporada passada i, sobretot, mateix entrenador i més rodats. Però la penya, Fabián, té Nicolás Laprovítola. Que difícil que ha de ser, a part de la resta dels jugadors, jugar contra el Barça, voler demostrar i que et surti el partit que va fer, no? Això jo ho veig molt difícil.
0: Sí, bueno, ja ho va dir ell, no? Que segurament està molt més motivat del que algú podia pensar-se.
1: Sí, però en general és al revés, no? Dius, és que a semifinals ja havia fet un recital.
0: Sí, és veritat.
1: Per què creus que...
0: Perquè és molt bo. Perquè és molt bo i perquè està rodejat de molta gent molt bona, també, que li fa senzill el seu joc, no? I que juga per ell també, en segons quin moment, o que compensa allò que no aporta l'APRO, des d'un punt de vista, no? És a dir, hem de tenir en compte que, a part de l'APRO, doncs l'Andialle, el Sule, el Ricky va començar increïble, tothom. Per tant, jo soc més, a lo millor, per aquesta vessant d'entrenador, de pensar en el grup que fa possible que després el l'APRO sigui l'APRO.
1: No? I tot i el canvi d'estil del Barça, amb aquest joc més físic, més joves, tenint 17 jugadors, tu creus que no tenia lloc per a l'APRO per continuar allà?
0: Saps, aquesta és una pregunta que jo no vull ni ficar-m'hi. Per una qüestió de talent del que és el jugador, evidentment, no és que pugui tenir cabuda a la penya o al Barça, pot tenir cabuda a qualsevol equip d'Euroliga. Això és el primer. Altra cosa és doncs, la filosofia que vol implantar doncs, ara doncs, el Xavi Pujol, amb el Sekulic, i potser dintre d'aquest perfil de jugadors doncs, volien donar doncs, un... No, una volta. No, ja, potser ja no, l'APRO no hi té tanta cabuda, però vull dir, no per la categoria del jugador, sinó per la nova filosofia de joc que vol imposar pues, el Xevi.
1: Veiem una fotografia del tren màgic de la penya amb Ricky, l'APRO, Tomic. Dani, t'ho diuen fa un any i mig que tens aquests tres jugadors junts i dius, com? Aviam, però torna-m'ho a repetir. Ara els tens, tenim ganes de que torni Tomic. Ens agradaria que expliquessis un miqueta com està i si el veus animat. I com pot aportar Tomic en aquest engranatge, no, també?
2: Està clar que tenim tres grans noms i líders que transmeten aquesta passió i aquesta competitivitat que volem

0: insisteixo, un equip no ho fan tres jugadors i perquè aquest equip sigui bo durant la temporada necessitem que els 12 jugadors estiguin a un bon nivell. Com ja hem dit, això és un moment puntual de la temporada i aquest any doncs, tenim un equip que a dos partits o a un partit o a aquest tipus d'eliminatòries doncs, són molt perillosos, però els nostres grans objectius ara és classificar-nos per la Copa del Rei, el primer, i després hi ha una BCL que té un format també que és molt exigent tots els mesos de la temporada. No pots estar dos mesos desconnectat i després ja arreglar-ho com en un format d'Eurocup, que són més partits, però és una lliga regular i al final amb uns play-off pots salvar la temporada i guanyar-la. I aquest és el nostre proper repte, sumar més jugadors a aquest sistema, perquè el Nico no farà 50 punts cada partit, els altres equips no ens deixaran, haurem de buscar solucions i haurem de fer que l'equip millori i sigui més perillós. Com està l'Ante? Amb moltes ganes de tornar, ja ho veu veure. L'Ante, emocionat? No, emocionadíssim. Té unes ganes de jugar i de jugar en aquest equip brutals i quan el tinguem doncs farem que l'equip encara sigui millor. Però una de les claus de l'equip serà que aconseguim que el Bugui i el Lude juguin bé al costat del Ricky i el Nico, que el Simon Mirgander jugui bé i que els que no han començat tan bé donin més rendiment. Tot i que hem començat molt bé, i un dels motius és perquè tothom està ràpidament en el seu rol i hem semblat més equip que ningú perquè tothom té un gran compromís d'estar en el seu rol. Ara, dins d'aquests rols, que cadascú es menja el que li toca en el seu plat, però hem d'ampliar això per ser millors i per ser un equip que no sigui que el dia que el Ricky o el Nico no facin un partidàs, perquè el Nico va fer molts punts i tal, però l'inici que fa el Ricky. Ja, però és que això la gent no ho veu, perquè hi ha gent que et diu, és que el Ricky només ha fet 10 punts. Calla, que no tens ni idea. Vull dir, és així, no passa res. Sí. Vull dir, el que transmet com a lideratge de que aquest partit és nostre des de l'inici, i és molt bèstia com ho fa, és el Ricky. A partir d'aquí, evidentment, doncs, hi ha altres jugadors que també ho fan molt bé i que són molt importants. Però serem un equip, sempre i quan, que això ho tenim garantit, els nostres líders ens marquin el camí, però els altres amb això vagin millorant, ho acceptin i ho vagin millorant, perquè evidentment guanyar no perdem la Supercopa, som un equip que hem de millorar molt, reconstruint-nos de moltes coses, i el partit de Lugo és una molt bona prova per nosaltres de que anem allà a treballar, perquè amb el talent només no farem una bona temporada i no guanyarem. I no és el que vol la gent, perquè la gent el que vol és que ens esforcem, que lluitem i que anem a tope.
1: Una miqueta l'Isaac Nogués també és el reflex. Nosaltres des d'aquí també volíem agrair molt especialment al Raúl González, el responsable de comunicació de la penya, que ens va permetre tenir a tots els protagonistes i conèixer-los molt de prop. I el que ens van transmetre, sobretot, és aquesta bona química, Fabián, que això es veu de seguida, no? Que el Reyes sap on està, que el Zulek sap on està, i que la resta també saben qui són els líders i com ho han de jugar. Que això és molt difícil, no?
2: Clar, és molt complicat, i això diu molt també del que deia ara el Dani, no? De la capacitat de lideratge del Ricky, del Lapro, del Tomic, encara que no estigui present a pista, no? És molt important per ajudar que tothom, bueno, entengui el rol que ha de tenir en cada partit, que no vulgui ser protagonista d'una forma pues, que no ajuda l'equip, sinó ser protagonista ho pot ser de moltes maneres. No? I jo crec que és la força d'aquest equip, sí.
1: Doncs veurem com evoluciona tot plegat. Evidentment, també, no només el Raúl González, també la Judit, que la vam veure amb la Copa, i que, per tant, molta feina van tenir, Juan? Necessiten aquí un plus de forma immediata, però el que sí que necessita el club és que, amb el plus que ha donat l'equip, la gent es faci saboni, perquè crec que no hi ha millor cosa que ha passat tu a la penya, no sé.
3: Bueno, yo creo que, y aunque suene muy mercantilista, solo por ver cómo juega el equipo merece la pena pagar un abono, pagar una entrada, o sea, porque es un equipo que, más allá de que seas de la peña, es bonito de ver jugar, y si tienes un cierto sentimiento por la peña, realmente es el momento, ¿no?, de querer formar parte de eso.
1: I amb l'abonament de la penya també tindreu la possibilitat d'anar a veure el Joventut Femení, que enguany té el repte, el challenge de tornar a la Lliga Femenina. Ahir ja vam fer un primer pas, que és guanyar la Lliga Catalana, però, Fabián, saps que això no n'hi ha prou, que aquí només hi ha un objectiu, que és tornar a l'elit. Hi ha equip, estàs content amb l'equip que s'ha fet, i quina penya podrà veure a l'afició que l'any passat ja es va enganxar.
2: Sí, jo estic content. Les noies treballant molt bé. Estem intentant créixer també com a equip, perquè és un equip totalment nou. És a dir, menys la Rebeca Cotano, que és una jugadora molt compromesa, no només amb l'equip, sinó ja amb el club. Nosaltres estem, doncs, evidentment, contentíssims amb una mica amb el perfil d'equip que tenim. Molt jove, evidentment, té molt marge de créixer, però, bueno, pas a pas.
1: Fabián, veiem ahir, per exemple, entre d'altres jugadores joves, la filla de l'Orbeck, que va voler venir aquí a la penya i que també crec que té futur per endavant, però moltes altres jugadores joves que el fet de no estar a la Lliga Femenina 1 et permet també poder tenir moltes joves sense haver de fer els contractes obligatoris i tot plegat. Per tant, vol dir que veurem aquesta temporada en minuts o és per circumstàncies ara per les joves?
2: No, aquestes jugadores estaran tot l'any amb una dinàmica compartida de primer equip i júnior. És a dir, no s'entén. Igual que no s'entén el primer equip masculí, no s'entendria el primer equip femení sense mirar cap a baix. I aleshores, la Lorbeck, que hem de dir-ho, va tenir ofertes per anar a altres puestos, va decidir estar amb nosaltres i suposo que pel que som, no?
1: D'aquí dues setmanes comença la Lliga contra el València B. Juan, és que l'aposta del joventut pel bàsquet femení ha de continuar.
3: Bueno, sí, no tendría mucho sentido...
1: No només después. Pel primer equip, que ha de ser un motor, sí. Però per tota la base...
3: No, no, tengo que decir que no tendría mucho sentido el renunciar porque ha habido un mal año, ¿no?, como fue el año pasado. Entonces, es muy difícil subir, y ya nos costó mucho la primera vez y esperemos que esta vez sea más rápido. Pero bueno, yo creo que La Peña es un club de baloncesto y el baloncesto es todo, es baloncesto masculino, es baloncesto femenino, baloncesto en silla de ruedas, baloncesto de jugadores con discapacidad. Entonces, yo creo que tiene sentido que estemos ahí.
1: Veurem, perquè evidentment també a l'octubre tindrem aquí a Badalona la competició de bàsquet també per gent jove, que organitza l'ACB. Jo crec que també això estarà molt bé i serà una cosa més, no?, que sumarem.
3: La Copa de Campiones.
1: La Copa de Campiones. Sí, jo crec que això també... Sí. Ara estava... Sí. Mentre ho estava dient, dic, és que no sé si encara ho puc dir-ho, no?
3: Sí.
1: Però sí, ho farem. Dani, parlant de Fabián, jo crec que és un luxe per la penya, no?, tenir un entrenador així.
0: És un entrenador top. Jo el conec... no el conec tan bé, però com a anècdota, que a tu t'agraden.
1: Sí.
0: El meu company d'universitat, que era el meu millor amic... Era
1: vaig fer magisteri, per la gent que no ho sap.
0: Vaig fer magisteri. Era el seu ajudant i estàvem, quan li enviava l'entreno, els dos allà a comentar. Ostres, mira aquestes finalitzacions que vols fer. Toni Paller.
1: Home, Toni Paller. Ha estat a diferents clubs, també.
0: Sí, no, jo parlo només de quan anem a la universitat.
1: Sí.
0: Després ja continuem tenint contacte, però realment el Fabián és un referent del bàsquet català en aquell moment, després ha fet altres coses, però un nivell sempre de bàsquet diferencial i segur que portarà la seva experiència i competitivitat a la penya per aconseguir, com diu el Juan, un objectiu que és molt difícil i que a sobre vol que aconsegueixi ràpid, però segur que faran les coses necessàries perquè la temporada sigui positiva.
1: Antonio Paller, un dels entrenadors que també ha portat molts anys i de màxima qualitat. Fabián, moltes vegades això ho parlem, no? Un entrenador és un entrenador, tant de masculí com de femení, però t'hem vist en els dos vessants. Tu no renuncies, no?, a portar masculí en el futur?
2: No, jo sempre dic que jo quan vaig fitxar per la penya, fitxo perquè és la penya. I evidentment, això vol dir estar dins d'un club on el club decideixi que estigui. És a dir, estic molt content de ser-hi aquí, a part, molt agraït perquè puc dir-ho, no?, obertament, encara que no sigui públic, l'oferta de renovació va ser abans de que acabés la temporada, sapiguent que la situació era molt complicada, no? I per mi això, evidentment... implica una tornada d'aquest agraïment, no? Possiblement hagués tingut altres ofertes, però la decisió va ser presa dues setmanes abans que acabés la Lliga Endesa. I això parla molt bé del club i del tracte que jo he rebut des que estic aquí.
1: Ja per acabar la tertúlia, veiem avui un vídeo que sortia per xarxes de les banquetes de l'ACB. Deia, ostres, que la banqueta de la penya es parla en català, no pel fet de que sigui el català, sinó pel fet de que hi ha molts jugadors de la plantilla que et surt així, no, Dani?
0: Sí, no hi penses tant. Quan amb algú acostumes a parlar català, doncs en aquell moment li veus la cara i li parles amb l'idioma que sempre hi has parlat. Vull dir...
1: No, però sí. Ho feies amb Xiram, eh? Parles amb Xira, amb català, sí. Fa quedar una miqueta aquí.
0: Quan Joan. Doncs, de moment no hi parlo català. Sí que els anem dient sempre cosetes i paraules, perquè crec que és bo per ells. I, bueno, ja va veure l'Endiaia, no?, que va confondre allà una mica. Visca la penya i visca Badalona, i amb el visca Catalunya, però dic, ostres, tu...
1: Sí, a Madrid els va fer gràcia, a Madrid, el de visca.
0: Sí, van estar contents. Sí, sí. No, doncs és culpa nostra, perquè els anem donant allà inputs, i de tant en tant, doncs, quan aprens, ja saps que de tant en tant curt-circuites, i va, és això, és això.
1: Tens 15 segons. Xerem, hem de tenir paciència, perquè fa el que li demaneu, de moment.
0: Al?
1: En Xerem?
0: Sí, sí, ell és un jugador que aporta més del que l'estadística diu ara mateix, dona molta consistència al joc i està, cada setmana està una mica millor.
1: Doncs molt contents avui de fer aquesta tertúlia de campions. El Juan anà apretant directament, el Fabián li ha dit que si no puja que es busqui la vida amb el...
3: No recorda haver utilitzat les seves paraules, però...
1: Amb el Dani, que l'any passat li ha dit, jo he entès això, l'any passat ja la veu pifiar amb la FIBA, a Champions League, aquest any no pot ser. Bona bromes, Fabián, Dani, felicitats i a seguir, bona feina. I Juan, com a president, més exigència.
3: Jo el que me doy cuenta es que no tengo que venir a tertúlia porque ya te inventas tú las cosas que digo yo, con lo cual no es necesaria mi presencia.
1: Per anar a sopar, i és que no cada dia es guanyen títols. Tornem dijous vinent a més tertúlia i amb el debut de la CB ja fet a Lugo. Des d'aquí res més, campions.
4: La tertúlia de bàsquet. Amb Xavi Ballesteros.

0: La setmana vinent arrenquen les obres de la nova sala d'estudis de Coll i Pujol. Bona tarda, són les dues.
1: Badalona.
2: Les dues de la tarda.
1: Sílvia Llamas.
0: Els treballs s'allargaran almenys 6 mesos i compten amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona aquest migdia en una visita d'obres al local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i una polivalent adreçada als estudiants de la ciutat. De seguida us ampliem aquesta notícia, una de les més destacades d'avui divendres 25 de setembre, però en repassem d'altres els titulars.
1: Badalona migdia.
0: I no marxem del barri de Coll i Pujol perquè comptarà també amb una escultura de 4 metres d'alçada de la Venus de Badalona. I us explicarem que la Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. També us parlarem avui del Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord, que veu amb bons ulls el nou pla de la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències, però reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia.
1: Badalona migdia. La ciutat en 15 minuts.
0: Així comença l'informatiu migdia amb Roger Cuixart, el control tècnic, i qui us parla, Sílvia Llamas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres al local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vallllebrera. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem-ho, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
3: És una sala d'estudis que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
0: L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i una polivalent adreçades als estudiants de la ciutat. I molt a prop d'aquesta sala d'estudis, al barri de Coll i Pujol, també hi haurà una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada. L'escultura presidirà la futura plaça que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan, entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i que portarà el nom de la Venus de Badalona. Actualment l'espai, que està inclòs dins l'àmbit de l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, ja està urbanitzat. Amb aquesta escultura, la plaça farà honor al passat romà de la ciutat, perquè ja sabeu que la Venus, que data del segle I després de Crist, és la peça més emblemàtica del Museu de Badalona. La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Des de l'entitat recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a la ciutat. Asseguren que no s'ha avançat res des de llavors. Els pensionistes expliquen que la situació a Badalona és crítica, per això que la Marea Pensionista ha fet arribar la seva petició als grups parlamentaris i té previst fer-ho a tots els grups municipals. Escoltem Pedro Jesús Fernández, portaveu de l'entitat.
4: Que farem és demanar una reunió als municipals,
2: a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt i el que cal és que ningú oblidi que una persona dependent pues necessita una atenció i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
0: A banda de la necessitat de places públiques en residències per la gent gran, la Marea Pensionista reclama un increment de les pensions del 6% de cara a l'any vinent per recuperar el poder adquisitiu perdut aquest 2026.
1: Badalona migdia.
0: Canviem de qüestió perquè el Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. Des d'AMIFES consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional, però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica en Ricard Nogués, director general d'AMIFES.
4: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades. No? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, no en remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
0: Un altre dels reptes que assenyalen és la falta de professionals qualificats per executar totes aquestes actuacions en un temps tan reduït. El pla preveu intervenir progressivament en els centres, però els professionals alerten que serà necessari disposar d'un nombre suficient d'instal·ladors i tècnics especialitzats per poder assumir el volum de feina. I precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada al barri de Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat pel govern català. Segons ha explicat el Badalona 360, Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
5: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut de Genidors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut sí. Que està molt a prop de la nostra zona, i ens n'alegrem, però, sincerament, és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor, i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
0: Des del centre celebren que aquestes mesures arribin a instituts com l'Eugeni d'Ors, tal com escoltaven, però creuen que ho fan massa tard. El mateix director del Baldomer Solà ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar que va directament lligat a la climatologia. Set de cada 10 pacients dels hospitals i dels centres d'atenció primària són crònics, un fet que generalment està relacionat amb l'envelliment. És per aquest motiu que la Regió Sanitària Metropolitana Nord, que inclou Badalona, ha iniciat un projecte per millorar la coordinació entre els diferents professionals de la salut a l'hora d'atendre'ls. La iniciativa permet que metges, infermeres, treballadors socials i administratius puguin accedir a una fitxa unificada dels pacients. A la vegada, els pacients tenen al seu abast diferents eines digitals per reportar quin és el seu estat. Ho explica la directora de cronicitat de la Regió Metropolitana Nord, Mart Isnart.
6: Per sort, el Departament de Salut té una sèrie d'instruments. Un de molt conegut per tothom és la meva salut. Un altre que ja no es coneix tant, però en el cas dels pacients crònics complexes, és el PIC, que és un document que des de primària es redacta amb els acords que el pacient escriu, i alhora també aquest document serveix de pista per l'especialista d'un altre nivell assistencial perquè pugui tenir una informació que li fa optimitzar molt més el seu temps.
0: Actualment el projecte s'està donant a conèixer entre els professionals sanitaris, que d'entrada en fan una valoració positiva. També esperen que es pugui ampliar a altres malalties i a més pacients en el futur, com a la salut mental o a la població infantil i juvenil. I obrim plana cultural perquè comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i inauguració de l'espai renovat aquest mateix divendres. Ens dona més informació la Sílvia Villarroel.
7: L'ultimàtum de Jordi Oriol obre la nova temporada als teatres municipals aquest divendres amb una tragicomèdia a les 8 del vespre al Teatre Zorrilla.
8: L'únic que vull és recuperar la meva família, d'acord? Tens alguna novetat? Tens alguna pista?
9: Bajo de mar, la no. Sirenita.
8: No, cal. Validació d'aquí.
10: Com? D'aquí.
8: D'aquí.
10: No, d'aquí, no, d'aquí.
8: De quién?
11: D'esta presidenta.
7: Un espectacle que combina ciència, humor i joc escènic per parlar d'un món que s'esquerda i d'una realitat cada cop més difícil de definir. Tot plegat, un espectacle en diverses capes relacionades amb el títol de l'obra. Escoltem en Carles Pedregosa, intèrpret i responsable de la música.
12: Hi ha un ultimàtum, hi ha una amenaça a la població, hi ha una crisi global, com més o menys el que vivim darrerament, o com hem viscut, per exemple, amb el Covid, i alhora hi ha una teoria d'un físic, que és la teoria de l'últim àtom, no? Per tant, les lectures sempre són moltes i diverses.
7: La nova programació teatral ve farcida de propostes ben diverses, des d'espectacles familiars, de dansa, de circ i el nou cicle Entre Cordes. També hi ha tres representacions amb segell badaloní. Ho explica en Jordi Agelet, tècnic de Badalona Cultura.
13: Tres espectacles ben bé que portem aquest semestre que han estat en part creats dins els teatres municipals, tant el del Carles Sans com la Tresquila Verdesca amb el Rau Rau o el Com toca de passa de l'Oriol Genís han tingut un període d'estada en els teatres municipals. Ens fa molta il·lusió aquestes coses perquè és producció artística de primeríssim nivell en relació amb la ciutat.
7: També el Círcul presentarà la nova temporada 2026-2027 d'una manera molt especial. Després d'uns mesos, obrirà les seves portes aquest divendres al vespre a les 8 amb un espai renovat que conserva l'essència i la història del Círcul. I ja per acabar, us parlem d'una activitat familiar per descobrir i fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia de Can Miravitges. El Museu de Badalona ofereix una visita teatralitzada amb una degustació dolça. Serà aquest diumenge 27 de setembre a 11:15 del matí. En definitiva, hi ha teatre per donar i per vendre. Us hi apunteu?
0: I la plaça del president Tarradellas tornarà a vibrar aquest dissabte amb una nova edició dels Tardeos. La proposta musical organitzada per l'Ajuntament de Badalona començarà a les 7 de la tarda i en aquesta edició la música dels 80 serà la protagonista. Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania que combinarà música en directe, animació, dansa i audiovisuals i que vol donar la benvinguda a la tardor. L'activitat arriba després de les dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany.

0: I nominat als Premis Emmy, el documental del jugador de bàsquet Charles Thomas, que va jugar durant els anys 60 i 70 al Sant Pep de Badalona. El documental Temps Mort, dirigit pel català Fèlix Colomer, està nominat a millor documental esportiu i competirà amb Baila Vini del Brasil, de Philipstown Wildcard de Sud-àfrica i Tom Daley, 1,6 segons del Regne Unit. El documental de Colomer, creat amb imatges d'arxiu, testimonis i recreacions fictícies, podria alçar-se amb l'estatueta el pròxim 23 de novembre a Nova York. Per cert, que aquesta nit, a partir de les 11, Televisió de Badalona estrena Badalona sense límits, un nou magazín d'entreteniment conduït per Elena Batista. Un espai desenfadat amb gastronomia, cinema i sèries, curiositats i participació dels ciutadans del carrer, entre moltes altres seccions. Una nova proposta de la televisió local per les nits de divendres, que s'emetrà l'últim divendres de cada mes. I fins aquí el repàs informatiu de la jornada. Us deixem amb en Ferran Vinaixa, que ens apropa tota l'actualitat esportiva del cap de setmana, però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Lluïsmi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Han vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
2: Badalona migdia. Repassem el matí a la ciutat.
3: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Els esports amb Ferran Vinaixa.
5: La penya debuta a la Lliga CB aquest diumenge a Lugo contra el Breogán. Els verdinegres s'han de baixar del núvol per haver guanyat la Supercopa i intentar començar amb bon peu la Lliga regular de la competició més important de la temporada. I en futbol, el Badalona Women rebrà demà Palamós al Granada en partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga. El conjunt andalús no ha fet un bon inici de temporada, mentre que les badalonines volen reafirmar les bones sensacions aconseguides. I aquesta tarda s'inaugura el camp de la Tabacera de Montigalà, que ha estat renovat de dalt a baix. L'estrenarà diumenge al Badalona, que rep el Sant Cristòfol de Terrassa en un partit que es podrà seguir en directe tant a la ràdio com a la televisió de Badalona. I el Sigul visita diumenge a la ciutat esportiva Dani Jarque per enfrontar-se a l'Espanyol C. Les gavines volen recuperar sensacions després de la derrota patida davant del Girona. I després de la ressaca de la Supercopa, comença la Lliga CB, ho fa diumenge, i la penya visita la pista del Breogán de Lugo. Un bon desplaçament ja per començar la temporada i amb moltes ganes, perquè després de l'eufòria que ha provocat aquest títol a Badalona, hi ha ganes de veure aquesta penya en acció també en la resta de competicions que aniran començant, en primera de tot, aquesta Lliga CB. Per parlar d'aquest partit, d'aquest rival, tenim amb nosaltres, com sempre, el nostre especialista Xavi Esteros. Bona tarda.
6: Bona tarda, Ferran.
5: Toca baixar del núvol una mica, no? Perquè ara ve la Lliga CB, és una altra història, aquí no són dos partits, aquí són 34 jornades, i la penya té objectius grans aquesta temporada.
6: Sí, jo crec que hi ha una cosa que és molt clara, no? Aquesta solidesa que va demostrar contra el Barça amb l'encert de la Provítola, doncs s'ha de demostrar en una lliga exigent com és la Lliga CB, no? En pistes com la de Lugo, és on els equips aconsegueixen el salt de qualitat per ser a la Copa del Rei o per fer el play-off. La temporada passada, sense anar més lluny, el Joventut, ja amb Ricky Rubio, va perdre a Lugo, i enguany, doncs, hi ha dues coses que crec que s'han de posar en context. Més enllà de la baixa de Tomic, ja coneguda, i la de Yannick, que s'ha tornat a lesionar, una lesió diferent a la que tenia, la lesió muscular, tot i que és la mateixa, però en diferent lloc, el que sí que és veritat és que el Joventut té arguments suficients com per anar a guanyar Lugo. Però què passa? El Breogán va disputar la fase de classificació de la FIBA Champions League. Què vol dir? Que va començar la pretemporada molt abans. Vol dir que està molt més rodat, i tot i que va quedar eliminat de la competició i, a més, va renunciar a jugar a la FIBA Eurocup, el que està clar és que tenen més rodatge que la penya, que ha fet només aquestes setmanes de preparació. A banda d'això, crec que és important també destacar que l'equip de Luis Casimiro es manté el tècnic al capdavant de l'equip, manté una miqueta la mateixa línia, amb més de la meitat dels jugadors de la temporada passada. És cert que molts d'ells no tenen el nom que tindrien d'altres. Coneixem a Mabre com a exjugador de la penya, que va fer un salt de qualitat la temporada passada, i també un jugador com Brankovic, que va demostrar que pot estar en equips grans per l'alçada que té, més que res per la presència i la falta de cincs que hi ha a Europa. Però en tot cas, el jugador que té un examen importantíssim, i en una pista que sempre, a Paso dels Deportes, és una pista amb molta pressió.
5: El que hem vist a la Supercopa, Xavi, es baix els dubtes de la pretemporada, amb aquella victòria contra el Girona, però al caure a la Lliga Catalana, guanyar Baskonia i Barça com ho va fer la penya, ens deixa el Joventut a un altre punt de partida?
6: Jo crec que seria un error pensar que el fet d'haver guanyat la Supercopa, això ja és un camí de roses. Crec que s'ha de posar en context que la Supercopa té molt mèrit el que s'ha fet, molt, i per això feia 18 anys que no es guanyava res, però no oblidem que es va jugar a l'Olímpic amb 12.000 persones que animaven majoritàriament a la penya, que la Provítola va fer 9 triples de 13 intents, que això passarà molt poques vegades aquesta temporada. És cert que hi haurà molts partits que faran molts triples, però no 9 de 13, i que a més doncs, l'equip va arribar en un moment on va agafar arribar als Baskonia. No està bé, ahir va perdre de 20 contra l'Olympiacos a casa, amb l'entrenador qüestionat, amb Benimit Pejasovic, i el Barça, tot i que va guanyar ahir contra l'Efes, té 11 jugadors nous, per tant també no tenen aquell rodatge que haurien tingut si el partit hagués estat d'aquí un mes, que d'aquí un mes ho tornarem a veure el Barça visitar el camp de la penya a la jornada 4. Per tant, què vull dir amb això? Que evidentment tot això és positiu, créixer guanyant és més fàcil que créixer perdent i amb confiança, però crec que el partit de diumenge, crec que la penya, crec sincerament que serà un partit molt sòlid, perquè hi ha molts jugadors que encaixen per aquest tipus de partit. I l'exemple més clar podria ser un tipus Jack Nogués, que podria ser un jugador que per agafar Mabre podria ser important per marcar diferències més enllà dels punts que vull fer Ricky o l'Apro, no?
5: Amb la plantilla que s'ha fet, Xavi, i ara que comença aquesta temporada, diguem que comença la Lliga, que és la competició més regular, la penya ha d'anar, suposo, pas a pas, no? Però s'ha d'assegurar en aquesta primera volta anar a la Copa del Rei, suposo que amb això està obligada, amb la plantilla que s'ha fet. I suposo que també, quan comenci octubre aquesta Basketball Champions League, intentar arribar més lluny que la temporada passada, no?
6: Sí, jo crec que no hi ha excuses, no? Interpretar que tot i que hi ha molts equips que tenen molt de pressupost, tot i que hi ha 4 equips d'Euroliga, tot i que hi ha equips amb molts diners, la penya està obligada a estar al play-off. La penya està obligada a estar a la Copa. La temporada passada es va quedar en els quarts de final d'Europa, de la FIBA Champions League. El Joventut està obligat, entre cometes. Quan dic obligat, sempre ho poso, els altres també juguen, no? Però per la plantilla que ha fet, doncs com a mínim ha fet un pas més respecte a la temporada passada pel que fa a la competició europea. Perquè a l'ACB, no oblidem que va acabar tercera, i la tercera posició a l'ACB crec que té molt de mèrit, perquè no és el tercer millor equip de la Lliga. Veurem també, Ferran, com gestiona la Provítola, i tenim el cas de Tomic ara, que porta mig any sense jugar, veurem com torna i quan torna, però veurem també si respecten les lesions a l'Apro i a Ricky, perquè aquest equip amb l'Apro i Ricky evidentment és un, però sense un dels dos, ja no parlo dels dos, però sense un dels dos és un altre equip. Per tant, veurem com ho gestionen en el moment que això pugui passar. I quan vingui a Europa, doncs crec que la primera fase i la segona, si es classifica, crec que és bastant portable, que el Joventut no hauria de patir, però l'ACB, evidentment, és una competició que exigeix moltíssim, no?
5: Xavi, diumenge a les 12 t'escoltem per Ràdio Ciutat. Això ja comença, eh? Bon viatge, el primer viatge. Jo crec que millor que comenci a Lugo, perquè ja t'ho treus de sobre, tu.
6: Sí, perquè a més a més s'ha d'anar a Santiago o a Corunya, perquè recordem que Lugo no té aeroport, per tant, doncs, anirem cap allà per intentar explicar la primera victòria.
5: I això que aquest any tens un viatge més a Galícia, amb el Lima Corunya, tot i que amb el teu amic Carles Marco suposo que això ho suavitza.
6: Home, sí. Sabent-hi Carles Marco a Terres Gallegues, l'anar-hi es fa molt més portable i val molt més la pena, o sigui que ho intentarem.
5: I ja saps qui paga el sopar quan et toquin a cap allà.
6: Xavi, evidentment.
5: Xavi Esteros, moltes gràcies, que hagi bon viatge.
6: A tu, Ferran.
5: I passem al futbol, i el Badalona avui manca afrontar demà un partit contra el Granada, no a Granada, sinó a Palamós, en el que és la cinquena jornada de Lliga F. Les badalonines són quartes de la classificació i arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat i molt petit contra la Reial Societat, després de quedar-se amb 10 jugadors des del minut ben bé 32 per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela. Ara arriba el Granada i entre les files del Wiman hi ha una jugadora que tindrà una experiència, podríem dir, única, perquè és Laura Requena, que va jugar 361 partits, ho direm bé, partits al Granada, 100 i pico a primera divisió, tot un emblema d'aquest Granada que enguany ha decidit canviar d'aires i vindre aquí a Badalona. Estarà en aquest partit, com no podria ser d'una altra manera, la nostra companya, la Mònica Martín, per retransmetre totes les sensacions que, déu-n'hi-do, si és com l'últim partit contra la Real Societat. Mònica, serà intens aquest partit contra el Granada.
7: Segur que serà intens, serà molt intens. Segurament trobarem una Lauri Requena, com deies, amb tot aquest bagatge sobre el Granada, que estarà emocionada i serà un partit prou important per ella. Però també serà un partit complicat, jo crec. De fet, el Granada no ve amb tants bons números com el Badalona Women, tenint en compte que només suma una victòria en totes aquestes jornades i 3 derrotes. Per tant, la necessitat de guanyar per elles és bastant latent. Evidentment, el Badalona ho donarà tot, com sempre ho fan, el Badalona Women, i ve d'aquest empat que deies. I trobarem a porteria aquesta Txell Font, amb Maria Valenzuela.
5: Interessant, una de les novetats més interessants segurament de l'alineació de Ballester, no?
7: Segurament, aviam amb què ens sorprèn en aquest partit, però jo crec que començarà ja a mantenir una miqueta el que venim veient, els dibuixos que venim veient en aquests darrers partits.
5: S'ha de dir que el Granada no ha començat molt bé, com va passar amb la Real Societat, que tampoc havia començat molt bé. Potser no és la Real Societat, però sí que l'any passat va fer una bona temporada, és un dels equips revelacions. Per tant, millor no relaxar-se, perquè portem 5 jornades. Ara ens hem, com diríem, que s'ha venit d'arriba una mica, perquè l'equip ha començat molt bé, però els rivals a poc a poc s'aniran situant en aquesta lliga i suposo que aquest Granada pot ser un d'aquests casos de dir amb compte que encara no juguem a casa, encara estem al Municipal de Palamós, són factors en contra també de l'equip, però s'ha d'anar amb compte i intentar seguir jugant el que juga aquest Badalona Women, que de moment ha demostrat tindre caràcter i saber el que juga, no?
7: Bueno, i també t'està demostrant un estil de joc propi i, de fet, el mateix tècnic del Granada ha assegurat una mica aquest temor per l'equip del Badalona Women, perquè creu que és un dels més forts que ara mateix hi ha sobre la classificació, sobre la Lliga.
5: Lauri Requena, dèiem, aquesta exgranadina, o no és granadina de naixement, però exjugador de Granada durant tants partits, que expressava què significava o com és aquest Granada.
8: Para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: Demà dissabte a les 12 aquest Badalona Women Granada des del Municipal de Palamós, com deia, amb la Mònica Martín i també, lògicament, amb Pau Rocher al capdavant. I diumenge hi ha partit del Badalona a casa, Mònica, contra el Sant Cristòbal, de Terrassa, un territori que tu coneixes bé, però la novetat segurament no està en el partit, que ara ho direm, sinó que jugarà a la travessera de Montigalà, un estadi o una instal·lació que s'ha renovat de cap a peus i que s'estrena avui la tarda. Tu també hi seràs, tu estàs a tot arreu, i seràs en aquesta inauguració d'un camp que ha millorat moltes coses, gespa, il·luminació, crec que fins i tot hi ha una graderia força decent, no?
7: Sí, de fet, abans aquest camp no tenia aquesta graderia de 100, diguéssim, perquè era un turonet on t'havies de col·locar allà i amb la teva manta de pícnic, i exacte, des d'allà podies gaudir de, dels partits.
9: Tens una visera que cobreix la grada.
7: Tens, no?, una visera que et cobreix per si fa sol. Esperem que el sol no et vingui de cara, perquè llavors la visera no fa res. Però sí que és un camp ara amb més cara i ulls. Tenim unes banquetes també noves, tenim la gespa nova... I, bueno, i aquesta gespa veurem com roda i com funciona aquest diumenge, Ferran, perquè seran ells, si no vaig errada, que estrenaran i donaran inauguració, no inauguració institucional, sinó inauguració,
9: exacte,
7: més futbolística i esportiva d'aquest camp.
9: Li tocarà estrenar aquest Badalona contra el Sant Cristòfer, un Badalona que ve de guanyar el Vilassar de Mar i que, per tant, té bones sensacions per intentar seguir sumant després de les dues primeres derrotes a la Lliga. Genís Sampietro parlava d'aquest Sant Cristòfer, un equip que a ell li agrada força.
10: És un equip que ja és un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec que tenen un bon equip i un bon entrenador.
9: Mònica Martín, que hi hagi un bon partit també diumenge a la tarda entre tots els partits que et toca fer aquest cap de setmana. Que vagi molt bé.
7: Moltes gràcies.
9: Nosaltres ho deixem aquí i us desitgem, com sempre, un bon cap de setmana esportiu.
3: Obramat Badalona, el millor aliat per als seus projectes de construcció i reforma, us ofereix l'estat del trànsit.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
11: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
12: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
11: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
13: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
14: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
11: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
15: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
13: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
11: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
13: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
11: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
13: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardo i Guita Rica de la Fuente encapçalen el repartiment.
11: En esports, un Girona amb baixes obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
16: El conjunt gironí rep l'Albacete, QB de la categoria, a Montilivi amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:45 del vespre.
11: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, bassa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Hem vist el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja, i una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
11: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
18: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
17: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
11: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
20: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
19: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
21: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
19: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
22: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
19: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
0: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
6: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
0: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
8: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'Escala i, tal i com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar el ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
24: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
25: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
23: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
8: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
26: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així

0: També demana que la lluita continuï.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
2: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
2: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
3: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
2: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rexcatering. Es tracta d'un aparell s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
4: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rexcatering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
5: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs, hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
4: El servei de Rexcatering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
0: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
7: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
9: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
8: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir

0: construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
1: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
2: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
3: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
2: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
4: La Deu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració aquest 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la DO des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
5: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i sobretot per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
4: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres a Marçà una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
6: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
1: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
7: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
8: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i sobretot en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
7: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I és moment per la cultura.
9: T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
10: Bola negra.
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: ¿Por qué te han echado la bola negra?
14: ¿Qué te han dicho?
15: Que soy homosexual.
16: ¿Y lo eres?
1: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
17: Un tiro en la cabeza.
18: ¿Qué lo haces tú? ¿Lo va a hacer otro? ¡Vamos, dispara!
10: Miguel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Òscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
1: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
10: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
1: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
10: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
1: Acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
10: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.
1: Amb Oasis arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona amb baixes obre la jornada a la segona divisió.
11: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 8:45 del vespre. Girona FM, Pau Villafañi.
12: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
13: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-li la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
12: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
11: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona. El duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí Martorell. I en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
14: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content i res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
11: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boiana, El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
15: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i una polivalent adreçada als estudiants de la ciutat, amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
4: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
3: I la Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona. Asseguren que no s'ha avançat res des d'aleshores. La Marea Pensionista ha fet arribar la petició als grups parlamentaris i té previst fer-ho a tots els grups municipals. Escoltem a Pedro Jesús Fernández, portaveu de l'entitat.
5: El que farem és demanar una reunió als grups municipals, a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt i el que cal és que ningú oblidi. Una persona dependent pues necessita una atenció i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
3: I el barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. L'escultura presidirà la futura plaça, que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan, entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i donarà també nom a la plaça. Actualment, l'espai, que està inclòs dins l'àmbit de l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, ja està urbanitzat. I aquesta nit, a partir de les 11, Televisió de Badalona estrena Badalona sense límits, un nou magazín d'entreteniment conduït per Elena Batista. Un espai desenfadat amb gastronomia, cinema, sèries, curiositats de l'orfebreria i la participació dels ciutadans al carrer, entre d'altres. Una nova proposta d'aquesta televisió local per les nits de divendres, que s'emetrà l'últim divendres de cada mes, a les 11 de la nit, com dèiem. I en esports us informem que el jugador neerlandès de la penya Yannick Krak ha caigut lesionat. Segons informa el club verd i negre, Krak pateix una lesió muscular a l'abductor de la cama dreta. Malauradament, una lesió diferent de la que havia arrossegat durant la pretemporada i que li ha impedit entrar en la dinàmica de l'equip. Encara no es coneix el període de recuperació del jugador, però el que és segur és que se suma la baixa de Tomic pel partit de diumenge que la penya jugarà a Lugo. Ara mateix tenim 27 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Ara i aquí obrim el calaix amb Mònica Socies.
6: Comença el bon temps i les ganes de gaudir del territori. A Cossetània ho tenen molt clar i una de les seves propostes literàries és Catalunya 50 monestirs medievals, d'en Carles Cartanyà Mantilla amb les fotografies d'en Jordi Longàs Mayayo.
7: El tercer llibre hem volgut tocar l'altra part del poder, en l'edat mitjana, si d'una banda hi ha el poder polític dels senyors feudals i els comtes, l'altra és el poder dels monjos, els ordres religiosos i els monestirs medievals, que és el que hem dedicat a aquest tercer llibre que tancaria el cicle Catalunya 50 monestirs medievals.
6: Un altre viatge, aquesta vegada en narrativa de ficció, és Aquest tros de vida, d'Estel Soler, Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes, publicat per Columna. Dones davant dels canvis, sacsejades vitals, esdeveniments inesperats, una lectura que posa els lectors davant de situacions que desperten tots els sentits. Una història atrevida i plena de reflexions.
8: Primera pàgina, el primer capítol curt, que això és una cosa que m'han dit, agraïm capítols curts. Jo ja la presento en un escenari difícil, dolorós, i a més el dibuixo d'una manera crua, com després crec que acabaré dibuixant la resta de coses que passen a la novel·la, perquè no he volgut edulcorar res, no? Per tant, és una novel·la en parts fosca, però és una novel·la que vol copsar totes les arestes de la vida, la cara i el dors.
6: La cirereta final són dues propostes de la nostra ruta del dia de Sant Jordi. L'art de ser humans, d'en David Bueno, Premi Josep Pla, publicat per Destino, i Recetes veganes marranes, d'en Miquel Cuenca, publicat per Oberon.
0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Esteu escoltant El Calaix. El Calaix.

0: Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Entre tots els llibres sempre en busquem algun una miqueta diferent en fotografies i que ens animi a descobrir el nostre territori, el que tenim a tocar, el que vivim i res, agafar el cotxe, fer carretera, agafar les xiruques i fer camins. Aquest any la nostra tria ha estat 50 monestirs medievals amb els textos d'en Carles Cartanyà Mantilla i les fotografies d'en Jordi Longàs Mayayo, publicat per Cossetània. Un llibre que, a més, porta cua, perquè diríeu que seria el tercer de la nissaga. Benvingut, Carles.
2: Bon dia, gràcies.
0: Carles Cartanyà Mantilla és arquitecte tècnic per la Universitat Oberta de Catalunya i editor per la Universitat Pompeu Fabra. Ha treballat com a director de comunicació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona i va dirigir durant 32 anys la revista L'Informatiu de la Construcció, Arquitectura i Urbanisme. Va coordinar camps de treball de recuperació del patrimoni arquitectònic per la Generalitat i va obtenir una beca per fer pràctiques universitàries a la ciutat d'Alep, Síria, declarada Patrimoni Mundial per la UNESCO.
1: Carles, tercer de la nissaga, quins són els dos primers? També hi ha una cronologia de llibres aquí.
2: Doncs sí, ja fa un pocs anys que vam rebre aquest encàrrec de l'editorial. El primer llibre és un llibre que toca pobles de Catalunya, són Catalunya 50 pobles amb caràcter, en el qual anem tocant una mica pues, diferents aspectes de la vida rural i les històries, llegendes, tradicions de diferents llocs del país, no de Catalunya. Després vam fer un segon llibre al cap d'un parell d'anys que es titula 50 castells medievals, on tocaven el tema del feudalisme i com a l'edat mitjana es va ocupant el territori a mesura que va avançar el que se'n diu la reconquesta, l'avanç dels cristians sobre la frontera andalusina, no? El tercer llibre, hem volgut tocar l'altra part del poder, en l'edat mitjana, si d'una banda hi ha el poder polític dels senyors feudals i els comtes, l'altra és el poder dels monjos, els ordres religiosos i els monestirs medievals, que és el que hem dedicat a aquest tercer llibre que tancaria el cicle Catalunya 50 monestirs medievals.
1: Les fotografies meravelloses del Jordi Longàs Mayayo, perquè és que de veritat entren ganes d'entrar dintre del llibre, de veritat, però... No només les fotografies, perquè és molt bonic com heu enfocat, no?, aquest llibre, Carles, la mirada que hi has posat. No és un llibre típic de dir, mira, aquest monestir és de tal any, de tal no sé què. No, o sigui, hi has posat una mirada també molt personal i amb un punt de ficció que és molt bonic i que també va unit a la resta de llibres. Explica'ns això.
2: És veritat, catàlegs de monestirs de catalans, llibres d'història, de castells, això ja existeix. I nosaltres el que hem volgut en aquest cas és gaudir una mica, i tal com deies, Mònica, de que per la mirada t'entri també el gust per conèixer aquests indrets, i en aquest cas el que hem fet és una cronologia històrica, és una visió cronològica, des de que comença l'edat mitjana, que va als anys 700-800, quan comença l'edat mitjana, la romànica, i comencem per un monestir molt antic, que és Gerri de la Sal, fundat l'any 800, i anem una mica fent com un recorregut cronològic. Anem cap a la Cerdanya, pugem a la Catalunya Nord, passem la frontera del Pirineu i expliquem una mica la conformació del país amb l'ajut, la banda dels comtes que compten els castells i repobla els diferents terrenys guanyats a l'Andalús, i els monestirs que es van fundant bàsicament amb l'ordre de Benedictina per impuls de Carlemany, de l'imperi carolingi, fins que arriben a la frontera, aquesta frontera amb l'Àndalus, on hi havia els castells islàmics, on també hi havia monestirs musulmans, que són el que en diem les Ràpites. Les Ràpites eren monestirs musulmans, i l'ordre de Benedictí ja va de baixa, i avancem amb els diferents comtats, ja és la la caiguda del califat i la confirmació dels regnes de taifes, es debilita el poder musulmà i es va avançant amb el suport de, en aquest cas, de l'ordre del Cister, és posterior als benedictins, i van fundant i repoblant aquestes terres de la Catalunya Nova. I també acompanyats en les ordres militars, els templers i els hospitalers, que també va fundar els seus convents, convents fortaleses. No? I arribem ja pues, al sud del país, i anem pues, a l'Horta de Sant Joan, anem a Amposta, anem a... i és quan comencen també ja a aparèixer les ordres mendicants, dels dominics, dels franciscans, dels jerònims, etc. I acabem el llibre pues, amb les ermites carmelitanes de la Vall de Cardó. Sí que és veritat que fem un gir i acabem a Badalona amb l'avinguda de Colom, que és rebut pels Reis Catòlics, que és quan diuen que acaba l'edat mitjana. Aquesta és una mica l'estructura de la nostra història.
1: Parlaves... bé, hi ha una introducció que ens explica una miqueta, ens parla, ens fa un petit resum, no?, per poder navegar després pel llibre i per poder entrar en context, no?, parles una mica també de les parts dels castells, de les ordres que religioses, no?, que hi anirem trobant, com funcionaven en funció de l'ordre, de l'època, també la part, no?, que són els ordres militars, no?, parlaves també dels mendicants, que se'n podríem anar, per exemple, n'hi ha un que m'agrada molt i que ja ha compartit programa amb nosaltres, que és la cartoixa d'Escaladell, no?, que és com molt diferent d'altres. Llavors vas parlant d'aquestes... Sí. Diferències.
2: És així. Cada ordre pues, tenia una, la seva pròpia litúrgia, la seva forma de fer, els seus objectius, pues, conformava un espai diferent. No? Jo als monestirs m'ha agradat, quan estudiava pues, també arquitectura, estudiàvem pues, que Le Corbusier deia que la casa és una màquina per viure. A mi m'agrada agafar aquesta frase, girar-la i dir que un monestir és una màquina de plegar. I crec que és així, tota l'estructura que tenen. No obstant, que té la seva església, té el seu claustre, té les seves disposicions, les seves estances, té les terres de cultiu que donaven l'autonomia a aquell monestir, però sí que és veritat que cada ordre té el seu propi, la seva pròpia estructura. Un monestir benedictí no és igual que un monestir cistercenc, no és igual que una cartoixa, i no és igual que un convent, ni és igual que un convent militar dels ordres, dels ordres militars, templers i hospitalers. No? La cartoixa en particular, pues, per exemple, la cartoixa d'Escaladell, una meravella que heu d'anar a visitar, prendre uns vins, diguem, a l'entrada i després anar cap a dintre, amb aquell espai aquell tan enorme. És un edifici molt complex, amb tres claustres, etc. Però la característica que té és que els cartoixans es tancaven ells mateixos en la seva pròpia vida, la seva individualitat. I aleshores visitar una de les cel·les que està reconstruïda, està rehabilitada, reconstruïda dels monjos cartoixans, pues és un plaer veure com tenia la seva pròpia capelleta, el seu hort, on cultivava les seves herbes, on llegia, on dormia, tot això. I és després, només en alguns moments de pregària comunitària, que es reunien amb la resta de monjos. No? És molt diferent d'un monestir pues benedictí, per exemple, on pot haver pues, la biblioteca, o hi ha l'escriptori, la sala capitular, etc. I el seu treball del camp, ora et labora, tan important pregar, més treballar, guanyar-se les garrofes, també.
1: A mi m'agrada molt el to que agafa el llibre. Us llegiré un petit fragment, perquè tu parlaves de que també hi hagué monestirs musulmans. Precisament, tot el fragment que ocupa tota la pàgina és meravellós, no el podem llegir tot, però perquè veieu una mica el to que hi posa en Carles, no?, que és molt literari. Diu, hi ha lluna plena i hem anat a sopar a la terrassa de l'hotel Santuari, que ja ha tocat el convent de les Germanes Clarisses de Balaguer. Molt a prop es troba la Basílica de Sant Crist, així com les imponents restes del Castell Formós. Però, sobretot, darrere nostra hi ha el recinte arqueològic del Pla del Matà, on establiren el primer campament els guerrers vinguts de la terra de l'Àndalus, la base d'on partiren les incursions militars cap a la Septimània Francesa i el lloc on s'acaba configurant la Medina Balaguí. I davant nostra, l'anomenat Pla de Mascansà, una extensíssima terra fèrtil que produeix gran varietat de fruits i on s'ha establert un bon nombre de masos, amb conreus i pastures en abundància. segons la crònica del geògraf andalusí d'Al-Imyari, escrita al segle XIV. Per tant, hi trobarem molt més. No és el monestir en si, els monestirs, sinó el seu entorn, la seva història, i uns personatges molt, molt bonics, no? Personatges de ficció que ens fan entrar una mica en aquesta història que hi va haver.
2: Sí, també ha estat una incursió una mica en la ficció, no només hi ha la descripció del lloc, les nostres impressions de visita, sinó que hem volgut també, ja ho havíem fet en el llibre anterior dels castells medievals, on apareixen mestres d'obres, per exemple, o apareixia el bisbe, o apareixien alguns personatges tant del món cristià com de molt musulmà, un món que és bastant desconegut i que ara sembla que es va reivindicant. Nosaltres vam ser musulmans durant 400 anys, no?, a Catalunya, i part del país està construït amb les tradicions musulmanes. Per exemple, en la toponímia, per exemple, molts pobles de Catalunya, el seu nom del poble prové de l'àrab, per exemple, no? Això és així, no? I hem introduït en una banda com l'altra, si es pot dir així, perquè a vegades no hi havia tanta guerra, sinó que els intercanvis culturals eren molt sovintejats entre una cultura i l'altra, no? I apareixen personatges, alguns venen del llibre anterior i altres tal. En aquest cas, n'hi ha molts que són, com és normal, els monjos, que treballaven, que vivien, que pregaven. Les monges, també és un tema que cal reivindicar també, trobo, per la confessió d'aquest llibre, un ajut principal ha estat de la Mare Mare Assumpció de Sant Daniel de Girona, amb els quals vaig passar uns dies, i hi havia una noia, l'historiadora, la Núria, que em va explicar una mica tot el paper de la dona en l'edat mitjana. O sigui que apareixen aquests personatges que, bueno, els hi passen coses, venen del llibre anterior, hi ha lluites, hi ha amors, hi ha inquietuds, hi ha poesia, tot això hi era, i és bonic també mostrar aquesta part humana també de la història, no només xifres d'història, sinó també els personatges que deien, que pensaven, i tal. Hem afegit una miqueta de ficció, això és veritat, per acabar de lligar les històries. Demano perdó, diguéssim, a historiadors, arqueòlegs, etc., que puguin haver trobat i què diu aquest ara. Bueno, ja avisem, i és per fer passar una mica, una bona estona contemplant el llibre, i que et vinguin ganes d'anar-hi. Aquest és l'objectiu principal, donar a conèixer el país a través, amb aquestes fites que pots anar seguint, que pots admirar i que et poden agradar, no?
1: Bé, jo penso que ho poso molt en context i és bonic, no? I encara et fa entrar més ganes de llegir. Nosaltres, a veure, n'hi ha més de 500 i n'heu triat 50, que això ja deu haver estat una feinada, Carles, que ja no m'ho vull ni imaginar haver-ne de triar només 50. Però és que heu triat unes joies tan boniques, perquè hi ha caramelets, no?, que desconeixem, que són més petits, que fugen d'aquests tan grans que ja tenim accés. I un d'ells, que a mi m'ha agradat molt, és el petit monestir de Sant Pere sota la balma de les Maleses.
2: És veritat, a monestirs ja són coneguts, altres no tant, i aquí hem fet una mica de variat. A Catalunya, és veritat, ja s'apropen als 600 monestirs, diem 500, va cap als 600, no? 50, que hi haguessin per tot Catalunya. Per què? Perquè d'aquesta forma, com dèiem abans, agafàvem uns de benedictins, uns de cistercencs, uns altres de visigòtics, uns altres de les ordres mendicants, i tal. Estigués una mica repartit, de forma que expliques una història cronològica, i et permet anar tocant aquí i allà. Un dels primers és aquest, Sant Pere de les Maleses, que va dependre després del Gerri de la Sal, i és molt curiós anar-hi, et permet fer una excursió ben bonica per una zona que és molt desconeguda, i abans parlava amb Mònica, que dius, ostres, pots pensar que fot allà dalt aquestes quatre pedres o aquests monestirs que estan xalats o què? No, resulta que el camí per anar del Pallars Sobirà al Pallars Jussà és que passava per Sant Pere de les Maleses, perquè no hi havia la carretera de Collegats i tota la baixada al costat de la Noguera, no? I girava el camí, pujava, passava per Sant Pere de les Maleses, on te cobraven un tribut, hi havia un hostal, hi havia per acompanyar una mica el caminant, i després acabaves a ser enterat a Pobla de Segur, no? O sigui, aquest monestir és molt interessant. També només comentar que des d'aquell monestir se'n veu un altre, a l'altra banda del riu, que era de monges, no recordo com li diuen aquell monestir. Hi ha un altre bauma amb un monestir femení. I això es diuen que hi havia un pont entre tots dos perquè poguessin comunicar-se, no? Però molt bé, jo m'he banyat al lloc on penso que hi havia el pont, d'acord? No ho sé, no? De l'altra banda, hi ha un alt monestir femení de les mateixes característiques de Sant Pere de les Maleses.
1: A mi m'ha agradat molt. Només ho deixarem d'esquillada perquè dins hi ha una llegenda de monedes d'or, però ja ho descobriran sí. Els lectors, eh? Això, Carles?
2: Sí.
1: Cap una altra joia molt bonica que està també a l'ombra d'una de les grans és Santa Cecília, una petita joia a l'ombra de Montserrat, precisament. És preciosa!
2: Santa Cecília, sí. Sí, s'ha fet darrerament una última restauració que, bueno, potser sembla massa nova, tal com l'hem deixada, no? Però Santa Cecília va ser anterior que Santa Maria. Santa Maria era una capella, una ermita, que després va desenvolupar-se i va guanyar més prestigi, no? Però Santa Cecília era anterior. Santa Cecília es va ubicar al costat d'un castell que li deien el Castell Marro, que era un dels 5 castells que vigilaven, protegien o estaven, diguéssim, al massís de Montserrat. I allà, en aquell replanet, es va fer doncs, aquest petit monestir. Va dependre de Sant Miquel de Cuixà i després doncs, bueno, va anar evolucionant. Finalment doncs, van venir les monges, que ara estan al monestir de Sant Benet, que és allà mateix. Aquestes primer van estar al monestir de Santa Cecília. No? Santa Cecília es pot visitar també. A dins hi ha l'obra, és una sala d'exposició, l'obra de Sean Scully, que és un artista irlandès, i ha fet una obra, per mi, curiós, una forma d'intervenir el patrimoni, per mi, doncs, molt original, i veritablement s'adiu molt el que és allò, no? una església que no té culte, i que s'ha convertit en un petit centre d'art, no? Trobo que és una meravella, i serveix per descansar una mica de l'estrès que pugui haver agafat d'haver visitat la Moreneta, no? Bueno, doncs també, jo quan vaig a Montserrat, més que la Moreneta, vaig a veure la Santa Cova, que era una altra Moreneta, més petitona, però que el lloc em sembla una mica més, no sé, més tranquil, més reposat, més reflexiu, la Santa Cova de Montserrat i Santa Cecília.
1: Bueno, Santa Cecília jo no la coneixia i ja està a la llista sí. Per aquest estiu. O sigui, que jo ja vaig programant vacances ja, de territori.
2: Molt bé, perfecte, molt bé.
1: Ens n'anem ara a Sant Esteve d'Olius, que és ple de sorpreses, i realment és ple de sorpreses aquí.
2: Sí, aquí he de reconèixer que, diguéssim, el llibre ens vam apartar una mica del que havíem de fer, que és parlar de Sant Esteve d'Olius. És veritat, Sant Esteve d'Olius té aquesta cripta tan, tan meravellosa, una cripta curiosament construïda, aquesta cripta, i una església que, pues, que no té tanta importància, no? S'assembla una mica a la de Sant Vicenç de Cardona, i jo diria que també a la de Roda i Sàvena, potser no tant, no? Aquella és més espectacular, però els artesans que devien fer aquestes criptes són els que es devien moure també per tota la zona, no? El que passa és que quan arribes allà i trobes que allò està com en una petita península i tal, i vas descobrint, vas una mica per fora i descobreixes i vas descobrint forats a terra, molts forats a terra, dius, què està passant aquí? Què passa? Què és això? I t'ho expliquen, que és un antic poblat ibèric, hi ha una muralla que tapa l'única entrada que hi hauria d'entrada, aquí deve haver un petit poblat, i el que és una zona industrial o comercial de magatzems de gra. Hi ha 300 o 400 són 400 sitges a sota de la terra, i allà devia haver pues, un centre de magatzem i transport, perquè per allà passava un petit riu que enllaça amb el Cardener i després se'n va cap a Barquino, se n'anava, no? Per tant, allà els ibers deverien pues, carregar, diguéssim, tots els productes i van cap avall, no? Mentre que el poble devia estar pues, al Castellvell de Solsona, no? El poble de la gent, no? I allà centre comercial. Això em va despistar una mica i se'ns va anar una mica a la olla i van tirar per aquesta banda, no? Amb uns personatges ibèrics pues, que estan allà, que fan la comptabilitat del producte i baixen a Barquino a comerciar amb els grecs i tot això, no? Bueno, ha estat una mica una petita llicència que ens hem permès perquè ens hem despistat. Perquè la història, a veure, el temps, la història, sí, d'acord, doncs pues, hi ha vestigis de totes les èpoques quan vas a un lloc i no pots dir ostres, aquesta part gòtica no m'interessa, o aquesta part prehistòrica no m'interessa, o perdona, aquell lloc arreplega tot, tota una història, tot un passat, que està tot junt, que és difícil separar. I per això a vegades pues, diem, oh, pues mira, a mi m'ha enganxat la història dels cibers en aquell lloc. Bueno, què, pues, què hi farem?
1: Està molt bé. Nosaltres hem de deixar-ho aquí, se'ns acaba el temps, però... bé, ple de, Sant Oliu està ple de sorpreses i el programa també ho ha estat perquè ens has explicat moltes coses precioses i moltes ja, més.
2: Hi ha tota la banda dels cistercencs, Santes Creus, Vallbona de les Monges, un monestir meravellós, Poblet, etc. O sigui, no penseu que el llibre no té les grans creacions arquitectòniques, i són també no només aquests llocs més estranys, diguéssim, o més perduts, o més petits, sinó que una mica hi ha molta, molt del patrimoni que tenim a Catalunya dels monestirs medievals.
1: No, ens ha faltat parlar de la comanda templera de Cardeny, el Turó dels Mestres, bueno, que ja no es dona temps de Lleida, això ja és una altra història també fantàstica. Tu has parlat de Vallbona, Poblet, Santes Greus, també parlat d'Escaladell, també baixes cap a Miravet. Vull dir que en aquests 50 podeu descobrir per tot Catalunya, a més hi ha un mapa que ens ho explica, i moltes sorpreses, és el que deia, no? No només trobarem sorpreses a Olius, ja veieu quin tarannà n'hi ha posat el Carles amb aquestes meravelloses fotografies del Jordi Longàs.
2: Jordi Longàs, sí.
1: Tània, i escolta'm, que nosaltres ja fem maleta,
2: ruta. Ves una mica de variant, monestirs, castells, pobles, una mica tot això ho trobaràs en la sortida que puguis fer.
1: Agafeu la col·lecció, agafeu aquests tres llibres, una bona maleta, moltes ganes de descobrir i ja ho sabeu, quilòmetre zero. Moltes gràcies, Carles.
2: Moltes gràcies, Mònica. Gràcies a tu.
0: Esteu escoltant El Calaix.

0: cultura. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Mònica Socies.
1: La vida. La vida pot ser gran i pot ser petita, i en el cas de l'Estel Soler és aquest tros de vida. I creieu-me que és un tros de vida quan el llegiu Premi Ramon Llull, publicat per Columna, i avui ens acompanya. Benvinguda, Estel.
2: Moltes gràcies.
0: Estel Soler és escriptora, actriu, productora i directora cultural. Ha publicat poesia, teatre i contes infantils. Guardonada amb el Premi Amadeu Oller pel seu poemari Dones que somiaven ser altres dones. Escriu setmanalment a VilaWeb i col·labora a La Tarda de Catalunya Ràdio i al Tot es Mou. Forma part de la junta directiva d'Òmnium Cultural.
1: Escolta, un tros de vida, però hi ha moltes vides dins d'aquesta novel·la. Moltíssimes. Jo ja no sé ni per on començar. O sigui, posem-nos en context. Estic segura que molts ja l'heu llegida, que fins i tot l'heu escoltada arreu, perquè realment és un dels nostres premis més estimats. I trobem aquesta protagonista que comença una mica malament, Estel.
2: Sí, des de la primera pàgina, el primer capítol curt, que això és una cosa que m'han dit, agraïm capítols curts, jo ja la presento en un escenari difícil, dolorós, i a més el dibuixo d'una manera crua, com després crec que acabaré dibuixant la resta de coses que passen a la novel·la, perquè no he volgut edulcorar res, no? Per tant, és una novel·la en parts fosca, però és una novel·la que vol copsar totes les arestes de la vida, la cara i el dors, i per tant jo crec que anem de la foscor a la llum, i ens trobem a l'Helena, a l'inici de tot, acabada de sortir d'un quiròfan perquè li han aspirat la criatura que duia dins i que ha dut 8 dies morta dins i que li acaben de treure. I així comença aquesta protagonista, que és una mare, una científica, investigadora, que surt d'aquest contratemps vital i encara no s'està intentant poder refer, que ja torna a tombar-se i a caure boca terrosa. Però bé, a vegades, com passa la vida, són aquests moments de suma de contratemps els que fa ràbia quan et diuen necessitaves totes aquestes patacades, no? No és que les necessitis, però a vegades després d'aguantar molt i molt i d'estar sotmesos i de viure com voldrien els altres, són aquestes patacades o aquesta resiliència respecte al que ha passat que et porten a fer un replantejament vital que lamentablement ens permetem fer massa poc, i és el que fa la protagonista.
1: Que fa massa poc, però creieu-me que hauríem de fer molt com el que fa l'Helena, no? De dir, arribo al màxim i hi ha moltíssima gent que el que fa és tirar enrere i tornar a començar. Allò que diuen, compta fins a 100, compta fins a 1.000 i continua. L'Helena arriba un moment que diu que prou,
2: sí,
1: que se'n va. La vida li posa, no?, amb safata, i decideix fer aquest canvi de registre i marxar.
2: Sí, jo crec que ara mateix és un gran signe dels temps fer-nos la pregunta de quants de nosaltres diríem ara mateix prou amb moltes coses i no ho estem fent. Quants de nosaltres som feliços realment amb les nostres vides? I ja no una gran felicitat, sinó al contrari, quants de nosaltres som infeliços, estem ofegats, amb ansietat, i sentim que ens hem tornat uns autòmates que produïm per omplir un compte corrent i buidar-lo, i que ja no sabem ni qui som, i que les estones que creiem saber qui som ens adonem que som moltes coses allunyades del nostre batec i de la nostra essència. Aleshores, crec que només per aquesta part d'aquest tros de vida ja hi ha molta interpel·lació transversal amb gent de moltes generacions, perquè potser al final de la novel·la, que parlem d'aquesta generació de la gent que té 60 llargs 70 anys, potser aquesta gent, per fi, a la que surts una mica del sistema i que et jubiles, és a dir, fixa't l'equació, a la que traiem la feina de la nostra vida, ens deixem de definir per la nostra feina i ens tornem a connectar amb la vida. Ara hem passat el gran gruix de la nostra vida treballant, no? Preparant-nos per treballar, i ara mateix en un mercat laboral asfixiant i amb una vida que ens ha alienat a tots. Aleshores, crec que hi ha moltes generacions que poden trobar miralls aquí dins d'aquest tros de vida, no?
1: Moltíssimes, i n'hi ha que potser no arriben a temps, però d'altres que sí que hi arribaran, perquè jo penso que fins i tot et diria que aquest tros de vida és una mica un manual de vida,
2: uau,
1: no? De desconnectar i aprendre a connectar, a reconnectar.
2: No, no sé, clar, no sé si tant, jo encara tinc un punt de...
1: de respecte.
2: Jo encara penso això, ho has escrit tu, sempre tinc un punt d'alienació amb les coses. El que sí que és cert, i em costa a vegades això, em va costar fer la sinopsi i em costa explicar de què va la novel·la, primera perquè penso que una mica es posar tanques al camp. Jo vull que siguin els lectors, no? Ara tu, abans d'obrir micros, que em comentaves doncs, totes les coses que t'han passat, els lectors, les lectores, qui expliquin de què va la novel·la. I de què va també dependrà molt de les teves circumstàncies quan estàs llegint, no? La novel·la sempre és la mateixa. Som nosaltres els que canviem i els que hi veiem coses diferents, de la mateixa manera que interpretem a la gent en funció de com som, com ens hem educat, de la nostra mirada, no? Aleshores, hi ha tantes coses aquí dins que, tu dius, pot ser un manual. Jo crec que més que un manual és com convido d'una manera no edulcorada i forçosament, perquè és tan cru a vegades el que explico, tan impúdic, hi ha narracions aquí d'algunes discussions de parella i alguns diàlegs molt punyents que són gairebé com si ens haguéssim colat directament a la vida, al pis d'aquell matrimoni, i que són molt, molt reals i molt comuns, no? Aleshores, tant en aquestes narracions on veiem els personatges de fora com els pensaments interns que té tant l'Helena com l'Abel, que són els que ens narren aquesta història, sí o sí, no sé si un manual, però sí o sí, són una convidada a sacsejar-nos, no? I a despertar en segons quines coses.
1: I sacseja, ja us ho dic jo, impúdics però necessaris. I fins i tot et diria que diuen que la realitat sempre supera la ficció, però en aquest cas no sé si massa, perquè no has edulcorat gens.
2: No.
1: Tenim, a més, l'Helena amb la seva família, el seu marit i el seu fill. Després tenim els pares separats de l'Helena, que jo penso que és un altre microcosmos.
2: Sí.
1: I finalment tu parlaves de l'Abel. L'Abel serà una sorpresa en aquestes... Són tres parts, diguéssim, la novel·la.
2: Sí.
1: I a l'Abel trobarem l'Abel, el Benoit i la Margot.
2: La Margue, sí.
1: La Margue, i ara ja jo tinc tendència a batejar, i la Margue, que diguessin que són un altre ecosistema. Per tant, veiem mons molt diferents que es van contraposant i relacionant entre ells.
2: Sí. Mira, m'agrada que parlem del tema dels pares divorciats, perquè... he parlat molt, i d'aquest tema no n'hem parlat gaire, i va lligat amb la figura de la mare. L'Helena té una mare viva i és un personatge que l'acompanya mentalment tota la novel·la. O fixa't, l'acompanya durant els primers trams de novel·la. Jo crec que la novel·la va de l'ansietat a la calma i a tornar a respirar. I aquesta mare crec que també és important, perquè també he volgut parlar molt de les relacions mares-filles. I és un personatge que està allà i que volta de manera imaginària. Després trobem els pares d'aquesta edat de 60-70 anys, també divorciats, que això donaria per escriure només un llibre, perquè quantes persones decideixen fer aquest pas. Un cop s'han anat els fills, un cop la vida... Seria una mica això que dèiem ara, Un cop ja pots deixar de fer la vida que t'han demanat que facis, tot d'una la gent es replanteja coses que potser les ha anat tenint callades a dintre. Aquest és el gran problema de tots, no? Quan callem la nostra veu, la que ens parla des de dins, i que quan no l'escoltem, després és quan hi ha l'insomni, quan hi ha els atacs d'ansietat, etc, no? Perquè el pitjor que podem fer és no escoltar la nostra pròpia veu. Aleshores, jo crec que aquí tenim tota una sèrie de personatges molt diferents entre ells, d'edats molt diferents, que són desconeguts els uns pels altres, que alguns d'ells, bueno, els quatre protagonistes, d'alguna manera acaben convisquent, i també, evidentment, doncs, aquest paper que tenen els desconeguts a la nostra vida, perquè avui en dia només ens relacionem amb desconeguts a través de les xarxes socials, i o bé és per fer likes molt superficials, o bé és per envejar i odiar. I aquí el fet de posar quatre personatges desconeguts a conviure, jo crec que també a mi m'ha ajudat i ens pot convidar a entendre que ens estem individualitzant i que estem tenint por de les persones que són com nosaltres, que estan a la base de les piràmides socials, quan de qui hauríem de tenir por són dels de dalt, que ens enreden, que ens fan viure així com vivim, aferrats, deshumanitzats, aquesta producció excessiva, no? Per tant, també un paper important el dels desconeguts, que ens permeten tornar a ser, tornar-nos a dibuixar, tornar-nos a construir i revisar, no?, d'alguna manera.
1: Però jo penso que els desconeguts, en aquest cas, no, a la vida, curiosament, enllaça l'Helena amb l'Abel.
2: Sí.
1: Moltes vegades els desconeguts són aquella porta oberta perquè ens deixem anar, perquè amb els de casa o
2: exacte,
1: amb els amics no ho fem.
2: Totalment. Per una banda, un desconegut t'ofereix l'opció de tornar-te a dibuixar, no? Perquè no sap res de tu. Aleshores, tu pots presentar-te de zero i de nou, pots tornar a decidir qui vols ser, que això és, al final és l'essència del que, el que li passa al personatge de l'Helena, no? Qui sóc? Qui sóc? Perquè ens hem perdut. La majoria de nosaltres ens hem perdut, no? O ens han obligat a perdre'ns. I a més, un desconegut et permet, d'alguna manera, sortir dels vicis. I un desconegut, igual que passa amb els quadres impressionistes als museus, que et diuen, els has de mirar de lluny per entendre'ls. Un desconegut és sobre nosaltres aquesta mirada de lluny que pot entendre coses del quadre que ni nosaltres mateixos no entenem, ni els que estan visquent massa a prop nostre ja no poden veure. A mi m'agrada molt quan gent que no em coneix m'explica quina primera impressió els he donat, per exemple, no? I uau, em sembla un exercici molt interessant. Per què? Perquè també tots i totes tenim molt estudiat com som, com ens mostrem. Hem decidit un personatge públic amb el que anem pel món, els grups socials, etc. Però hi ha vegades que, vulguem o no, se'ns fuga la nostra veritable personalitat. I a vegades són els desconeguts els qui veuen aquestes fugues de la nostra essència. També els bons amics, que saben detectar i mirar més enllà de totes les capes i de tot el que diem, i és, sí, tu m'estàs dient que estàs molt bé, però aquests ulls diuen que no. Però un desconegut és capaç de fer això. I m'encanta quan algú que no sap gaire coses de mi em diu, doncs jo vas entrar allà i, ostres, se't veia molt capficada i tal, però ara em vaig adonar que això i això i allò, o vaig pensar això i això. I m'han fet pensar molt aquestes frases de, sí, d'aquesta lucidesa amb què et capta algú que no sap res de tu a vegades. És interessant.
1: Les mirades dels altres. Hi ha molts fragments meravellosos en aquesta novel·la. I ara, parlant de desconeguts, n'hi ha un que em va agradar molt. Diu, una casa aliena és un full en blanc on esbossem els somnis d'una vida diferent, no?
2: Sí.
1: Comences, tu has dit, de la foscor a la llum, o sigui, de com des de sota tot això que ens passa dolent, o que no ens agrada, potser dolent no és la paraula, o no és el que esperàvem de la vida, però la vida ens dona això, o les accions que hem pres ens donen això.
2: Sí.
1: No s'acaba. No s'acaba aquí. Sempre es pot aixecar el cap. Jo penso que és un cant també a la vida,
2: sí,
1: la novel·la.
2: Sí, mira, tot això que em dius, que hi estic molt d'acord, em fa pensar amb alguna gent que m'ha dit, oh, fas un happy ending, no? Massa happy ending. Saps què passa? Que, primer d'entrada, jo dic, la novel·la, jo he decidit que s'acaba en un punt en concret, però si entenguéssim que els personatges estan vius, com a qualsevol vida, allò és aquell moment, però no sabem què els passarà 5 minuts després, i pot ser ultraterrible. Per tant, d'entrada, la vida de tothom és un pujar i baixar, no? I cal entendre que quan estàs a baix, cal recordar que pot tornar a venir el moment d'estar amunt, i quan estàs amunt, no tenir tanta ego ni tanta vanitat com per oblidar-te que tornaràs segur a estar més avall. Aleshores, molt d'acord amb que això és un cant a la vida, i si al final, mínimament, és optimista o surt una mica al sol, diguéssim, jo crec que és perquè he portat el lector a aquesta realitat no edulcorada que dèiem abans, no? Aleshores, creia que era necessari sí, donar un darrer respir quan es tanca la novel·la, perquè han passat tantes coses, ja

0: parlen de happy end, però realment, per arribar a aquest happy end, no tot ha estat un camí de roses. I ara t'estava escoltant i se m'anava escapant el riure perquè pensava en algunes escenes.
1: Sí.
0: I només diré una paraula, sororitat.
1: Ah, uau, sí. Jo crec que és un dels moments... Mira, jo crec que aquí en aquesta novel·la hi ha una pel·lícula i tinc moltes ganes que es pugui fer una pel·lícula només per veure recreada aquesta escena. N'hi ha unes quantes. Però vaja, no podem explicar gaire, però sí que podem dir que aquí hi ha un grup de dones al qual jo faig un homenatge perquè les admiro, que són les dones, a partir dels 50, els homes, i quan s'acosta la jubilació, els homes jo crec que van cap a caiguda per la manera com han viscut o com també els han dit que havien de viure, i en canvi nosaltres ens alliberem. I les dones ara mateix de 50, 60 i 70 anys estan eclosionant després de viure tant de temps al servei de la societat, no? I volia fer-los un homenatge, i en aquesta novel·la trobem una mena de guerrilla girls que tenen 60, 70 anys, que fan el que saben que la justícia no farà amb un d'aquests tants casos lamentablement massa habituals d'assetjaments actuals, i es prenen la justícia pel seu compte. I jo crec, jo ho escrivia i pensava, jo vull estar amb elles fotent això ara mateix, aquesta gambarrada, i aquest prendre's la justícia pel seu compte, no? I em semblava meravellós pensar que unes dones velles, o que la societat considera velles, són les que estan prenent acció allà on la justícia no la pren, no?
0: I aquí també, no, ja ho llegireu, però se m'escapava el somriure per la situació, però el colofó final, no? La cirereta final de tota la situació és tan tremenda. O sigui,
1: ah, sí, uau.
0: És tremendo. Per tant, i aneu, en aquesta novel·la anem amunt, avall, sí. Amunt, avall. Sembla que respiris una mica, I després...
1: Sí, això també m'ho ha dit algú de dir, uau... Estan molt cuidats els ritmes, no? I no me n'havia adonat, i crec que és una cosa molt inconscient que jo duc a dins, segurament em ve del teatre i de tenir el públic tan present, no? Quan escrius teatre, després tu veus immediatament, no? La reacció del públic, i és veritat que sí que a vegades passo d'una intensitat molt bèstia a posar literalment silenci, punt. Com ara, no? De quan vens d'una cosa, i he anat mesurant molt o modulant molt les intensitats, per això que us deia, i el ritme, perquè és tan profund a vegades on anem, o et pots escapar tan poc, que és com submergir-nos en un mar i dir, vale, aquí podem aguantar 5 segons, 7, ja està, adeu, un altre cop cap a dalt i que fem aire, perquè si no, no sobreviurem al capítol següent, no?
0: Realment és això, no? És una dansa de sentiments, d'emocions, de ràbia, de somriures, de frustració, però està molt bé perquè també és un camí d'aprenentatge, no?
1: Sí, totalment.
0: Trencar i aturar-se,
1: sí,
0: és absolutament necessari.
1: És que és el que no ens estem permetent, deixar-nos caure quants de nosaltres hauríem de fer pauses laborals, però no d'un cap de setmana, de veritat, i ens hauríem de preguntar, vull estar en aquesta feina, vull tenir aquests amics, estic portant la vida que vull. Òbviament, i això té a veure molt també amb la precarietat que narro a la novel·la, res és fàcil quan no tens diners, perquè a veure qui s'atreveix a plantar-se davant el cap i dir-li, mira, que jo demà no torno, que m'has tractat fatal des del primer dia que vaig entrar aquí i que ja te'n pots buscar un altre. Òbviament, fer això... no és fàcil quan saps que tens un lloguer o una hipoteca per pagar, i que no ens enganyem, la dignitat, i ho diu l'Helena, és més difícil de dur a terme quan no tens diners, això és així. Però malgrat tot ens queda una petita dignitat, com també defensa ella, que és dir que no i vèncer la por, perquè només hi ha dues opcions: o ho frenem tot nosaltres i ens deixem ensorrar per renéixer com el Fènix, o ens ensorrarà el sistema, i ja ens està ensorrant, no? De fet, per tant, és no deixaré que em matis tu, em mato jo, però em mato per renéixer, no? D'alguna manera.
0: Jo, per acabar l'entrevista, perquè penso que hem parlat de moltes coses, el llibre, a la novel·la hi trobareu molt més, la maternitat, dintre de la feina, sí, la sororitat i la sororitat, o sigui, hi ha molta cosa, i això ja ho descobrireu. Però hi ha un fragment que m'agrada molt, diu, saps què recordaràs, Abel, quan estiguis a punt de morir-te? Les coses excepcionals, les vegades que vas transgredir les normes, la manera... com et corria la sang per les venes, quan la gent esperava que guardessis les formes i diguessis que no, però vas dir que sí. O et penses que ser tan moralista et farà mereixedor d'algun premi celestial? No hi ha res més després. Això d'ara i punt.
1: Totalment, totalment.

0: I és, és molt clar, molt cert, i ens n'oblidem massa. És que jo puc sortir d'aquí i morir, vull dir, això és així. I cal tenir molt present la mort per poder decidir de veritat com volem viure la vida. I crec que dins d'aquest tros de vida hi ha molta vida i també molta mort.
1: Doncs ja ho sabeu, heu d'entrar dins d'aquest tros de vida de l'Estel Soler, publicat per Columna, Premi Ramon Llull. Gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a tu, de veritat, gràcies.

0: El Calaix, obre'l i trobaràs cultura amb Mònica Socies, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Mònica Socies.
1: Sant Jordi fou un dia espectacular, amb molts retrobaments i moltes descobertes que aviat portarem al programa. Avui us deixem un tastet de dos llibres molt diferents.
2: És Sant Jordi, comencem la jornada des del Calaix i ho fem per la porta gran, penso jo, perquè és un llibre que ha fet molt soroll, però soroll del bo, que m'han recomanat moltíssim, que mira, no he pogut coincidir encara amb ell per fer entrevista, però us la portarem. Estem amb en David, bueno, benvingut, bueno, bon Sant Jordi, bon dia.
3: Hola, molt bon Sant Jordi. Per mi és la millor diada de l'any, eh?
2: Jo penso que per molts és esgotador, però després estem amb una alegria que ho supera tot.
3: És esgotador pels autors que ens toca assignar, però també és molt, molt, molt recompensant. I sobretot aquesta combinació que fem de cultura, amor, de país, de llengua, jo crec que això no té preu i ni té igual a cap altre lloc del món, eh?
2: És molt nostra, és la nostra identitat com la llengua. I després, jo penso que és molt especial, jo ara parlava d'aquest llibre, no?, de com m'ha arribat, de totes les bones crítiques que ha tingut, la bona acollida que hi ha hagut, i com la gent l'ha disfrutat en defensa i en necessita més, no?, i vas omplint. Transmetre tot el que has dit, totes aquestes sensacions, pensaments, idees, ara ens arriben a nosaltres com una mena de, com ho diria, de lliçó de vida. I això és una paraula gran. David, ara veig que rius. Com estàs vivint tu aquesta acollida de llibre?
3: Home, jo amb moltíssima il·lusió, i no dic amb una certa sorpresa, perquè de fet ja la meva intenció era que es generés pensament. És a dir, no grans rebomboris. A mi no m'agraden els grans rebomboris. Soc una persona més aviat que intenta ser discreta, però sí que penso que cal sacsejar una mica les nostres pròpies vides. És a dir, amb temes com que estem sempre tan ocupats que no tenim temps per nosaltres, sembla que tot allò que no sigui productiu és inútil. I resulta que aquestes coses que no són dels gens per res inútils, són els que enriqueixen més la nostra vida. Doncs tenir-ho present, pensar-hi, tenir una estona per seure i pensar-hi, aplicar-ho al món de l'educació, per descomptat, però també a la nostra vida com a adults, penso que això és el més important, el que jo volia transmetre, de fet, amb el llibre aquest, i és el que a mi em fa més il·lusió de veure que està generant doncs tota una onada de persones que m'estan dient ja era hora que algú ho digués.
2: Quan parlava de bones crítiques i parlava de que me l'havien recomanat, precisament ara t'ho dius, jo sóc una persona discreta i no m'agrada fer soroll, i precisament per això també mostres aquest tarannà de seriositat, de tenir cura del que es diu. I això també suma una mica a totes aquestes idees que tu ens transmets, no?
3: És que és la meva manera de ser. Jo sóc així, és a dir, jo penso que cal respectar tothom. I llavors, davant d'un tema que pot ser polèmic, i no dic que no pugui ser, és a dir, jo no defujo la polèmica. De fet, començo el llibre dient que alguns capítols seran de lectura prohibida, potser per algunes persones, perquè no s'hi sentiran còmodes, però penso que qualsevol discrepància ha de ser sempre respectada amb tota la cura possible, perquè és de les discrepàncies que anem aprenent. I això és el que jo vull transmetre. Jo visc d'aquesta manera i és el que és que, bueno, jo escric tal com sóc i com visc. I això és el que jo vull transmetre.
2: Evidentment, podríem parlar, sempre quan parlem de crítiques, per exemple, parlem de crítiques destructives i constructives, però quan es parla de polèmica, jo penso que hi afegiria el mot necessari. Tu has dit una paraula que m'ha agradat molt, que és sacsejar. Moltes vegades estem tan adormits i ens falta aquest temps que quan algú ens sacseja, potser per això també ha tingut aquesta bona acollida. No sé, explica'm alguna anècdota o algunes reflexions o comentaris que t'hagin fet, perquè has donat molts tops per tot Catalunya i suposo que t'hauran passat coses boniques.
3: Sí, a veure, coses boniques moltíssimes. Alguna que també en aquell moment no ho era tant de bonica, però que després relativitzada dius, ostres, és que sí, justament estem fent la feina que cal fer, no? Des de persones que m'han reconegut, és que una persona em va dir, diu, és que fins ara no m'he adonat que la meva vida era una inèrcia i que no tenia temps per aturar-me ni 5 minuts a descobrir què m'interessa a mi realment, no? També penso que això és molt bonic. Només que algunes persones vegem, començo per mi mateix, quan te n'adones que, ostres, aquesta inèrcia que portem no ens és beneficiosa, només això ja val la, ja paga la pena.
2: Jo crec que si tenim un llibre a les mans que ens sacseja i ens obre les mirades i la ment, jo penso que ja paga la pena. Quant de temps has estat per construir?
3: Per construir aquest llibre?
2: Llibre.
3: Mira, és un dels llibres que més he trigat, però perquè no trobava el fil conductor. De fet, fa més de, no va dir, vora 15 anys, que hi estic pensant. Va ser arrel d'un altre llibre que vaig escriure, que vaig pensar, un dels temes que tractava dona per molt més, que era aquest, però no trobava el fil conductor. Fins que fa 3 anys, de sobte, en unes vacances, quan no estàs focalitzat en res en concret i deixes divagar la teva ment, se'm va acudir la idea. Després vaig trigar un parell d'anys a recollir tota la informació que necessitava per acabar de construir-ho, i el vaig escriure, doncs, en mig any. Jo soc ràpid escrivint. Soc molt lent pensant, és a dir, trigo molt temps a tenir la idea clara, però quan la tinc tota construïda dins del meu cervell, aleshores gairebé és com una pulsió vital passar-la a paper.
2: Bé, jo penso que avui he fet una pinzellada no només de llibres, sinó precisament d'en David Bueno, però esperem aviat, jo necessito seure tranquil·lament amb el llibre a la mà i poder compartir una tertúlia una mica més llarga i parlar amb molta més profunditat. Moltes gràcies, David.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
2: No tenim massa costum de fer llibres de cuina, però aquest m'ha fet aturar, i Recetes veganes marranes, d'en Miquel Cuenca, doncs és un títol d'aquells que dius, a veure què hi ha aquí dintre? Ja veureu una mica el vídeo al post, però nosaltres el tenim aquí. Escolta'm, explica'ns què és això. Per què marranes?
4: Bueno, jo sóc el vegano marrano, ja és el meu nom, com se'n coneix a l'Instagram, i llavors havia de fer com una obra final de tot el meu projecte, que és Receptes veganes, però tothom té el concepte de que és tot molt verdura, molta fruita, i jo estic en contra d'aquesta visió i volia donar com una altra visió una mica més desenfadada i més aquests cap de setmanes que tenim ganes de menjar alguna cosa diferent, una mica més sucós, una mica més fregit, doncs recopilar-ho tot en un llibre i fer pues, les receptes veganes i marranes. I és aquest el projecte que tinc. I és molt vist tant el títol com el llibre, com el seu interior i, bueno, com tot jo, també.
2: M'encanta, diu com tot jo. Bé, sigui com sigui, és cert que moltes vegades quan arribem a casa i estem molt cansats i tenim poques ganes de cuinar, som més aviat de tirar de menjar no tan sa. Podríem dir-ne, entre cometes, com molt bé dius tu, marrà. Però és que això crida l'atenció. A més, he sigut aquí i tothom anava coneixent i he pensat, dic, a veure, per què no el conec jo? Anem a investigar una miqueta més. Tu què menges quan arribes a casa?
4: Bueno, jo, quan arribo a casa, menjo molt, tot el contrari a el que estic venent. És a dir, jo tinc una dieta, bàsicament, de verdura a la planxa i algun processat saludable, com és el tofu a la planxa. Per això aquest llibre és més apte per als caps de setmana, com dic jo. Tot i així, aquestes receptes que estan a dintre les faig setmanalment, també. Però, bueno, soc una mica contradictori venent una cosa que després me l'aplico poc a casa.
2: Bé, l'apliques als caps de setmana, que molts ho fem, d'això d'aplicar-nos als caps de setmana, una mica de relax alimentari.
4: Correcte, sí. Sense el break del cap de setmana, jo crec que estaríem una mica més amargats, no? Una mica putxos, com portar una dieta tan saludable tota la vida no és disfrutar, en el meu entendre.
2: Bé, pecar una miqueta també està bé. Per tant, ja ho sabeu, Recetes veganes marranes del Miquel Cuenca, publicada per Oberon, ho he dit bé tot, eh?
4: Correcte, tot
2: perquè
4: si bé.
2: Perquè és coberta del dia, eh?
4: Sí. I a sobre és de color groc, que es veu a metres lluny, o sigui, tothom el pot identificar des de lluny.
2: Doncs res, ara ja tenim un nou receptari que jo suposo que us encantarà. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Heu escoltat El Calaix. Edició tècnica i sonora, Josep Maria Soler. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: què vol dir ser gran avui a Badalona?
1: Doncs tu, tia, aquest dijous 1 d'octubre al Badalona Matí celebrarem el Dia Internacional de la Gent Gran. Parlarem de cuina, amor, lleure i participació.
2: I sobretot de vosaltres.
1: El Badalona Matí obre els micròfons i ho fem per escoltar les veus de la gent gran de Badalona.
0: Taules rodones, entrevistes, connexions i telèfons oberts.
2: Tens alguna cosa a dir? Una experiència per compartir?
3: Truca'ns al 93 395 4004.
0: Volem escoltar-te.
1: Badalona Matí, gent gran, l'1 d'octubre a Ràdio Ciutat de Badalona. Perquè la gent gran té molt a dir. I nosaltres volem escoltar.
4: Badalona 94.4.
5: Són les 4.
6: Hotel Badalona Tower. 142 habitacions amb un disseny que no et deixarà indiferent.
7: Notícies Badalona.
8: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de mig milió d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell entre els carrers de Santa Bàrbara i Vilavall Llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris i podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
9: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores, i que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
8: La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran, recordant que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona, assegurant, però, que no s'ha avançat res de res des de llavors. Escoltem Pedro Jesús Fernández, portaveu de l'entitat.
10: El que farem és demanar una reunió als municipals, a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt i el que cal és que ningú oblidi que una persona dependent pues necessita una atenció, i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
8: El barri de Coll i Pujol comptarà amb una escultura de bronze de la Venus de Badalona. L'Ajuntament ja ha licitat la reproducció de la figura, que tindrà 4 metres d'alçada comptant la base. L'escultura presidirà la futura plaça, que s'ubicarà a la Rambla de Sant Joan entre els carrers Baldomer Solà i la plaça del Baró de Maldà, i donarà també nom a aquesta plaça. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat de Badalona.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
11: Ningú t'informa com nosaltres.
12: Ramble 54, 一档聚焦行动派人士的广播节目。 今天的嘉宾是来自Radio Ruby电台的Mariona Jerez，她将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。
0: Mariona Jerez de Radio Ruby, ben tornada al Rambla.
13: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
13: Veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Ràdio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
0: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí. I que aleshores vam descobrir, doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
13: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
0: fàcil no t'ho poses, eh?
13: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. I vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia, encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat. I a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
0: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
13: No, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
0: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
13: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa del Lleó Guanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, a dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any tocant el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo ho recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
0: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
13: Bueno, no sé exactament com descriuries. És... Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes. I la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Guanghui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això. I, bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és, el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles i és molt, molt adorable.
0: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
13: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
0: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
13: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
0: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
13: sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que és, hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, uh-huh. i a sota té el del cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. Llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
0: És com molt poètic, no?
13: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
0: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
13: Bueno, va, ho Vinga. Intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台，希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。我们下个星期一下午4点再见。
0: Estic al·lucinada, Mariona? Això traduït al català, què vol dir?
13: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
0: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
13: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.
2: Su.

0: Sons com aquests doncs són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure doncs aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna, bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre
1: 70,
0: segle.
1: En el això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on també el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès, i d'aquesta manera també doncs ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. El 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador, que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest doncs era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava la unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore, i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Es troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells doncs s'hi troben totalment identificats, i després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt amiga un ordinador Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa, i potser sí que quedaven els PCs aquests personals que tots tenim ara a la feina per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren doncs són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També hem posat aquest material i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, però la senzilla raó primera, que ja no hi cabria. Perquè, a més pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs, el més petit que et ve ja és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en una altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall, sí, com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada des del Rambla 54, a ell i a tu. Per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista... tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera. Aquesta? Jo escolto Rambla 54

0: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim,
2: il·lusió.
1: Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, i va haver, que hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants. Però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011, a més, va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre tors, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig néixer, i pràcticament vaig néixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treball al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana, Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer, pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no?, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut a la manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir. Jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la faena meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no me n'anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu, doncs, només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic i l'electricitat. van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi ha 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, doncs provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, ens farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, doncs se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es va anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara aquests últims anys que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors una peça que està artesanalment, o sigui feta a mà, que és tot treball de mà, doncs, té un cost que en estos puestos la venda al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigués la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
3: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són, eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
2: Que és part de la gràcia, també.
3: És molt bé, de lo fet a mà. Que parella igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar. Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, hasta ara fa uns anys se va tornar bueno, no a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això antigament, tots els baixants i tot, era de fang. Quan se va inventar el plàstic va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups. Potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadups perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar, i bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès també, però és una de les peces també tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom, eh?
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte, no, tot es feia. Tot es feia de tot.
3: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia. Vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínim a Gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la. No sé si la gent més jove torna a interessar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
3: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: N'hi ha
3: és
1: molts,
3: que...
1: Sí, que n'hi ha molts.
3: Sí. Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no sé, a lo millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre lloc i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
3: A desconnectar.
4: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
3: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dedique. Llavors jo penso i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura tot això ja. Llavors, evidentment que no han de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigués una mica ajudat, simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la cultura.
3: Jo sempre dic que a un arbre, quan li comences a tallar tot moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
4: Gràcies, Anna. Fins la propera.
3: Moltes gràcies.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, a la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una tournée gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
6: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, sóc l'Àlex Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final doncs, m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
6: Doncs Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
7: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè... Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
7: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no... té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
8: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
7: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos, vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia, i el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan es van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a el que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
7: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebanistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
8: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
7: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no?, i n'hi ha d'altres que directament no, és de dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres a veure què creieu, o recuperar sobretot el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces moltes vegades que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, d'història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
7: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no?, I per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza, el que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica, doncs quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat és excel·lent, perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com per exemple un escàner 3D, no? Importantíssim, vital per a poder conservar una peça patrimonial, o vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?
1: Aleix, una cosa. Sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial. No sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
7: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats, perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquell llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta, en el sentit de dir, han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim

0: per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
1: Doncs moltes gràcies.
2: Igualment.
3: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
4: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
3: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Què? Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Baixcamp Ràdio.
0: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa de Williams no la va clavar? Adrià, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, bona tarda, moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
0: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cancel·lada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de la iconografia infantil que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
6: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
0: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
6: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
7: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del Departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
6: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
7: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
6: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar.

0: allà, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continua treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida, no estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
0: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
2: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
0: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers, què és això?
0: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
0: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
0: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara, i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva, i després juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem, i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54, moltes gràcies i fins aviat.
0: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
4: Moltes gràcies, Anna, encantats d'estar aquí rambojant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
4: Doncs mira, jo sóc l'Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys, sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no?, és la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
4: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
4: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions, i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
5: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell?
4: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, eh? Evitem malentesos, l'Elisa és humana, eh? El robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
5: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital, de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
4: Sí, exacte. Jo us parlo d'aquí a Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que a molts municipis hi ha clíniques dentals que utilitzen tecnologia avançada per fer cirurgies. És un dels punts amb què ha volgut fer incidència Marina Ostrell.
5: Molta gent ens diu, sembla mentida que tenint-ho aquí al costat, no?, i pensant que potser tinc que anar a Barcelona a fer-ho. Llavors, sí, és algo que m'agradaria que la gent sapigués que doncs, no sempre s'ha d'anar a ciutat per trobar aquest tipus de tecnologia o aquest tipus de cirurgies que són una miqueta més planificades i més detallades. No s'ha de tenir por perquè realment avui en dia ha canviat moltíssim. El postoperatori és molt més... Hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
4: I tant, sens dubte, i ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva, una abraçada, benvingut, i tornem a parlar aviat.
4: Moltes gràcies, fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per tal de millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Més de 2.500 centres educatius públics a Badalona, l'Eugeni d'Ors, com a centre prioritari, i 51 residències públiques per a gent gran a Badalona Parc, Sarantell i Sant Roc s'hauran climatitzat d'aquí al 2031 segons el Pla Clima. El sector de la climatització, la EMIFESA, considera que cal analitzar les característiques de cada edifici abans de decidir quins sistemes s'hi han d'instal·lar. En aquest sentit, defensen que no seria adequat aplicar la mateixa solució a totes les escoles. Consideren que actuacions com la instal·lació de ventiladors poden ser una mesura provisional però no garanteixen el confort tèrmic quan les temperatures són molt elevades. Ens ho explica Ricard Nogués, director general EMIFESA.
4: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
3: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat el Badalona 360 Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules. L'escoltem.
5: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut Eugeni d'Ors. De fet, nosaltres som veïns, perquè és un institut que està molt a prop de la nostra zona, i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
3: Des del centre celebren que aquestes mesures arribin a instituts com l'Eugeni d'Ors, però creuen que ho fan massa tard. El mateix director ha explicat que amb una bona climatització de les aules es podria replantejar el calendari escolar que va directament lligat a la climatologia. I ara mateix tenim 28 graus de temperatura a la ciutat de Badalona. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Cinc i tres minuts. Comença el Connectats.

0: connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 25 de setembre, i ens n'anem ràpidament fins al Servei Català de Transició. Transit Eduard Sánchez. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs de moment tenim encara en general, globalment una tarda més o menys tranquil·la, sense massa volum de trànsit. En aquest pont de la festivitat de la Mercè, doncs, que es nota pel que fa a la mobilitat amb força més tranquil·litat del que és habitual aquesta hora de la tarda d'un divendres. En tot cas, sí que tenim punts en intensitat, a zones de l'AP7, com és a Barberà del Vallès, en sentit sud, la C58 d'entrada a Barcelona, aquest últim tram entre Torrebaró i el nus de la Trinitat, i també els punts i trams afectats per obres on la circulació és més intensa, més lenta, com és el cas de l'autovia 2 a la zona de Jorba i en sentit Lleida. En tot cas, de la resta, de moment, com dèiem, amb circulació en general còmoda. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats descobrirem la història, coneixerem la tasca que fa la ciutat i quins projectes de futur té el Club BMX de Terrassa. Conversarem amb el seu president, Ricky Urbina. Continuarem amb el repàs a les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb Jordi Guillem i Sergi Estapé. I marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs a aquesta hora de la tarda ens posem al dia de l'actualitat d'allò més destacat en els diferents municipis del Connectats i començarem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. El Raval de Montserrat va acollir ahir el col·lecte institucional de commemoració de les riuades de 1962, un fet que van passar fa 64 anys i encara es recorden aquí a Terrassa. Per primera vegada es va presentar el cens de víctimes mortals que s'han pogut documentar. Són 189 persones al cens com a víctimes i 69 desapareguts. Amb tot, tant l'Ajuntament com les entitats i institucions implicades demanen a les famílies de les víctimes que verifiquin les dades per resoldre qualsevol possible inexactitud. L'acte va comptar amb la declaració institucional per part de l'alcalde Jordi Ballart i un parlament de l'associació Niños Desaparecidos de la Riada 1962 a càrrec de la seva secretària, Susana Escalera. Noel Duque, regidor de l'Ajuntament, i la presidenta de l'entitat, Anna Martínez, van llegir tots els noms de les víctimes que han quedat plasmats en uns llençols penjant de l'atri de l'Ajuntament. L'homenatge a les víctimes continuarà avui a les 7 de la tarda amb un acte organitzat per la Comissió de Rieres a la plaça de la Immaculada, al barri d'Àgara. Allà es farà una ofrena floral en record dels infants desapareguts i el proper 8 d'octubre l'Arxiu Comarcal acollirà una jornada per explicar tota la feina feta, els mecanismes emprats i la informació recollida en l'elaboració del cens.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: El director sabadellenc Fèlix Colomer ha estat nominat als Premis Emmy Internacional pel documental Temps Mort, una producció de 3CAT que reconstrueix la vida del jugador de bàsquet Charles Thomas. Colomer ha explicat que la nominació l'ha agafat per sorpresa, però que la rep amb molta il·lusió. També ha valorat que el documental, que explica una història de caiguda i superació, hagi aconseguit arribar al públic nord-americà.
3: És una història de fracàs, de caiguda, de superació, èxit posterior, com una americanada. Llavors està bé que arribi als americans. Jo ho volia que passés i finalment ha passat. Així que molt, molt content. Si no guanyem, no passa res. Serà una experiència increïble anar a Nova York el 23 de novembre. Tinc moltes ganes de viure aquesta experiència i molt content pel que significa i pel treball de l'equip.
2: El documental competirà amb Baila Vini, The Fieldstone Weird Car Grand Prix i Tom Daley, 1,6 segons.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent. Uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de mig milió d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall Llebrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i també d'una de polivalent adreçada als estudiants de la ciutat amb una capacitat d'una norantena de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí i fins a les 9 del vespre. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat, ara ens informa Rocío Santaeufemia. Bona tarda.
5: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat als espais que concentren aglomeracions. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. El sotsinspector Toni Arenas, cap de la Divisió Tècnica de la Policia Local del Prat, detalla les zones on s'hi posaran.
6: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent, és a dir, Fondo en Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
5: A més, la policia local realitzarà controls d'alcoholèmia aleatoris a les colles de foc pretenques per garantir la seguretat dels seus membres i la ciutadania.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Després de dues temporades aconseguint la classificació per la promoció d'ascens, aquest curs 2026-2027, l'Hoquei Club Castellà vol aconseguir la fita d'ascendir a Hoquei Plata. En la tercera temporada del tècnic Joan Antoni Pérez en la banqueta grana, les mateixes que l'equip ha estat a Nacional Catalana, els granes s'han reforçat amb el porter Eloi Gasset i amb Ramon Carmé, procedents del Sant Feliu, i han perdut a 3 jugadors. La pretemporada ha estat força irregular per l'equip, però després de mantenir el bloc principal, els de Fiti parteixen com uns dels favorits per aconseguir classificar-se entre els quatre primers equips i disputar novament la promoció d'ascens. Aquest dissabte l'equip debutarà contra el Club Hoquei Cadí al pavelló Dani Pedrosa de Castellà, un rival que la campanya passada va acabar en setena posició amb 21 punts menys que els castellarencs, que van acabar en tercera posició. L'equip de la Seu d'Urgell s'ha reforçat amb dos jugadors nous.
0: Gràcies, Albert. Seguim al Vallès. Ara ens n'anem fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Avui, a Rubí, fa 64 anys que la nostra ciutat va patir un dels seus episodis més tràgics de la seva història. Ens referim a la Rierada del 25 de setembre de l'any 1962. Aquella fatídica nit van perdre la vida més de 600 rubinencs. Per aquest motiu, aquesta tarda, a partir de les 6 de la tarda, a la placeta del 25 de setembre, es farà l'acte commemoratiu institucional. Com cada any, la commemoració serà una ofrena floral feta per l'Ajuntament de Rubí, els partits polítics i la ciutadania que volen que no s'oblidi mai el que va passar ara fa 64 anys. Coincidint amb la data històrica, aquest cap de setmana el grup de teatre Esbarjo i la Càmera Teatre Rubí representaran l'espectacle Metamorfosis al casino de la plaça Catalunya del nostre poble. Hi haurà dues funcions, una a les 8 avui i l'altra demà també a les 8 del vespre. La idea és fer un homenatge a les víctimes de la Rierada i també d'altres poblacions de la comarca, a més dels afectats de la Dana del País Valencià fa gairebé 2 anys.
0: Gràcies, Mariona. Abans de marxar, el repàs habitual també a la crònica de Sant Cugat. Serabella.
9: Sant Cugat recuperarà el servei regular de grua amb un vehicle municipal propi. El ple d'aquest setembre ha aprovat una modificació pressupostària que inclou 130.000 euros aproximadament per comprar una grua per a la retirada de vehicles de la via pública. La proposta també preveu modificar el catàleg de llocs de treball de l'Ajuntament per incorporar un gruista municipal. La compra del vehicle es finançarà amb reduccions de diferents partides del pressupost. La nova grua permetrà recuperar un servei que en els darrers anys ha funcionat de manera irregular i que s'ha cobert amb solucions provisionals i encàrrecs puntuals. El servei de grua de Sant Cugat concretament arrossega problemes des de fa anys. Entre el 2022 i el 2023 només es disposava de grua per atendre emergències, mentre que el 2024 el municipi es va quedar sense servei regular. El 2025 l'Ajuntament va intentar recuperar un servei estable mitjançant una contractació externa, però el concurs provisional va quedar desert. Des d'aleshores, les retirades s'han anat resolent mitjançant encàrrecs extraordinaris.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

0: Bé, doncs és divendres, ja sabeu que els divendres és moment per repassar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, arribant una mica abans d'hora, però el Sergi Estapé i el Jordi Guillem doncs estan ja a punt i preparats per explicar-nos què podem trobar com a novetats en les cartelleres dels cinemes dels nostres municipis. Nois, Sergi, bona tarda.
1: Bona tarda. Torna al cinema aquí a la Connectats i, com sempre, ho fem repassant algunes de les estrenes i ho fem de la mà del periodista de Diari de Terrassa i el nostre cinèfil, no contractat, però sí que col·laborador, Jordi Guillem.
2: Bon dia.

0: Doncs comencem amb les estrenes d'una setmana. Jordi, em comentaves, no... Va, poqueta cosa, no?
1: Home, d'entrada la pel·lícula que Espanya presentarà als Oscars.
0: Ja, però vull dir que la resta fluixeta, una mica sí. Tifa.
1: Sí, sí.
0: Val, doncs, com deies tu, hi ha una pel·lícula que representarà Espanya als Oscars que es diu La bola negra. Què em pots explicar d'aquesta pel·lícula de Los Javis?
1: Doncs és una introducció en el món d'oníric i poètic de Federico García Lorca. És una història d'històries connectades, valgui la redundància. Ens parla de les vides de tres homes homosexuals en tres èpoques diferents. Ens parla de desig, de dolor, d'herència i també d'una obra inacabada de Federico García Lorca. La pel·lícula va aconseguir el premi a millor direcció al darrer Festival de Cannes. I, com dèiem, competirà pels Oscars el mes de març, d'aquí mig any, la millor pel·lícula de parla no anglesa, millor pel·lícula internacional, que es diu ara, després de superar Amarga Navidad de Pedro Almodóvar i també de superar la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido. Aquesta va ser finalment la guanyadora, La bola negra, que està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardó i Carlos González, amb aparicions puntuals i molt estimables de les actrius Penélope Cruz i Glenn Close.
0: Molt bé, doncs escoltarem una mica d'aquest La bola negra i al final recuperarem una mica, doncs, una cosa relacionada amb aquest, amb aquesta pel·lícula.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
3: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
4: Porque no le conocías.
3: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
4: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya. El sueño va
0: sobre el tiempo. Doncs aquesta, La bola negra, aquesta pel·lícula, doncs, que, com recordava el Jordi, representarà els Oscars al cinema espanyol, però... Doncs ara ja s'estrena i la podeu veure en els cinemes.
1: Una pel·lícula llarga, 2 hores 35 minuts.
0: Molt bé. Doncs ens anem als Estats Units per saber d'una pel·lícula d'animació que es diu La isla olvidada. És per oblidar o no?
1: Home, més o menys. És una pel·lícula dirigida per Joel Crawford i Januel Mercado. Explica la història de dues amigues que es queden atrapades en el místic món de Nakali, un món imaginari, i l'única manera d'escapar que tenen els hi costaria la seva vida compartida de records. És una pel·lícula amb veus de Liz de Soberano, Dave Franco, Jane Slate, i és una producció de DreamWorks distribuïda per Universal. Si teniu nens i als nens els agraden aquestes coses d'animació, doncs endavant, La isla olvidada.
0: Bé, nens i no tant nens, hi ha pel·lícules, doncs, que...
1: Sí, però històries... aquesta és més dirigida, sí, al públic infantil,
0: més pels,
1: sí.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, digue'm cosetes de la següent, que es diu En el corazón de la bestia, una pel·lícula d'aventures feta als Estats Units amb un gos com a, bueno, com a també actor
1: principal. Sí, sí. És una de les pel·lícules que competeix al Festival de Sant Sebastià, que es clausurarà demà al vespre. Veurem quins són els guanyadors, finalment, al palmarès. Aquest Heart of the Beast és una pel·lícula dirigida per David Ayer, que el seu principal ganxo és que està protagonitzada per l'actor nord-americà Brad Pitt.
0: Home.
1: Juntament amb el també guanyador d'un Oscar, J.K. Simons.
0: Ah.
1: I Anna Lamb.
0: El gos no sabem el nom.
1: El gos no sabem el nom i no... Sempre estan menys tinguts, els animals. Com deia Hitchcock, Hitchcock sempre recomanava que no rodessin mai els directors amb gossos ni amb nens.
0: Però ell va fer un ocells.
1: Ell va fer un ocells, sí, sí. Però gossos i nens quasi no en sortien.
0: No en volien.
1: Llavors, és la història...
0: L'home que sabia demasiado, precisament, és un nen, el que és el...
1: Sí, home, però ho feia el menys possible, només quan era imprescindible.
0: Ell les rosses li agradaven.
1: Exacte. És la història d'un... del Brad Pitt, diguéssim, que sobreviu a un brutal accident aeri, que ja ens l'ensenya en el tràiler, per si teníem algun dubte. Ell interpreta el paper de James Belmont, que és un oficial de les forces especials, i té l'accident amb el seu gos de combat, que es diu Odin. A conseqüència de l'accident queden atrapats al cor d'Alaska, en una zona deshabitada i feréstega, i hauran de fer front, doncs, a una naturalesa impecable, i hauran de lluitar portant la seva vida al límit per intentar sobreviure. És una pel·lícula menor, diguéssim, de Brad Pitt, que suposo que en fi, deu necessitar diners, això molts actors els hi passa, que no tots els seus projectes són perfectament escollits i desitjats, sinó que aquest és, mira, en fi, paguem això, doncs endavant. Veurem si ha anat al Festival de Sant Sebastià alguna altra història deu tenir, però vamos, no estarà al palmarès ni de lluny.
0: Molt bé, doncs el que farem és escoltar un trosset de En el corazón de la bestia.
5: Tranquilo, ven aquí. Solo era una pesadilla. Ya no estamos allí.
6: Eres la primera persona que veo tan al norte. Dime, ¿en qué trabajas, James?
5: Fuerzas especiales, retirado.
6: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
5: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
6: ¿Y también le jodió la pata?
5: Sí.
6: Espero que le dijeses cuatro cosas.
5: Le pegué un tiro.
6: Joder.
0: Doncs aquesta pel·lícula En el corazón de la bestia, aquesta d'aventures dels Estats Units, i marxem a Argentina per saber quatre cosetes de La noche está marchándose ya, un drama fet, com dèiem, aquest país sud-americà.
1: Sí, és una pel·li que arriba de l'any passat, de l'any 2025, dura 105 minuts, una pel·li argentina dirigida per Ezequiel Salinas i Ramiro Soncini, que signen també el guió, protagonitzada per Octavio Bertone, Juana Oviedo, Rodrigo Fierro. Els actors no us diran gran cosa, són coneguts a l'Argentina, però no aquí. És una història sobre, és un drama, de fet, sobre la precarietat laboral, també sobre el cinema dins el cinema, perquè, de fet, ens explica la història d'un jove d'uns 30 anys que treballa de projeccionista en un cineclub municipal a l'Argentina, perd la seva feina, però el deixen quedar-se vigilant el local com a sereno, i acaba vivint...
0: Si no perd tant la seva feina, no?
1: Sí, la perd perquè, home, ell era el projeccionista, es dedicava això, i ara el releguen, diguéssim, a fer només de sereno, no? I es dedica això, a passar pel cinema, aprofita la nit que no molesta ningú per revisar les seves pel·lícules, les que més li agraden, i a mesura que es va sentint més còmode en aquesta llar, perquè ell pràcticament viu allà, comença a formar-hi una petita comunitat. Hi ha un grup de nois, també hi ha una excompanya seva que grava vídeos pel canal d'OnlyFans, allà mateix a la sala de projecció. En fi, és com un microcosmos, un món tancat, que aprofita en Salinas i Soncini per explicar la precarietat de la crisi, que la crisi és un estat d'ànim gairebé en la societat argentina i el cinema argentí, que amenaça de tancar aquest cinema i que posa en risc tota aquesta comunitat. La pel·li es va veure al Festival de Valladolid, a la Seminci, i, en fi, interessant, projecte argentí interessant.
0: Acabem amb un thriller fet als Estats Units que es diu Fall 2, 2 de número, el Dead Point, un thriller fet als Estats Units.
1: Sí,
0: pots contar.
1: És un remake d'una pel·lícula bastant interessant que es deia Fall, que és la història de dues noies que pugen a una torre de comunicacions a centenars de metres i, en fi, tenen un accident, una pel·li molt angoixant. Una pel·li d'aquelles que basen l'adrenalina tot el seu curs. Està dirigida per Michael Spearing i Peter Spearing, que són dos germans, que igual que els Harris els hi diuen els germans Spearing, en aquest cas, dirigida a quatre mans. I això, la història no té massa més. És la supervivent de... Ara he fet un spoiler de la primera. La supervivent de la primera part està molt enfadada perquè ha perdut a la seva amiga, diguéssim, i torna, en aquest cas, a les muntanyes de Tailàndia per afrontar un nou repte, una nova ascensió. En aquest cas, pujarà a una muntanya de 1.500 metres i allà passarà una cosa, hi haurà un petit accident i es veuran atrapades, no? Dirigida per interpretada per Harriet Slater, Arsema Thomas i Tom Brittany. És una mica això, la història de què passa amb aquests
0: personatges. Escoltem un trosset de Fall 2.
7: Hola. ¿Me recibís? ¿Hay alguien ahí? Por favor, avísame si me oyes. Hola. Si me oís, responded.
0: Doncs aquesta angoixa també es veu una mica aquí, el que deia el Jordi, es veu una mica també en aquest tràiler de Fall 2 Dead Point. També s'estrena La família Dina, una pel·lícula d'animació feta a Rússia, Rise Up, una pel·lícula Rise Up, Levántate, un drama fet a Espanya, i es estrenen dues pel·lícules, Vengadores Endgame, de ciència-ficció dels Estats Units del 2019, i ja em diràs tu, l'estrena la pel·lícula del 2019, i aquesta potser té més sentit, Chicho o Mientras el cuerpo aguante, un documental fet a Espanya el 1982. Doncs, com deia, dèiem, recuperem una mica, parlàvem de La bola negra, aquesta pel·lícula esperada, pel·lícula que serà la que representarà el cinema espanyol als Oscars, i volies parlar una mica de qui són els Javis, no? Igual que parlaves ara d'aquests dos, no sé, tenim els germans Coen i tenim això, doncs tenim els Javis, no? Qui són?
1: Són dos cineastes, un és madrileny, Javier Ambrosi, nascut el 84, i l'altre és murcià, nascut el 91, per tant, 7 anys més jove, que és Javier Calvo. Se'ls coneix no com a Javier Calvo i Javier Ambrosi, sinó com los Javis.
0: Ells eren parella, eh?
1: Eren parella des de...
0: Tot i que continuen amb una bona relació
1: sí.
0: Van, i fent cosetes.
1: Van deixar-ho l'any passat, precisament, eren parella des del 2010, i l'any passat van anunciar la seva separació, tot i que mantenen una estreta amistat i, evidentment, una col·laboració professional que els ha dut a dirigir, per exemple, aquesta pel·lícula de La bola negra.
0: Tot i que no són molt... poca producció cinematogràfica, sí, més aviat sèries.
1: Sí, el que han fet bàsicament són sèries. De fet, Javier Calvo ja va començar com a actor, en aquest cas, com a actor quan era un nen, pràcticament, a la sèrie Física i Química.
0: Sí, era una sèrie que va impactar bastant, i en un moment que encara les sèries no acabaven de... I era una sèrie que et feien una a la setmana, ara.
1: Sí, no l'havia vista, jo, sí. Però... I, en fi, i també Javier Ambrosi també va fer fet d'actor, a banda de... I ara tots dos són fonamentalment directors i guionistes. De fet, com tu deies, no és habitual que uns cineastes guanyin el premi a millor direcció a Cannes després d'haver fet dues pel·lícules, és a dir, la seva segona pel·lícula, perquè la primera va ser La llamada, que és un fenomen que va començar com una obra de teatre underground a les sales de Madrid i finalment es va convertir en un fenomen musical i cinematogràfic bastant important. Recordo que es va estrenar un estiu ja fa més d'una dècada i va ser...
0: Sí, va tenir...
1: Va ser una pel·li...
0: Va tenir molt impacte.
1: Sí, a mi...
0: Jo crec que no l'he vist.
1: Jo l'he vist, però no és de les coses que més m'interessin d'ells. La bola negra crec que sí que m'agradarà, per tot
0: fa
1: el que estic sentint.
0: De
1: té pinta que és una gran producció. I com deies, doncs s'han centrat en fer sèries de televisió, com Paquita Salas.
0: Aquesta va ser la primera.
1: Sí.
0: Bona, si no l'heu vista, és una...
1: Sí, està bé.
0: Una
1: està
0: sèrie
1: bé.
0: Una mica... Una comèdia, però com si fos un fals documental i està força... Jo crec que, bueno...
1: Sí, està explicada així en aquest format. I després van fer també, més recentment, ja Veneno, que és la sèrie biogràfica sobre la Veneno.
0: No sé si tu l'has vist.
1: Sí, la Cristina Ortiz, que és la popular Veneno dels programes aquests de matinada de televisió. La van fer el 2020.
0: Juguet trencat, no?
1: Sí, exacte. Una dona amb problemes, no? El moviment trans, també.
0: Una història molt...
1: Intenta visibilitzar-lo.
0: Sí.
1: És una sèrie que, en fi, està bé. I per mi la seva millor sèrie fins a la data és La Messias, que es va estrenar a Movistar Plus.
0: És més minissèrie.
1: 2023.
0: Més aviat, no?
1: Sí, és minissèrie. Crec que són, ara no sé, però són 7 o 8 capítols.
0: I de què va? Què tal?
1: És la història...
0: No facis spoiler, eh?
1: No, està inspirada en fets reals, perquè, de fet, ells, els Javis s'inspiren en la història d'una família religiosa que es dedica a predicar l'Evangeli, diguéssim, a través de vídeos musicals. Jo coneixia la notícia, m'havia fet gràcia, fan uns vídeos, no?, com si fossin vídeos de YouTube, però en què canten totes les germanes, una família amb moltes filles i totes canten, en fi. Doncs és una mica això, la història d'aquesta família, adaptada, diguéssim, i, en fi, ja no puc explicar més, perquè ja faria
0: espanyols. No.
1: Està rodada al Bruc, en gran part a Catalunya, surt l'Albert Pla fent de pare, que fa un paper extraordinari, i jo us la recomano, si no l'heu vist, la tenim a Movistar Plus, La Messias, ara tindrà més volada, segurament, amb l'estrena de La bola negra, no? També havíem fet, el 2020 van estrenar Paca la piranya, diguem-me, 2021 Cardo...
0: I han fet una sèrie de petits curtmetratges,
1: sí,
0: com una sèrie que es deia Terroriferia. Escolta'm una cosa, però no marxarem amb res relacionat amb els Javis, sinó que marxarem recordant una pel·lícula que fa ara, al setembre, fa 20 anys de la seva estrena. Jo crec que és una pel·lícula que t'ha agradat a tu bastant, es diu El viento que agita la cebada, de Wynn That Shakes the Barley. Va guanyar la Palma d'Or de Cannes el 2006, és Ken Loach i Cillian Murphy, el de Peaky Blinders, el principal actor. I escoltem la cançó que diríem, no és que sigui de la banda sonora, però és una cançó que porta el mateix títol, de Wynn That Shakes the Barley, és a dir, el vent que agita que sacseja la cebada. És una balada típica irlandesa, en aquest cas us la deixem interpretada per Dolores Kane. Gran pel·lícula, eh?
1: Si no l'heu vist, tot Ken Loach és molt
0: gran.
1: Ja
0: esteu, exacte, Ken Loach és molt gran, però aquesta en concret és molt, molt bona. Per tant, si no l'heu vista, ràpidament busqueu-la i gaudiu-la. Jordi, ens veiem la setmana vinent.
1: Ens veiem divendres. Que vagi bé, bon cinema.

Les grans històries sovint passen ben a prop. A Connectats, obrim els micròfons per compartir-les amb tu. Connectats.

Cada tarda de 5 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat, Rubí i Badalona. Connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: les propostes que ens deixen les diferents emissores del Connectats per aprofitar aquest cap de setmana i comencem amb les que ens arriben de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, Terrassa. Dissabte, a partir de les 8 de vespre, el cantautor terrassà Miquel Pujadó presentarà el seu nou disc, Cicatrius i naufragis, a l'Auditori de Terrassa. I diumenge, a les 6 de la tarda, representació de Diner molt negre, comèdia de Ray Cuny, a la Sala Crespi, a càrrec del grup social Teatre.
0: Gràcies, Sergi. Anem amb les propostes de Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Aquí van algunes propostes culturals d'aquest cap de setmana a Sabadell. Comencem amb una proposta pels més petits. El Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta porta a escena Jerónimo Stilton, el musical, una aventura fantàstica protagonitzada pel popular ratolí periodista. I continuem amb festes majors dels barris, perquè aquest cap de setmana coincideixen les de Can Llong, l'Eixample i Can Feu. Precisament aquesta última arriba després de que la comissió de festes hagi recuperat l'activitat després d'uns anys complicats i ja està pràcticament consolidada. I acabem amb la proposta per compartir en família, circ en família, una activitat pensada perquè infants i adults puguin experimentar plegats què significa ser artista de circ.
0: Gràcies, Pol. Què destaca en l'agenda de Badalona? Martí Villegas, bona tarda.
3: Hola, nou Carme. Aquest cap de setmana comença la nova temporada als teatres municipals de Badalona amb l'obra L'últim àtom, de Jordi Oriol, que s'estrena avui mateix divendres al Teatre Zorrilla. També el Círcul dona el tret de sortida a la nova programació amb la presentació de la temporada i també la inauguració de l'espai renovat aquesta tarda. I a Can Miravitges també es podrà gaudir aquest cap de setmana d'una activitat teatralitzada que servirà per fer un viatge al passat de l'entorn rural de la Masia.
0: Gràcies, Martí. Anem ara amb les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda, tot a punt per la Festa Major del Prat, que arrencarà d'aquí a uns minuts a la plaça de la Vila, amb el toc d'inici, la cercavila i l'esclat de cultura popular. Serà la prèvia al pregó i els focs d'inici de la Festa Major, que donaran la benvinguda a 4 dies d'activitats i concerts per a tots els gustos. Un inici de festa que es podrà seguir en directe a través del Prat Ràdio i el Prat Televisió a partir de les 6 de la tarda, amb veu de protagonistes i amb tots els detalls d'aquest esclat.
0: Gràcies, Rocío. Anem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Carme. Doncs teatre de nivell aquesta tarda a l'Auditori Miquel Pont de Castellà. I és que hi aterra l'obra de teatre Permagel, inspirada en la novel·la d'Eva Baltasar, amb direcció de Victoria Spunberg i com a actriu en solitari Maria Rodríguez Soto.
0: Gràcies, Guillem Plans. I des de Rubí ara ens aporta les propostes Mariona Jerez. Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Aquest cap de setmana, com tots sabem, hi ha molt moviment a Barcelona amb la Mercè. Però per qui vulgui escapar de tant rebombori, a Rubí tenim una proposta molt interessant, el Peacock Rubí Art Festival. El Peacock és un festival d'art multidisciplinari contemporani emergent i transgressor. Avui dia 25 a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició col·lectiva al celler cooperatiu d'una vintena d'artistes de disciplines diferents i anirà acompanyada de músics i artistes com Alba Luz o Giselle Cornejo. A més, durant el cap de setmana hi haurà actuacions, concerts i art performatiu. Hi haurà grups com Camaleònica, Límite o Cid de Palma i el diumenge es podrà participar als tallers de maquillatge fantasia, escultura de fang o mural de collage col·laboratiu. I per qui vulgui alguna cosa encara més tranquil·la, aquest dissabte és l'últim dia que es podrà anar a veure l'exposició monogràfica d'obres de l'artista rubinenc Toni Grau a l'Espai Expositiu Municipal Aula Cultura. 2 plans alternatius a la Mercè que segur que gaudireu.
0: Gràcies, Mariona. I des de Sant Cugat us proposem participar, per exemple, en la tercera edició del Festival de Música Quilòmetre Zero, demà dissabte a partir de les 11 del matí, durant tot el dia al Parc de Can Bernet, també per a les famílies, amb propostes per als més menuts. Diumenge, 51è aplec de la Sardana, a la plaça d'Octavià, des de 11:45, amb la participació de les Cobles Mediterrània Principal de Llobregat, Sant Jordi Ciutat de Barcelona i Juvenívola de Sabadell. Però a més us recordem que aquest serà l'últim cap de setmana per gaudir del Sant Cugat Badatapes, on per 4,50 € es poden degustar elaboracions gourmet en forma de tapa dels diferents bars i restaurants de la ciutat que hi participen. És tot, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Tornarem dilluns. Adéu-siau.

0: 4.
1: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
2: La cuina dels teus somnis? Vine a Conforama Badalona i descobreix una àmplia gamma de més de 50 cuines a mida. Una renovada exposició de cuines i el nostre equip d'experts t'estan esperant. Conforama Badalona, la teva nova llar.
3: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
4: Què vol dir ser gran avui a Badalona?
5: Doncs tu, tia, aquest dijous 1 d'octubre al Badalona matí celebrarem el Dia Internacional de la Gent Gran. Parlarem de cuina, amor, lleure i participació.
6: I sobretot de vosaltres.
5: Perquè la gent gran té molt a dir i nosaltres volem escoltar-la.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: 94.4.
0: La ràdio d'una gran ciutat.
2: Són les 6.
3: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
4: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres del local situat a la plaça de Júlia Minguell, entre els carrers de Santa Bàrbara i Vila Vall d'Abrera. L'espai de prop de 400 metres quadrats disposarà d'una sala de treball i d'una de polivalent adreçada als estudis de la ciutat amb una capacitat d'una 90 de persones. Els usuaris hi podran accedir a través d'una aplicació des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, i és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. A més, en períodes d'exàmens, la sala d'estudis estarà oberta les 24 hores del dia. Escoltem l'alcalde Xavier García Albiol.
5: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores, i que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
4: La Marea Pensionista reclama al govern local que compleixi el compromís de cedir un solar a la Generalitat per construir una residència per la gent gran. Recorden que en el ple del mes d'abril es va aprovar una moció per unanimitat que instava les dues administracions a incrementar el nombre de places públiques a Badalona, assegurant que no s'ha avançat res des de llavors. Escoltem a Pedro Jesús Fernández, que n'és el portaveu.
6: Que farem és demanar una reunió als municipals, a veure què seguiment han fet, quina és la situació i si realment el tema s'està treballant, perquè ens preocupa molt, i el que cal és que ningú oblidi una persona dependent, pues necessita una atenció, i per això és urgent la construcció de residència, la construcció de centres de dia, l'increment del servei d'atenció domiciliària.
4: A banda de la necessitat de places públiques en residències per la gent gran, la Marea Pensionista reclama un increment de les pensions del 6% de cara a l'any vinent per tal de recuperar el poder adquisitiu perdut aquest 2026. La plaça del president Tarradellas tornarà a vibrar aquest dissabte amb una nova edició dels Tardeos. La proposta musical organitzada per l'Ajuntament de Badalona començarà a les 7 de la tarda, i en aquesta edició la música dels 80 serà la gran protagonista. Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania que combinarà música en directe, animació, dansa i també audiovisuals. La iniciativa vol donar la benvinguda a la tardor i estarà dedicada, entre d'altres, a Queen, Michael Jackson, Madonna, Bonnie M o Alaska, i estarà liderada per la DJ Neus González. També s'hi preveu animació en directe. L'activitat arriba després de les dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany. I aquesta nit, a partir de les 11, Televisió de Badalona estrena Badalona sense límits, un nou magazín d'entreteniment conduït per la periodista Elena Batista. Un espai desenfadat amb gastronomia, cinema, sèries, curiositats de l'orfebreria i la participació dels ciutadans al carrer, entre d'altres. Una nova proposta de la televisió local per les nits de divendres, que s'emetrà l'últim divendres de cada mes a les 11 de la nit. I ara mateix tenim 28 graus a la ciutat de Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
7: El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
7: Badalona Matí. Els millors moments.
8: Els millors moments.
1: Segons un estudi de FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, tenir fills agreuja la pobresa entre les famílies amb pares joves i les llars monoparentals. Són les més perjudicades. I és que més d'un de cada quatre menors viu per sota del llindar de la pobresa i un de cada tres es troba en risc de pobresa o exclusió social. A Catalunya, criar un fill o filla té un cost mitjà de 938 euros al mes, fet que el converteix en el territori més car de tot l'estat espanyol per a la criança, gairebé 200 euros per sobre de la mitjana estatal. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen la presidenta de l'Associació Catalana de Famílies Monoparentals, la badalonina Elena Valle. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: I també la Lola Domínguez, que és coordinadora de l'Associació de Mares Solteres per Elecció de Girona i Maresme. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Elena, Lola, ho dèiem ara, a la presentació, tenir fills agreuja la pobresa, especialment entre les famílies joves, no? Pares joves i famílies monoparentals. Dèiem, és car tenir fills, o costa car, o totes dues coses?
9: Totes dues
8: totes
9: coses.
8: Dues coses.
1: Lola.
9: Sí. Nosaltres, com a famílies monoparentals, ja sigui per elecció, en el cas de l'Helena, arribades, hem de pensar que només tenim un sou. Nosaltres, en el moment en què això falla, ja no tens d'on treure. No és el mateix. A sobre de tot això, pensa que no som quatre, per dir-ho d'alguna manera. Pensa que la natalitat ha baixat un 28%, però nosaltres hem crescut en un 33%. O sigui, hi ha molts nens que depenen d'un sou només per poder arribar a final de mes. Si aquest sou no està molt, molt quadrat, no hi arribes. Has de pensar sempre que el primer que treus és el de sempre, no? El que no és bàsic, però és que el bàsic també és molt car. Els nens tenen gastos perquè els nens creixen, tu n'has de comprar roba cada any, però també els has d'alimentar, que això és el que costa potser més. Aleshores, jo crec que l'Helena estarà d'acord amb mi. Sí, hi ha moltes coses que tu has de treure-li als nens. I això qui pateix és el nen, perquè un adult es fa, però els nens tenen... comparen amb els nens del costat. Clar, ells van a una escola i veus que, bueno, que no és el mateix el que tenen uns que els altres. I ja no t'estic parlant de materials, t'estic parlant d'essencials.
8: I no només essencials, sinó coses de la vida, de l'habitual, sortir al cinema, fer excursions, fer vacances, ¿vale? Totes aquestes coses, les famílies monoparentals, ens costa molt arribar. Que semblen extras, però quan arriba el mes de setembre i comencen les escoles, comences a dir tu què has fet, vale? I el tu que has fet és, com jo dic, el corredor mediterrani, que és de casa a la platja i de platja a la casa, vale? Ostres, costa. I no només és un tema econòmic, també és un tema de mitjans i de conciliació laboral i de conciliació familiar. Nosaltres només tenim una línia per conciliar, vale? En el millor dels casos, vale? Llavors tot costa. No és només les coses materials, com deia la Lola, ¿vale? Que l'estoig sigui d'un bazar o que sigui d'una marca, ¿vale? Sinó també el que et costa arribar a recollir la criatura a l'escola o al transport, ¿vale? Totes aquestes coses. Normalment, i aquí la responsabilitat dels mitjans de comunicació hauria de ser més alta, vale? Sempre surten notícies de la quantitat d'ajuts que tenim les famílies monoparentals. Des d'aquí dic que és mentida. Les famílies monoparentals, pel fet de ser monoparentals, no tenim ajuts. L'únic ajut aquí a Catalunya és un carnet que ens dona certs descomptes o punts en certes coses. Totes les altres ajudes estan vinculades al risc de pobresa i exclusió social. Vale?
1: Però pel fet de ser família monoparental, simplement teniu un carnet de la Generalitat que us
9: que
1: permet fer alguns descomptes.
9: A veure, els descomptes són
10: informació
9: molt relatius
10: de quins àmbits.
9: I a més fan riure. Perquè jo no necessito un descompte per anar a PortAventura, que és on fan un descompte. Per què no? Perquè ja m'agafo el cupó de
11: cert
9: supermercat que els té allà i tinc el mateix descompte.
1: que necessitaríeu descomptes en coses més bàsiques,
9: coses
1: no?
9: Bàsiques,
1: més essencials.
9: I això...
8: I realistes.
9: I realistes, exacte. I tampoc, i el que diu la Helena molt ben dit, és cert punts certs. Si tu vols anar a una escola, tu sempre busques l'escola que estigui o ben a prop de casa o bé a prop de la feina, perquè com ella també t'ha dit, tenim una línia. Si no podem conciliar, ja estem ben fotudes, perquè és bàsic. Si no som nosaltres, no tenim l'altra part. Dic l'altra part perquè nosaltres, més del 80%
8: part,
9: som mares, però és que també hi ha pares, val? Per això dic l'altra part, no defineixo homes o dones. No hi ha aquesta altra part que pugui venir a buscar, val? Llavors, aquí tens un problema. Aleshores, els punts, tu ja estàs buscant alguna cosa que estigui a prop. Els punts que tu tens és un punt per desempatar en cas de que hi hagi un empat. Vull dir, no per ser monoparental...
1: No teniu decidir... més beneficis ni més avantatges, eh?
9: No. El meu fill té 9 anys i no he rebut mai un ajut. I és ben cert, això que dic, que el Consell Comarcal em va... Un dia vam comentar, no? Em vaig trucar, escolta, no m'han donat resolució, les beques menjador... I, home, clar, perquè estàs... No, per sobre del llindar. El llindar és molt baix.
8: Molt baix.
9: Has d'estar visquent al carrer perquè et donin un ajut. I la mateixa noia em va dir, escolta'm, si no et sap greu, m'agafaré el teu telèfon perquè hem vist que això no és just. Mm. I que un organisme públic governamental te digui això no és just, ja tenim un problema.
1: Per tant, fa falta prendre consciència per part de les administracions. No
9: I
1: sé
9: tant,
1: si heu iniciat
9: molta.
1: Algun moviment per reclamar ajudes i teniu alguna
8: Mira,
1: en marxa.
8: Aquest any fa 25 anys que es va crear l'Associació de Famílies Monoparentals i fa 25 anys que lluitem per això. Vale? El moviment està creat, l'administració està assabentada d'aquestes dificultats que patim les famílies monoparentals i fa... Bueno, va fent cosetes, però fa 25 anys, torno a dir, que és que són molts anys, ¿vale? Que estàvem demanant que almenys les famílies monoparentals tinguessin els mateixos drets que altres famílies en qüestió, per exemple, d'anar a la universitat, exempció de taxes a la universitat. Ho hem aconseguit aquest any.
1: Això ho heu aconseguit, eh?
8: Sí, el 2026. No pot ser que tot sigui tan lent. No pot ser que quan es legisli, vale, com és un tema de permisos de naixement, vale, de cura de nadó, hagin estat les famílies les que hagin lluitat en els jutjats perquè tinguem una equiparació en aquestes setmanes. Perquè una família biparental té permisos per la mare, permisos per l'altre progenitor, una família monoparental no els tenia, només tenia els permisos de la mare.
1: Permisos de treball, entenc, eh?
8: Permisos, la prestació de naixement.
1: La prestació de naixement, vale.
8: Els permisos de treball és una altra història.
1: És una altra història que també reivindiqueu...
8: Clar, o sigui, l'Estatut dels Treballadors, jo diria que el mot monoparental no hi és.
9: I no només això, pensa que... Això és una llei que va sortir pels cuidados dels menors i no s'està complint perquè els nostres nens no són de tercera. Estem parlant de que els nostres nens no tenen els mateixos cuidados perquè no poden, perquè no tenen l'altre progenitor per poder tenir aquestes setmanes més de cura. Però si és que ara un dels nostres fills es posa malalt, pots comptar que jo tinc 5 dies, no? Un altre nen amb una família normativa, pare, mare biparentals, mare, pare, té 10, no té 5, perquè pot juntar tots dos. Els nostres no. I el que ella et diu, això ho hem lluitat els jutjats, però és que arribes, guanyes, i l'INS et diu, doncs ara no estic d'acord i continuem, anem al Supremo. I
1: és tant. I és tornar a començar, és una roda de hàmster i no s'avança.
9: Amb
1: no?
9: la qual després de 3 anys, nosaltres tenim un cas, una companya, i dic companya i el coneix molt bé perquè és la típica companya, perquè som amigues, ja érem amigues abans de començar els tractaments, i ella ho ha guanyat, i ho ha guanyat tot, i li donen els calés i li diuen que el temps no. Perquè com que la nena ja té més de 3 anys, diu, ja, però és que jo estic lluitant des del dia 2. Vaig sortir de l'hospital i vaig començar a lluitar això. Ja, però com tiene más de 3? I ara encara està lluitant, però perquè li donin el temps per poder estar amb les seves filles.
1: Una part molt gran dels ingressos, no?, d'una mare sola que ha de criar un fill es destina exclusivament a pagar el pis, imagino, els subministraments. Aquí també parlem de pobresa energètica i també coneixeu algun cas d'alguna mare de famílies monoparentals que es vegin obligades a compartir pis, que no puguin viure independentment?
8: Sí. I a més està com poetitzant, no? O
9: romantitzant, sí.
8: Romantitzant aquesta figura, no? Ostres, que bé, dues mares que s'ajuden a compartir pis. No. O sigui, han de compartir pis perquè els recursos per separat no arribarien a un lloguer. Vale? No és una cosa que diguis, ostres, és una decisió personal, pensada, meditada, que vull compartir. No és així. La majoria dels casos no és així. A l'Associació de Famílies Monoparentals el que també ens trobem no només és el lloguer de dues famílies que se'n van i comparteixen despeses, sinó habitacions llogades. Intenta llogar una habitació amb criatures. No tothom ho fa.
9: Mm. És difícil, vale, fins i tot trobar un pis amb un sol sou. O sigui, només tens un sou i tens un fill. Saben que serà difícil treure't. En el cas de que tu no puguis assolir aquell lloguer, aleshores és molt, molt complicat.
1: I això imagino que suposa també una càrrega a nivell de pressió psicològica, no? En una llar amb dos progenitors les tasques es poden repartir, però en una llar monoparental una sola persona ha de fer-se càrrec de tot. Tot això acaba passant factura a nivell psicològic?
8: Sí. Sí, sí, la salut mental, nosaltres des de l'associació potenciem moltíssim el recolzament i la salut mental de les famílies, perquè bé, hi ha una càrrega mental que si en una família biparental de vegades es divideix entre dos, no sempre, nosaltres ens quedem soles davant d'això.
1: I tornant una mica a l'àmbit laboral, a aquesta trampa de la reducció de jornada, no? Si demaneu una reducció per poder cuidar els fills, clar, els vostres ingressos són els únics, es veuen reduïts, no? I això es aboca al risc de patir pobresa.
9: Evidentment. Quan tu demanes una reducció de jornada per cures a un menor, l'únic que fan és que et paguen a la Seguretat Social com si treballessis al 100% per cotitzar, però el sou baixa moltíssim. Aleshores, no ens ho podem permetre perquè només tenim aquest sou. I conciliar és complicat. No en totes les empreses pots conciliar. I també és complicat perquè quan has de sortir tu. Amb la qual també et posen una mica de pega. Si ja ho has dit tu bé, és una trampa. Perquè no pots. Sí, ho pots fer, però aleshores et quedes sense diners. Com tu fas?
1: Lola, em deies a l'inici que la natalitat s'ha reduït un 28%, però que el nombre de famílies monoparentals s'ha incrementat un 33%, aproximadament. Sí. Aquesta és la
9: nostra
1: xifra.
9: En el nostre àmbit, mare solteres per elecció, sí que s'ha, que és el que tenim més o menys controlat, sí que s'ha ampliat amb un 33%.
1: De quin àmbit estem parlant?
9: Persones, mares, pares que decideixen tenir fill, un fill, una filla, un fills, i estan sols i ho fan per ells mateixos, amb tractaments.
1: I per què creus que aquesta xifra és així elevada? En un 33%, podem dir, tot i la reducció de la natalitat. En el teu cas, per exemple, què et va portar a ser mare soltera per decisió pròpia?
9: Bueno, nosaltres normalment hem dedicat la nostra vida abans. Abans tu tenies els fills molt joves i després, bueno, et casaves, tenies fills i la carrera quedava arraconada en un costat. Ara les dones ens hem empoderat, diguem-ho així. El fet és que hem decidit primer a l'àmbit laboral i quan ja estem establertes, ara tenim fills. Què passa? Que moltes vegades per poder estar en l'àmbit laboral, per poder crear-te tu mateixa, el que has de fer és estar sola. Lluites contra el món, són dones, ho tenim molt més difícil. Quan arriba el moment, ara ja és tard, o ara jo no busco un pare. Jo, en el meu cas, per exemple, quan jo ja estava establerta, vaig decidir tenir fills, però ja no tenia una parella, o la parella que tenia, jo no em semblava la correcta. No parlarem de casos personals, perquè em sembla lleig. Però sí que és cert que en aquell moment, quan era, bueno, és ara o mai, perquè el rellotge biològic corre. O sigui, aquella frase tan odiosa de se te pasa el arroz, A mi me la va dir el meu metge, el meu ginecòleg. Aleshores dius, vale, doncs és ara. Ja tinc un nivell, ja estic establerta, ja tinc casa, ja tinc... Aleshores és el moment. I ja ho fas en aquest moment. I moltes de les mares, en el meu cas, i dels pares, tots. O sigui, no estem parlant de gent que ha decidit un bon dia, ai, mira, voy a tener un hijo. No. És una decisió molt mesurada, molt ben pensada, perquè et trastoca la teva vida sencera. I és igual la teva, però això afecta amb una altra persona, que és el nadó, que no ha decidit això. I ho has de pensar molt bé.
1: Perquè el perfil majoritari, podríem dir...
9: Persones amb un nivell professional...
1: Que han prioritzat la seva carrera per davant de ser mare i quan s'han establert doncs decideixen tenir un fill de forma...
9: Sense haver de dependre d'una altra persona. Jo també, les dones del meu costat, les meves amigues, estaven totes divorciades amb nens i amb problemes amb els pares. Clar, tu passes un duelo, no, per dir com ho faig, no? I després les mires amb elles i elles diuen... Què penses? Mira'm com estic. I dius, vale, millor jo sola i no haver de patir, que és com deia abans la Helena, que es reparteixen les feines a vegades. Vale? Perquè hi veus famílies que tot el pes ho continua portant la mare.
8: Jo també crec que ara ja comença a haver-hi, i gràcies també als mitjans de comunicació, la figura de la monoparentalitat. Nosaltres des de l'associació hem anat a instituts, hem anat a universitats, i allà mateix els alumnes que han dit, ostres, jo soc monoparental, a mi em sembla que la meva mare no ho sap, això. Vale? Ara ja comença a haver-hi certa informació, vale? I jo crec que la gent comença a demanar més aquest carnet. Vale? I per tant entra a les estadístiques, vale? Però hi ha moltes famílies, recordem que hi ha una part de la societat que són persones que no tenen la documentació en regla, que no entrarien dintre d'aquestes estadístiques, vale? I que també són llars i són famílies monoparentals, vale? També les hem de tenir en compte. En aquest sentit, a nosaltres, a banda de que també ens arriben mares solteres per elecció, que en algun moment, en una situació estable, us recordo que en el 2011 van passar una crisi bestial, en el Covid una altra crisi, les famílies monoparentals ho van passar molt malament en aquestes dues èpoques, més encara de l'habitual. Vale? En el Covid, per exemple, tenim moltes famílies que la seva tasca són treballadores de la llar. Famílies monoparentals, treballadores de la llar. Durant el Covid, què va passar? Que es van quedar sense feina. No podien anar a treballar.
1: Es va agreujar la situació encara més.
8: Es va agreujar la situació. És arrel del Covid, vale, que les treballadores de la llar tenen una prestació d'atur. Vale? No abans. Doncs... Imagineu-vos, vale? Tu parles de persones establertes i tal. En el 2011, durant el Covid, va haver-hi molta gent amb una situació establerta, amb una bona situació econòmica, vale? Que va patar, vale? Que d'estar aquí van estar aquí baix. Vale?
1: I una última pregunta ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps. El fet de ser una família monoparental, sent dones... Us noteu encara més amb menys drets que una família monoparental formada per un home, un pare? O igual, també no. Tenen els mateixos problemes.
8: Tenim. Els problemes de la criança, els problemes de conciliació, els problemes de vivenda, els problemes d'educació, de sanitat, crec que són els mateixos.
1: Per tant, així a moda de resum, fer una crida, no?, a que les administracions prenguin consciència i algunes de les reclamacions que feu. Dèieu que fa 25 anys que teniu aquesta associació, que lluiteu, no pareu de lluitar, heu aconseguit això de l'exempció de taxes... Que
8: I un
1: comentat.
8: Carnet monoparental que no hi és a la majoria d'altres comunitats. O sigui, la lluita ha estat...
9: Hauria de ser un carnet monoparental a nivell estatal, com tenen les famílies numeroses. Les famílies numeroses no tenen un llindar a l'hora de demanar un ajut. Vale? És igual. Cobris el que cobris, siguis el que siguis, ja ho tens. Nosaltres no ho tenim. Nosaltres no ens podem representar fora de la nostra comunitat autònoma. Si això des de la base, des de Madrid, perquè és on tenim el govern central, fan un reconeixement del nostre model de família, de monoparentalitat, i ens donen un carnet a tots que aquest fer el carnet d'identitat, agafar un tren, m'entens? Això ens pugui cobrir un paraigües que cobri a tothom, no només a la, al parell de comunitats autònomes, perquè no totes tenen aquest carnet.
1: I a més tenint en compte que aquest model de família monoparental...
9: Cada vegada és més gran.
1: Cada vegada és més gran i la gent opta, no? Per, efectivament. Per, tal com està muntat, no?, la vida de cadascú, cada vegada hi ha més gent que opta per tenir fill sol i fer la seva vida. Per tant, que l'administració haurà de posar mesures...
8: Esperem que sí.
1: Esperem. Doncs us agraïm la vostra presència avui aquí al Badalona Matí, a l'Helena Valle, presidenta de l'Associació Catalana de Famílies Monoparentals, i també a la Lola Domínguez, que és coordinadora de l'Associació de Mares Solteres per elecció de Girona i el Maresme. Gràcies, bon dia.
9: A vosaltres.
7: Gràcies. Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I l'estiu és a punt d'acabar, eh? Tornem a la rutina i de vegades doncs, la nostra pell reflecteix aquells excessos del sol, el clor, la sal, del mar, la piscina... Avui parlem de com recuperar la lluminositat i preparar el rostre per a la tardor, eh? Com cuidar la nostra pell. I per això estrenem secció aquesta temporada al Badalona Matí. Ens acompanya la Raquel Merino, de l'escola de maquillatge Your Makeup Studio. Què tal, Raquel? Bon dia.
10: Hola, Àlex, bon dia.
1: Com estàs?
10: Doncs molt bé, molt a punt ja per preparar aquestes pells després d'aquest estiu, aquí a l'escola, que en veiem moltes, ja per preparar-les cap a la tardor.
1: Quan et trobes amb les teves clientes ara al setembre, no? Quins són els danys més habituals que veus a la pell a causa de l'estiu?
10: Sí, l'estiu, com tu ben dius, el sol, la sal, el clor, tot això afecta, val? Aleshores, el que em trobo normalment és una pell molt seca, deshidratada i també molt apagada i moltes vegades amb algunes taques.
1: Taques solars,
10: les
1: no?
10: Les taques solars, sí.
1: Molta gent pensa, no?, que per recuperar la pell s'ha d'aplicar molta crema de cop, hidratant, no?, però quin és el primer pas real abans d'hidratar-nos?
10: Després de l'estiu el que la pell necessita és molt de mimo, molta hidratació i cuidar-la a poc, no abusar de molta crema, perquè justament la pell ve força irritada moltes vegades i això pot ser molt contraproduent.
1: Hi ha un gran mite, no?, que és fer servir un exfoliant fa que perdem el bronzejat més ràpidament. Això és fals.
10: No és només que sigui fals, sinó que és totalment no recomanable. Perquè, com et dic, la pell està irritada moltes vegades i l'exfoliació el que fa és una abrasió damunt la pell, amb la qual has de fer-ho molt a poc, amb molta constància, o sigui, amb molta consciència, volia dir. I el primer sempre és hidratar i netejar molt bé per eliminar totes aquestes impureses que portem tot aquest estiu, doncs, de cremes solars, etc.
1: I quin tipus de producte recomanes per no irritar una pell que ja ve castigada pel sol?
10: Bueno, un àcid hialurònic sempre serà una hidratació molt profunda, val? Després, jo sempre recomano també la ceramida, perquè la ceramida al final el que fa és com si fos uns... O sigui, l'àcid hialurònic ens donarà molta hidratació, val? Hem de pensar que si talléssim la pell transversalment, dintre la pell tindríem com saquets, que seria com la hidratació, seria l'aigua que tenim dintre la pell. Això es perd. L'àcid hialurònic el que ens farà és omplir d'hidratació. Què ens fa la ceramida? La ceramida el que fa és com si fos un ciment que hi ha entre globet i globet, que el que fa és unir i compactar aquesta hidratació perquè es mantingui més ferma. ¿Vale? I si volem alguna cosa molt completa, doncs la niacinamida realment és un tot terreny, perquè això que et fa és reforçar la barrera cutània, millorar la hidratació, disminuir l'aparença d'algunes taques, vermellós, seria com un top ten. ¿Vale?
1: Per tant, ceramida, àcid hialurònic... De fet, Raquel, com a maquilladora, saps perfectament que un bon maquillatge depèn també d'una bona base a la pell que estigui ben hidratada, oi?
10: És superimportant, perquè al final, quan no tenim una pell hidratada i apliquem una base de maquillatge, el que fa la pell és creure que aquesta base de maquillatge, com que porta aigua, és hidratació, i ens la xuclarà. Què ens passarà? El que nosaltres anomenem que ens queda una pell quartejada.
1: I què passa amb aquells productes, no?, de marca blanca, ultraeconòmics, d'algunes grans marques de supermercats que tots coneixem, que moltes vegades, no?, fins i tot alguns influencers recomanen: "Ai, he provat este producte i me va genial."
10: A veure...
1: Això, com a professional, què ens explica sobre aquest tema?
10: Nosaltres, com a professionals, el que fem, sempre professionals del sector, dintre el sector del maquillatge, és que fugim una mica d'aquestes marques blanques. Per què? Al final és molt senzill. Tots els principis actius tenen poden tenir, si no els apliques bé, uns efectes secundaris que no siguin correctes. Amb la qual cosa, tots aquests productes que tens a l'abast d'una balta de supermercat que, per exemple, et parlaré d'un retinol. Vale? El retinol és superpotent, és el millor que hi ha actualment derivat de la vitamina A, que redueix i està comprovat arrugues, porta fermesa, taques, és fantàstic, però què passa? Que, per exemple, el retinol, per posar un exemple, cal fer un procés de retinització, és a dir, que tu no pots aplicar aquest producte de zero a la teva pell, perquè el que faràs és al revés, la irritaràs, vermellós, et pensaràs que el retinol no serveix per res, quan és totalment al contrari, i el problema és que no l'estàs aplicant correctament. Et dic tot això per què? Perquè si nosaltres trobem als supermercats productes amb principis actius forts com pot ser un retinol, d'entrada, la publicitat i el màrqueting, doncs, és molt engrescador. Et posen contiene retinol, me lo llevaré i lo venderé. Però això segur que no és gaire potent ni és gaire bo que venies tu això de les marques blanques, perquè si no m'apliques bé et pot fer malbé la pell. Amb la qual segur que el que trobarem en aquestes baldes mai pot ser un producte potent.
1: I Raquel, què passa si tenim, per exemple, zones descamades, no? O la pell molt seca? Com solucionem això en termes de maquillatge, no? Per exemple, abans un esdeveniment, després aplicar-nos això que ens has dit, la ceramida, no, alguna crema amb àcid
10: crema amb tots aquests principis actius.
1: I després, a nivell de maquillatge, com ho podem arreglar, això? Ja costa més o...?
10: A veure, si em vens amb una pell que està escamada, que està aixecada, difícilment solucionem alguna cosa amb el maquillatge. El maquillatge, al final, no, o sigui, la base de maquillatge no tapa. El que fa és unificar el to de la pell. Unificar, doncs, si hi ha taquetes, però si hi ha escamació, amb el maquillatge no farem res. Amb la qual cosa, nosaltres, com a professionals del maquillatge, si ens trobem una pell que no està ben cuidada o que té algunes afectacions, el que fem és derivar-la, sempre és important, a un dermatòleg. No podem solucionar amb un maquillatge els problemes de la pell.
1: Per tant, no fa miracles.
10: El maquillatge no fa miracles. Hem de tenir una pell bonica perquè al final és la base on aplicarem aquest maquillatge.
1: Quan canviem de l'estiu a la tardor, que ara comentàvem, sovint ens equivoquem amb el to de la base, no? Perquè anem perdent el bronzejat, no? El bronzejat, sí. A l'estiu tenim una base més fosca,
10: sí.
1: Que això, els que ens posem morenos més aviat de l'hora,
10: sí.
1: És complicat, eh? Quin truc ens dones per no semblar ni massa fosques ni massa pàl·lides?
10: A veure, aquí hi ha una cosa que és molt genèrica. La gent, quan ens ve a l'escola i ens pregunta pels seus maquillatges, sempre els diem que portin els que ells tinguin per valorar nosaltres també, que és el que fem, és una de les feines que fem a l'escola, és donar aquest assessorament. Que portin els seus productes per valorar si són els més adients pel seu tipus de pell. Ens trobem que la gent, quan jo els hi faig la pregunta trampa de que, bueno, aquest vas de maquillatge, quan te l'has comprat, on te l'han fet provar, on l'has provat, per saber què és el teu to? Sempre diuen al canell o a la galta. No, aquí mai s'ha de provar una base de maquillatge. S'ha de provar en el que és el perfil del coll, en el que és la mandíbula, per dir d'alguna manera. ¿Vale? I la base de maquillatge ha de desaparèixer del teu rostre, no s'ha de veure. Si jo la veig, no és el teu to de maquillatge. Si posem una base més fosca o més clara, és el que veiem pel carrer moltes vegades, la típica careta que veus la gent amb la cara negra i el coll blanc, o al revés. O sigui, la base de maquillatge no maquilla, el que fa és unificar el to de la pell. Maquillarem amb els contourings, amb el coloret, amb les ombres, etc, etc. Però la base ha de ser el teu to de pell.
1: I quines textures de maquillatge recomanes? Fluides, en crema, en pols? Hi ha una gran varietat, no?
10: Moltíssima varietat.
1: Funcionen millor per a una pell que s'està recuperant del sol? Algun format en concret?
10: Quan més fluida, millor. Quan més fluida tindrà, o sigui, s'adaptarà més a la pell i quedarà més com una segona pell que no es veurà aquest maquillatge. Si apliquem una base de maquillatge que sigui en pols, es veurà molt artificial, no quedarà bonica.
1: I a veure, Raquel, ens pots donar algun truc ràpid així... Efecte bona cara, eh? Per aquells dies que ens llevem amb la pell apagada o aquí que matinem molt al Badalona matí i semblem una mica zombis a primera hora.
10: Vale, et refereixes a cosmetologia o a maquillatge?
1: Bueno,
10: un poco de todo. Mira, jo et recomanaria el més bàsic. Bàsic és netejar-los molt bé la pell amb una netejadora adient pel teu tipus de pell, sigui seca, mixta o greixosa. Aquí hi ha un mite que és que la pell greixosa, com que té greix, sembla que no calgui hidratar-la. No, no, s'ha d'hidratar igual. Perquè que sigui greixosa no vol dir que estigui seca. ¿Vale? Llavors ficaríem una bona neteja, una bona hidratació, després posaríem un contorn d'ulls, podem posar ja molta ullera, ¿vale? Que això ja entraríem dintre del maquillatge, i una base de maquillatge que si la col·loquem o fem servir una que sigui el nostre tipus de pell, el nostre to, no sabrà ningú, Àlex, que portes base de maquillatge.
1: Doncs això està bé. I un dubte, els utensilis que utilitzem per maquillar-nos, les espongetes, els pinzells, tot això s'ha de rentar? És important rentar-ho?
10: Importantíssim. Com a mínim, un dia a la setmana s'haurien de rentar.
1: I perquè allà... com ho rentem?
10: Doncs mira, això, el més fàcil és agafar una pastilla de sabó neutra, no cal que gastem molts diners, la posem dintre d'un tàper perquè sigui com més fàcil, una miqueta d'aigua i la... l'emulsionem. Fiquem el pinzell i emulsionem damunt de la pastilla. Després a la mà l'anem treballant perquè vagi traient tot el producte, tot el maquillatge, i l'esbandim. Important també que després, quan la deixem assecar, que sigui plana i deixant el pèl que sobresurti, que voli dalt de la taula. Mm-hmm. Perquè així el pèl quedi suelto i no es quedi... No es faci malbé.
1: Així ens evitarem algunes infeccions, potser?
10: Home, moltíssimes. A vegades ens venen gent a l'escola a fer un taller de maquillatge i que els demanem que portin el seu, i allò és inservible. Clar. O sigui, allà hi ha bacteris a punta pala.
1: Passar tants cops per la cara, és... que al final...
10: No. Pell... Això al final complica molt la salut de la nostra pell.
1: Doncs Raquel Merino, hem après molt amb tu avui.
10: Moltes gràcies.
1: I un cop al mes ens anirem trobant aquí, en aquest espai al Badalona Matí, per conèixer més secrets, per cuidar-nos de pell, estar més guapos i guapes amb el maquillatge. Per tant, t'ho agraïm, a Raquel Merino.
10: Moltes
1: de l'Escola
10: gràcies.
1: De Maquillatge Your Makeup Studio, ubicada al carrer Roger de Flor 120 de Badalona.
10: Gràcies, Àlex.
1: Fins aviat.
10: Fins una altra.
7: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
11: Del Badalona Matí.
1: Aquest cap de setmana passat va ser l'últim de l'estiu. Ja som a la tardor des de dimarts a la matinada. Amb l'estiu marxen fins l'any que ve les guinguetes, els pantalons curts i els banyadors, però l'estiu ens deixa amb algunes llistes al nostre Spotify amb els temes que més han sonat o que més hem escoltat nosaltres, que no sempre són els mateixos. Tuti Garcia, bon dia.
12: Bon dia, i avui, a més, ens quedarem a casa, Àlex. No escoltarem reggaeton, ni bachata, ni música urbana. Avui només música en català, que la llengua i la cultura catalanes s'han de cuidar. Comencem amb un tema, a veure si ho dic bé, perquè cada vegada ens posen més difícil això de dir els noms dels grups, eh? Dani, Sizzix and Iskit.
1: Ho has dit perfecte.
12: No ho sé, això és el que posa aquí, però no sé si ho he dit bé. Que es va estrenar per la Revetlla de Sant Joan. Són llestos, aquests també. D'això se'n diu tenir el do de l'oportunitat o ser bons planificadors. Que s'aturi el temps a ritme de rumba, que parla de l'amor al començament de l'estiu.

0: maco, que s'aturi el temps de vegades, ho hem desitjat tots,
1: I a vegades que passi ràpid, també.
0: També, és cert.
1: Segons el moment, oi? I una col·laboració interessant és la que han fet en Joan Dausà i Mama Duixa, un tema Papi, posa del disc, que trobareu en el disc d'en Dausà, Immortals, perquè van ser precisament les seves filles, qui ja ho diu el títol, no?, li van recomanar que l'inclogués en el disc, i és que elles volien una cançó que parlés de la filla petita d'en Dausà.

0: festa m'encanta, tu, tia, aquesta
1: t'agrada,
0: cançó.
1: T'agrada, eh? Ha sonat,
0: molt. Sí, sí,
1: ha
0: tant.
1: Ha sonat força aquest estiu. Doncs feu cas als fills, que a vegades l'encerten, tu. Les filles d'en Joan Dausà han fet possible una cançó d'estiu que ha sonat força, com dèiem, i que és un himne a l'alegria i a la infantesa. I Búhos, no sé si t'agraden.
0: Sí, també.
1: També, també. Es van tenir aquí a Badalona, eh?
0: Badalona s'il·lumina.
1: Aquesta és una d'elles, sí. Ells també parlen de l'estiu, de la foguera de Sant Joan i de la calor que hem passat. Recordeu aquella onada de calor pels vols de Sant Joan?
0: Ui,
1: i de
0: sí.
1: La resta, també. Tot l'estiu suant la cansalada. I què era allò que estimàveu més en aquells dies? L'aire condicionat o...
0: el ventilador.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta cançó, eh?
1: Diu la cançó, no? Em porta tot, les fotos, els records que hem tingut junts, esborra el que vulguis, però no t'emportis el ventilador, clar. Un tema que han fet en col·laboració amb Banda Neon, un altre dels grups que habitualment comparteixen escenaris amb ells a les festes majors de ciutats i pobles, eh? I uns altres, Àlex, que són molt de hits d'estiu. Detallets, o els tiets, sí, com vulgueu dir-ho, eh? Ells aquest estiu han deixat la sardana a banda i ens han regalat aquest tema popero, podríem dir. Era això. Els de Mataró ho tenen clar. Les petites coses són les que ens fan feliços.

0: A tu et fan feliç les petites coses o poc en tens prou?
1: Cada any que passa valoro més les petites coses.
0: Sí?
1: Sí.
0: Aquella tranquil·litat, no? De dir, que em deixin tranquil, potser.
1: Sí, el relax, que no m'atabalin, un bon àpat, una bona copa de vi amb una bona carn a la brasa,
0: sí.
1: Això,
0: sí.
1: Ja,
0: veus,
1: amb això ja
0: tinc
1: prou.
0: Jo tot menys el vi, que no bec alcohol, o sigui, una, amb una cervesa zero, ja està.
1: Una aigüeta.
0: I recordeu aquell cara de cul, toques grasses? Doncs ara l'han versionat la Naina i la Jules, una versió pop, electrònica i estiuenca. A veure si us sona. I tu...

han versionat aquest tema d'Oques Grasses, perquè Oques Grasses està de moda, perquè marxen, han posat no sé quantes entrades més a la venda, doncs sembla que aquest ritme no marxarà mai, eh? Elles, la Naina i la Jul, són dues artistes emergents del panorama musical català i valencià que han volgut retre homenatge a aquesta banda d'Osona, coincidint, com dic, amb l'any del comiat d'Oques Grasses. Els va marcar aquesta cançó i s'han unit per cantar-la a la seva manera. I ja està bé. I un clàssic de l'estiu és Miqui Núñez, també. Aquest any ha publicat el tema Un altre cop, una cançó juvenil, fresca, que traspua estiu per totes bandes i que també parla de les petites coses.

0: d'estiu, això.
1: Sí, home, això està a la platja...
0: Et trasllada allà, eh?
1: Amb el flotador aquell del flamenc, eh?
0: També.
1: Molt estiuenc.
0: O amb l'altre.
1: O el patinet aquell que s'ha de pedalar, que ens costa sempre tant.
0: I el del costat que fuma o que et fot la sorra a sobre.
1: Els nens que corren i et molesten
0: i
1: tot el dia.
0: No? Va, i una cançó que ja sonava abans a l'estiu. Si jo et dic que tu, pistatxo... Ja saps per on vaig?
1: Oh, a mi m'encanten els fruits secs, però és el festuc.
0: Clar, no és pistatxo, que es diu festuc. El tema de Marcos, que ha tornat a la càrrega a les festes majors i també a les revetlles. Festuc. M'han cridat borratxo.

0: què t'ha semblat? És ballable.
1: Molt pachanguera.
0: Pachanguero, d'aquells que et fa saltar com l'esca i sense complexes, escolta'm. Molta festa. Segurament t'estimo. Aquesta frase a mi no m'agrada gaire.
1: No, perquè o t'estimen o t'estimen,
0: no t'estimen.
1: Això de segurament...
0: Clar, segurament aquest dubte a mi m'emprenya, no? Però mira, segurament t'estimo dels Amics de les Arts a ritme de La La Land. Aviam si també us sembla a vosaltres. Ens descriu el sentiment d'enamorament. Allò que tots sentim quan estem penjats d'un altre.

amb aquesta cançó, Xavier, el tècnic de so, que la Ludwig Band ha escrit per homenatjar els tècnics de so. Nosaltres ho podríem canviar per Roger, el tècnic de so.

0: ells parlen a través d'en Xavier, tècnic de so de la Sala Vol, dels tècnics de so que els acompanyen en els seus concerts, els que fan que tot soni a la perfecció. Un tema ple d'humor i que narra la història d'amistat que els uneix. I és que una banda, sense un bon tècnic de so, doncs no afina. I nosaltres, a la ràdio, sense els tècnics, tampoc no sonaríem.
1: Doncs no, i per això la gran feina que fan, eh? En Roger,
0: sí,
1: com en Pau, que els tenim
0: dos.
1: Aquí, els dos, aquí, durant 4 hores també.
0: Doncs sí, des de primera hora.
1: Que fa que les nostres veus arribin. Doncs tu, Di Garcia, quin repàs més maco per totes aquestes cançons en català. M'ha agradat molt la teva inspiració.
0: Un repàs de l'estiu així rapidet.
1: Doncs moltes gràcies, a bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I ens retrobem dilluns.
0: Dilluns, aquí estarem, eh?
1: I a ballar molt a la música dels 80 demà, eh?
0: Al Tardeo, o també la Mercè, eh? Que
1: oh,
0: tenim
1: també,
0: de Barcelona, també tenim aquí.
1: Tenim varietat per gaudir aquest cap de setmana.
0: I gratis, eh? Tot això és gratis, que això està molt bé.
1: Això és el millor.
0: Els temps que corren,
1: home,
0: que tota la cultura es vol cara.
1: Per respirar, ja aviat te faran pagar per tot.
0: Doncs per això.
1: Budi, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
0: Al Teatre Zorrilla, enceta avui a les 8 del vespre la temporada amb l'Ultimàtum de Jordi Oriol.
4: L'únic que vull és recuperar la meva família, d'acord? Tens alguna novetat? Tens alguna pista?
5: Bajo el mar.
0: Una proposta que combina humor, ciència i teatre per reflexionar sobre la fragilitat de la realitat i la necessitat humana de trobar sentit en un món que sembla desfer-se. Una obra que ens planteja 3 històries que transcorren en un moment d'incertesa extrema i explora la necessitat humana de construir ficcions per donar sentit a una realitat que constantment se'ns escapa.

Dissabte arriba el segon Tardeo, final d'estiu, Badalona, a la plaça del president Tarradellas. La gran festa dels 80 començarà a les 7 de la tarda. Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania que combinarà música en directe, animació, dansa i audiovisuals i que vol donar la benvinguda a la tardor.

I anem al Sarau perquè demà també hi haurà tardeo, en aquest cas amb The Tutsis, versions dels 90 als 2000 a partir de 6:45 de la tarda. I avui, a la mateixa sala, però una mica més tard, a 12:45, tribut a AC/DC amb Sin City.

estarà amb grups com el que esteu escoltant, el Caso Urquijo, o altres com Bacteria Forte, Burial, Ruthless i Devorate the Universe. I a l'Olímpic, Grupo Firme actuarà demà i diumenge en la que és la seva gira històrica, la primera europea.

Tijuana han penjat el cartell de sold out per demà, però podeu mirar per diumenge si queden entrades. I fora de Badalona, no oblideu que són les festes de la Mercè a Barcelona, amb una gran quantitat.

Recomanació del Badalona Matí, doncs que no us perdeu el concert de Love of Lesbian, la banda de Santi Balmescaterra, dissabte demà a la platja del Bogatell, a partir de 2:15 de la nit i gratis. Bon cap de setmana.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
1: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
0: Més clar, més ràpid, més Badalona.
1: bdn.com.cat.
0: Badalona passa aquí.
2: Temperatura a Badalona...
3: 24 graus.
4: Badalona, 94.4.
5: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
6: Bona tarda, són les 7.
7: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
6: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
8: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
9: De poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
6: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
8: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
10: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
11: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
6: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
8: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
12: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
13: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
6: En cultura, arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
8: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalant el repartiment.
6: I en esport, Joel Gomis, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada de la segona divisió.
14: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
15: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogor arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, circulació en general cada cop més fluida, més còmoda. No ha estat, en general, globalment, una tarda complicada, però sí que puntualment alguna via amb alguna retenció, amb algun accident que ha complicat la mobilitat. En aquest sentit, a l'autopista P7 ens queda un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud de maturades a l'altura de Gelida, després d'un accident d'aquesta tarda força més avall, a la Granada del Penedès. Tot això en sentit de Tarragona, millorant ràpidament, però encara amb aquest tram que va ple a l'altura de Gelida. A l'autovia 2, en aquest cas, a l'altura de Jorba, aquest tram afectat per obres, sentit Igualada, vaja, sentit contrari, sentit Lleida, que dificulta la mobilitat al llarg d'uns 2-3 quilòmetres en aquesta direcció. I després alguns punts doncs, amb trànsit intens, trànsit una mica més espès, la C55, per exemple, a Castellgalí, en sentit Manresa, o la C58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. De moment no passa d'aquí. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: I també hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, Educació, Economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: Ho dèiem en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques que ara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. Uau, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: A l'Ampolla, l'alcalde Francesc Arassa presenta aquesta hora la renúncia després de prop de 16 anys al càrrec. Ho fa en el ple municipal d'aquest vespre, Canal Terres de l'Ebre. Daniel Cor, molt bona tarda.
16: Bon vespre. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, ha fet oficial la seva renúncia al càrrec després de gairebé 16 anys al capdavant del consistori. La dimissió s'ha formalitzat en un ple extraordinari que ha començat a les 7 de la tarda i que té com a únic punt de l'ordre del dia prendre coneixement de la renúncia. Francesc Arassa, de Junts, serà rellevat com a alcalde per l'actual primer tinent d'alcalde, Víctor Colomines, que haurà de ser investit en un nou ple que se celebrarà en els pròxims 10 dies. La renúncia arriba mesos després que Arassa fos investigat per una presumpta prevaricació administrativa relacionada amb diversos contractes municipals, però ell mateix ha assegurat que la investigació no ha tingut res a veure amb la seva decisió. Tot i deixar l'alcaldia, Arassa continuarà al govern municipal com a primer tinent d'alcalde mantenint les àrees d'urbanisme i hisenda. Durant el ple, Arassa ha insistit en els motius de la seva renúncia i ha reivindicat la feina feta durant els gairebé 16 anys al capdavant de l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies, Daniel. I Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé.
17: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
18: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
19: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
17: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament demana expulsar un equip de futbol que es feia dir, o es fa dir, Bayern de los Caídos.
4: Es tracta d'un dels equips d'una lliga de futbol amateur d'Horta en què jugaven dos membres de Vox. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'aquesta lliga perquè l'escut de l'equip incorpora el nom Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats, experts en memòria històrica, hagi portat el cas a la Fiscalia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre, a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home, de 37 anys, va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mort en un accident en dos dies al Bages, la víctima ha caigut a prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista ha mort en un accident de Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, al Bages. Segons ha informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera B4501. El parapentista ha impactat contra un cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
20: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
21: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
20: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari, alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
22: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
23: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes. Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
22: Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
24: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
25: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
24: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
0: I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Arnau Olmos.
26: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
27: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
26: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Ida, de l'artista iraniana Shirin Neshat.
4: La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
4: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
1: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestraten és la directora del festival.
2: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
1: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafanya, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions, i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Els blaugranes han estat clars dominadors del duel i Dick Amem, amb 11 gols, ha estat el màxim golejador culer. Diumenge, els d'Antonio Carlos Ortega jugaran la segona jornada de la Lligueta contra el Zamalek egipci.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris.
3: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no?
4: Sincerament, és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves...
7: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. A més, l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
7: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Ens ho explica Ricard Nogués, director general d'EMIFESA, el sector de la climatització.
3: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
7: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
4: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens en alegrem molt per l'Institut Eugeni d'Ors. De fet, nosaltres som veïns perquè és un institut que està molt a prop de la nostra zona i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
7: Cabaret, L'Os Polar i La Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre al Círcul, una nova temporada teatral que es dona a conèixer aquest vespre damunt de l'escenari, un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
7: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del teatre lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, en detalla més.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
7: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
8: Badalona 94.4.
9: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: sendes, coneix el territori, trepitja la terra, volta pel món.
1: Hola, què tal? Com esteu? De ben segur que esteu pensant ja en com treure el màxim profit dels dissabtes, dels diumenges o de qualsevol dia festiu. Si us acaben les idees, no patiu, perquè en aquest programa us en proposem un munt. Som els Sendes, programa de Ràdio Martorell per la xarxa que fem des de l'any 2008, que va pel capítol 563 i que s'escolta a 35 emissores municipals de tot Catalunya. Benvingudes i benvinguts al programa d'avui, que conté aquests temes. Cosint el sol és el títol d'una ruta senyalitzada al poble de Tarroja de Segarra, just a mig camí entre Cervera i Guissona. La Maria Josep Jové és, junt amb la Camí Carreres, qui van dissenyar aquesta ruta que posa en comú tot un seguit d'espais patrimonials del poble amb el rol que hi duien a terme les dones. Avui ens fa la ruta a través de les ones. El Xavi Tió parla de senderisme i ens proposa rutes. Avui estrena un minicicle de dos capítols dedicats a la comarca de l'Alta Ribagorça. Per començar, ens farà caminar al voltant del barranc de Viu de Llevata. I seguim somiant amb el viatge de la natura a les Antípodes, a Nova Zelanda. Segon episodi que transcorre pel Parc Nacional de Tongariro i que, després de recórrer llocs paradisíacs, finalitza fent el salt en ferri cap a la illa sud. Què? Fan patxoc els continguts d'avui, oi? Doncs cordeu-vos bé les botes, que marxem. Tarroja de Segarra, poble d'uns 180 habitants, eminentment rural, enmig de la plana segarrenca. Perfectament equidistant els dos grans nuclis comarcals, la capital Cervera al sud i Guissona al nord, i travessat pel riu Sió, que la connecta, també fluvialment, amb Agramunt. Des de l'any 2016, Tarroja disposa d'una ruta senyalitzada amb plafons i codis QR que recula en la seva història. Passa per diversos espais patrimonials del poble i explica el paper que hi van tenir les dones, un rol molt directe en alguns casos i molt encobert i menys tingut en altres. La proposta s'anomena Cosint el sol, el traç de les dones a Tarroja. La van impulsar el Consell Comarcal de la Segarra i l'Ajuntament de Tarroja i va anar a cura de la Camí Carreras Giral, que és tècnica del Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal de la Segarra, i de la Maria Josep Jové Tarruell, tècnica de Turisme i Cultura del mateix organisme. Amb la Maria Josep hem contactat per parlar de Cosint el sol, que passa per punts com ara un safareig públic, l'església parroquial, una font i els horts adjacents i dues cases senyorials. El primer punt que es visita és l'antic safareig. Primer, la Maria Josep ens descriu aquest espai que compta amb dues piques, una per rentar i una altra per esbaldir la roba.
2: És aquesta estructura rectangular que hi ha l'aigua a la part central i aquestes pedres que són una mica inclinades per posar la roba i rentar-la. Hem de pensar que en aquests anys els carrers s'han anat asfaltant i han anat pujant una mica doncs, al nivell, però hem de pensar que està pensat perquè estiguin aginollades de terra i si no, aginollades molt caragolades sobre elles mateixes, és a dir, era una postura molt incòmoda perquè s'havien d'estar o aginollades o molt caragolades per poder arribar a l'aigua i a la pedra de rentar amb un sabó que també se'l feien elles, evidentment.
1: La Maria Josep explica que fins l'any 1955 a Tarroja no hi va haver aigua corrent a les cases i quan aquesta va arribar s'hi van posar safarejos i no pas rentadores. Per tant, fins a mitjans del segle XX, el safareig comú va ser un espai femení per excel·lència.
2: El safareig, només hi anaven les dones. Posem de manifest doncs, la distància que havien de recórrer des de casa, carregades amb la roba primer bruta, després neta amb tots els estris, i a més, moltes vegades anaven a rentar amb els seus fills. Hi havia una tasca que feien les criatures, com eren omplir galledes, vigilar doncs, que el vent no s'emportés la roba, portar cistells petits, ajudar a plegar la roba... Era un espai que ara en diríem de cura, de solidaritat, de repartiment de tasques, de font d'informació, fer safareig, safarderia, per explicar-se, no?
1: Segon punt de la visita, que entra a l'antiga Vila Closa de Tarroja de Segarra i que s'apropa fins a l'església parroquial, amb diversos atractius.
2: Conserva una porta i un llenç de paret romànic, però l'església que hi ha ara és del segle XVIII. És una església força gran, dedicada a Sant Salvador, i el que crida l'atenció és que té una capella força gran, per lo que és tot el conjunt, que recorda molt el paranimf de la Universitat de Cervera. Per tant, entenc que ho la devien fer doncs, emmirallant-se en aquell moment amb la Universitat de Cervera, que era l'obra més gran, més faraònica, per dir-ho d'alguna manera, si em permet l'expressió, que es feia la Segarra, no?
1: L'església marcava molt el ritme de vida i les dones en quedaven excloses. Tot i ser més devotes i més transmissores de la fe i dels bons costums, l'església sempre les va relegar a un paper secundari, un menysteniment que s'evidenciava en tres moments importants de la vida: bateig, casament i mort. Comencem pel primer.
2: Quan es batejava una criatura fins l'any 1962, al Concili Vaticà II, la mare no podia anar al bateig del seu fill, perquè ja saps que els batejos es feien de seguida, les criatures tenien una setmana, 15 dies, per tant, les mares no havien passat la quarantena, i com que no havien passat la quarantena, no estaven netes de l'esca del pecat, que significava, doncs, bé concebut i bé parit, no?
1: El casament es convertia gairebé en una obligació per les dones de Tarroja i de qualsevol poble petit. La finalitat vital era convertir-se en esposa, mare i mestressa de casa, i ni tan sols es contemplava una vida independent més enllà del matrimoni. I pel que fa al rol de la mort entre església i dona, aquest era el vincle.
2: Qui es cuidava de vestir el difunt, de tot el protocol a l'hora de la vella, dels àpats, dels resos, de les misses, tot això ho feien les dones. I, en canvi, després de la mort hi havia una obertura de testament que moltes vegades les dones en quedaven excloses. I si hi havia un home més gran que elles, com una casa de pagès, per exemple, com és el cas de Tarroja, la Segarra, en quedaven excloses. Per molt que ja n'hi haguessin tres noies a davant, si després naixia un noi, aquest noi era l'hereu.
1: Una possible sortida cap a la solteria per a aquestes dones del segle passat era treballar de minyones. A Tarroja ho feien a cases senyorials del poble, dues cases en concret, que podem veure durant aquesta ruta Cosint el Sol, situades a la part sud de la caseria de Tarroja. Són Cal Capell, dit també Cala Sileta, i Cal Tella, dos grans casalicis connectats pel portal de baix.
2: I les que es podien quedar a Tarroja, servim aquesta casa o amb una altra, Cal Tella, eren afortunades perquè les altres se n'havien d'anar o a Cervera o a Barcelona. Un canvi brutal, no? Vivien amb una família que no els hi era pròpia. Estaven en un entorn que era urbà i elles eren dones rurals. I després, molt majoritàriament, les que treballaven i agafaven eren solteres, perquè si n'hi havia alguna de casada que tenia necessitat d'anar-se'n a servir, era molt més precari, perquè no tenien la disponibilitat que tenien les solteres, que no tenien obligacions de marit de canalla i estaven disponibles les 24 hores del dia per servir i atendre aquella família a totes les seves necessitats.
1: I encara queden dos espais més per conèixer. Un, la Font dels Horts, un indret frescal, enclotat i proper al riu. Punt de reunió, de socialització, de carregar aigua en garrafes o de fer berenades i passejades. I al seu costat, els Horts, que eren territori femení a diferència de l'Otros, és a dir, les terres d'oliveres, de ametllers, de cereals i d'altres arbres fruiters que eren bàsicament de dedicació masculina. La Maria Josep Jové explica que dels Horts en sortia pràcticament artesania.
2: El corral i els Horts normalment eren feu femení. I no s'acabava aquí, perquè, clar, de tot el que es treia dels Horts, se n'havia de fer conserva i s'havia de conservar d'alguna manera, no hi havia nevera, ni congeladors. I aleshores elles eren unes mestres artesanes, amb les verdures, les fruites, les hortalisses, fent les conserves amb sal, amb vinagre, amb oli, de la manera que fos. I, a més, tenir a vegades el seu bancalet amb herbes remeieres o per cuinar. I unes que les coneixien i per un constipat, per un mal de coll, per un mal de cap, o per cuinar. Allò era un espai de sabidoria, el definiria jo, no?
1: I fins aquí els espais pròpiament de la ruta. Però, si aneu a Tarroja, la Maria Josep Jové ens recomana fer un tomb pels carrers de la seva antiga vila closa, amurallada, i sobretot fixar també la mirada en un espai situat a la plaça de l'Església, perquè Tarroja té una gran singularitat.
2: Conserva la carnisseria comunal del poble, que és una monada. És petiteta. Hi havia la carnisseria comunal que, bueno, l'arrendava l'Ajuntament amb les pastures i que era una font d'ingressos importants. i la conserve. I és una de les coses doncs, que pocs llocs, almenys la Segarra, que jo sàpiga, no hi ha cap altre poble que la conservi, i el Tarroja la conserve.
1: La ruta senyalitzada Cosint el Sol, el traç de les dones a Tarroja, basa el seu nom en un llibre de contes anomenat Cosint el Sol, obra de l'autor local Josep Coma, on divulga la Tarroja de la primera meitat del segle XX. Si voleu tenir més informació tant d'aquesta ruta senyalitzada com del poble mateix, entreu al web www.lasegarra.org o bé al web de l'Ajuntament, tarroja.ddl.net.

0: Tornem avui a la secció de senderisme, una comarca que feia temps que la teníem una miqueta oblidada. Xavi Tió, què tal, com estem?
1: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
0: Estic pensant, feia temps que no parlàvem de l'Alta Ribagorça,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, fa un parell d'anys vam fer una proposta de tres rutes des del Pont de Suert en un cap de setmana llarg. Vam pujar al Tossal de Miravet, una excursió, vam fer una passejada fins a les runes del monestir de la Baix, la segona, i ens vam enfilar a la collada de Santes Creus i baixar després a visitar l'ermita del Remei. Doncs bé, us proposo un altre cap de setmana a l'Alta Ribagorça, dormint a Pont de Suert, per fer dues excursions senzilles. Avui anirem a descobrir el barranc de Viu de Llevata, i el programa següent farem una matinal per anar a dos petits pobles abandonats seguint la ruta de la fauna de Montiverri. Anem per parts, però. Avui ens n'anirem des del poble de Viu de Llevata a donar la volta al barranc de Viu seguint els camins vells que ens duran a passar primer per les runes del Molí de Viu i les de la Casa de la Mola, i després anirem a veure algunes baumes, un parell de salts d'aigua i encara una petita cova abans d'acabar aquesta petita circular altra vegada a Viu de Llevata.
0: I com sempre, el punt de sortida, que és aquest petitet poble allargassat que forma Viu de Llevata.
1: Ah, això mateix, anem a començar a caminar. El poblet de Viu de Llevata és a la carretera que uneix la Pobla de Segur amb el Pont de Suert, i el que fem és, des del pàrquing que hi ha a l'entrada del poble, anem per la part baixa de les cases per anar a veure l'església de Santa Maria de Viu. És una església romànica del segle XII, d'aquí pugem al carrer Major, per anar a sortir del poble per la banda nord i enfilar-nos al petit turó del castell, penjat ben bé sobre les cases, i on encara hi ha algunes petites restes del castell medieval que vigilava el poble i el port de Viu. Sortim del turó per la banda de llevant i baixem pel camí d'accés al castell a una petita barriada de Viu per sortir del poble pel camí del Molí, que ens va baixant suau

0: Reprenem el caminet per on veníem i comencem a enfilar pel Soleil en una zona erma i pedregosa, seguint un senderó fitat, que ens mena a anar a creuar un tros amunt al barranc de Sallent, és un afluent del barranc de Viu, i creuar també una antiga zona de conreus que ens enfilen a un ample llom obert on trobem rastres d'una pista. Fem un petit tros d'aquesta pista i la deixem de seguida per baixar a creuar el barranc de les Llongues, també afluent del barranc de Viu, en un punt que l'aigua ha format tot un seguit de petits gorgs a la roca. I per l'altra marge d'aquest torrent, el camí ens du a anar a baixar un petit grau empedrat per superar una petita cinglera, i al cap de res fem una altra petita anada i tornada que ens porta a la cova d'en Badia. És una balma amb una boca de grans dimensions i una quinzena de metres de profunditat, situada en un colze de la cinglera, obrada a l'exterior per fer un tancat, i a l'interior de la qual hi ha un parell de punts per on surt aigua, que forma un petit rierol, i al de fora la vegetació selvàtica ha anat guanyant l'espai i s'enfila per diversos freixes ufanosos. Retornem al camí i un tros enllà, a la base de la cinglera, anem a una altra balma on hi trobem unes vies d'escalada i al costat una bonica zona de caus de roca despreses que conformen tot de raconets agradables, també paradís per als escaladors. Bé, desfem llavors el trosset de la cinglera i anem a baixar per camps, erms, per anar a traspassar altra vegada el barranc de les Llongues i ja de pla anar fins a un trencall on per l'esquerra podem fer una altra anada i tornada per pujar a veure el Salt d'Escoves, el punt per on el barranc de les Llongues es despenja per un voladís de la cinglera en una raconada molt bonica. Altra vegada el camí principal, el que fem és anem a creuar per segona vegada el barranc de Sallent i fem també una altra anada i tornada per anar a veure el Salt de Noè. És un amfiteatre vertical desplomat per on s'escola el torrent fent una cortina d'aigua que al de sota forma un gorg preciós d'aigües cristal·lines. D'aquí anem a passar per un bonic pont de pedra sobre el barranc de Viu, amb vistes aigües amunt sobre els gorgs que hi ha a la sortida d'aquell petit engorjat on havíem anat a treure el cap al començament de l'excursió, i just a l'altre cap del pont tenim un caminet que aigües avall, entre boixos i pins, ens porta a una cova petitoneta on acabem de baixar per un trosset de corda sense més dificultat. D'aquesta petita cubeta retornem al pont i ja només ens queda remuntar per terreny obert, per un llom pedregós, un antic camí empedrat que ens retorna a la part alta del poble i d'allà acabem de baixar fins al pàrquing de la punta de baix del poble.
1: Molt bé, doncs descrita la ruta, anem amb la corresponent fitxa tècnica que comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: Estem parlant de 7,3 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 385 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem?
0: Posem-hi unes 5 horetes xinoxano per poder contemplar el munt de llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat?
0: Posem-hi un 1,5 sobre 5, però uns petits passos una miqueta sense més dificultat.
1: Internet.
0: Trobarem la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Barranc de Viu de Llevata, salts d'aigua i coves pels camins vells, d'un usuari amb propostes força interessants que ja hem seguit alguna altra vegada, que es diu Aventura't.
1: Doncs gràcies, Xavi, fins al proper programa.
0: Salut i República.
2: Hola, em dic Anna Tura i segueixo parlant del meu recent viatge a Nova Zelanda.
1: Doncs seguim voltant per Aotearoa, o Nova Zelanda, segon capítol de la ruta que hi va fer l'Anna. Reprenem el fil de la narració a l'illa nord i acabarem saltant cap a la sud, però abans encara ens resta per conèixer el llac més gran del continent oceànic, un volcà de forma acadèmica perfecta, un conegut restaurant de fast food dins d'un avió i un poble que es declara república independent. Com us ho podeu perdre, tot això? Doncs vinga, ara mateix ens ho explica la natura, els quaderns del viatger.
2: El llac Taupo és el llac més gran de Nova Zelanda, és el més gran d'Oceania i és un llac d'aigua dolça. El llac Taupo es pot visitar amb vaixell, pots anar a veure una pedra que hi ha dels maoris, com un gravat, I després una de les coses famoses del lloc Taupo és anar a menjar al McDonald's, que pots menjar dintre d'un avió, que és l'únic McDonald's que pots menjar dintre d'un avió de veritat.

jo petit, que l'han posat allà, i que dintre hi ha taules per menjar, i després hi ha un altre edifici amb més taules, no? Però la gràcia és anar allà i fer-te la foto a l'avió. Del Lake Taupo fins a Waimarino, la zona del Tongarino, vas per la carretera, hi ha diverses parades, que veus miradors, llacs, i arribes a Waimarino. Aquí, a la zona de Rotorua, és una mica paisatge volcànic. Pel camí veus algun volcà, però Nova Zelanda en general és tot molt verd, t'hi plou molt. Aquí a Tongariro teníem previst fer una de les rutes de trekking més famoses de Nova Zelanda, que és el Tongariro Alpine Crossing, que és una travessa de 20 quilòmetres i 800 de desnivell, que has de reservar un autobús i has de demanar un permís al govern de Nova Zelanda, i aquí ens ho van cancel·lar per mal temps. Llavors vam fer plan B, vam anar al centre de visitants del Parc Nacional i ens van recomanar anar a unes cascades, les Taranaki Falls, després vam anar a Punaruku Falls i després vam anar a les Mangawera Falls, o sigui, vam anar visitant cascades. Després de Tongariro ja ens en vam anar per una de les carreteres més boniques de Nova Zelanda, que es diu la Forgotten World Highway, que és una carretera secundària per uns paisatges superverds i té diversos punts on parar. Per exemple, passes per Gurchat del riu Tangaranakawi, hi ha el Hobbit's Hole, que és un forat, un túnel. Hi ha la tomba d'en Joshua, que era un dels topògrafs que feia aquesta carretera. Hi ha diversos miradors i després passes per un poble que es va declarar república independent, Wangamomona, que fa gràcia parar perquè si vols t'assellen un passaport dient que has estat a la república independent de Wangamomona. D'aquí arribes a la zona del mont Taranaki. És un volcà perfecte, tipus mont Fuji, i a la zona del voltant hi ha moltes excursions per fer. Nosaltres aquí el temps també ens va fallar i només vam anar fins a un pont penjant que en principi havia de tenir vistes al volcà, però no el vam veure. I al final vam anar a dormir a Hawera. Després de Hawera ja vam anar cap a Wellington a agafar el ferri. Pel camí vam parar algunes platges que hi ha, que perquè vas baixant per tota la costa oest, i vam arribar a Wellington. No vam tenir temps de visitar Wellington i vam anar ja a agafar el ferri per travessar a l'illa sud a través de l'estret de Cook. Hi ha dues companyies que te fan la travessa en barco, depenent de l'horari, agafes una o l'altra. El trajecte són unes 3 hores i mitja amb el barco fins a arribar a Picton. L'arribada a la illa sud es fa a través dels fiords de Marlborough Sounds. Aquests fiords són com molt suaus. Per exemple, la zona de Fiordland sí que recordo una mica els fiords noruecs, però aquí poder no. És un paisatge també molt i molt bonic, tot verd i tot d'illetes. A Picton, com que vam arribar al vespre, perquè el trajecte de Hawera a Wellington eren unes 4 hores, travessar 3 hores, una cosa i l'altra, vam arribar al vespre, vam dormir a Picton i després ja vam agafar una altra carretera panoràmica, que aquí a Nova Zelanda hi ha moltes carreteres panoràmiques, que era la Queen Charlotte Drive, que va de Picton a Havelock. I és una carretera de moltes i moltes curves, un estil carretera de Lloret a Tossa, diríem. Hi ha moltes curves perquè és una zona molt, una costa molt agresta. És com una costa brava, diríem, no? Quan vam arribar a la platja de Warakiri Beach, no pots arribar en cotxe, has de deixar el cotxe i després has de caminar uns 20 o 30 minuts fins a arribar a aquesta platja. Feia molt de vent, però el lloc és com molt especial i molt bonic. A mi me va agradar molt veure aquella platja. Aquella hora que vam arribar ja quasi no hi havia gent, vam passejar-nos per la platja, vam fer fotos i realment era un lloc molt bonic. A Havelock no vam parar. Després d'aquí vam anar
cap a la platja de Waikiki Beach, que aquí era una cosa personal meva que volia anar a veure aquesta platja, que és la que surt a la foto del fons de pantalla del Windows, que no sé si us heu fixat mai, que és també com una cova i surten dos pedres al mig del mar. Jo cada dia, quan arribo a la feina, veig aquella foto. I quan vaig saber que allò era Nova Zelanda, jo vaig voler anar allà. Això ens va costar com unes 2 hores ben bones de carretera arribar a aquesta platja. I el bo que va tenir va ser que per anar a aquesta platja vam passar per Waikorapupu Springs, que és una surgència d'aigua també molt, molt clara i transparent. És el manantial més gros de tot l'hemisferi sud d'aigua freda. És una aigua sagrada, és un tresor per als maoris i està prohibit banyar-se i fins i tot tocar-la. La Queen Charlotte Drive, la Waikiki Beach, tot està dins el Parc Nacional Abel Tasman, que és un, em sembla que és el primer parc nacional que hi va haver a Nova Zelanda.

I fins aquí hem arribat. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant de moltes més coses aquí, sempre de territori. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Són les 8.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És divendres 25 de setembre de 2026, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. Així ho ha anunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en una visita d'obres al local situat a la plaça de Júlia Minguell. I és que l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana.
4: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
3: Avui s'ha inaugurat el nou camp de futbol de Montigalà. Entre les millores s'hi ha renovat la gespa i també s'hi ha construït una nova grada coberta. També s'han millorat les torres d'il·luminació amb enllumenat LED d'alta eficiència i s'ha renovat la tanca perimetral de tota la instal·lació. L'espai el compartiran tres clubs, el Badalona, el Sígol i els Dracs. Durant l'acte, els seus representants s'han mostrat agraïts de poder comptar ara amb un espai de qualitat. Escoltem a Miguel Ángel Sánchez, president del Badalona, David Medrano, president dels Dracs, i a Soraya Chaui, presidenta del Sígol.
5: Ha sigut una trajectòria molt difícil, on en diferents moments o etapes anteriors hem tingut molts problemes, i justament no culpa per nosaltres, sinó perquè finalment les administracions no ens estaven donant la cara o no s'estaven ajudant i no estaven atenent pues, allò que demanaven. Demanaven camps, i no per nosaltres, sinó sobretot per als xavals, per tenir esport de qualitat a la ciutat i sobretot per tenir Badalona el més amunt possible. Per tant, avui estic molt content.
6: Siempre decimos que somos como una familia, somos un deporte minoritario, aunque realmente cada vez somos menos minoritario, y es gracias a vosotros. Y lo que nos gusta es cuidar a la familia, y lo que no queríamos es tener la familia, como siempre, subiendo sillas a la montañita, bajando sillas de la montañita. Pues ahora la verdad que hay que agradecer que podamos tener una grada como Dios manda.
7: Crec que les tres entitats han fet una feina molt gran i molt bonica. Crec que això vol dir que aquesta convivència i aquest color que veiem ara al camp és possible i és molt maco. Crec que és una cosa que reflecteix també la convivència a la ciutat.
3: I recordem que la plaça de President Tarradellas tornarà a vibrar aquest dissabte amb una nova edició dels Tardeos. La proposta musical, organitzada per l'Ajuntament de Badalona, començarà a les 7 de la tarda. En aquesta edició, la música dels 80 serà la protagonista. També s'hi preveu animació en directe. L'activitat totalment gratuïta arriba després de les dues sessions programades durant les festes de maig d'enguany.
2: Infopodcast Badalona.
8: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
0: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
9: Bé, avui donem la benvinguda a l'Edgar Tejada, l'Albert Tomàs, la Conxita Botell i l'Òscar Ureña. Bon dia a tots quatre, com esteu?
10: Bon dia.
11: Bon dia. Bon dia.
9: De divendres ja, no?
11: Ui, sí.
9: Molt bé, doncs dèiem, el cap de setmana, perquè hi ha alguns actes programats. Anireu de Tardeu dels 80 o què? A veure, expliqueu-me. Us agrada això de la música dels 80? Teniu ganes de ballar a la plaça del president Tarradellas aquest dissabte a les 7 de la tarda? Edgar, com ho veus, això?
11: A mi m'encanta la música dels 80. Jo tinc una edat de... que ja tot el passat m'encanta. No sé per què, si és que el faig molt gran. Penso que lo pasado fue mejor, no? Que aquella generació va ser molt bona. Per tant, aquella música m'encanta. No ho sé si aniré, perquè a part, amb dos filles... La meva agenda està condicionada a la seva agenda. Per tant, primer haig de preguntar a la família.
9: Molt bé. Òscar?
12: Jo també intento escapar-me. També he de dir que m'encanta la música dels 80 i de més, i he de dir, jo tinc tres fills i els tres se saben totes les cançons de Dire Straits i de més. O sigui, intentaré fer
11: això. Està molt bé.
9: Va ser una època gloriosa, eh? Albert, què n'opines?
13: Bueno, per mi la música dels 80 és la meva música actual. Vull dir, això va ser música antiga, no acabo d'entendre gaire, la veritat. Però no, malauradament no ens podrem acostar al Tardeo, tot i que sí que és bo que tothom es mogui, no? I ballar, i riure, i passar-s'ho bé, jo trobo que està bé.
10: Conxita.
14: Jo no hi aniré, evidentment, perquè no és el meu espai, però reconec que està molt bé, que està molt ben plantejat i que, tal com diu l'Albert, la gent ha de gaudir de tant en quant i s'ho ha de passar bé i aprofitem aquests moments. Que després l'any és molt llarg i la vida és molt dura i jo em quedo amb la música dels 80, dels 90, del 2000 perquè sóc una melòmana nata, de veritat. Yeah.
10: Jo us he de confessar que també, el Thriller, Michael Jackson, això, que no mori mai, també, bé, qui no vulgui anar al Tardeo, també hi ha una altra opció, que és anar al cinema, i és que avui també arriba l'esperada pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, nominada als Òscar, que arribarà aquest divendres als cinemes, representarà Espanya als Òscar, també ha passat per festivals com Cannes i Sant Sebastià, és aquest film que narra les vides interconnectades de tres homes, de tres èpoques diferents, amb una obra inacabada de Federico García Lorca com a teló de fons, una pel·lícula de la qual s'ha parlat molt. No sé si teniu previst anar a veure-la.
14: Són uns genis, no? Els Javis,
10: sí,
14: Estan marcant una època a nivell de cinema que jo crec que, bueno, que estan fent història. I a més, tal com tu deies, el guitarrí que està nominat pels Oscars.
10: Guitarrí de la Fuente, que també és actor.
14: És actor i, a més, és un músic ara d'avantguarda. Jo estic molt contenta, però és que totes les coses que he vist dels Javis em sorprenen. Saps allò de que en principi dius no sé si, i després et convencen de que el treball val la pena. No, jo estic molt contenta. I si no la veiem aquest cap de setmana, doncs el proper, la pel·li. Sí.
10: Amb grans estrelles, sí, surt la Penélope Cruz.
14: Sí,
10: ja. Molt bé. Sobre aquest tema...
15: Sí, no, la veritat és que jo crec que tot el que sigui recolzar, en aquest cas, la cultura cinematogràfica d'aquest país, ostres, i que a més, quan parlàvem dels 80 de la música, la veritat és que el cine dels 80, el cine d'ara, no?, ha canviat força per bé, i realment ara hi ha produccions pròpies amb una qualitat i realment excepcional, i per tant... Jo crec que va pagar la pena anar al cinema i pagar la pena quan la cartellera té aquesta qualitat.
11: Jo vaig veure el tràiler i em va generar unes ganes d'anar a veure la pel·lícula. Veient el tràiler, una persona que ara mateix no sàpiga de què li estàs parlant, que veu el tràiler i li genera unes ganes de veure la pel·lícula molt fortes, vull dir que sí.
10: El tràiler que va amb aquesta versió de La Leyenda del Tiempo, de Camarón.
14: Oi, sí. Aquesta és una altra.
10: Òscar?
12: Bueno, jo també la tinc apuntada com el to-do list, ¿vale?
10: Sí, però, no?
12: Senzillament, intentarem encaixar-ho i esperar que aparegui a les plataformes de streaming.
10: Molt bé, doncs, si us sembla, ja hem parlat de tarda o cinema, però bé, anem a parlar de Badalona, perquè fa uns dies, el 22 de setembre, aquesta setmana, l'Ajuntament de Badalona feia un tuit que deia: davant d'alguns rumors que estan circulant sobre l'olivera del carrer de Francesc Layret, l'Ajuntament de Badalona vol aclarir que les obres de remodelació del carrer no afectaran aquest arbre. L'olivera es mantindrà exactament al mateix lloc on es troba. No sé si heu sentit a parlar d'aquests rumors.
14: Sí.
10: Hi ha preocupació de que es tali aquesta olivera, que és ja com un símbol de la zona?
14: Bueno, jo conec a persones impulsades d'aquesta plataforma Salvem l'Olivera, perquè hi ha una plataforma que es diu així, no? I, bueno, a mi em sembla normal. No sé com ho faran, no? Perquè estan allà amb un pal terra al costat del BBB, però... Sí, l'olivera, evidentment, que s'ha de mantenir i s'ha de cuidar, però quan veus ara, tal com està Francesc Layret, amb tots aquells pobres arbres talats, doncs la veritat és que se't trenca una mica l'ànima, no? Segurament l'olivera la protegiran i no sé si la trasplantaran o la mantindran o com ho faran, però els arbres es poden mantenir. És a dir, en les obres de Consell de Cent, els arbres, l'arbrat es va mantenir. Aquí a Badalona no sé quin problema hi havia amb l'arbrat, però la veritat és que ja sabeu que ha desaparegut l'arbrat de Francesc Layret.
11: Aquest debat dels arbres ja el vam tenir, ja va sortir, i si no recordo malament, una cosa és que estiguis a favor o en contra, i no recordo malament, l'explicació que es va donar dels arbres és que aquell arbrat amb el nou paviment podia generar problemes amb tot el que és les arrels i aixecar un paviment que s'acaba de fer nou. Per tant, jo crec que aquest debat ja el vam superar i no, crec que no estem en aquest debat ara. Estem en salvar l'olivera, perfecte. A mi em sorprèn una miqueta que l'Ajuntament de Badalona faci un tuit perquè unos rumores, no? Al final, si nosaltres aquí fent el cafè parlem d'algú i l'Ajuntament no, que hay cuatro en un bar que han dicho... No crec que l'Ajuntament hagi d'estar desmentint rumors. Una altra cosa és que contesti a una plataforma, i és una altra cosa, però un tuit dient desmentimos rumores, ostres, no tindran prou temps per desmentir tots els rumors que hi ha en el bar.
14: Però segurament, Edgar, ha sortit a aquest tuit arrel de les queixes derivades del talat de la resta dels arbres.
10: Sí, de la primera fase que es van talar 77 arbres.
11: Aquell davant ja estava tancat, entenc. Vull dir, ja,
10: però sempre
11: ja
10: hi ha polèmica, no s'han de mantenir l'arbre, perquè clar, quan talen arbres, posen arbres nous, fins que no torna a fer l'ombra que toca, fins la renovació del CO2, no? Tot això no arriben a tenir la mateixa efectivitat fins que passen uns anys. Aquí sí. Està la polèmica, no? Per això sorgeixen tantes queixes i tanta...
11: S'han d'anar tancant davant. Vull dir, no podem reobrir un debat que ja es va tancar i d'aquí dos dies podem parlar, no sé, crec.
10: De fet, també, recentment, al municipi veí de Montgat estan fent obres al carrer Marina, que està justament a tocar del barri del Manresà, i veiem que les palmeres que hi havia també han estat completament talades. Aquí veiem, aquesta zona era una zona d'aparcament, de zona verda per a residents, han fet aquesta ampliació de voreres i aquesta filera de palmeres que hi havia aquí han estat, són imatges d'ahir al migdia, han estat completament talades, veiem que queden tres encara dempeus, però tot apunta que també seran talades. Sí que era una zona bastant representativa, que hi havia aquestes palmeres, i sí que és cert també que havien donat certs problemes davant de temporals, que alguna va caure a sobre d'un cotxe, també hi havia preocupació per part de l'Ajuntament de Montgat, de que davant futurs temporals també una d'aquestes palmeres pogués caure a sobre de la R1, no? De la catenària.
12: Hi ha bastant problema de Renfe.
10: I aleshores aquest problema encara podria ser més greu. Per tant, tot té una explicació tècnica, però sí que és cert que després surt l'altra banda, no?, de que si ens estem quedant sense arbres, potser ho desconeixem, potser és probable que potser aquestes palmeres també estiguessin afectades d'algun tipus de malaltia. Òscar, què n'opines?
12: Des del punt de vista tècnic, crec que és possible trasplantar un arbre, vale? Potser sí que és veritat, com diu l'Edgar, suposo que hi ha hagut uns estudis a darrere, s'ha vist que el paviment no podria resistir les arrels de l'arbre que ja existia, però en qualsevol cas, jo crec que sí que s'havia d'haver avaluat amb altres condicions, només aquí a Badalona, també a altres ciutats, que quan es fa una nova urbanització és possible traslladar aquest arbrat a un altre punt de la ciutat, potser fora a la muntanya, on sigui. Més que res perquè, tal com tenim actualment les temperatures i ja s'està veient que anem a pitjor, home, anar sacrificant arbres amb una certa edat que ja estan fent una funció primordial per refrescar la gent i per renovar el CO2, no està de més.
10: Alguna opinió més sobre aquest tema?
15: No, la veritat és que jo quan parlàveu d'olivera pensava que ho referia a les de la plaça, no?, i a la rotonda de Che Guevara, per exemple, no?, o que no hi n'hi ha d'arbre, per exemple, a Pop i Ferrer o a Juan Valera. No sé, sincerament trobo que encara pensem com un poble petit en comptes de com una ciutat gran, i que els problemes que té la ciutat de 240.000 habitants, doncs jo crec que
14: no
15: en aquest cas són malauradament potser una miqueta més amplis.
10: Bé, continuem, canviem de tema, perquè Badalona, parlant de la transformació de l'espai públic, l'Ajuntament ha anunciat la licitació de la reproducció en bronze de la Venus de Badalona, que presidirà la nova plaça situada entre la Rambla de Sant Joan i el Torrent de la Batllòria, a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, una escultura que amb la base arribarà gairebé als 4 metres d'alçada, donant nom també a aquest espai. El govern municipal defensa que aquesta plaça permetrà recuperar i connectar un espai que durant dècades havia estat una barrera entre barris, i també reivindiquen la Venus, aquest símbol de Badalona, com un element per vincular el passat romà de Bétulo amb la ciutat actual. Què us sembla que aquest símbol tan important de la ciutat finalment es materialitzi a l'espai públic? És un orgull per Badalona? Anem tard? Hauria d'haver estat abans aquesta actuació?
14: És que jo crec que ningú estarà en contra de que es busqui un espai emblemàtic amb una figura emblemàtica i representativa de la nostra ciutat. És que no pots oposar. Una mica amb la línia del que deia l'Albert, Badalona és molt gran, és molt diversa, és molt complexa, però aquestes iniciatives jo crec que estan molt bé. Ara, llegint per exemple, sobre aquesta nova escultura i llegint sobre l'anís del mono i el mono de Badalona, o llegint aquesta figura de Camarón que sembla ser que es va iniciar i l'escultura va quedar pues, no se sabe dónde, jo crec que la iniciativa de la Venus està molt bé. A més, a mi m'agrada tenir una figura tan representativa en aquest nou espai de l'antiga Estrella, però la ciutat és molt gran i s'ha de cuidar absolutament des del Manresà fins a Artigas.
10: Òscar?
12: És evident que som a l'ombra de Barcelona i qualsevol símbol que ens identifiqui de forma pròpia ens ve molt, molt bé, perquè al final som una part de la metròpoli de Barcelona i tot allò, tot aquell símbol que ens ajudi a identificar-nos està molt bé. Per tant, jo crec que la Venus de Badalona és un bon símbol, perquè al final és transversal, jo crec que ens representa a tots, ningú està en desacord que és, clar, que és una molt bona idea. I canviant de terç, amb el tema de l'estàtua del Camarón de la Isla, jo l'únic que vull deixar una mica palès és, bueno, allò és un reflexe del que ha estat Badalona els últims anys, és la desgovernança, alternança d'alcaldes, fins i tot vaig llegir una mica la notícia amb el seu dia, acords verbals amb una administració pública, vull dir, és molt lamentable que aquestes coses passin, vull dir, i al final la reflexió que em quedo és, són diners del contribuent, dels meus impostos, dels impostos de tots els que estem aquí, que acaben pues, a la deixalla simplement per una gestió inadequada dels projectes de la ciutat.
10: Edgar?
11: Bé, de la Venus estem tots d'acord. Jo crec que és una manera de treure el Museu de Badalona al carrer. Tenim el Museu de Badalona, que crec que és el més important de tota Europa a nivell, no? Crec, si no és el primer, sí, segon, és treure'l i és fer una mica més gran el museu i arribar una mica més als barris. Jo sempre he pensat que la Magna Celebratio és una celebració de barri, no? Del centre, que van quatre persones, i no hem aconseguit fer-la gran. Segurament molts crios del col·le li preguntes per la Venus i no sap ni on està, ni què és, i si és una cantant de rap o de reggaeton, no? Vull dir, aleshores, tenir un element allà a sobre que et reivindiqui com una ciutat romana, que parli de la teva història, a los que parlava d'identitat, però és que és identitat romana, alguna cosa que sempre hem tret pit, però que teníem una celebració com la Magna, que era molt petita. Doncs està bé treure pit, fer-nos grans, sortir al carrer i que tothom que passi, que es fa una foto, i, escolta, aquesta pedra què és, no? I que algú li expliqui, i això és Badalona, i tenim no sé quants anys de història. Jo crec que això és un encert important.
15: Sí, però, a més, perquè, ostres, Badalona, no? Sempre ho diem, que està a l'ombra de Barcelona, i és cert. I una de les coses, no?, de les que ens podem sentir orgullosos i diferents, i a més amb molt d'orgull, és que som més antics, clar, Badalona, que Barcelona. I això es veu en el nostre passat romà i amb aquest gran museu que tenim a la ciutat i tota aquesta història pròpia de la ciutat. I és cert que no hem estat capaços, en els mil anys d'història, més de mil anys d'història de la ciutat, no hem estat capaços de trobar la manera de sentir-nos no només orgullosos tots els badalonins, perquè és cert que molts no coneixem aquesta gran troballa històrica i aquest, no, que té aquesta ciutat, sinó és que a més tampoc hem estat capaços d'atraure a gent que vingui precisament a contemplar i a gaudir de tota aquesta història amb un museu que tenim que és dels primers nivell, no? És de primer nivell. Sí. Qualsevol iniciativa d'aquest tipus en el que posicioni a Badalona i que la doni la mà a la seva història i al seu passat, doncs trobo que està molt bé. Ara bé, espero que no acabi només amb una estàtua, sinó que hauríem d'aprofitar, precisament, que volem treure la Venus al carrer per generar tot un entorn romà.
11: Correcte.
15: Per realment atraure i ser aquest pol d'atracció i sentir-nos orgullosos del nostre passat, que jo crec que ens situarà en un millor futur.
14: Però voleu dir que és que, com a ciutat, hem estat poc ambiciosos durant molts, molts, molts, molts anys.
11: Sí,
14: és a dir, jo a vegades, sí, penso que...
11: Unanimitat.
14: Sí, jo penso que hem estat com a complexats del que és nostre, no? Perquè quan vas al museu, que es va al museu perquè dins de les programacions els mestres porten els nanos al Museu de Badalona. Els nanos i a la gent que hi va els hi encanta, i quan expliques a primer d'ESO que és temàtica, és contingut de l'Imperi Romà i tal, i els hi dius als nanos, és que on estem trepitjant la Via Augusta és la Via Augusta que arribava fins a Roma, o que arriba fins a Roma, no? I els nanos queden meravellats. Aleshores, jo penso que és que no hem estat prou ambiciosos de treure pit, no?, del que tenim i del que som, perquè realment, bueno, som d'alguna manera la mostra de...
11: En part,
14: de...
11: històricament, ens agrada més posar-nos pals a les rodes uns als,
14: sí,
11: altres,
14: és
11: que avançar tots junts.
14: Sí, és que hem estat...
11: És una de les coses que té Badalona, jo parlo a nivell empresarial, no? Jo això ho he vist.
14: Sí.
11: És més habitual gaudir quan a l'altre li va malament que ajudar a que l'altre li vagi bé. I crec que una mica els últims... Sí. 25 anys, sí, segurament 70, doncs ha passat això a Badalona.
15: Sí, sí. No sé si es podria aprofitar, no? Ara, mira, venia al cap una idea. No sé si es podria aprofitar el Tardeo, que hi haurà tanta gent, per ficar darrere una pantalla gegant, no?, que anés passant imatges d'aquesta gran història que té la ciutat. I així podríem relligar...
10: La riquesa històrica de la Bètula romana.
15: No costa res, són imatges que van passant i amb tota l'afluència de gent és una manera també de connectar amb la teva Badalona, no?
14: Albert,
15: que
14: és segur que hi ha moltíssima gent de la Canira al Tardeo que no ha anat al museu. És que això és... estadísticament segur que tindríem unes xifres que ens quedaríem absolutament apaivagats, no?
11: Pensa que segurament molta gent de la Canira al Tardeo no seran ni de Badalona. Per tant, més opcions per aprofitar que la gent de fora de Badalona ens coneixi més allà del Tardeo i més allà d'un cono gigante al Nadal. Està molt bé, jo aplaudeixo aquesta iniciativa.
12: També vigilem perquè hem de tenir cura, vull dir, la projecció de la ciutat sempre fa un equilibri amb els veïns, que no acabem sent, evidentment, un com Màlaga, saps? Un paradís dels apartaments turístics i tenim la pressió...
11: Estem encara molt lluny d'això, encara ens queda lluny, no patiu.
10: De fet, heu fet referència també a l'estàtua de Camarón, l'Òscar, la Conxita, per situar una mica els oients, si no ho recorden, l'Ajuntament va encarregar el 2018 a l'escultora Susana Ruiz, que és autora també de l'escultora de l'Anís del Món, de Manolo Escobar, doncs aquesta estàtua de Camarón. La idea era instal·lar-la a la plaça Camarón de Sant Roc com a homenatge al cantaor que va morir a Can Ruti l'any 92. Tot això l'escultora va començar a treballar-hi, no?, amb aquest acord verbal, no hi havia res per escrit, va invertir mesos de feina, diners propis, però el projecte va, el que comentava ara el company, va començar a passar a diferents governs municipals i mai es va acabar de desencallar aquesta situació.
12: Correcte.
10: I el desenllaç doncs va ser una mica rocambolès perquè aquesta, la foneria de Girona on estava emmagatzemada aquesta escultura va tancar, l'escultora, l'autora, la Susana Ruiz, va recuperar l'obra i se la va trobar molt deteriorada. Aleshores, ja sense contracte ni compromís administratiu que garantís la instal·lació d'aquesta escultura al barri de Sant Roc, després d'anys d'espera, la mateixa escultora va acabar portant-la a la deixalleria de Badalona l'any 2022. Per tant...
14: De jutjat de guàrdia, això.
10: Una història bastant...
14: Això és de jutjat de guàrdia. Jo no coneixia el procés de com havia anat tot el tema de l'escultura, i ara llegint-ho, sembla ser que en un moment determinat durant el govern de Guanyem es va fer aquest encàrrec de manera oral, que ja envieu vosaltres l'administració fent encàrrecs de manera oral. Però una vegada que tu li dius a un artista que s'hi posi, paral·lelament hauries de començar a obrir un procés administratiu perquè allò es materialitzi, no? I passa un govern, ho rep un altre, la figuren allà morta de riure i al final acaba a la deixeria. En comptes de fer un expedient i això portar-ho al fons històric del museu, deixen que això es mori per inoperància.
12: A més,
14: és que això és la mostra de la inoperància
12: més,
14: de molts anys.
12: Parlo de memòria, crec que el cost o el preu de venda eren 7.000 o 8.000 euros. Vull dir, jo per els anys que he estat treballant a l'administració pública, per sota 15.000 euros els procediments són molt senzills.
14: Clar.
12: Vull dir, era una qüestió de algú preocupant-se per seguir els temes. I és el que comentava abans, és una mostra de la inoperància que hem tingut a Badalona durant molts anys. És que em sembla que durant el procés d'aquesta escultura hem tingut 5 alcaldes i alcaldesses diferents. Vull dir.
11: Ja, però parleu dels alcaldes i les alcaldesses i a mi m'agradaria lligar aquí dos o tres notícies que hem anat donant aquí i debatent aquí. Plega el gerent de l'Ajuntament de Badalona, venen els sindicats, demanen 500 persones més per treballar o que falten 500 persones, et parlen de com no funciona. Podem parlar de Camarón, però jo crec que aquí hauríem de parlar exactament de com funciona l'administració, també de com funciona i ha funcionat Badalona durant molts anys. Aquest amiguisme, aquest compadreo... Escolta, estàs treballant en una administració. Ni la persona que rep l'encàrrec, ni el que el fa, i sobretot el que el fa, funciona així. Però Badalona funciona així. Si tu parles amb les associacions de veïns, no, este año no puedo hacer las fiestas, porque el año pasado me dijeron que sí, pero este año me han dicho que no. A veure, com me dijeron, tira pa'lante... Moltes festes de barri es fan perquè algú, no sé si regidor, coordinador, tècnic, algú li diu al president de l'associació, no, tu hazlo, que ja lo arreglaremos.
14: No, això no pot ser.
12: Així no es pot funcionar.
11: I així ha funcionat la ciutat molts anys. Jo crec que el problema on hem de focar és això. Som una ciutat, per a bé ni per a mal, no som un poble, no hi ha compadreos ni amiguismos, les coses s'han de fer com s'han de fer.
10: Albert, sobre aquesta qüestió...
15: Res, poc més afegir, la veritat, que és una pena.
14: És una pena.
15: Que és una pena, la veritat. No per l'escultura de Camarón en si mateixa, sinó per
14: la manera
15: tot.
14: Per la manera
15: per
14: de
15: tot,
14: fer.
15: Per sí, tot en sí, general, sí. Vull dir, no té cap sentit. Quan estem parlant de la tercera ciutat a Catalunya, que la notícia sigui que hi ha una escultura que ha acabat
14: a la
15: deixalleria perquè no hi va cap tipus de contracte i l'escultora pobra s'ha, no? S'ha cansat d'esperar que algú reclami aquella obra que en algun moment algú de paraula li va dir que encetés, no?
14: Però per això jo...
15: S'ha de tenir més responsabilitat quan es governa i moltes vegades, i ho dic, no sé, també una mica com a expressió meva personal, jo que he tingut l'oportunitat d'estar regidor d'aquesta ciutat, s'ha d'estar preparat. Quan un es presenta per representar, s'ha de tenir certa preparació. I és molt fàcil, i més a dia d'avui, a cop de tuit, fer-te una campanya, i és molt fàcil a dia d'avui poder tenir un cert predicament, no? I un nucli de gent que et pugui dir que vagis a fer no sé què, però s'ha de tenir una certa preparació. Ah. Igual que jo no sóc electricista i, per tant, de cables en sé molt poc, per no dir res, no? Evidentment, per poder gestionar una ciutat has de tenir certes capacitats i certes qualitats, ni més ni menys. I si no les tens, t'has de preparar. I malauradament en aquesta ciutat hem tingut un temps més llarg del que ens hagués agradat a molts, en el que no hem tingut l'encert de que la gent que ha estat al capdavant tingués aquesta preparació. I no parlem d'un partit només, que aquest és el problema. Aquest és el problema. Que no parlem només d'un partit.
11: Tant de bo fos només un partit.
12: El problema és que això, jo, la meva opinió personal és que no és només a Badalona, eh? En general,
15: sí,
12: quan les qüestions polítiques, a nivell autonòmic, nacional... En fi,
15: deixem-ho estar. Ha canviat. A nivell dels 80 ara ha canviat.
10: Bé, deixem estar les escultures, la Venus, Camarón, que esperem que algun dia es materialitzi i els veïns de Sant Roc puguin gaudir d'aquesta escultura a la seva plaça.
14: Però bé, no.
10: No. No som gaire optimistes, eh? Veurem. Bé, sí, com sigui, parlem d'equipaments de ciutat. Coneixíem ahir que el PSC ha reclamat al govern de García Albiol que acceleri l'obertura del menjador social i qüestiona que pugui estar operatiu a principis de l'any vinent, com es preveia, perquè les obres, diu, encara no estan licitades. Els socialistes critiquen aquest endarriment, aquesta demora, i també recorden que Can Bofí Vell, l'antic albert municipal per a persones sense sostre, va tancar fa 2 anys. Encara tampoc hi ha una alternativa sobre la taula, sí que es plantejava un nou model d'alberg per estades puntuals, en col·laboració amb alguna entitat social que encara no se'n coneixen detalls, però bé, sigui com sigui, davant aquesta reclamació del PSC, el govern municipal responsable l'Incasòl d'aquest retard. Escoltem Fernando Carrera i també la Cristina Huera.
16: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació.
17: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasòl. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasòl per saber, a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
10: Un menjador que, recordem-ho, està previst a l'Avinguda Alfons 13, Sant Roc, que tindria capacitat per a 32 persones en 2 torns. Més enllà de qui té la responsabilitat d'aquest retard, penseu que és acceptable que a dia d'avui Badalona, que ara comentàvem, la tercera ciutat de Catalunya, doncs no tingui encara aquest menjador social per a persones en situació de vulnerabilitat?
14: De veritat, sembla extraterrestres, eh? A vegades quan es fan declaracions i afirmacions d'aquest tipus a un mitjà públic, que suposo que això són declaracions a la ràdio o a la tele, no sé, si és que aquest menjador social ja existia. Si és que aquest menjador social fa 10 anys, el Carles Capseta, que era el president de l'associació El Vent, que estava formada per gent discapacitada, va fer un projecte on l'estructura aquesta de menjador social existia. A més, en aquell menjador hi havia un servei d'integració de gent discapacitada i estava funcionant la mar de bé. El que passa que és el que diem, després dels canvis de govern i tal, allò va desaparèixer i ara sembla que s'han de fer obres, no sé com deu estar el local d'allà del Fons 13, però les cuines existien, el menjador existia, el mobiliari existia. Per tant, és el que dèiem abans, és que és un tema de prioritzar i de veure realment en quina situació està aquell espai i tenir voluntat real de tirar-ho endavant. És a dir, quan tu tens voluntat, tu poses la maquinària de l'administració en marxa i allò surt, perquè Can Bufi Vell passa absolutament el mateix. La masia de Can Bufi Vell està preparada per atendre a la gent sense sostre. Posem fil a l'agulla. Ara, quan aquests temes s'allarguen tant de temps en l'espai, alguna cosa hi ha de falta de voluntat. Això és el que és més preocupant.
10: Òscar?
12: Jo, en quant a un parell de reflexions, en quant a capacitat, crec que han dit que el nou menjador tindrà una capacitat de 32 persones en dos torns i 64. A veure, és una visió absolutament subjectiva, però jo crec que ja anem malament de capacitat. Vull dir, cal fer un passeig per Badalona i veure la quantitat de gent que està al carrer. Jo crec que aniré, ja anem tard. Vull dir, la inauguraran i tindran problema de capacitat. D'altra banda, també posar sota la taula, escoltant una mica la regidora, aquests problemes entre administracions, que si l'incasol, que si no sé qui, vull dir, són coses com la que hem comentat abans amb el tema de l'estàtua del cabron de la isla. O sigui, no pot ser que entre administracions ens hem pensat la butlleta, ara esteu, ara no esteu. M'està fent recordar també, si recordeu l'assumpte del B9, quan tota aquella gent va aparèixer sota l'autopista, i començava a dir, no, això depèn de la Generalitat, de carreteres, dic jo, però bueno, vull dir, és un problema, s'ha de solucionar, no parleu de és que és d'aquesta finestreta o d'aquella finestreta, s'han de donar solucions als problemes. I evidentment jo crec que ni aquí ni a la ciutat pràcticament tothom està d'acord que és una necessitat real, vull dir, hem de cuidar la gent que està fora del sistema pel que sigui, vale? Vull dir, hauríem de tenir ja aquesta instal·lació en marxa.
15: És un tema de dignitat humana, no tant de... No, estem acostumats a fer política de tot i jo crec que aquest és un tema de dignitat humana. Quan parlem de que Badalona és la quarta ciutat de Catalunya, no és un número a l'atzar, vol dir que hi ha 240.000 habitants i, per tant, hi ha 240.000 problemes. I els problemes que té una gran ciutat, i Badalona, tot i que a vegades no, volem fer creure que no ho és una gran ciutat. És una gran ciutat perquè, a més, és veïna d'una metròpolis gegant, que és Barcelona, que d'aquí agafes coses bones, però, evidentment, també agafes coses dolentes, només faltaria. I, per tant, estem en una situació en la que a ningú se'ns escapa, no? La benzina està a més de 2 euros. El preu de la cistella de la compra és al·lucinant. Els preus dels habitatges és inabastables. Però, en canvi, els salaris són els que són, i les oportunitats de feina també són les que són. I, per tant, malauradament, cada vegada hi ha més gent que està fora de la línia digna, de la dignitat humana. No la de tenir més o menys calés, no, la de la dignitat humana. I, per tant, que una ciutat que és de la gran metròpolis no sigui capaç de donar resposta davant d'aquests problemes greus de dignitat humana, doncs home, jo sincerament, a mi m'és igual que tingui 32, 64 o 40 places. A mi el que no m'agrada és que no hi hagi una resposta a la meva ciutat per a aquells que realment no estan passant malament. I m'és igual si la culpa és de l'incasol o la culpa és del que governa o la culpa és de l'oposició, m'és igual. Perquè trobo que si no, el que s'està intentant fer és de la dignitat humana un relat polític per després poder justificar altres, no?, i fer altaveus d'altres qüestions precisament perquè no hem estat capaços des de l'àmbit local de solucionar un element que ens pertany, que és el d'intentar que els nostres veïns tinguin com a mínim assegurada la dignitat humana.
11: Ja, però a part, fixa't que aquí som 4 persones que segueixen l'actualitat política local i que podem entendre que l'administració és lenta i que podríem arribar a entendre que és culpa de l'incasol o és culpa de l'Ajuntament, però en general els veïns, 200.000 de la ciutat de Badalona, doncs no entenen les notícies que hem estat comentant. Dissabte tardeos.
15: Sí, sí, sí.
11: Vale? Això la gent del carrer no ho entén. Que dissabte tardeos, però un menjador social és culpa de l'incasol, és culpa de la Generalitat, és culpa de l'Ajuntament, això la gent no ho entén. Hem fet entrevistes a Cristina Güera, hem fet entrevistes al cap de l'oposició, m'agradaria fer una entrevista als usuaris. Què en pensen els usuaris del menjador social que tinguem a dia d'avui aquest problema? Jo, per posar-vos un exemple, fa vora de 12 anys vaig fer una proposta, dic, escolta, tenim restaurants a la ciutat i jo conec una sèrie de restaurants que estan disposats a fer menjar per 32 persones un dia al mes, o un dia a la setmana, o un dia... Ja, però tens un camió no sé què? Bueno, no, jo no ho poso, jo cuino i vosaltres feu. No, hauries de tenir una furgoneta, no sé què, un permís especial, menjar a domicili, d'una iniciativa. Per exemple, aquest local no té cuines. No, doncs estic segur que trobem un restaurant que un cop al mes fa el menjar al seu restaurant i el porta en aquest local només per servir-lo. Estic segur.
18: No, que falten diners. Ara mateix hi ha, potser, 40 restaurants en traspàs a la ciutat de Badalona. Poja a l'Ajuntament, agafi aquell local i ja tens. Tens el permís, tens el... Vull dir, això que deies tu de la voluntat. No s'entendrà que en una setmana no estigui acabat. No per nosaltres, que estem aquí, que anirem a dinar a casa i ara anirem a un restaurant, però els usuaris no ho entendran, que dissabte a la tarda estiguem tots ballant amb música dels 80 i no tinguin on menjar. Per tant, sí, alguna cosa passa, podem entendre nosaltres que l'administració és molt lenta, però els usuaris no. I estem carregant el problema de l'administració. El problema de baralles polítiques l'estem carregant a la gent que més ho necessita. Crec que hi ha temes que estan per sobre de la lluita política, s'han de solventar i després ja arreglarem els papers que facin falta, perquè aquesta gent ha de menjar a algun lloc. Tu has dit 2 torns de 32, jo crec que són 32 en total amb 2 torns.
12: Amb els 2 torns?
18: Crec que sí.
14: No pot ser, és no, molt gran el local.
18: No sé, segons quan llegit...
10: Sí, eren 32 persones en 2 torns.
12: Sí, vols dir, són 116?
14: Pot ser 64, poden ser
10: 116. Són 64.
18: Dic d'una manera, en tot cas... Només, tant de bo a la ciutat de Badalona només 64 persones saps, necessitessin aquest servei. Tant de bo.
14: Però saps què passa, Edgar? L'Albert ha donat en el clau. És un tema de dignitat. És un tema de dignitat. Però saps què passa? Que això políticament no ven. I aleshores estem acostumats a aquests grans discursos polítics de agradar a la gran multitud, i aleshores aquestes 60 persones, 100 persones que necessitarien de veritat anar en aquest menjador social, no compten.
18: Jo sempre ho
14: dic. Aquí està el problema, la deshumanització que tenim global de la societat.
18: Jo ho he dit, regidor o coordinador de serveis socials, que el mes de febrer dormin al carrer una setmana.
14: Sí, clar.
18: Ja veuràs com aniria tot molt més ràpid.
10: Sí, confirmem, són, ho explicàvem el dia que a bdn.com.cat van publicar aquesta notícia. En total seran 64 les persones beneficiàries d'aquest nou servei municipal, derivades de serveis socials i, per tant, també que comptin amb un informe de vulnerabilitat. És un espai de 263 metres quadrats. Sobre aquesta qüestió, ens queda ja gairebé un minut i mig per acabar. Voleu afegir alguna cosa més?
12: Has dit informe de vulnerabilitat?
10: Sí. Amb un informe de vulnerabilitat.
18: Cosa que ho complica més... Cosa
12: o sigui, que encara complicarà més.
18: Sí, sí.
14: Bueno, és igual, però un cop que l'espai estigui obert, ja tenim la possibilitat de que el que ho necessiti pugui accedir-hi,
12: no? Sí,
14: no?
12: Està clar.
15: Jo mira, si amb aquest 30 segons, si em deixes, perquè és una cosa que m'amoïna molt... I...
10: Menys d'un minut.
15: Sí, 30 segons, no pateixis. Que és saber una mica també què penseu d'això de que els nens aquest any es quedin sense anar de colònies.
18: No em preocupa.
15: No us preocupa?
18: Gens.
15: Gens i mica.
14: Escolta una cosa. Jo entenc els mestres,
18: Perdona.
14: Jo entenc els mestres.
18: 5 segons. Els nens han perdut hores lectives durant un any i no ens ha preocupat. Ara que es perden les colònies, ara ens preocupa... No, a mi em preocupen les hores lectives que ha perdut la meva filla. Això sí que em preocupa.
10: Doncs
18: les colònies, res.
10: Sens dubte és un tema que, mira, posem sobre la taula dilluns a la tertúlia, ja sabem amb quin tema començar.
14: Pues mira, aquí tens profes.
10: Us ho agraïm. Sí, sí.
14: Tens profes.
10: Doncs agraïm a l'Edgar Tejada, l'Alberto Mas, la Conxita Botell i l'Òscar Ureña la vostra presència avui aquí.
14: Vosaltres.
10: Bon cap de setmana, sigui amb tarde o sense, que gaudiu molt.
19: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.
20: Badalona 94.4. Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Els esports amb Ferran Vinaixa.
1: La penya debuta a la Lliga CB aquest diumenge a Lugo contra el Breogán. Els verdinegres s'han de baixar del núvol per haver guanyat la Supercopa i intentar començar amb bon peu la Lliga regular de la competició més important de la temporada. I en futbol, el Badalona Women rebrà demà a Palamós al Granada en partit corresponent a la cinquena jornada de Lliga. El conjunt andalús no ha fet un bon inici de temporada, mentre que les badalonines volen reafirmar les bones sensacions aconseguides. I aquesta tarda s'inaugura el camp de la Tabacera de Montigalà, que ha estat renovat de dalt a baix. L'estrenarà diumenge el Badalona, que rep el Sant Cristóbal de Terrassa en un partit que es podrà seguir en directe tant a la ràdio com a la televisió de Badalona. I el Sigul visita diumenge a la ciutat esportiva Dani Harke per enfrontar-se a l'Espanyol C. Les gavines volen recuperar sensacions després de la derrota patida davant del Girona. I després de la ressaca de la Supercopa comença la Lliga CB, ho fa diumenge, i la penya visita la pista del Breogán de Lugo. Un bon desplaçament ja per començar la temporada i amb moltes ganes, perquè després de l'eufòria que ha provocat aquest títol a Badalona, hi ha ganes de veure aquesta penya en acció també en la resta de competicions que aniran començant en primera de tot aquesta Lliga CB. Per parlar d'aquest partit, d'aquest rival, tenim amb nosaltres, com sempre, el nostre especialista Xavi Esteros. Bona tarda.
2: Bona tarda, Ferran.
1: Toca baixar del núvol una mica, no?, perquè ara ve la Lliga CB, és una altra història, aquí no són dos partits, aquí són 34 jornades, i la penya té objectius grans aquesta temporada.
2: Sí, jo crec que hi ha una cosa que és molt clara, no? Aquesta solidesa que va demostrar contra el Barça amb l'encert de la Provítola, doncs s'ha de demostrar en una lliga exigent com és la Lliga CB, no? En pistes com la de Lugo, és on els equips aconsegueixen el salt de qualitat per ser a la Copa del Rei o per ser el play-off. La temporada passada, sense anar més lluny, el Joventut, ja amb Ricky Rubio, va perdre a Lugo, i enguany, doncs, hi ha dues coses que crec que s'han de posar en context. Més enllà de la baixa de Tomic ja coneguda i la de Yannick, crec que s'ha tornat a lesionar. Una lesió diferent a la que tenia, a la lesió muscular, tot i que és la mateixa, però en diferent lloc. El que sí que és veritat és que el Joventut té arguments suficients com per anar a guanyar a Lugo. Però què passa? El Breogán va disputar la fase de classificació de la FIBA Champions League. Què vol dir? Que va començar la pretemporada molt abans. Vol dir que està molt més rodat, i tot i que va quedar eliminat de la competició i, a més, va renunciar a jugar a la FIBA Eurocup, el que està clar és que tenen més rodatge que la penya, que ha fet només aquestes setmanes de preparació. A banda d'això, crec que és important també destacar que l'equip de Luis Casimiro es manté el tècnic al capdavant de l'equip, manté una miqueta la mateixa línia amb més de la meitat dels jugadors de la temporada passada. És cert que molts d'ells no tenen el nom que tindrien dels altres. Coneixem a Mabra com a exjugador de la penya, que va fer un salt de qualitat la temporada passada, i també un jugador com Brankovic, que va demostrar que pot estar en equips grans per l'alçada que té, més que res per la presència i la falta de cincs que hi ha a Europa. Però en tot cas, el jugador que té un examen importantíssim i és una pista que sempre a Pazos Deportes és una pista molt de pressió.
1: El que hem vist a la Supercopa, Xavi, es baix els dubtes de la pretemporada amb aquella victòria contra el Girona, però al caure a la Lliga Catalana, guanyar Baskonia i Barça com ho va fer la penya, ens deixa el Joventut a un altre punt de partida?
2: Jo crec que seria un error pensar que el fet d'haver guanyat la Supercopa, això ja és un camí de roses. Crec que s'ha de posar en context que la Supercopa té molt mèrit el que s'ha fet, molt, i per això feia 18 anys que no es guanyava res, però no oblidem que es va jugar a l'Olímpic amb 12.000 persones que animaven majoritàriament a la penya, que la Provítola va fer 9 triples de 13 intents, que això passarà molt poques vegades aquesta temporada. És cert que hi haurà molts partits que faran molts triples, però no 9 de 13, i que a més doncs, l'equip va arribar en un moment on va agafar a arribar als Baskonia. No està bé, ahir va perdre de 20 contra l'Olympiacos a casa, amb l'entrenador qüestionat, amb Benemir Pejasovic a fitxat, i el Barça, tot i que va guanyar ahir contra l'Efes, té 11 jugadors nous, per tant també no tenen aquell rodatge que haurien tingut si el partit hagués estat d'aquí un mes, que d'aquí un mes ho tornarem a veure el Barça visitar el camp de la penya de jornada 4. Per tant, què vull dir amb això? Que evidentment tot això és positiu, créixer guanyant és més fàcil que créixer perdent i amb confiança, però crec que el partit de diumenge, crec que la penya, crec sincerament que serà un partit molt sòlid, perquè hi ha molts jugadors que encaixen per aquest tipus de partit. I l'exemple més clar podria ser un tipus Isaac Nogués, que podria ser un jugador que per agafar Mabre podria ser important per marcar diferències més enllà dels punts que vull fer Ricky o l'Apro, no?
1: Amb la plantilla que s'ha fet Xavi, i ara que comença aquesta temporada, diguem que comença la Lliga, que és la competició més regular, la penya ha d'anar, suposo, pas a pas, no? Però s'ha d'assegurar en aquesta primera volta anar a la Copa del Rei, suposo que amb això està obligada, amb la plantilla que s'ha fet. I suposo que també, quan comenci octubre aquesta Basketball Champions League, intentar arribar més lluny que la temporada passada, no?
2: Sí, jo crec que no hi ha excuses, no? Interpretar que tot i que hi ha molts equips que tenen molt de pressupost, tot i que hi ha quatre equips d'Euroliga, tot i que hi ha equips amb molts diners, la penya està obligada a estar al play-off. La penya està obligada a estar a la Copa. La temporada passada es va quedar en els quarts de final d'Europa, de la FIBA Champions League. El Joventut està obligat, entre cometes. Quan dic obligat, sempre ho poso, els altres també juguen, no? Però per la plantilla que ha fet, doncs com a mínim a fer un pas més respecte a la temporada passada pel que fa a la competició europea. Perquè a l'ACB no oblidem que va acabar tercera. I la tercera posició a l'ACB crec que té molt de mèrit, perquè no és el tercer millor equip de la Lliga. Veurem també, Ferran, com gestiona la Provítola, i tenim el cas de Tomic ara, que porta mig any sense jugar, veurem com torna i quan torna, però veurem també si respecten les lesions a l'Apro i a Riqui, perquè aquest equip amb l'Apro i Riqui, evidentment, és un, però sense un dels dos, ja no parlo dels dos, però sense un dels dos és un altre equip. Per tant, veurem com ho gestionen en el moment que això pugui passar. I quan vingui a Europa, doncs crec que la primera fase i la segona, si es classifica, crec que és bastant portable, que el Joventut no hauria de patir, però l'ACB, evidentment, és una competició que exigeix moltíssim, no?
1: Xavi, diumenge a les 12 t'escoltem per Ràdio Ciutat. Això ja comença, eh? Bon viatge, el primer viatge. Jo crec que millor que comenci a Lugo, perquè ja t'ho treus de sobre, tu.
2: Sí, perquè a més s'ha d'anar a Santiago o a Coruña, perquè

0: contra la Reial Societat després de quedar-se amb 10 jugadors des del minut ben bé 32 per l'expulsió de la portera Maria Valenzuela. Ara arriba el Granada i entre les files del Wiman hi ha una jugadora que tindrà una experiència, podríem dir, única, perquè és Laura Requena, que va jugar 361 partits, ho direm bé, partits al Granada, 100 i pico a primera divisió, tot un emblema d'aquest Granada que enguany ha decidit canviar d'aires i vindre aquí a Badalona. Estarà en aquest partit, com no podia ser d'una altra manera, la nostra companya, la Mònica Martín, per retransmetre totes les sensacions que déu-n'hi-do, si és com l'últim partit contra la Real Societat. Mònica, serà intens aquest partit contra el Granada?
1: Segur que serà molt intens. Segurament trobarem una Laura Requena, com deies, amb tot aquest bagatge sobre el Granada, que estarà emocionada i serà un partit prou important per ella. Però també serà un partit complicat, jo crec. De fet, el Granada no ve amb tants bons números com el Badalona Women, tenint en compte que només suma una victòria en totes aquestes jornades i tres derrotes. Per tant, la necessitat de guanyar per elles és bastant latent. Evidentment, el Badalona ho donarà tot, com sempre ho fan, el Badalona Women, i ve d'aquest empat que deies. I trobarem a porteria aquesta Txell Font, amb Maria Valenzuela.
0: Interessant, una de les novetats més interessants segurament de l'alineació de Ballester, no?
1: Segurament, aviam amb què ens sorprèn en aquest partit, però jo crec que començarà ja a mantenir una miqueta el que venim veient, els dibuixos que venim veient en aquests darrers partits.
0: S'ha de dir que el Granada no ha començat molt bé, com va passar amb la Real Societat, que tampoc havia començat molt bé. Potser no és la Real Societat, però sí que l'any passat va fer una bona temporada, és un dels equips revelacions. Per tant, millor no relaxar-se, perquè portem 5 jornades, ara ens hem, com diríem, que s'ha venit d'arriba una mica, perquè l'equip ha començat molt bé, però els rivals a poc a poc s'aniran situant en aquesta lliga, i suposo que aquest Granada pot ser un d'aquests casos de dir, amb compte que encara no juguem a casa, encara estem al Municipal de Palamós, són factors en contra també de l'equip, però s'ha d'anar amb compte i intentar seguir jugant el que juga aquest Badalona Women, que de moment ha demostrat tindre caràcter i saber el que juga, no?
1: Bueno, i també t'està demostrant un estil de joc propi, i de fet el mateix tècnic del Granada ha assegurat una mica aquest temor per l'equip del Badalona Women, perquè creu que és un dels més forts que ara mateix hi ha sobre la classificació, sobre la Lliga.
0: Laura Requena, dèiem, aquesta exgranadina, o no és granadina de naixement, però exjugador de Granada durant tants partits, que expressava què significava o com és aquest Granada.
2: Para mí el Granada, lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
0: Demà dissabte a les 12 aquest Badalona Women Granada des del Municipal de Palamós, com dèiem, amb la Mònica Martín i també, lògicament, amb Pau Rocher al capdavant. I diumenge hi ha partit del Badalona a casa, Mònica, contra el Sant Cristòbal de Terrassa, un territori que tu coneixes bé, però la novetat segurament no està en el partit, que ara ho direm, sinó que jugarà a la travessera de Montigalà, un estadi o una instal·lació que s'ha renovat de cap a peus i que s'estrena avui a la tarda. Tu també hi seràs, tu estàs a tot arreu, i seràs en aquesta inauguració d'un camp que ha millorat moltes coses, gespa, il·luminació, crec que fins i tot hi ha una graderia força decent, no?
1: Sí, de fet, abans aquest camp no tenia aquesta graderia de 100, diguéssim, perquè era un turonet on t'havies de col·locar allà i amb la teva manta de pícnic, i des d'allà podies gaudir dels partits.
0: Tens una visera que cobreix la grada.
1: Tens,
0: no?
1: Una visera que et cobreix per si fa sol. Esperem que el sol no et vingui de cara, perquè llavors la visera no fa res. Però sí que és un camp ara amb més cara i ulls. Tenim unes banquetes també noves, tenim la gespa nova, i bueno, i aquesta gespa veurem com roda i com funciona aquest diumenge, Ferran, perquè seran ells, si no vaig errada, que estrenaran i donaran inauguració no inauguració institucional, sinó inauguració
0: Exacte.
1: Més futbolística i esportiva d'aquest camp.
0: Li tocarà estrenar aquest Badalona contra el Sant Cristòbal, un Badalona que ve de guanyar el Vilassar de Mar i que, per tant, té bones sensacions per intentar seguir sumant després de les dues primeres derrotes a la Lliga. Genís San Pietro parlava d'aquest Sant Cristòbal, un equip que a ell li agrada força.
3: És un equip que ja és un equip mític de la categoria, sempre està en zona tranquil·la i mai pateix excessivament per baixar, tot i que una mica, no?, l'any passat, però sempre s'acaben defensant bé. Crec que mantenen jugadors que són veterans i que coneixen molt bé la categoria i tenen nivell, i crec que s'han reforçat molt bé, com amb el Pime, amb el Christian a l'esquerra, amb més jugadors, i crec

0: Creen un bon equip i un bon entrenador.
1: Mònica Martín, que hi hagi bon partit també diumenge a la tarda entre tots els partits que et toquen fer aquest cap de setmana. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
1: Nosaltres ho deixem aquí i us desitgem, com sempre, un bon cap de setmana esportiu.
3: Obramat Badalona, el millor aliat per als teus projectes de construcció i reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris.
3: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no?
4: Sincerament, és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves...
7: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. A més, l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: És una sala d'estudi que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
7: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Ens ho explica Ricard Nogués, director general d'EMIFESA, el sector de la climatització.
3: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja. Perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat de més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
7: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
4: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens en alegrem molt per l'Institut dels Genidors. De fet, nosaltres som veïns perquè és un institut sí. Que està molt a prop de la nostra zona i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
7: Cabaret, L'Os Polar i La Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre al Círcul, una nova temporada teatral que es dona a conèixer aquest vespre damunt de l'escenari, un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
7: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del Teatre Lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, en detalla més.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
7: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Si parlem de l'antiga Roma, una de les parades ineludibles és el pas de la República a l'Imperi, especialment la història de l'arribada al poder d'Octavi August i de les seves primeres passes de la construcció imperial. Ha quedat com un dels moments claus per entendre la grandesa de Roma, amb elements ben reconeixibles, per una banda l'expansió territorial i el procés de romanització, i per l'altra, el procés d'acumulació de poder personal i desmuntatge de les institucions. I enmig, la incontestable alçada artística i literària del segle íntim de col·laboradors del nou emperador. Noms com Virgili, Horaci o Tit Livi ressonen encara en la història de les seves disciplines. Un d'aquests noms, el d'Ovidi, és potser el més sui generis de tots. Acompanyeu-nos en aquest nou programa, dedicat a la vida i obra d'aquest autor tan important de la literatura universal. Benvinguts a l'antiga Roma. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts, benvingudes, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. També podeu escoltar el nostre programa a través de podcast amb les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcast, la xarxa Més i YouTube. Aquesta setmana li dediquem el programa a la figura d'Ovidi i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem?
0: I Albert Torretxe, benvingut.
2: Bones. Jo estic desitjant que arribi un punt que tinguem el programa en tantes plataformes que només d'explicar en quines són ens estalviem 10 minuts de programa.
0: Podríem allargar, però ho deixarem.
2: Podríem allargar.
1: Bueno, i ara, com a mínim, ja no hem de parlar dels premis iVoox. Llavors és com...
0: Mira, de moment són 5. Ah, i algunes més. Alberto, Ovidi, quina és la importància d'Ovidi dins la literatura universal?
2: Bueno, Ovidi, a molts i moltes de nostres oients els hi sonarà, no?, com un dels grans autors romans, no?, en aquella tria de Virgili, Horaci i Ovidi. Dels tres potser és el que menys ha perdurat o el que potser menys reconeixement, no?, té la seva obra. Però el cert és que cal valorar el seu caràcter lleuger, no?, el seu caràcter modern, que és precisament la característica que el contraposa a Virgili o a Horaci, no? Potser que són més tradicionals o més autors a l'estil antic. L'estil d'Ovidi, doncs, és contrari a aquesta pesadesa, aquesta gravetat, aquesta cerimònia d'altres autors que a vegades atribuïm als autors clàssics. En canvi, Ovidi té un to més lleuger, més irònic, més còmic, molt lúdic, molt elegant en moltes coses, i tota la seva obra està recorreguda per una constant i lleugera capa d'humor que el fa un autor ben especial, no? Té un punt de subversiu, de còmic, d'irònic, d'inadequat. Ja veurem també això, els problemes que li portarà a la seva vida. Per altra banda, el seu estil, que demostra una capacitat fantàstica pels detalls, quasi a nivell pictòric, no?, de tramar històries, de tramar mites. Això explica, per exemple, que algunes de les seves obres tinguin una molt gran influència durant l'edat mitjana, però també durant el Renaixement i el Barroc, no?, en aquesta recuperació dels mites clàssics, de les representacions plàstiques dels mites clàssics. I en definitiva seria això, no?, que a diferència dels altres dos grans autors poètics de la Roma d'August, Virgili i Horaci, Ovidi se'ns presenta, ja ho anirem veient al llarg del programa, com un autor més modern i més proper a la nostra sensibilitat, no?, i que és un autor que ha estat molt recuperat, per exemple, per autors d'interès contemporanis, no?, com Pavese, Calasso, Calvino, no?, que han revisitat molt i jugat i han dialogat molt humorísticament amb l'obra d'Ovidi, i per tant és un autor el que m'agradava dedicar-li un programa, i ja veurem també que ens permet parlar una mica de la situació de primicis, no?, de la Roma d'August.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Els nostres estimats oients ja saben que si tenim programa on l'Alberto porta el pes principal, la selecció musical mai, mai, mai ens deixa doncs, sense un comentari. Eh?
1: O va. Cada dia te quiero más, cada dia te quiero más. De, una rumba de Tonino, que no és una tonina, però un dels exponents, no, de la rumba catalana, i quan pensava en dedicar un programa a Ovidi, immediatament, Ovi o va, cada dia te quiero más, per dos motius, o tres, per l'Ovi, per l'Ova, no, que ja agafant aquest joc que el Sergio ha enganxat a la primera, com no esperava menys sobre el nom del nostre
2: estimat protagonista
1: d'avui, però l'altra part, el cada dia te quiero más, també té molt a veure amb l'obra d'Ovidi, perquè ja veureu que una de les temàtiques fonamentals d'Ovidi pues, és l'Ars Amandis, el Remedi Amoris, no? Serà com el poeta de l'amor a l'antiga Roma, així que jo crec, coneixent, tal com conec a Ovidi, que és absolutament res, jo crec que li hagués agradat, però tenia un bon sentit de l'humor, irònic, llavors jo crec que li hagués encantat saber que encetàvem el programa amb Ovi o va, cada dia te quiero más.
0: I Tonino. Molt bé. Comencem, Alberto, si et sembla, coneixent, situant una mica la vida d'Ovidi, per tota aquella gent que segurament ha escoltat a parlar, però segurament encara no s'hi ha apropat mai a aquest personatge. Què hem de saber?
1: Bé, com a mínim no el confonen amb Homer, com passa amb Homer, no? No, Ovidi no ha tingut aquesta desgràcia. Ell neix al març, crec que era el 20 de març de l'any 43, abans de Crisa Sulmo, l'actual Sulmona, que és una localitat de l'Itàlia central, dels Abruzzos, no gaire allunyada de la pròpia Roma. La data no deixa de tenir el seu punt entre historiadors, perquè és gairebé just un any després de la mort de Juli Cèsar. Ell, Ovidi, procedia d'una família acomodada, el seu pare pertanyia a l'ordre equestre, és a dir, no era una família de rang senatorial, però sí que era una família com molt imbrincada, no, en els mecanismes del poder de la Roma de finals de la República. I per tant el pare garanteix a Ovidi i al seu germà una educació adequada. De fet, de ben jove l'envia, no, a ell juntament amb el seu germà gran, que crec que es portaven un any i pico, a Roma per formar-se en retòrica, en lleis, perquè de fet és com a bon equites, esperava de complir-se les seves expectatives familiars, que fos reconduït, no, a treballar com a advocat a Roma. Ve com a advocat a Roma, ve dins de la política de la ciutat i, per tant, se li envia a estudiar lleis, a estudiar retòrica, a estudiar oratòrica, com a primer pas d'una carrera professional brillant.
2: Molt bé, i aquest camí tan predefinit es complirà? Va funcionar així la seva vida?
1: Ja, tornem per un moment a la dada que acabem de donar fa res, no? Ovidi neix just un any després de la mort de Cèsar i, per tant, si fem el recorregut vital d'Ovidi en paral·lel al recorregut vital de l'antiga Roma, resulta que ell encara és un nen quan Octavi triomfa a la batalla d'Àctium, no? En el que derrota Marc Antoni, i que suposa, no, pues, el final d'aquesta lluita pel poder intensiu de Cèsar. És un adolescent quan el propi Octavi, no, ja immers en la seva cursa cap a l'acumulació total de poder, es deixa anomenar August, no? Comença aquesta acumulació de poder que portarà a la creació de l'imperi. I què vull dir amb això? Doncs que Ovidi, a diferència de Virgili o a diferència d'Horaci o d'altres autors fonamentals del període, com podria ser Tit Livi, no, l'historiador que també condensa la història de Roma i la refà, no va participar vitalment del final de la República i de la creació de l'imperi. No és un autor com Virgili, com Horaci, com Tit Livi, que la seva obra és l'obra de la construcció nacional, no? del recolzament del poder d'August, no? I el desmuntatge de la República i l'inici de l'imperi, sinó que ell ja és un fill de l'imperi. Ell pràcticament, des de que té consciència de si mateix, ja ha conegut l'imperi. No enyora aquella vella república o no ha contribuït, no, al desmantelament de la república i a la creació de l'imperi. I per tant, no serà res més que un espectador d'aquest ascens progressiu de la construcció imperial i dels seus efectes, i per tant les seves obres no tindran aquest caire de propaganda nacional, de programari moral que sí que tenien Virgili i Horaci, i per això també en resulten més carques, sinó que bona part de la seva gràcia és que subvertirà a les seves obres, no?, aquest nou ordre moral o aquest nou ordre polític en el que no sabem si estava gaire d'acord o no, però això no deixa de ser un tret molt característic d'Ovidi. Ja us podeu imaginar que un jovenet confós a la Roma de finals de la República i inicis de l'Imperi coneixerà un món vital, no?, una efervescència vital que ben aviat farà que deixi de dedicar-se a l'estudi de les lleis i es dediqui al que li agrada, que és a composar poemes eròtics i amatoris.
0: Molt bé, i aquesta desconnexió de la construcció imperial, tu deies, un espectador d'aquesta construcció imperial,
1: això jo dic, que bonic.
0: Li passarà factura d'alguna manera?
1: Bueno, diguem que com a mínim va curtocircuitar les seves possibilitats d'ascens social, no? L'ascens social estava molt vinculat a l'apuntalament d'aquest nou ordre imperial, no? Des del moment que ell aquest fet ja s'ha fet, no?, aquesta construcció imperial ja s'ha bastit, i en el moment en què ell decideix abandonar l'estudi del dret per centrar-se en la seva pròpia producció literària, doncs ja podeu imaginar, no?, que li passarà factura. Com a mínim, a ulls del seu pare, que està veient com ha enviat el seu fill a estudiar a Roma i el seu fill se li ha fet poeta, no?, que sembla que estiguem a la UB. Bueno, cal recordar també que August, no?, juntament amb el segle d'autors protegits per mecenes, havia desenvolupat una política conscient de creació literària per enaltir la seva figura, no?, en la que destaquen obres com l'Eneida de Virgili, no?, que és una construcció mítica de la família d'August. I Ovidi arriba una generació tard, no?, i tot i que és merescudament famós pels seus poemes, no va tenir una reputació de poeta de la pàtria o poeta nacional com si van tenir Virgili o si va tenir Horaci a la seva manera, no? I diguem que Ovidi s'anirà allunyant progressivament d'aquesta línia oficialista, no?, diríem avui, de la poesia romana, i ja veurem al llarg del programa d'avui com de manera progressiva, no?, s'anirà allunyant cada vegada més de la propaganda imperial i de la moralitat social, no?, de la moralina implantada per August al llarg del seu regnat.
2: Tirem una miqueta enrere. Quan comença, doncs, Ovidi a escriure?
1: Bé, doncs, a l'inici del programa, o sigui, ara mateix, l'hem situat a Roma, estudiant oratòria amb mestres de cert prestigi, no?, com Aureli Fusco o Porci Latró. Ell, que realment va aprofitar els estudis, és evident, ja que el seu estil demostra un bon nivell de retòrica, un bon nivell d'argumentacions, i moltes vegades quan ell dona arguments a favor i en contra d'un fet meteorològic o a favor dona dos punts de vista, es nota que ell ha treballat els temes de l'argumentació, la retòrica i l'oratòria, no? Però ell deixa l'estudi de les lleis, que ja podem estar a l'antiga Roma o ja podem estar a l'actualitat, és un tostón. No, és com ser registrador de la propietat o la Mariano o altres professions que donen a gent absolutament grisa, i ells dediquen cos i ànima al que li agrada, que és la literatura, no?, que és la poesia, que és aquest cant a la vida, als amors, al barri, a la quotidianitat, jo què sé, no? Passes d'estudiar dret romà a fer un poema sobre la mort del lloro de la teva mano. No. Bueno.
2: Quin canvi.
1: Bueno, ni millor ni pitjor, diferent. Ell, de fet, va coincidir amb els seus inicis com a poeta amb els últims anys d'Horaci, i molt fugazment, gairebé no van coincidir amb Virgili, tot i que Virgili, doncs, tampoc li va... Ni Virgili ni Horaci el van influir gaire. I d'aquests anys primers de vida literària, potser hi ha dos esdeveniments que expliquen també una mica el devenir del personatge, que sobretot el marquen profundament.
0: Doncs, si et sembla, anem a parlar d'aquests esdeveniments que tan marcadament han influenciat el personatge.
1: Bé, doncs, en primer lloc, la mort del seu germà, amb 20 anys, no? Aquest germà que es portaven pocs mesos, com a mínim no, que es portaven pocs mesos de vida, i li provoca un buit enorme, no? Un buit existencial enorme, i per altra banda, no? La mort i la mort, no? Que estan tan a prop, no?, que només els hi separa un parell de sons. Paral·lelament a la mort del seu germà, coneixerà el seu primer amor, o com a mínim el seu primer amor literari, no? Perquè no acabem de saber si és una persona real o no, o un pseudònim, no? O és una creació literària, és una amant literària, no? Com era la lèsbia de Càtul, o potser un pseudònim per amagar-ne la identitat, però també és molt, molt interessant que és un pseudònim que també ha tingut molt llarg de corregut en la història de les amants, perquè l'amant d'Ovidi es deia Corina.
0: Ostres,
1: Corina, la del loro.
0: Molt bé, i ara que ens atem al tema més personal, Alberto, com serà la vida sentimental d'Ovidi?
1: Bueno, pues serà una vida mogudeta, com la de tants altres a l'antiga Roma i tants altres a bona part de la història de la humanitat, no? Sí que segur sabem que és menys puritana del que pensem pel filtre moralista, no? que August primer, de manera contemporània, i el cristianisme després han intentat aplicar sobre aquesta moral romana, no? La moral romana és, té un punt o molt moralista, no? Molt contrast en el recurs a la cèl·lula familiar, al matrimoni, no? El puritanisme sexual, o per altra banda la crítica, no? Que es farà des dels àmbits senatorials, aquest intent d'August, no? Pues aquesta imatge de la decadència, el libertinatge sexual dels emperadors romans, no? El passat romà diria, no? La vida sexual dels romans transita entre aquestes dues coordenades. La vida sexual o afectiva d'Ovidi va ser mogudeta, es va casar 3 cops i va tenir diverses amants, no? Però el més interessant és que això no era res estrany a la seva època.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta sí, no, Albert Abril?
1: Sí, aquesta sí, aquesta sí, però m'he hagut d'esperar, m'he hagut
2: d'esperar. S'ha hagut d'esperar molt, el Sergio, a la que ha començat la guitarra, ja l'ha reconegut. L'Albert l'ha reconegut, però abans, perquè ell ja sabia, ja li havia dit, potser poso una cançó dels Power Rangers, i abans ha dit, sí, sí, la dels tres Power Rangers.
1: Però un moment, el número de Power Rangers canvia al llarg de la sèrie.
2: Canvia, que canvia.
1: No, no se n'afegeixen.
2: No, això són els Pokémons.
1: No, però no se n'afegeixen.
2: Sí,
1: com apareix,
2: surten més colors, sí, però en origen són 5, home.
0: Bueno, i ara la pregunta.
2: Ara hi ha més.
0: La relació amb Ovidi.
2: Go-Go Power Rangers a metamorfosear-se.
0: Ah!
2: Una de les principals obres d'Ovidi són les metamorfosis d'Ovidi i segurament ell hagués estat encantat, no?, amb aquesta sèrie dels 5 Power Rangers. Després va aparèixer el blanc, el negre i ja està. Seria molt xungo ser dolent dels Power Rangers i ser del tònic.
0: Sí.
2: Saps?
0: No saps aquí...
2: Bé, no saps aquí...
0: Qui m'estic pagant?
2: Qui és?
0: De moment porta dos de dos, eh?
1: De què? De cançons que tenen sentit?
0: Que està ben lligat. Sí, perquè a vegades...
1: Però sempre les lliga molt bé.
0: Sí, bueno... A vegades és una giragonsa estranya.
1: L'època del My Little Pony era...
2: Però això va ser una reacció a l'època Senyor dels Anells.
1: Època reaccionària.
0: Doncs vinga, continuem amb Ovidi, perquè ara ja toca parlar de l'extensa producció literària i com podríem començar a classificar totes aquestes obres.
2: Bé, doncs... Ovidi va ser, i de fet no era gaire humil, i s'ho deia a si mateix sense gaire problema. Ell arriba en algun de les seves obres a dir que ell és el culmen de la poesia elegíaca romana, de la mateixa manera que Virgili havia estat uns anys abans el culmen de la poesia èpica romana.
1: Molt bé, anem a fer una mica de classe de literatura. Alberto, què és una elegia?
2: Bé, doncs una elegia és un subgènere de la lírica que engloba poemes de caràcter personal, no? Normalment són lamentacions, no?, com les elegies funeràries, no?, per posar un exemple, o bé, per avaluació posterior dins del món romà, de caràcter amorós, reflexions personals, no?, té aquest punt de un poema que té a veure amb una reflexió personal, no?, que pot ser negativa, com les lamentacions fúnebres, la fugacitat de la vida, això, o pot tenir un caràcter més eròtico, que bien me lo he pasado, no? Uh-huh. Eròtico festiu. I abans d'Ovidi hi havia hagut, dins de la poesia hel·lenística hi havia una gran tradició elegíaca, eh? Però dins de la poesia romana també hi havia hagut autors com Tívoli Properci, que havien cultivat de manera exitosa ja aquest gènere elegiàstic, però que Ovidi, tot i que el segueix, diguem que porta el gènere a la seva màxima plenitud, no?, i a la seva màxima expansió.
0: Uh-huh. I amb això ja tindríem prou per poder classificar les seves obres?
2: Doncs sí, perquè bàsicament hi ha un gran grup de la seva producció, un gruix de la seva producció, especialment durant la seva primera etapa, va ser precisament la de les elegies, i sobretot derivades cap a temes de temàtica amorosa o directament eròtica. No? Obres com Amores, l'Arzamatori, els Amandis, el Remedi Amoris, són obres que reflexionen sobre el tema dels amors, no? Els seus amors personals, ficticis o reals, manuals de seducció, manuals de com aconseguir, manuals per lligar. No? Si tu vols lligar, doncs vés-te'n al teatre, vés-te'n a l'amfiteatre, compra els cauets, no? Convida la noia, renta, compra-li coses boniques. Però sempre des d'un punt de vista volgudament irònic, no? Vull dir, està fent broma, no?, d'aquests manuals d'amor. Els Remedi Amoris són directament receptes d'ungüents, filtres i pòssimes per lligar. Hi hauria una segona etapa que inclouria poemes de temàtica mitològica, no?, en un sentit ampli, com podien ser les Heroides, la tragèdia Medea, que avui està perduda, conservem alguna al·lusió d'algun petit fragment, o la seva obra, potser una de les, junt amb l'Ars Amandis, una de les seves obres més representatives, que són les Metamorfosis, no?, dels 5 Power Rangers. I en darrer lloc hi hauria una última etapa ja més de plenitud, més de gent gran, que forma un tercer conjunt temàtic, que són les seves cartes i petits escrits reflexius escrits a l'exili, no? Com el Trístia, les cartes que envia des del Pontus, a l'Ibis, no? aquest recull.
1: Però, Alberto, un moment, o sigui, escrits des de l'exili. Això vol dir que el van exiliar en algun moment?
2: Sí, però ja arribarem. Això seria com el punt, espero que el punt final del programa, perquè ja veurem que aquest exili d'Ovidi de Roma, bueno, no és un exili, va ser, els romans li deien relegatio, no va ser rellegat, no? Perquè a diferència d'un exili no hi havia una confiscació dels seus béns a Roma i no hi havia un atac públic a la seva memòria. No, no hi havia, no és, esborrem tot el que hi havia d'Ovidi o traiem les estàtues que hi havia sobre ell o cremem-li la casa. Si no, és una relegatio, no? Li diem, és com enviar-lo, cedir-lo al, jo què sé, al Dinamo de què sé. Bueno.
1: Molt bé, si no podem parlar del seu exili, parlarem d'una altra cosa. Parlarem del seu estil.
2: Anava a dir, el Dinamo d'aquí, però com estan les coses, jo no m'arrisco ja...
0: De Kiev o de Kiev?
2: Jo sempre dic Kiev, però ara sembla que s'ha de dir Kiev.
1: Kiev, no passa res.
2: Com Kiefer Sutherland?
1: Sí, sí, exactament. Igual que Kiefer Sutherland, el que digueu vosaltres. Jo sempre...
2: És un senyor que feia
1: que
2: sèries.
1: Que fa pel·lis, sèries. Bé. Gràcies. Ja que no podem parlar del seu exili, doncs parlem del seu estil. Hi ha alguna constant en tota l'obra d'Ovidi?
2: Bé, si haguéssim de destacar alguna cosa d'Ovidi seria precisament el seu estil poètic, que és molt constant, no? Ell té una facilitat molt gran per versificar i, a més, una inventiva prodigiosa, jugar constantment amb els tòpics i amb les seves variacions, no? És acceptar els tòpics sobre el tema i subvertir-los, no? I és un exemple fantàstic de creació mitològica erudita, no? És agafar tota aquesta mitologia greco-helenística romana anterior, no? I donar-li un filtre personal amb un subtil toc quotidià d'historietes, no? Que de fet és el que Ovidi, entre altres, són els responsables de que nosaltres pensem la mitologia romana, la mitologia grega, com la pensem actualment, no? Aquesta cosa de mitologia grega com una mena de calaix de sastre, de varietats, no?
1: El diccionari, no?
2: De Zeus amb la xorra fora fent coses, no? I ara explicarem el mite de no sé què, i ara explicarem... És buidar de contingut religiós, no? La mitologia romana, les creences romanes, i donar-los un sentit de fàbula, no? Un sentit de conte, d'història, de narració seriada, que és el que ha fascinat a tantes generacions no és la mitologia romana, no és un corpus religiós, sinó és un corpus literari, no? I en part són aquests autors erudits, no? que folkloritzen, no? Que agafen el mite i el converteixen en conte. A més, una altra diferència d'Ovidi amb altres poetes elegíacs que l'havien precedit, que normalment feien de l'elegia com una mena de queixa lírica, no? Una lamentació, una reflexió personal, però des del pathos grec, no? Des del patiment, des de l'angoixa, des de tota aquesta cosa tan de poeta de Gràcia, sinó que trobem a la seva obra un subtext més irònic, fresc, humorístic, no? Que és agafar aquest gènere de la qüestió personal i tirar-lo a la ironia. Propi d'algú que sap jugar amb les paraules, amb les imatges, no? I aquí sí que es nota, no? la seva formació discursiva, no? Capaç d'agafar un tema i donar-li la volta i presentar-lo d'una manera inesperada.
0: Molt bé, doncs hem parlat de com podríem classificar l'obra d'Ovidi, del seu estil, i si et sembla, doncs podem començar a repassar aquests tres grans blocs de la seva producció. Comencem, Alberto, si et sembla, pels poemes amorosos i eròtics.
2: Bé, doncs, de fet, bona part de la seva vida literària la va dedicar a aquests temes, no? Pràcticament els 25 primers anys de la seva producció literària, Ovidi es va dedicar a escriure poesia amatòria, o poesia que tenia a veure amb temes relacionats amb l'amor, amb l'eros, no? amb Cupido. Ho va fer, pel que sembla, la datació de les obres, la cronologia de les obres d'Ovidi està en molta discussió, però sí que sembla que Les Heroides seria una de les seves primeres obres. Les Heroides, perquè veieu també el paio, no? La seva primera obra són Les Heroides, que és una recopilació de cartes amoroses ficcionades escrites per heroïnes mítiques. Jo agafaré heroïnes de l'antiguitat, senyores que han fet coses de l'antiguitat, i fingiré cartes que s'inventen, no? Fingiré, m'inventaré cartes fent-les passar per reals, que, no? Cartes de les Amazones, a no sé què, cartes de no sé qui, a no sé... No? I faig una broma, no? D'aquest corpus de cartes adreçades als seus amants absents, no? Ell també publica Amores, no? Sobre els amors, que és una obra també de joventut, que segueix força les convencions d'aquest gènere amatori, no? De... cartes a la meva amant, explico la meva relació amb la meva amant...
1: I pots concretar una miqueta més? O sigui, aquesta obra d'amor és de què va?
2: Doncs això, doncs relata la relació amb un amant, amb la seva primera amant, amb la que hem esmentat abans, Corina, amb la que s'anava a la casa de camp de... Ah, no,
0: aquest.
2: A matar elefants. No, Corina no tenia un elefant.
0: No, el Serengeti, aquest.
2: Serengeti, suposo. No ho sé. Corina em sona també... Hi ha unes pastilles per rentar la dentadura postissa.
1: Tia, no sé.
2: No sé, em sona anunci.
0: Però podria ser.
2: No sé, ja ho buscaré o
0: neteja
2: no.
0: Neteja la teva dentadura amb Corina.
2: Amb Corina, sí. No, segur que netejava la dentadura. Bueno, no sé. Bueno, deixem... Ara no puc trobar-me la cara. Bé, però aquest relat de les seves relacions amb Corina es fa d'una manera ben diferent al que esperaríem d'un llibre amorós, no? Per exemple, trobem poemes dedicats a temes... tan diversos com una bonica cita al migdia que tenen. Bé, fins aquí bé.
0: Migdia, bé. Okay.
2: Que és en Corina, fas les teves coses... un altre dia fa un poema que s'ocupa en lamentar la mort d'una de les mascotes de Corina, que era una mena de lloro, de papagall.
0: Perdó. És que m'agrada el guió perquè posa cita al migdia, entre parèntesis. Bé,
2: en principi bé. Però que fas... T'ho imagines a jo què sé, a Papaseit fent un poema allà de no sé què i després dient a Corina se li ha mort el lloro. Té sentit, perquè aquest poema, de fet, és una broma sobre un poema de Càtul. Càtul té un poema on explica com l'Esbi, a la seva amant, està molt trista perquè se li ha mort un... No sé si era un periquito, un gorrió, no? Una ocelleta així bonic que té. No? Llavors ell fa la broma de... Pues, a la meva se li ha mort el papagallo. No? que és un animal estrident, colorit, no? És com... Fent de Mairena. Una cosa així. Un altre poema dedicat a coses tan curioses com a l'intent fallit de Corina de tenyir-se els cabells. Llavors, tu quedes amb la teva amant es tenyeix el cabell i tu fas un poema dient-li l'oso panda que pareces.
0: Mal.
2: Aquí entre parèntesis posa mal.
0: Mal.
1: És la brúixola moral.
2: Sí. Que deia, la mascota de Corina... Poso estrany.
0: I lloro.
2: Una que directament descriuen que se'n van a veure curses de cavalls, bueno, pues, o alguns poemes que expliquen l'interès de Corina per altres homes. Bueno. Curiós, inquietante, Carmen. O poemes que expliquen l'interès del propi Ovidi per una esclava de Corina. Que pot ser que Ovidi és Joan J.C., és normal que tiri a tot el que es mogui, no? Però no és a ser una recuperació molt curiosa, molt quotidiana, molt humorística, no? Vale, que està de moda fer poemes d'amorosos. Anem a fer poemes amorosos, però anem a fer-los d'una manera eròtico-festiva, irònica, humorística, no? I com veieu, hi ha molt de joc en tota aquesta recopilació de poemes. Hi ha una, diríem avui, o dirien avui els experts en literatura, una autoconsciència paròdica del gènere molt, molt elaborada.
0: Molt bé, però a nivell de temàtica amatòria, el llibre més famós d'Ovidi és L'Ars Amatòria.
2: L'Ars Amatòria, L'Ars Amandis, que també serà un llibre que tindrà molt recorregut en la tradició medieval i moderna, no? I és una de les peces fonamentals de la seva producció literària. Vindria a ser una mena de llibre didàctic que busca ensenyar a seduir, no? No és el llibre dels amants, el llibre de la seducció, no és com una mena de... com la pel·li aquella del Will Smith, no? Del paio que ensenyava a lligar altres tios, doncs algo així. Un manual de tot el que has de fer si tu vols emportar-te ties al llit. I després també hi ha un últim... sabeu que els llibres romans estaven formats per llibres, no? Pues, l'últim llibre és al revés, no? Que consells per les dones si volen aconseguir tios. Llavors, és, bàsicament, és un manual per ensenyar a seduir i mostra com t'has de comportar dins de la vida en parella o el que has de fer si vols aconseguir parella, no? Ja us ho podeu imaginar, coneixent Ovidi, com l'estem coneixent en profunditat en aquesta estoneta que estem compartint, que es tracta d'un llibre amb un rerefons irònic i humorístic força important, no? I que ja el que fa en el fons és una crítica. A vegades s'ha acusat Ovidi de ser un corruptor de la societat romana, un pervertor de la societat romana, no? Mira quines coses deia, no? Pervertor de la joventut, quan realment l'únic que feia era agafar pràctiques que eren totalment normals, no? De jo me'n vaig al circ màxim, o jo me'n vaig a l'amfiteatre a veure què pillo, no? I ell, en canvi, no? O com has d'anar a les termes, no? Quan has d'anar si vols pillar catxo, o què has de fer, o com t'has d'arreglar si vols, no sé què, o què, o consells, interessa't per la vida de la persona que et vols lligar. No. Dius, mira, cosa, no sé què, o fes, si vols, fes, no sé què.
0: Plenament vigent, això, eh?
2: Bueno, hi ha algunes coses que han quedat desautoritzades, eh? Perquè he posat algun exemple que no
1: s'hauria de revisar.
2: S'hauria de revisar. Jo li posaria el...
0: Estaria cancel·lat?
2: Gomet taronja. Jo li posaria el gomet taronja. Ja miraríem cap on tirem. Però sí que és un... Es fos conscient de criticar o de documentar o d'ironitzar sobre les pràctiques socials, no? I vitals del
1: romà. Sí, jo tinc moltes ganes que al llarg del programa d'avui surti l'anècdota d'un romà anant per Roma amb el llibre i seguint-lo com un manual literal. I espero que aparegui. I tinc unes expectatives.
2: Ups!
1: Merda.
0: Però no. Està passant a les nostres ments, perquè ja, pel que estem explicant ja és
1: tal qual.
0: Justament el que anàvem a preguntar ara, no? Això tindrà èxit a la societat?
2: Doncs sí i no. Entre la bona societat romana, que ja veurem que estava immersa en una deriva puritana promoguda des del propi tro imperial, no? Des del propi emperador August, el que està buscant com havia reformat l'exèrcit, com havia reformat l'administració, com havia reformat l'economia, volia reformar la moralitat romana, no? Perquè, bueno, aquesta idea de l'antiga Roma havia entrat en una decadència, no? La república era una decadència per una relaxació dels costums, una relaxació de les formes, i per tant hi ha un intent, un programa purità, no? De reforma moral, i per tant entre l'alta societat propera a l'emperador era vista com l'obra d'Ovidi com una obra amoral o blasfema, no? Que anava en contra de jo què sé, els nens no es droguen, faig un llibre com es reparteixen els carmels a la porta de l'escola, no? Llavors, però per la seva banda, les classes populars de Roma troben l'obra molt del seu gust, perquè és la redacció eròtico-festiva, humorística, del que fan ells, no? Jo surto a divertir-me, surto a beure, surto a buscar dones, surto a buscar homes, tengo muchas novias un día con otra, no? I, per tant, a Roma hi havia moltes corines i molts Joan Carles. I, per tant, va ser un llibre que va tenir molt èxit i, de fet, va convertir Ovidi en el poeta viu més famós de Roma, no? Un com mort Virgili, Horaci, que eren potser els poetes de l'establishment, doncs ell era el poeta potser que estava en boca de tots.
1: I com és exactament això, el projecte moralitzant d'August? I, sobretot, aprofitem que estem parlant d'Ovidi, no?, una miqueta, i parlem d'això, en què va consistir?
2: Bé, doncs, August, un cop imbuït de l'Imperium, ell decideix dedicar-se a consolidar, com dèiem, diferents reformes profundes dins de la vida romana a tots els nivells, no? De l'exèrcit, de les fronteres, de l'administració, de l'economia, bla, bla, bla, no? I tot i que antic, és un llibre antic perquè és del 39, crec que és, i a vegades bastant desactualitzat en alguns aspectes, és encara útil recórrer a la Revolució Romana de Roald Sym, que detalla precisament els canvis en la vida pública, un capítol dedicat precisament a això, els canvis en la vida pública i privada en el pas de l'antiga república a l'imperi, no? Finals de la república, principis d'imperi, i que s'atura a explicar com aquesta construcció política o pública del personatge d'August, no? Aquesta aura, no? De moderació, de correcció moral, no? D'impecabilitat que tenia, per fer-se una idea del que estem parlant, no? Però en línies generals, August arriba a promulgar, es decideix reformar la vida moral dels romans i arriba a promulgar diverses lleis que busquen garantir la moralitat de la societat romana, com si estiguéssim en plena societat victoriana, no? Per exemple, instituïa el matrimoni com la cèl·lula principal de la societat romana i, per exemple, va obligar el 18 abans de Crist a tots els ciutadans adults de Roma a casar-se. Ah, perquè aquí la cèl·lula bàsica de la societat és el matrimoni. No?
0: Hombre, ya.
2: El orden és el matrimoni. Crida a la ràdio que no s'ha de fer, ho sento. Vale. I tot el que surti d'aquí no és llibertat, sinó libertinatge. I, per tant, tots els ciutadans adults de Roma han de viure casats. No? Fins i tot els vidus i les vídues. Si tu t'havies casat, però estaves vidu, doncs, August diu, doncs ara per llei et busques un altre, o et busques un altre, perquè la societat, no? el pater famílies, la societat romana, la jerarquia romana, es basa en la cèl·lula, en la institució matrimonial. I els que no ho fessin, multa. I no només multa, sinó que quedaven exclosos de les herències. Si tu no estaves casat, o no havies casat i havies contravingut la llei, perdies el dret de rebre herència dels teus familiars.
0: Uh-huh. Anava fort a August amb totes les seves reformes. No sé si n'hi ha encara més...
2: Es va quedar augustíssim. va anar més, la cosa, eh? Va promulgar una llei que convertia l'adulteri en un delicte criminal. A Roma, l'adulteri, que estava a l'ordre del dia i que havia estat, el motor de la poesia en els últims 200 anys de les obres literàries. De que, recordeu quan parlàvem de Pompeu i Juli César, adulteri per aquí, adulteri per allà, casament per aquí, casament per allà. De fet, qualsevol relació sexual mantinguda amb vídues, dones solteres, o en general entre barons adults, no?, també estava criminalitzada i penalitzada, no? Perquè tot això havia de passar dins del matrimoni. No? I es buscava, en definitiva, blindar la institució del matrimoni, instituir una moral puritana entre les elites romanes, que havia de ser una mena de model de contenció social, una forma més d'aquella Pax Romana.
1: Molt bé, i en aquest context serà quan Ovidi treu les seves poesies amatòries, no?, i eritico-festives.
2: Però és que, a més, les lleis amatòries d'August són el 18 abans de Crist i crec que les heroides són del 19 abans de Crist i l'Ars Amandis del 16 abans de Crist.
1: Vull
2: dir, jovenet confós que mentre la política imperial va per una banda, ell comença a dir, aquí teniu el meu llibre, no? Però ja us podeu imaginar com acabarà el tema, però no avancem.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: recta final del Portes de Troia amb Camela, Cuando zarpa el amor.
1: Clar, perquè ara entrem, o sigui, Ovidi, el poeta de l'amor, no? Si hi ha algú que és l'amor a Roma al segle I, a principis del segle I, és Ovidi, i ara entrem en els motius del seu exili. Ell va haver de salpar de Roma fins al Pontus Euxinus, on va quedar exiliat o relegat durant els últims 10-13 anys de la seva vida, i per tant, Cuando zarpa el amor és una bona introducció. Ara em cibaven pel Pinganillo que el 5 de desembre serà, barra, ha estat, perquè aquest programa agraïm abans.
0: És el limbo.
1: No passa res. Hi ha un concert de Camela el 5 de desembre a la Farga d'Hospitalet. Qui vulgui anar, ho sento, li metem el programa després. Però és que si l'haguéssim emès abans, m'ha dit el Sergio que tampoc quedaven entrades. Així que
0: fantàstic.
1: Així que fantàstic, ho sento. O no, us he salvat d'un concert de Camela.
0: Entrem en una de les grans obres, potser l'obra més coneguda d'Ovidi, que són les Metamorfosis. Un dels grans clàssics de la literatura universal, no, Alberto?
1: Sí, aquí també hagués anat bé la música dels Power Rangers, però, de fet, Ovidi havia subvertit en bona mesura el gènere amatori, que havíem vist, no?, en les seves obres de joventut. Doncs en les seves obres de maduresa tocarà el tema de la mitologia, de la construcció identitària dels romans, i amb les Metamorfosis buscava fer el mateix que havia fet amb l'Ars Amandis, amb un dels altres grans pilars de la legitimitat imperial.
0: Quin és aquest dels grans pilars?
1: Doncs precisament l'Eneida de Virgili, no? Les Metamorfosis són una resposta, no?, des de la fabulació, a aquest poema èpic o nacional, no?, falsari de Virgili, que el que busca és engrandir la família Juli Clàudia, no? Llavors, l'Eneida era això, el gran poema èpic nacional romà, o més ben dit, el poema èpic de legitimació imperial. Virgili havia teixit una artificial

0: a l'inici té també un comença el primer llibre amb una cosmogonia, una creació del món, i l'últim acaba amb un fals discurs de Pitàgores, però entre aquesta obertura i aquest tancament hi ha aquestes metamorfosis, i la idea és que tot, com el programa de TV3, no? Tot es mou, no? Tot el món es troba en perpetu canvi, però a la llarga res canvia. No sembla que tot canvia, que tot es metamorfoseja, ho estàs practicant, metamorfoseja, però que a l'hora de la veritat, com tot és canvi, res és canvi, no? Tot es transforma, res desapareix. I això també té a veure amb la política, no? Tot sembla que tot és molt nou, que hi ha molts canvis, però al final, escoltaran-nos, és la mateixa merda de sempre, tot des dels inicis mítics, des de l'Olimp fins a final de la República Romana, tot el canvi, tot és igual. I un dels leitmotivs d'aquesta sèrie de transformacions, a voltes iròniques, com no podia ser d'una altra manera en Ovidi, és el tema de l'impuls amorós. Perquè molts d'aquests herois i heroïnes metamorfosejats, que bé ho dic, ho són per un impuls eròtic.
1: Estàs orgullós, eh?
0: Estic super orgullós.
1: Però és una simple recopilació d'històries o hi ha alguns canvis?
0: Bé, Ovidi fa una doble tasca, per una banda de compilador i per altra banda d'agent subversiu, no? Tracta temes tradicionals d'un mode nou i refinat, a vegades psicològic, que dona una visió pintoresca del panorama mitològic grecoromà, no? I que ha immortalitzat històries mítiques que encara es fascinen, per exemple, Romeo i Julieta no deixa de ser una adaptació dura de les històries de la metamorfosi d'Ovidi, i sobre aquestes metamorfosis han dialogat l'art, la música i la literatura occidentals durant segles.
2: Molt bé, tornem a allò que ens havies anunciat abans.
0: Sí, quan zarpa l'amor.
2: Quan zarpa l'amor, que ara era el tema aquest pendent de l'exili d'Ovidi. Per què es va decidir la seva sortida de Roma?
0: Bé, de fet, no coneixem el motiu concret de que va desatar la ira d'August, perquè a més no va haver-hi judici, no va haver-hi cap procés, va ser que un dia a August se li van inflar
2: els Augustus
0: i va dir, tu fora! No? I va dir, tu exiliat, relegat. No sabem el motiu concret que va motivar l'exili, però és igual perquè això és millor, perquè així podem especular.
1: Endavant, perquè si som aquí és per jugar i per especular.
0: Clar. Doncs hi ha una teoria, una hipòtesi que diu que Ovidi va ser testimoni o col·laborador o, bueno, està implicat en els amors adúlters de Júlia, la neta de l'emperador. Hi ha dues Júlies, la filla d'August, i una altra Júlia que és la neta d'August, però les dues són adúlteres. No passa res, les dues eren conegudes per la seva vida amorosa. De fet, el propi Ovidi lamenta en alguna de les seves cartes d'exili haver comès un error, però no un delicte greu, però no et diu quin és l'error ni quin és el delicte. I, bueno, hi ha una hipòtesi que tira cap aquí, aquesta idea de l'exili.
2: I tu com ho veus, això?
0: Bueno, a veure, és evident que Ovidi era una peça incòmoda dins el panorama literari imperial, no? Ja hem vist que els seus llibres amatoris, especialment aquest Ars Amatori, aquest Ars Amandis, eren una subversió, quan no un atac directe a la línia moralista d'August, a la seva política de control social, a través del matrimoni, i Ovidi havia actuat, conscientment o no, contra els desitjos d'August de reorganitzar la moralitat romana. I a més ho havia fet amb molt d'èxit, s'havia convertit en l'autor de moda a la capital, no? Llavors era una pedra a la sabata força important.
1: Però, a veure, tanta influència va tenir Ovidi dins la societat humana?
0: Bé, de fet, l'intent de disciplina moral d'August anava en contra de les pulsions de la pròpia societat romana. La prova és que va ser incapaç d'imposar-les fins i tot dins de la seva pròpia família, no? Tant la seva filla com la seva neta van ser àmpliament conegudes per les seves contes amatòries. I no només això, ja hem dit que Ovidi no és un corruptor. Ovidi simplement ironitza, fa humor sobre la realitat del carrer, no? Llavors, realment hi havia una contestació, fins i tot dins de la pròpia família imperial, d'aquest intent de contenció moral d'August.
1: I segurament van ser lectors d'Ovidi.
0: Sí, no, segurament, aquesta és la gràcia, no? La filla de Júlia, la filla d'August, casada amb Tiberi, adúltera, segurament lectora d'Ovidi, la neta d'August, Júlia, adúltera, també filla lectora d'Ovidi, doncs, sens dubte, no? I això, potser és on sorgeix aquest ressentiment d'August, que més enllà de sigui quin sigui el motiu concret que portés a la relegatio d'Ovidi al Pontus Euxinus, ens parla, no, d'aquest distanciament. Ovidi, més enllà del seu estil, va ser, durant la seva joventut, el subtil cronista d'una societat ociosa, refinada, allunyada d'aquests convulsos anys de guerres de l'antiga república, i immersa en els primers anys de la Pax Romana, i que es mostrava impermeable a la urgència d'aquestes reformes

0: morals d'August, no? I repetim, no cal caure en l'error de pensar en Ovidi com un subversiu, sinó que el seu èxit des de l'inici ens mostra que el que explica es troba en total sintonia amb la societat romana, una societat vivaç, magmàtica, efervescent, no? Indomable, encara no domesticada pels intents moralistes que s'anirien imposant amb el pas del temps, no? I que quan a Pompeia, a Herculà o qualsevol mosaic romà nou que apareix, o sorprenentment surten escenes eròtiques i escenes tal, no? I aquesta potser és la grandesa d'Ovidi, no? De ser el cronista d'una societat vibrant, no? que és diferent a la que potser imaginem en un primer moment, i que ell afronta amb un sentit de l'humor, amb un sentit de la subversió literària, que és molt modern, no? I que potser això ha fet que encara avui sigui una lectura adequada.
1: Molt bé, doncs...
0: Jo ja he aparcat.
1: Has deixat el cotxe allà ben aparcat?
0: Sí.
1: Molt bé. Tenint en compte que no tens carnet de conduir...
0: Ja, bueno, és de res. Però bé, està allà ben aparcat.
1: Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies a Alberto Reche per aquest repàs a la figura d'Ovidi, que ens ha quedat claríssim, com deia al principi del programa, una figura, un nom conegut, però que segurament amb aquesta estoneta que hem passat a les portes de Troia, molta més gent li queda molt més clar a qui va ser Ovidi. Moltes gràcies, Alberto Reche.
0: A tu.
1: Albert Abril.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: L'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez, i us esperem, com sempre, la pròxima setmana per passar una estoneta més amb nosaltres a les portes de Troia.

0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
2: Tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris.
3: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no?
4: Sincerament, és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves...
7: Aquestes són les veus del dia. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Les obres d'adequació de la nova sala d'estudis del barri de Coll i Pujol s'iniciaran la setmana vinent, uns treballs que s'allargaran almenys 6 mesos amb un pressupost de prop de 500.000 d'euros. A més, l'edifici, recordem, no tindrà personal de seguretat, sinó que disposarà d'un servei de videovigilància ininterromput i connectat amb les dependències de la Guàrdia Urbana. Així ho ha explicat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
2: És una sala d'estudis que, com a gran novetat diferencial dels equipaments que tenim fins ara, obrirà, tindrà un horari que s'adaptarà en els usuaris. Per norma general estarà obert 12 hores al dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, però en èpoques d'examen estarà obert les 24 hores. I que al final dona satisfacció a una de les demandes de molts estudiants a Badalona.
7: El Gremi d'Instal·ladors del Barcelonès Nord veu amb bons ulls el nou pla Actualitza Clima anunciat per la Generalitat per millorar la climatització d'escoles públiques i residències. Amb tot, però, els professionals reclamen que cada centre tingui una diagnosi pròpia abans de decidir quines actuacions s'hi han de fer. També posen en dubte que es pugui dur a terme en els terminis establerts per la manca de professionals. Ens ho explica Ricard Nogués, director general d'EMIFESA, el sector de la climatització.
3: El que s'ha de fer és analitzar cada escola, analitzar cada cas i no fer mesures precipitades, no? Es parlava de que aquesta inversió començaria per ventilar, no? O posar ventiladors, cosa que això ja és bastant, bueno, és una solució no de finalista, sinó una solució intermitja, perquè si la temperatura de l'aula és de 34 graus, com s'ha arribat, o bé s'ha arribat a més, doncs remouràs 40 graus, no refredaràs i el confort tèrmic no continuarà sent el que hagi de ser, no?
7: Precisament l'escola Baldomer Solà, ubicada a Sant Roc, denuncia que no ha rebut cap informació sobre el nou pla de climatització aprovat per la Generalitat. Segons ha explicat Josep Vilaró, director de l'escola, durant aquest estiu han arribat a més de 30 graus a les aules.
4: Nosaltres no hem rebut cap notícia oficialment al centre. Sí que ens han alegrat molt per l'Institut dels Genidors. De fet, nosaltres som veïns perquè és un institut que està molt a prop de la nostra zona i ens en alegrem, però sincerament és una mesura que va una mica tard, perquè ja fa uns quants anys que estem patint aquesta calor i crec que és important que aquestes mesures es facin amb més temps, perquè ara mateix estem patint molt a les aules.
7: Cabaret, L'Os Polar i La Rambla de les Floristes són algunes de les obres de la nova programació del Teatre al Círcul, una nova temporada teatral que es dona a conèixer aquest vespre damunt de l'escenari, un teatre que comença el curs també amb novetats de millora de l'espai. El nou president de l'entitat, Adrià Soler, que precisament és el més jove de la història de l'entitat, assegura que és una reforma que permet tenir un teatre més inclusiu.
5: El vestíbul és completament nou, està adaptat a la mobilitat reduïda, l'hem intentat adaptar també a les mesures legals en la mesura que fos possible. Després també hi ha el carmelet de les butaques, que són noves, i a més hi ha un projecte d'apadrinament a darrere molt, molt bonic.
7: Amb aquest Círcul 2.0, l'entitat vol fer del teatre un espai cultural de ciutat. En aquesta temporada també aproximaran les estrenes del teatre lliure a uns preus més populars. Aquesta és només una de les apostes d'aquesta temporada. El director artístic del Círcul, Xavi Carreras, en detalla més.
6: Hem creat una plaça nova i això vol dir nou talent, nova gent, noves propostes, companyies joves, companyies veteranes que potser la gent les ha oblidat i que cal que es puguin recuperar. Serà bonic poder obrir les portes del Círcul a la cultura.
7: Aquestes són les veus del dia i això és Ràdio Ciutat de Badalona.
0: Les veus del dia a Badalona.
1: L'actualitat de la nostra ciutat, escoltada de primera mà.
8: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
9: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
8: Més clar, més ràpid, més Badalona.
9: bdn.com.cat.
8: Badalona passa aquí.
10: Joc Interior, el podcast del bàsquet català.
11: Una mirada humana i de territori. Coneix els protagonistes, els clubs i les històries personals que van més enllà de la pista.
10: Joc Interior, un podcast de Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Ciutat de Tarragona, Premià Mèdia i Ràdio Sant Fruitós, que trobaràs a la xarxa Més.
11: I a Ràdio Ciutat de Badalona els dimecres a 8:15.
12: 94.4
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
12: Temperatura a Badalona
11: 22 graus.
13: Són les 10.
14: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
15: La comunicación es una fuerza incontenible que todos llevamos dentro. La comunicación no conoce límites ni barreras. Nuestro trabajo es abrirle caminos.
16: Ojo, vaya, ya que yo iba a verla y cuando venía de la mano, yo estaba 27 minutos su día, la conocía de dos veces semana, pero yo cuando venía y estaba con el padre, yo no podía entrar ni uno, pero ya vale.
15: Es poner a tu alcance todos los medios para que te comuniques donde quieras. La comunicación. ¿Y tú?
16: Esta es más tempranito porque está toda la noche, pero yo que

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: Segons un estudi de FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, tenir fills agreuja la pobresa entre les famílies amb pares joves i les llars monoparentals. Són les més perjudicades. I és que més d'un de cada quatre menors viu per sota del llindar de la pobresa i un de cada tres es troba en risc de pobresa o exclusió social. A Catalunya, criar un fill o filla té un cost mitjà de 938 euros al mes, fet que el converteix en el territori més car de tot l'estat espanyol per a la criança, gairebé 200 euros per sobre de la mitjana estatal. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen la presidenta de l'Associació Catalana de Famílies Monoparentals, la badalonina Elena Valle. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: I també la Lola Domínguez, que és coordinadora de l'Associació de Mares Solteres per Elecció de Girona i Maresme. Bon dia.
6: Bon dia.
4: Elena, Lola, ho dèiem ara, a la presentació. Tenir fills agreuja la pobresa, especialment entre les famílies joves, no? Pares joves i famílies monoparentals, Dèiem, és car tenir fills, o costa car, o totes dues coses?
6: Totes dues
5: totes
6: coses.
4: Lola.
6: Sí. Nosaltres, com a famílies monoparentals, ja sigui per elecció, en el cas de l'Helena, arribades, hem de pensar que només tenim un sou. Nosaltres, en el moment en què això falla, ja no tens d'on treure. No és el mateix. A sobre de tot això, pensa que no som quatre, per dir-ho d'alguna manera. Pensa que la natalitat ha baixat un 28%, però nosaltres hem crescut en un 33%. O sigui, hi ha molts nens que depenen d'un sou només per poder arribar a final de mes. Si aquest sou no està molt, molt quadrat, no hi arribes. Has de pensar sempre que el primer que treus és el de sempre, no? El que no és bàsic, però és que ho bàsic també és molt car. Els nens tenen gastos perquè els nens creixen, tu n'has de comprar roba cada any, però també els has d'alimentar, que això és el que costa potser més. Aleshores, jo crec que l'Helena estarà d'acord amb mi. Sí, hi ha moltes coses que tu has de treure-li als nens. I això qui pateix és el nen, perquè un adult es fa, però els nens tenen... comparen amb els nens del costat. Clar, ells van a una escola i veus que, bueno, que no és el mateix el que tenen uns que els altres. I ja no t'estic parlant de materials, t'estic parlant d'essencials.
5: I no només essencials, sinó coses de la vida, de l'habitual, sortir al cinema, fer excursions, fer vacances, vale? Totes aquestes coses, les famílies monoparentals, ens costa molt arribar, que semblen extras, però quan arriba el mes de setembre i comencen les escoles, comences a dir tu què has fet, vale? I el tu que has fet és, com jo dic, el corredor mediterrani, que és de casa a la platja i de platja a la casa, vale? Ostres, costa. I no només és un tema econòmic, també és un tema de mitjans i de conciliació laboral i de conciliació familiar. Nosaltres només tenim una línia per conciliar, vale? En el millor dels casos, vale? Llavors tot costa, no és només les coses materials, com deia la Lola, vale? Que l'estoig sigui d'un bazar o que sigui d'una marca, vale? Sinó també el que et costa arribar a recollir la criatura a l'escola o al transport, vale? Totes aquestes coses. Normalment, i aquí la responsabilitat dels mitjans de comunicació hauria de ser més alta, vale? Sempre surten notícies de la quantitat d'ajuts que tenim les famílies monoparentals. Des d'aquí dic que és mentida. Les famílies monoparentals, pel fet de ser monoparentals, no tenim ajuts. L'únic ajut aquí a Catalunya és un carnet que ens dona certs descomptes o punts en certes coses. Totes les altres ajudes estan vinculades al risc de pobresa i exclusió social. Vale.
4: Però pel fet de ser família monoparental, simplement teniu un carnet de la Generalitat que us que permet dona... fer alguns descomptes.
6: A veure, els descomptes són molt relatius.
4: En quins àmbits?
6: I a més fan riure. Perquè jo no necessito un descompte per anar a PortAventura, que és on fan un descompte. Per què no? Perquè ja m'agafo el cupon de cert supermercat que els té allà i tinc el mateix descompte.
4: Que necessitaríeu descomptes en coses
6: clar,
4: més bàsiques,
6: coses
4: no?
6: Bàsiques,
4: més essencials.
6: I això...
5: I realistes.
6: I realistes, exacte. I tampoc, i el que diu la Helena molt ben dit, és cert punts certs. Si tu vols anar a una escola, tu sempre busques l'escola que estigui o ben a prop de casa o ben a prop de la feina, perquè com ella també t'ha dit, tenim una línia. Si no podem conciliar, ja estem ben fotudes, perquè és bàsic. Si no som nosaltres, no tenim l'altra part. Dic l'altra part perquè nosaltres, més del 80% som mares, però és que també hi ha pares. Val? Per això dic l'altra part, no defineixo homes o dones. No hi ha aquesta altra part que pugui venir a buscar. Vale? Llavors, aquí tens un problema. Aleshores, els punts. Tu ja estàs buscant alguna cosa que estigui a prop. Els punts que tu tens és un punt per desempatar en cas de que hi hagi un empat. Vull dir, no per ser monoparental...
4: No teniu més beneficis ni més avantatges, eh?
6: No. El meu fill té 9 anys i no he rebut mai un ajut. I és ben cert això que et dic, que el Consell Comarcal em va... Un dia vam comentar, no? Em vaig trucar, escolta, no m'han donat resolució a les beques menjador. I home, clar, perquè estàs... No, per sobre del llindar. El llindar és molt baix.
5: Molt baix.
6: Has d'estar visquent al carrer perquè et donin un ajut. I la mateixa noia em va dir, escolta'm, si no et sap greu, m'agafaré el teu telèfon perquè hem vist que això no és just. I que un organisme públic governamental te digui això no és just, ja tenim un problema.
4: Per tant, fa falta prendre consciència per part de les administracions. No sé si heu iniciat algun moviment per reclamar ajudes i teniu alguna cosa en marxa.
5: Aquest any fa 25 anys que es va crear l'Associació de Famílies Monoparentals i fa 25 anys que lluitem per això. Vale? El moviment està creat, l'administració està assabentada d'aquestes dificultats que patim les famílies monoparentals i fa... Bueno, va fent cosetes, però fa 25 anys, torno a dir, que és que són molts anys, ¿vale? Que estàvem demanant que almenys les famílies monoparentals tinguessin els mateixos drets que altres famílies en qüestió, per exemple, d'anar a la universitat, exempció de taxes a la universitat. Ho hem aconseguit aquest any.
4: Això ho heu aconseguit, eh?
5: Sí, el 2026. No pot ser que tot sigui tan lent. No pot ser que quan es legisli, vale, com és un tema de permisos de naixement, vale, de cura de nadó, hagin estat les famílies les que hagin lluitat en els jutjats perquè tinguem una equiparació en aquestes setmanes. Perquè una família biparental té permisos per la mare, permisos per l'altre progenitor, una família monoparental no els tenia, només tenia els permisos de la mare.
4: Permisos de treball, entenc, eh?
5: Permisos de prestació de naixement.
4: De prestació de naixement, vale.
5: Els permisos de treball és una altra història.
4: És una altra història que també reivindiqueu...
5: Clar, o sigui, l'Estatut dels Treballadors, jo diria que el mot monoparental no hi és.
6: I no només això, pensa que... Això és una llei que va sortir pels cuidadors dels menors i no s'està complint perquè els nostres nens no són de tercera. Estem parlant de que els nostres nens no tenen els mateixos cuidadors perquè no poden, perquè no tenen l'altre progenitor per poder tenir aquestes setmanes més de cura. Però si és que ara un dels nostres fills es posa malalt, pots comptar que jo tinc 5 dies, no? Un altre nen amb una família normativa, pare, mare biparentals, mare, pare, té 10, no té 5, perquè pot juntar tots dos. Els nostres no. I el que ella et diu... Això ho hem lluitat als jutjats, però és que arribes, guanyes, i l'INSS et diu, doncs ara no estic d'acord, i continuem, anem al Supremo. I
4: és tant. I es torna a començar, és una roda de hàmster i no s'avança.
6: Amb la qual, després de 3 anys, nosaltres tenim un cas, una companya, i dic companya i el coneix molt bé perquè és la típica companya, perquè som amigues, ja érem amigues abans de començar els tractaments, i ella ho ha guanyat, i ho ha guanyat tot, i li donen els calés i li diuen que el temps no. Perquè com que la nena ja té més de 3 anys, diu, ja, però és que jo estic lluitant des del dia 2. Vaig sortir de l'hospital i vaig començar a lluitar això. Ja, però com tiene más de 3. I ara encara està lluitant, però perquè li donin el temps per poder estar amb les seves filles.
4: Una part molt gran dels ingressos, no?, d'una mare sola que ha de criar un fill es destina exclusivament a pagar el pis, imagino, els subministraments. Aquí també parlem de pobresa energètica i també... Coneixeu algun cas d'alguna mare de famílies monoparentals que es vegin obligades a compartir pis, que no puguin viure independentment?
5: Sí, i moltes. a més està com poetitzant, no? O
6: romantitzant, sí.
5: Romantitzant aquesta figura, no? Ostres, que bé, dues mares que s'ajuden a compartir pis. No. O sigui, han de compartir pis perquè els recursos per separat no arribarien a un lloguer. ¿Vale? No és una cosa que diguis, ostres, és una decisió personal, pensada, meditada, que vull compartir. No és així. La majoria dels casos no és així. A l'Associació de Famílies Monoparentals el que també ens trobem no només és el lloguer de dos famílies que se'n van i comparteixen despeses, sinó habitacions llogades. Intenta llogar una habitació amb criatures. No tothom ho fa.
6: És difícil fins i tot trobar un pis amb un sol sou. Sí, només tens un sou i tens un fill. Saben que serà difícil treure't. En el cas de que tu no puguis assolir aquell lloguer, aleshores és molt, molt complicat.
4: I això imagino que suposa també una càrrega a nivell de pressió psicològica, no? En una llar amb dos progenitors les tasques es poden repartir, però en una llar monoparental una sola persona ha de fer-se càrrec de tot. Tot això acaba passant factura a nivell psicològic?
5: Sí. La salut mental, nosaltres des de l'associació potenciem moltíssim el recolzament i la salut mental de les famílies perquè bé, hi ha una càrrega mental que si en una família biparental de vegades es divideix entre dos, no sempre, nosaltres ens quedem soles davant d'això.
4: I tornant una mica a l'àmbit laboral, a aquesta trampa de la reducció de jornada, no? Si demaneu una reducció per poder cuidar els fills, clar, els vostres ingressos són els únics, es veuen reduïts, no? I això es aboca al risc de patir pobresa.
6: Evidentment. Quan tu demanes una reducció de jornada per cures a un menor, l'únic que fan és que et paguen a la Seguretat Social com si treballessis al 100% per cotitzar, però el sou baixa moltíssim. Aleshores, no ens ho podem permetre perquè només tenim aquest sou i conciliar és complicat. No en totes les empreses pots conciliar. I també és complicat perquè quan has de sortir tu. Amb la qual també et posen una mica de pega. Si ja ho has dit tu bé, és una trampa. Perquè no pots. Sí, ho pots fer, però aleshores et quedes sense diners. Com tu fas?
4: Lola, em deies a l'inici que la natalitat s'ha reduït un 28%, però que el nombre de famílies monoparentals s'ha incrementat un 33%, aproximadament. Sí. Aquesta és la
6: xifra. En el nostre àmbit, mares solteres per elecció, sí que s'ha... que és el que tenim més o menys controlat, sí que s'ha ampliat amb un 33%.
4: De quin àmbit estem parlant?
6: Persones, mares, pares que decideixen tenir fill, un fill, una filla o uns fills, i estan sols i ho fan per ells mateixos, amb tractaments.
4: I per què creus que aquesta xifra és així elevada, en un 33%, podem dir, tot i la reducció de la natalitat? En el teu cas, per exemple, què et va portar a ser mare soltera per decisió pròpia?
6: Bueno, en les nostres... Nosaltres normalment hem dedicat la nostra vida abans. Abans tu tenies els fills molt joves i després, bueno, et casaves, tenies fills i la carrera quedava arraconada en un costat. Ara les dones ens hem empoderat, diguem-ho així. El fet és que hem decidit primer a l'àmbit laboral i quan ja estem establertes, ara tenim fills. Què passa? Que moltes vegades per poder estar en l'àmbit laboral, per poder crear-te tu mateixa, el que has de fer és estar sola. Lluites contra el món, som dones, ho tenim molt més difícil. Quan arriba el moment, ara ja és tard, o ara jo no busco un pare. Jo, en el meu cas, per exemple, quan jo ja estava establerta, vaig decidir tenir fills, però ja no tenia una parella, o la parella que tenia jo no em semblava la correcta. No parlarem de casos personals perquè em sembla lleig. Però sí que és cert que en aquell moment, quan era, bueno, és ara o mai, perquè el rellotge biològic corre. O sigui, aquella frase tan odiosa de "se te pasa el arroz", a mi me la va dir el meu metge, el meu ginecòleg. Aleshores dius, vale, doncs és ara. Ja tinc un nivell, ja estic establerta, ja tinc casa, ja tinc... Aleshores és el moment. I ja ho fas en aquest moment. I moltes de les mares, en el meu cas, i dels pares, tots. O sigui, no estem parlant de gent que ha decidit un bon dia, ai, mira, voy a tener un hijo. No. És una decisió molt mesurada, molt ben pensada, perquè et trastoca la teva vida sencera. I és igual la teva, però això afecta amb una altra persona, que és el nadó, que no ha decidit això. I ho has de pensar molt bé.
4: Mm-hmm. El perfil majoritari, podríem dir...
6: Persones amb un nivell professional...
4: que han prioritzat la seva carrera per davant de ser mare, i quan s'han establert, doncs decideixen tenir un fill de forma...
6: sense haver de dependre d'una altra persona. Jo també, les dones del meu costat, les meves amigues, estaven totes divorciades amb nens i amb problemes amb els pares. Clar, tu passes un duelo, no, per dir com ho faig, no? I després les mires amb elles i elles diuen, què penses? Mira'm com estic. I dius, vale, millor jo sola i no haver de patir, que és com deia abans la Helena, que es reparteixen les feines a vegades. Vale? Perquè hi veus famílies que tot el pes ho continua portant la mare.
5: Jo també crec que ara ja comença a haver-hi, i gràcies també als mitjans de comunicació, la figura de la monoparentalitat. Nosaltres des de l'associació hem anat a instituts, hem anat a universitats, i allà mateix els alumnes que han dit, ostres, jo soc monoparental, a mi em sembla que la meva mare no ho sap, això. Vale? Ara ja comença a haver-hi certa informació, vale? I jo crec que la gent comença a demanar més aquest carnet. Vale? I per tant entra a les estadístiques, vale? Però hi ha moltes famílies, recordem que hi ha una part de la societat que són persones que no tenen la documentació en regla, que no entrarien dintre d'aquestes estadístiques, vale? I que també són llars i són famílies monoparentals, vale? També les hem de tenir en compte. En aquest sentit, a nosaltres, a banda de que també ens arriben mares solteres per elecció, que en algun moment, en una situació estable, us recordo que en el 2011 van passar una crisi bestial, en el Covid una altra crisi, les famílies monoparentals ho van passar molt malament en aquestes dues èpoques, més encara de l'habitual. Vale? En el Covid, per exemple, tenim moltes famílies que la seva tasca són treballadores de la llar. Famílies monoparentals, treballadores de la llar. Durant el Covid, què va passar? Que es van quedar sense feina. No podien anar a treballar.
4: Es va agreujar la situació encara
5: més. És arrel del Covid, vale, que les treballadores de la llar tenen una prestació d'atur. Vale? No abans. Doncs imagineu-vos, vale? Tu parles de persones establertes i tal. En el 2011, durant el Covid, va haver-hi molta gent amb una situació establerta, amb una bona situació econòmica, vale? Que va patar, vale? Que d'estar aquí van estar aquí baix. Vale?
4: I una última pregunta ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps. El fet de ser una família monoparental, sent dones, us noteu encara més amb menys drets que una família monoparental formada per un home, un pare? O igual, també tenen els mateixos problemes?
5: Tenim. Els problemes de la criança, els problemes de conciliació, els problemes de vivenda, els problemes d'educació, de sanitat, crec que són els mateixos.
4: Per tant, així a mode de resum, fer una crida, no?, a que les administracions prenguin consciència i algunes de les reclamacions que feu, eh? Dèieu que fa 25 anys que teniu aquesta associació, que lluiteu, no pareu de lluitar, heu aconseguit això de l'exempció de taxes...
5: Que I un carnet monoparental que no hi és a la majoria d'altres comunitats. O sigui, la lluita ha estat...
6: Hauria de ser un carnet monoparental a nivell estatal, com tenen les famílies numeroses. Mm-hmm. Les famílies numeroses no tenen un llindar a l'hora de demanar un ajut. Vale? És igual. Cobris el que cobris, siguis el que siguis, ja ho tens. Nosaltres no ho tenim. Nosaltres no ens podem representar fora de la nostra comunitat autònoma. Mm-hmm. Si això des de la base, des de Madrid, perquè és on tenim el govern central, fan un reconeixement del nostre model de família, de monoparentalitat, i ens donen un carnet a tots que aquest... Fer el carnet d'identitat, agafar un tren... M'entens? Això ens pugui cobrir un paraigües que cobri a tothom, no només al perill de comunitat autònomes, perquè no totes tenen aquest carnet.
4: I, a més, tenint en compte que aquest model de família monoparental...
6: Cada vegada és més gran.
4: Cada vegada és més gran i la gent opta, no?
5: Efectivament.
4: Tal com està muntat, no?, la vida de cadascú, cada vegada hi ha més gent que opta per tenir fill sol i fer la seva vida. Per tant, que l'administració haurà de posar mesures...
5: Esperem que sí.
4: Esperem. Doncs us agraïm la vostra presència avui aquí al Badalona Matí, a l'Helena Valle, presidenta de l'Associació Catalana de Famílies Monoparentals, i també a la Lola Domínguez, que és coordinadora de l'Associació de Mares Solteres per elecció de Girona i el Maresme. Gràcies, bon dia.
5: A vosaltres.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
4: L'estiu és a punt d'acabar, eh? Tornem a la rutina i de vegades doncs, la nostra pell reflecteix aquells excessos del sol, el clor, la sal, del mar, la piscina... Avui parlem de com recuperar la lluminositat i preparar el rostre per a la tardor, eh? Com cuidar la nostra pell. I per això estrenem secció aquesta temporada al Badalona Matí. Ens acompanya la Raquel Merino de l'escola de maquillatge Your Makeup Studio. Què tal, Raquel? Bon dia.
0: Hola, Àlex, bon dia.
4: Com estàs?
0: Doncs molt bé, molt a punt ja per preparar aquestes pells després d'aquest estiu aquí a l'escola, que en veiem moltes, ja per preparar-les cap a la tardor.
4: Quan et trobes amb les teves clientes ara al setembre, no? Quins són els danys més habituals que veus a la pell a causa de l'estiu?
0: Sí, l'estiu, com tu ben dius, el sol, la sal, el clor, tot això afecta, val? Aleshores, el que em trobo normalment és una pell molt seca, deshidratada i també molt apagada i moltes vegades amb algunes taques.
4: Taques solars,
0: les
4: no?
0: Les taques solars, mm-hmm. Sí.
4: Molta gent pensa, no?, que per recuperar la pell s'ha d'aplicar molta crema de cop, hidratant, no?, però quin és el primer pas real abans d'hidratar-nos?
0: Després de l'estiu el que la pell necessita és molt de mimo, molta hidratació i cuidar-la a poc, no abusar de molta crema, perquè justament la pell ve força irritada moltes vegades i això pot ser molt contraproduent.
4: Hi ha un gran mite, no?, que és fer servir un exfoliant fa que perdem el bronzejat més ràpidament. Això és fals, o...?
0: No és només que sigui fals, sinó que és totalment no recomanable. Perquè, com et dic, la pell està irritada moltes vegades i l'exfoliació el que fa és una abrasió damunt la pell, amb la qual has de fer-ho molt a poc, amb molta constància, o sigui, amb molta consciència, volia dir. I el primer sempre és hidratar i netejar molt bé per eliminar totes aquestes impureses que portem tot aquest estiu, doncs, de cremes solars, etc.
4: I quin tipus de producte recomanes per no irritar una pell que ja ve castigada pel sol?
0: Bueno, un àcid hialurònic sempre serà una hidratació molt profunda, val? Després, jo sempre recomano també la ceramida, perquè la ceramida al final el que fa és com si fos uns... O sigui, l'àcid hialurònic ens donarà molta hidratació, val? Hem de pensar que si talléssim la pell transversalment, dintre la pell tindríem com saquets, que seria com la hidratació, seria l'aigua que tenim dintre la pell. Això es perd. L'àcid hialurònic el que ens farà és omplir d'hidratació. Què ens farà la ceramida? La ceramida el que fa és com si fos un ciment que hi ha entre globet i globet, que el que fa és unir i compactar aquesta hidratació perquè es mantingui més ferma. ¿Vale? I si volem alguna cosa molt completa, doncs la niacinamida realment és un tot terreny, perquè això que et fa és reforçar la barrera cutània, millorar la hidratació, disminuir l'aparença d'algunes taques, vermellós... seria com un top 10. Vale?
4: Per tant, ceramida, àcid hialurònic... De fet, Raquel, com a maquilladora, saps perfectament que un bon maquillatge depèn també d'una bona base a la pell que sigui ben hidratada, oi?
0: És superimportant, perquè al final, quan no tenim una pell hidratada i apliquem una base de maquillatge, el que fa la pell és creure que aquesta base de maquillatge, com que porta aigua, és hidratació, i ens la xuclarà. Què ens passarà? El que nosaltres anomenem que ens queda una pell quartejada.
4: I què passa amb aquells productes, no?, de marca blanca, ultraeconòmics, d'algunes grans marques de supermercats que tots coneixem, que moltes vegades, no?, fins i tot alguns influencers recomanen: "Ai, he provado este producto y me va genial."
0: A veure...
4: Això, com a professional, què ens explica sobre aquest tema?
0: Nosaltres, com a professionals, el que fem, sempre professionals del sector, dintre el sector del maquillatge, és que fugim una mica d'aquestes marques blanques. Per què? Al final és molt senzill. Tots els principis actius tenen un, o poden tenir, si no els apliques bé, uns efectes secundaris que no siguin correctes. Amb la qual cosa, tots aquests productes que tens a l'abast d'una balta de supermercat, que, per exemple, et parlaré d'un retinol. Vale? El retinol és superpotent, és el millor que hi ha actualment derivat de la vitamina A, que redueix i està comprovat arrugues, porta fermesa, taques... És fantàstic, però què passa? Que, per exemple, el retinol, per posar un exemple, cal fer un procés de retinització. És a dir, que tu no pots aplicar aquest producte de zero a la teva pell, perquè el que faràs és al revés, la irritaràs, vermellós, et pensaràs que el retinol no serveix per res, quan és totalment al contrari, i el problema és que no l'estàs aplicant correctament. Et dic tot això per què? Perquè si nosaltres trobem als supermercats productes amb principis actius forts com pot ser un retinol, d'entrada, la publicitat i el màrqueting, doncs, és molt engrescador. Et posen contiene retinol, me lo llevaré i lo venderé. Però això segur que no és gaire potent ni és gaire bo que venies tu això de les marques blanques, perquè si no ho apliques bé et pot fer malbé la pell. Amb la qual cosa, segur que el que trobarem en aquestes baldes mai pot ser un producte potent.
4: I Raquel, què passa si tenim, per exemple, zones descamades, no?, o la pell molt seca? Com solucionem això en termes de maquillatge, no? Per exemple, abans un esdeveniment, després d'aplicar-nos això que ens has dit, la ceramida, no?, alguna crema amb àcid...
0: Crema amb tots aquests principis actius.
4: I després, a nivell de maquillatge, com ho podem arreglar, això? Ja costa més o...?
0: A veure, si em vens amb una pell que està escamada, que està aixecada... difícilment solucionem alguna cosa amb el maquillatge. El maquillatge, al final, no, o sigui, la base de maquillatge no tapa. El que fa és unificar el to de la pell. Unificar, doncs, si hi ha taquetes, però si hi ha escamació, amb el maquillatge no farem res. Amb la qual cosa, nosaltres, com a professionals del maquillatge, si ens trobem una pell que no està ben cuidada o que té algunes afectacions, el que fem és derivar-la, sempre és important, a un dermatòleg. No podem solucionar amb un maquillatge els problemes de la pell.
4: Per tant, no fa miracles.
0: El maquillatge no fa miracles. Hem de tenir una pell bonica perquè al final és la base on aplicarem aquest maquillatge.
4: Quan canviem de l'estiu a la tardor, la que ara comentàvem, sovint ens equivoquem amb el to de la base, no?, perquè anem perdent el bronzejat, no?, el bronzejat, a l'estiu tenim una base més fosca, que això, els que ens posem morenos més aviat de l'hora, és complicat, eh? Quin truc ens dones per no semblar ni massa fosques ni massa pàl·lides?
0: A veure, aquí hi ha una cosa que és molt genèrica. La gent, quan ens ve a l'escola i ens pregunta pels seus maquillatges, sempre els diem que portin els que ells tinguin per valorar nosaltres també, que és el que fem, és una de les feines que fem a l'escola, és donar aquest assessorament. Que portin els seus productes per valorar si són els més adients pel seu tipus de pell. Ens trobem que la gent, quan jo els faig la pregunta trampa de que, bueno, aquest vas de maquillatge, quan te l'has comprat, on te l'han fet provar, on l'has provat, per saber que és el teu to? Sempre et diuen al canell o a la galta. No, aquí mai s'ha de provar una vas de maquillatge. S'ha de provar en el que és el perfil del coll, en el que és la mandíbula, per dir d'alguna manera, ¿vale? I la base de maquillatge ha de desaparèixer del teu rostre, no s'ha de veure. Si jo la veig, no és el teu to de maquillatge. Si posem una base més fosca o més clara, és el que veiem pel carrer moltes vegades, la típica careta que veus la gent amb la cara negra i el coll blanc, o al revés. O sigui, la base de maquillatge no maquilla, el que fa és unificar el to de la pell. Maquillarem amb els contourings, amb el coloret, amb les ombres, etc, etc. Però la base ha de ser el teu to de pell.
4: I quines textures de maquillatge recomanes? Fluides, en crema, en pols? Hi ha una gran varietat, no?
0: Moltíssima varietat.
4: Funcionen millor per a una pell que s'està recuperant del sol? Algun format en concret?
0: Quan més fluida, millor. Quan més fluida tindrà... O sigui, s'adaptarà més a la pell i quedarà més com una segona pell que no es veurà aquest maquillatge. Si apliquem una base de maquillatge que sigui en pols, es veurà molt artificial. No quedarà bonica.
4: I a veure, Raquel, ens pots donar algun truc ràpid així... efecte bona cara, eh? Per aquells dies que ens llevem amb la pell apagada o aquí que matinem molt al Badalona matí i semblem una mica zombis a primera hora.
0: Vale, et refereixes a cosmetologia o a maquillatge?
4: Bueno,
0: un poco de todo.
4: Un poco de todo.
0: Mira, jo et recomanaria el més bàsic. Bàsic és netejar-los molt bé la pell amb una netejadora adient pel teu tipus de pell, sigui seca, mixta o greixosa. Aquí hi ha un mite, que és que la pell greixosa, com que té greix, sembla que no calgui hidratar-la. No, no, s'ha d'hidratar igual, perquè que sigui greixosa no vol dir que estigui seca. Vale? Llavors ficaríem una bona neteja, una bona hidratació, després posaríem un contorn d'ulls, podem posar d'ahir molta ullera, vale? Que això ja entraríem dintre del maquillatge, i una base de maquillatge que si la col·loquem, ho fem servir una, que sigui el nostre tipus de pell, el nostre to, no sabrà ningú, Àlex, que portes base de maquillatge.
4: Doncs això està bé. I un dubte, els utensilis que utilitzem per maquillar-nos, les espongetes, els pinzells, tot això s'ha de rentar, és important rentar-ho?
0: Importantíssim. Com a mínim, un dia a la setmana s'haurien de rentar.
4: I com ho rentem?
0: Doncs mira, això, el més fàcil és agafar una pastilla de sabó, neutra, no cal que gastem molts diners, la posem dintre d'un tàper, perquè sigui com més fàcil, una miqueta d'aigua i l'emulsionem. Fiquem el pinzell i emulsionem damunt de la pastilla. Després a la mà l'anem treballant perquè vagi traient tot el producte, tot el maquillatge, i l'esbandim. Important també que després, quan la deixem assecar, que sigui plana i deixant el pèl que sobresurti, que voli de la taula. Mm-hmm. Perquè així el pèl quedi suelto i no es quedi... No es faci malbé.
4: Que així ens evitarem algunes infeccions, pot
0: Home,
4: ser?
0: Home, moltíssimes,
4: no?
0: A vegades ens venen gent a l'escola a fer un taller de maquillatge i que els demanem que portin el seu, i allò és inservible.
4: Clar.
0: O sigui, allà hi ha bacteris a punta pala.
4: Passa tants cops per la cara, al final...
0: No. Pell... Això al final complica molt la salut de la nostra pell.
4: Doncs Raquel Merino, hem après molt amb tu avui.
0: Moltes gràcies.
4: I un cop al mes ens anirem trobant aquí en aquest espai al Badalona Matí per conèixer més secrets, per cuidar-nos la pell, estar més guapos i guapes amb el maquillatge. Per tant, t'ho agraïm, a Raquel Merino.
0: Moltes
4: de l'Escola
0: gràcies.
4: De Maquillatge Your Makeup Studio, ubicada al carrer Roger de Flor 120 de Badalona.
0: Gràcies, Àlex.
4: Fins aviat.
0: Fins una altra.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
4: Aquest cap de setmana passat va ser l'últim de l'estiu. Ja som a la tardor, des de dimarts a la matinada. Amb l'estiu marxen fins l'any que ve les guinguetes, els pantalons curts i els banyadors, però l'estiu ens deixa amb algunes llistes al nostre Spotify amb els temes que més han sonat o que més hem escoltat nosaltres, que no sempre són els mateixos. Tuti García, bon dia.
7: Bon dia. I avui, a més, ens quedarem a casa, Àlex. No escoltarem reggaeton, ni bachata, ni música urbana. Avui només música en català, que la llengua i la cultura catalanes s'han de cuidar. Comencem amb un tema, a veure si ho dic bé, perquè cada vegada ens posen més difícil això de dir els noms dels grups, eh? Dani, Sisix and Iskit.
4: Ho has dit perfecte.
7: No ho sé, això és el que posa aquí, però no sé si ho he dit bé. Que es va estrenar per la Revetlla de Sant Joan. Són llestos, aquests també. D'això se'n diu tenir el do de l'oportunitat o ser bons planificadors. Que s'aturi el temps a ritme de rumba, que parla de l'amor al començament de l'estiu.

0: Que s'aturi el temps de vegades, ho hem desitjat tots, eh?
1: I a vegades que passi ràpid, també.
0: També, també, és cert.
1: Segons el moment, oi? I una col·laboració interessant és la que han fet en Joan Dausà i Mama Duixa, un tema, Papi, posa-la al disc, que trobareu en el disc d'en Dausà, Immortals, perquè van ser precisament les seves filles, qui ja ho diu el títol, no?, li van recomanar que l'inclogués en el disc, i és que elles volien una cançó que parlés de la filla petita d'en Dausà.

0: Aquesta m'encanta, tu, tia.
1: T'agrada, eh? Ha sonat,
0: molt.
1: Eh?
0: Sí, sí,
1: ha sonat força aquest estiu. Doncs feu cas als fills, que a vegades l'encerten, tu. Les filles d'en Joan Dausà han fet possible una cançó d'estiu que ha sonat força, com dèiem, i que és un himne a l'alegria i a la infantesa. I Búhos, no sé si t'agraden.
0: Sí, també.
1: També, també. Eh? Es van tenir aquí a Badalona, eh?
0: Badalona s'il·lumina.
1: Aquesta és una d'elles, sí. Ells també parlen de l'estiu, de la foguera de Sant Joan i de la calor que hem passat. Recordeu aquella onada de calor pels vols de Sant Joan?
0: Ui,
1: i de
0: sí.
1: La resta, també, tot l'estiu suant la cansalada. I què era allò que estimàveu més en aquells dies? L'aire condicionat o...
0: el ventilador.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta cançó, eh?
1: Diu la cançó, no? Em porta tot, les fotos, els records que hem tingut junts, esborra el que vulguis, però no t'emportis el ventilador, clar. Un tema que han fet en col·laboració amb Banda Neon, un altre dels grups que habitualment comparteixen escenaris amb ells a les festes majors de ciutats i pobles, eh? I uns altres, Àlex, que són molt de hits d'estiu. Detallets, o els tiets, sí, com vulgueu dir-ho, eh? Ells aquest estiu han deixat la sardana a banda i ens han regalat aquest tema popero, podríem dir. Era això. Els de Mataró ho tenen clar. Les petites coses són les que ens fan feliços.

0: A tu et fan feliç les petites coses o
1: tant.
0: En tens prou?
1: Cada any que passa valoro més les petites coses.
0: Sí?
1: Sí.
0: Aquella tranquil·litat, no? És a dir, que em deixin tranquil, potser.
1: Sí, el relax, que no m'atabalin, un bon àpat, una bona copa de vi amb una bona carn a la brasa,
0: sí.
1: Això
0: veus,
1: ja, amb això ja tinc prou.
0: Jo t'ho compro tot menys el vi, que no bec alcohol, o sigui,
1: bueno.
0: Amb una cervesa zero, ja està.
1: Una aigüeta.
0: I recordeu aquell cara de cul, toques grasses? Doncs ara l'han versionat la Naina i la Jules, una versió pop, electrònica i estiuenca. A veure si us sona. I tu?

ens han versionat aquest tema d'Oques Grasses, perquè Oques Grasses està de moda, perquè marxen, han posat no sé quantes entrades més a la venda, doncs sembla que aquest ritme no marxarà mai, eh? Elles, la Naina i la Jul, són dues artistes emergents del panorama musical català i valencià que han volgut retre homenatge a aquesta banda d'Osona coincidint, com dic, amb l'any del comiat d'Oques Grasses. Els va marcar aquesta cançó i s'han unit per cantar-la a la seva manera. I ja està bé. I un clàssic de l'estiu és Miqui Núñez, també. Aquest any ha publicat el tema Un altre cop, una cançó juvenil, fresca, que traspua estiu per totes bandes i que també parla de les petites coses.

0: estiu, això?
1: Sí, home, això està a la platja...
0: Et trasllada allà, eh?
1: Amb el flotador aquell del flamenc, eh?
0: També.
1: Molt estiuenc.
0: O amb l'altre, amb qui vulguis.
1: El patinet aquell que s'ha de pedalar, que ens costa sempre tant.
0: I el del costat que fuma o que et fot la sorra a sobre.
1: Els nens que corren i em molesten tot el dia.
0: No? Va, i una cançó que ja sonava abans a l'estiu. Si jo et dic que tu, pistatxo... Ja saps per on vaig?
1: Oh, a mi m'encanten els fruits secs, però és el festuc.
0: Clar, no és pistatxo, que es diu festuc. El tema de Marcos, que ha tornat a la càrrega a les festes majors i també a les revetlles. Festuc. M'han cridat burra.

0: Què t'ha semblat? És ballable.
1: Molt pachanguera.
0: Pachanguero, d'aquells que et fa saltar com l'esca i sense complexes, escolta'm. Molta festa. Segurament t'estimo. Aquesta frase a mi no m'agrada gaire.
1: No, perquè o t'estimen o no t'estimen. Això de segurament...
0: Segurament, aquest dubte a mi m'emprenya, no? Però mira, segurament t'estimo dels Amics de les Arts a ritme de La La Land. Aviam si també us sembla a vosaltres. Ens descriu el sentiment d'enamorament. Allò que tots sentim quan estem penjats d'un altre. No som nosaltres, anem tots alterats. Sembla que al món no hi ha res més que el teu enamorat o enamorada. I així ho canten ells.

0: van inspirats, segur.
1: És La La Land, això, no?
0: Jo crec que els vindran els de copyright i diran això.
1: És que jo el primer cop que la vaig escoltar dic, ui, però si se van mal els peus a fer el mateix, no?, amb el claqué aquell que feien aquells dos en la pel·lícula. Bé, i no sé si ha estat el tema més sonat de l'estiu, Àlex, però era d'esperar que acabaríem amb aquesta cançó. Xavier, el tècnic de so, que la Ludwig Band ha escrit per homenatjar els tècnics de so. Nosaltres ho podríem canviar per Roger, el tècnic de so.

0: parlen a través d'en Xavier, tècnic de so de la Sala Vol, dels tècnics de so que els acompanyen en els seus concerts, els que fan que tot soni a la perfecció. No? Un tema ple d'humor i que narra la història d'amistat que els uneix. I és que una banda, sense un bon tècnic de so, doncs no afina. I nosaltres, a la ràdio, sense els tècnics, tampoc no sonaríem.
1: Doncs no, i per això la gran feina que fan, eh? Tant en Roger
0: sí,
1: com
0: en
1: Pau, que els tenim
0: dos.
1: Aquí, els dos, aquí, durant 4 hores també...
0: Doncs sí, des de primera hora.
1: Que fa que les nostres veus arribin. Doncs tu di, Garcia, quin repàs més maco per totes aquestes cançons en català. M'ha agradat molt la teva inspiració.
0: Un repàs de l'estiu així rapidet.
1: Doncs moltes gràcies, bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I ens retrobem dilluns.
0: Dilluns, aquí estarem, eh?
1: I a ballar molt a la música dels 80 demà, eh?
0: Al Tardeo, o també la Mercè, eh? Que
1: oh,
0: tenim
1: també,
0: de Barcelona, també tenim aquí.
1: Tenim varietat per gaudir aquest cap de setmana.
0: I gratis, eh? Tot això és gratis, que això està molt bé.
1: Això és el millor.
0: Els temps que corren,
1: home,
0: que tota la cultura es vol cara.
1: Per respirar, ja aviat te faran pagar per tot.
0: Doncs per això.
1: Buti, moltes gràcies.
0: Bon cap de setmana.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
0: Al Teatre Zorrilla enceta avui a les 8 del vespre la temporada amb l'Ultimàtum de Jordi Oriol.
4: L'únic que vull és recuperar la meva família, d'acord? Tens alguna novetat? Tens alguna pista?
5: Bajo el mar.
0: Una proposta que combina humor, ciència i teatre per reflexionar sobre la fragilitat de la realitat i la necessitat humana de trobar sentit en un món que sembla desfer-se. Una obra que ens planteja 3 històries que transcorren en un moment d'incertesa extrema i explora la necessitat humana de construir ficcions per donar sentit a una realitat que constantment se'ns escapa.

Dissabte arriba el segon Tardeo, final d'estiu, Badalona, a la plaça del president Tarradellas. La gran festa dels 80 començarà a les 7 de la tarda. Una proposta gratuïta i oberta a tota la ciutadania que combinarà música en directe, animació, dansa i audiovisuals i que vol donar la benvinguda a la tardor.

I anem al Sarau perquè demà també hi haurà tardeo, en aquest cas amb The Tutsis, versions dels 90 als 2000 a partir de 6:45 de la tarda. I avui, a la mateixa sala, però una mica més tard, a 12:45, tribut a AC/DC amb Sin City.

ara amb grups com el que esteu escoltant, el cas Urquijo, o altres com Bacteria Forte, Burial, Raffles i Decorate the Universe. I a l'Olímpic, Grupo Firme actuarà demà i diumenge en la que és la seva gira històrica, la primera europea.

quan han penjat el cartell de sold out per demà, però podeu mirar per diumenge si queden entrades. I fora de Badalona, no oblideu que són les festes de la Mercè a Barcelona, amb una gran quantitat d'activitats i concerts a diversos llocs de la ciutat.

recomanació del Badalona Matí? Doncs que no us perdeu el concert de Love of Lesbian, la banda de Santi Balmescaterra, dissabte demà a la platja del Bogatell, a partir de 2:15 de la nit i gratis. Bon cap de setmana.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: Badalona 94.4.
4: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: de la música dels 80 i de més, i he de dir, jo tinc tres fills i els tres se saben totes les cançons de Dire Straits i de més, o sigui, intentaré fer
1: això, això està molt bé,
2: va ser una època gloriosa, eh? Albert, què n'opines?
3: Bueno, per mi la música dels 80 és la meva música actual. Vull dir, quan... això, així, música antiga no acabo d'entendre gaire, la veritat, però no, malauradament no ens podrem acostar al tardeo, tot i que sí que és bo que tothom es mogui, no? I ballar, i riure, i passar-s'ho bé, jo trobo que està bé.
2: Conxita.
4: Jo no hi aniré, evidentment, perquè no és el meu espai, però reconec que està molt bé, que està molt ben plantejat, i que, tal com diu l'Albert, la gent ha de gaudir de tant en quant i s'ho ha de passar bé, i aprofitem aquests moments, que després l'any és molt llarg i la vida és molt dura, i jo em quedo amb la música dels 80, dels 90, del 2000, perquè sóc una melòmana nata, de veritat.
2: Jo us he de confessar que també, el Thriller, Michael Jackson, això, que no mori mai, eh? També, bé, qui no vulgui anar al tardeo, també hi ha una altra opció, que és anar al cinema, i és que avui també arriba l'esperada pel·lícula dels Javis, La Bola Negra, nominada als Òscar, que arribarà aquest divendres als cinemes, representarà Espanya als Òscar, també ha passat per festivals com Cannes i Sant Sebastià, és aquest film que narra les vides interconnectades de tres homes, de tres èpoques diferents, amb una obra inacabada de Federico García Lorca com a teló de fons, una pel·lícula de la qual s'ha parlat molt, no sé si teniu previst anar a veure-la.
4: Són uns genis, no? Els Javis,
2: sí,
4: estan marcant una època a nivell de cinema que jo crec que, bueno, que estan fent història, i a més, tal com tu deies, el Guitarrica està nominat pels Oscars.
2: Guitarrica de la Fuente, que també és actor.
4: És actor, i a més és un músic ara d'avantguàrdia. Jo estic molt contenta, però és que totes les coses que he vist dels Javis em sorprenen. Saps allò de que en principi dius, no sé si... I després et convencen de que el treball val la pena. No, jo estic molt contenta. I si no la veiem aquest cap de setmana, doncs el proper, la pel·li. Sí, sí.
2: A més, amb grans estrelles, sí, surt la Penélope Cruz,
4: sí.
2: Ja. Molt bé. Sobre aquest tema...
3: Sí, no, la veritat és que jo crec que tot el que sigui recolzar, en aquest cas, la cultura cinematogràfica d'aquest país, ostres, i que a més, quan parlàvem dels 80 de la música, la veritat és que el cine dels 80, el cine d'ara, no, ha canviat força per bé, i realment ara hi ha produccions pròpies amb una qualitat i realment excepcional, i per tant... Jo crec que va pagar la pena anar al cinema i pagar la pena quan la cartellera té aquesta qualitat.
1: Jo vaig veure el tràiler i em va generar unes ganes d'anar a veure la pel·lícula. Veient el tràiler, una persona que ara mateix no sàpiga de què li estàs parlant, que veu el tràiler i li genera unes ganes de veure la pel·lícula molt fortes, vull dir que sí.
2: El tràiler que va amb aquesta versió de La Leyenda del Tiempo, de Camarón.
4: Oi, sí. Aquesta és una altra.
2: Òscar?
0: Bueno, jo també la tinc apuntada com el to-do list, ¿vale?
2: Sí, no?
0: Però, i a més, intentarem encaixar-ho i esperar que aparegui a les plataformes de streaming.
2: Molt bé, doncs, si us sembla, ja hem parlat de tarde o cinema, però bé, anem a parlar de Badalona, perquè fa uns dies, el 22 de setembre, aquesta setmana, l'Ajuntament de Badalona feia un tuit que deia: davant d'alguns rumors que estan circulant sobre l'olivera del carrer de Francesc Layret, l'Ajuntament de Badalona vol aclarir que les obres de remodelació del carrer no afectaran aquest arbre. L'olivera es mantindrà exactament al mateix lloc on es troba. No sé si heu sentit a parlar d'aquests rumors.
4: Sí.
2: Hi ha preocupació de que es tali aquesta olivera, que és ja com un símbol de la zona?
4: Bueno, jo conec a persones impulsades d'aquesta plataforma Salvem l'Olivera, perquè hi ha una plataforma que es diu així, no? I, bueno, a mi em sembla normal. No sé com ho faran, no? Perquè estan allà amb un pal terra al costat del BBB, però... Sí, l'olivera, evidentment que s'ha de mantenir i s'ha de cuidar, però quan veus ara tal com està Francesc Layret amb tots aquells pobres arbres talats, doncs la veritat és que se't trenca una mica l'ànima, no? Segurament l'olivera la protegiran i no sé si la trasplantaran o la mantindran o com ho faran, però els arbres es poden mantenir, és a dir, en les obres de Consell de Cent, els arbres, l'arbrat es va mantenir. Aquí a Badalona no sé quin problema hi havia amb l'arbrat, però la veritat és que ja sabeu que ha desaparegut l'arbrat de Francesc Layret.
1: Aquest debat dels arbres ja el vam tenir, ja va sortir, i si no recordo malament, una cosa és que estiguis a favor o en contra, i no recordo malament, l'explicació que es va donar dels arbres és que aquell arbrat amb el nou paviment podia generar problemes amb tot el que és les arrels i aixecar un paviment que s'acaba de fer nou, Per tant, jo crec que aquest debat ja el vam superar i no, crec que no estem en aquest debat. Ara estem en

0: Salvar l'Olivera, perfecte. A mi em sorprèn una miqueta que l'Ajuntament de Badalona faci un tuit perquè unos rumores, no? Al final, si nosaltres aquí fent el cafè parlem d'algú i l'Ajuntament, no, que hay cuatro en un bar que han dicho... No crec que l'Ajuntament hagi d'estar desmentint rumors. Una altra cosa és que contesti a una plataforma i és una altra cosa, però un tuit dient desmentimos rumores, ostres, no tindran prou temps per desmentir tots els rumors que hi ha en el bar.
1: Però segurament, Edgar, ha sortit aquest tuit arrel de les queixes derivades del talat de la resta dels arbres.
2: Sí, de la primera fase que es van talar...
0: Aquell davant ja estava tancat, entenc. Vull dir, ja,
2: però sempre hi ha polèmica, no s'han de mantenir l'arbre, perquè clar, quan talen arbres, posen arbres nous, fins que no torna a fer l'ombra que toca, fins que la renovació del CO2, no? Tot això no arriben a tenir la mateixa efectivitat fins que passen uns anys. Aquí sí. Està la polèmica, no? Per això sorgeixen tantes queixes i tanta...
0: S'han d'anar tancant davant. Vull dir, no podem reobrir un debat que ja es va tancar i d'aquí dos dies podem parlar... No sé, crec, eh?
2: De fet, també, recentment, al municipi veí de Montgat estan fent obres al carrer Marina, que està justament a tocar del barri del Manresà, i veiem que les palmeres que hi havia també han estat completament talades. Aquí veiem... aquesta zona era una zona d'aparcament, de zona verda per a residents. Han fet aquesta ampliació de voreres i aquesta filera de palmeres que hi havia aquí han estat... són imatges d'ahir al migdia. Uf. Han estat completament talades. Veiem que queden tres encara dempeus, però tot apunta que també seran talades. Sí que era una zona bastant representativa, que hi havia aquestes palmeres, i sí que és cert també que havien donat certs problemes davant de temporals, que alguna va caure a sobre d'un cotxe. També hi havia preocupació per part de l'Ajuntament de Montgat, de que davant futurs temporals també una d'aquestes palmeres pogués caure a sobre de la R1, no? De la catenària.
3: Ja va estar el problema de Renfe.
2: I aleshores aquest problema encara podria ser més greu. Per tant, tot té una explicació tècnica, però sí que és cert que després surt l'altra banda, no?, de que si ens estem quedant sense arbres, potser ho desconeixem, potser és probable que potser aquestes palmeres també estiguessin afectades d'algun tipus de malaltia. Òscar, què n'opines?
3: Des del punt de vista tècnic, crec que és possible trasplantar un arbre, vale? Potser sí que és veritat, com diu l'Edgar, suposo que hi ha hagut uns estudis a darrere, s'ha vist que el paviment no podria resistir les arrels de l'arbre que ja existia, però en qualsevol cas, jo crec que sí que s'havia d'haver avaluat amb altres condicions, només aquí a Badalona, també a altres ciutats, que quan es fa una nova urbanització és possible traslladar aquest arbrat a un altre punt de la ciutat, potser fora a la muntanya, on sí, més que res perquè, tal com tenim actualment les temperatures i ja s'està veient que anem a pitjor, home, anar sacrificant arbres amb una certa edat que ja estan fent una funció primordial per refrescar la gent i per renovar el CO2, no està de més.
2: Alguna opinió més sobre aquest tema?
4: No, la veritat és que jo quan parlàveu d'Olivera pensava que us referíeu a les de la plaça, no?, i a la rotonda de Che Guevara, per exemple, no? O que no hi n'hi ha d'arbre, per exemple, a Pop i Ferrer o a Juan Valera. No sé, sincerament trobo que encara pensem com un poble petit en comptes de com una ciutat gran, i que els problemes que té la ciutat de 240.000 habitants, doncs jo crec que
1: no
4: en aquest cas són malauradament potser una miqueta més amplis.
2: Bé, continuem, canviem de tema, perquè Badalona, parlant de la transformació de l'espai públic, l'Ajuntament ha anunciat la licitació de la reproducció en bronze de la Venus de Badalona, que presidirà la nova plaça situada entre la Rambla de Sant Joan i el Torrent de la Batllòria, a l'àrea residencial estratègica de l'Estrella, una escultura que amb la base arribarà gairebé als 4 metres d'alçada, donant nom també a aquest espai. El govern municipal defensa que aquesta plaça permetrà recuperar i connectar un espai que durant dècades havia estat una barrera entre barris, i també reivindiquen la Venus, aquest símbol de Badalona, com un element per vincular el passat romà de Bétulo amb la ciutat actual. Què us sembla que aquest símbol tan important de la ciutat finalment es materialitzi a l'espai públic? És un orgull per Badalona? Anem tard? Hauria d'haver estat abans aquesta actuació?
1: És que jo crec que ningú estarà en contra de que es busqui un espai emblemàtic amb una figura emblemàtica i representativa de la nostra ciutat. És que no pots oposar. Una mica amb la línia del que deia l'Albert, Badalona és molt gran, és molt diversa, és molt complexa, però aquestes iniciatives jo crec que estan molt bé. Ara, llegint, per exemple, sobre aquesta nova escultura i llegint sobre l'anís del mono i el mono de Badalona, o llegint aquesta figura de Camarón que sembla ser que es va iniciar i l'escultura va quedar pues, no se sabe dónde, jo crec que la iniciativa de la Venus està molt bé. A més, a mi m'agrada tenir una figura tan representativa en aquest nou espai de l'antiga estrella, però la ciutat és molt gran i s'ha de cuidar absolutament des del Manresà fins a Artigas.
2: Òscar?
3: És evident que som a l'ombra de Barcelona i qualsevol símbol que ens identifiqui de forma pròpia ens ve molt, molt bé, perquè al final som una part de la metròpoli de Barcelona i tot aquell símbol que ens ajudi a identificar-nos està molt bé. Per tant, jo crec que la Venus de Badalona és un bon símbol, perquè al final és transversal, jo crec que ens representa a tots, ningú està en desacord que és una molt bona idea. I canviant de terç, amb el tema de l'estàtua del Camarón de la Isla, jo l'únic que vull deixar una mica palès és, bueno, allò és un reflexe del que ha estat Badalona els últims anys, és la desgovernança, alternança d'alcaldes, fins i tot vaig llegir una mica la notícia en el seu dia, acords verbals amb una administració pública, vull dir, és molt lamentable que aquestes coses passin. Vull dir, i al final, la reflexió que em quedo és, són diners del contribuent, dels meus impostos, dels impostos de tots que estem aquí, que acaben pues, a la deixalla simplement per una gestió inadequada dels projectes de la ciutat.
2: Edgar?
0: Bé, de la Venus estem tots d'acord. Jo crec que és una manera de treure el Museu de Badalona al carrer. Tenim el Museu de Badalona, que crec que és el més important de tota Europa a nivell, no? Crec, si no és el primer, sí, segon... és treure'l i és fer una mica més gran el museu i arribar una mica més als barris. Jo sempre he pensat que la Magna Celebratio és una celebració de barri, no? Del centre, que van quatre persones, i no hem aconseguit fer-la gran. Segurament molts crios del col·le li preguntes per la Venus i no sap ni on està, ni què és, i si és una cantant de rap o de reggaeton, no? Vull dir, aleshores, tenir un element allà a sobre que et reivindiqui com una ciutat romana, que parli de la teva història, a l'Òscar parlava d'identitat, però és que és identitat romana, alguna cosa que sempre hem tret pit, però que teníem una celebració com la Magna, que era molt petita. Doncs està bé treure pit, fer-nos grans, sortir al carrer i que tothom que passi, que es fa una foto, i, escolta, aquesta pedra què és, no? I que algú li expliqui, i això és Badalona, i tenim no sé quants anys de història. Jo crec que això és un encert important.
4: Sí, però a més perquè, ostres, Badalona, no? Sempre ho diem, que està a l'ombra de Barcelona, i és cert. I una de les coses, no?, de les que ens podem sentir orgullosos i diferents, i a més amb molt d'orgull, és que som més antics,
1: clar,
4: Badalona, que Barcelona. I això es veu en el nostre passat romà i amb aquest gran museu que tenim a la ciutat i tota aquesta història pròpia de la ciutat. I és cert que no hem estat capaços, en els mil anys d'història, més de mil anys d'història de la ciutat, no hem estat capaços de trobar la manera de sentir-nos, no només orgullosos tots els badalonins, perquè és cert que molts no coneixem aquesta gran troballa històrica i aquest, no?, que té aquesta ciutat, sinó és que a més tampoc hem estat capaços d'atraure a gent que vingui precisament a contemplar i a gaudir de tota aquesta història amb un museu que tenim que és dels primers nivell, no?, és de primer nivell. Sí. Qualsevol iniciativa d'aquest tipus en el que posicioni a Badalona i que la doni la mà a la seva història i al seu passat, doncs trobo que està molt bé. Ara bé, espero que no acabi només amb una estàtua, sinó que hauríem d'aprofitar, precisament, que volem treure la Venus al carrer per generar tot un entorn romà.
0: Correcte.
4: Per realment atraure i ser aquest pol d'atracció i sentir-nos orgullosos del nostre passat, que jo crec que ens situarà en un millor futur.
1: Però voleu dir que és que, com a ciutat, hem estat poc ambiciosos durant molts, molts, molts, molts anys.
0: Sí,
1: és a dir, jo a vegades sí. Penso que...
0: Unanimitat.
1: Sí, jo penso que hem estat com acomplexats del que és nostre, no? Perquè quan vas al museu, que es va al museu perquè dins de les programacions els mestres porten els nanos al Museu de Badalona. Els nanos i a la gent que hi va els hi encanta, i quan expliques a primer d'ESO que és temàtica, és contingut de l'Imperi Romà i tal, i els hi dius als nanos, és que on estem trepitjant la via Augusta és la via Augusta que arribava fins a Roma, o que arriba fins a Roma, no? I els nanos queden meravellats. Aleshores, jo penso que és que no hem estat prou ambiciosos de treure pit, no?, del que tenim i del que som, perquè realment som d'alguna manera la mostra de...
0: En part, històricament, ens agrada més posar-nos pals a les rodes uns als altres que avançar tots junts.
1: Sí, és que hem estat...
0: Una de les coses que té Badalona, jo parlo a nivell empresarial, no?, això ho he vist,
1: sí.
0: És més habitual gaudir quan a l'altre li va malament que ajudar a que l'altre li vagi bé. I crec que una mica els últims 25 anys, segurament 70, doncs ha passat això a Badalona.
4: Sí, sí. No sé si es podria aprofitar, no? Ara, mira, venia al cap una idea. No sé si es podria aprofitar el Tardeo, que hi haurà tanta gent, per ficar darrere una pantalla gegant, no?, que anés passant les imatges d'aquesta gran història de la ciutat, i així podríem relligar
2: la riquesa històrica de la Bètula romana.
4: No costa res, són imatges que van passant, i amb tota l'afluència de gent és una manera també de connectar amb la teva Badalona, no?
1: Albert,
4: que
1: és segur que hi ha moltíssima gent de la Canina al Tardeo que no ha anat al museu. És que això és... estadísticament, segur que tindríem unes xifres que ens quedaríem absolutament apaivagats, no?
0: Pensa que segurament molta gent de la Canina al Tardeo no seran ni de Badalona. Per tant, més opcions per aprofitar que la gent de fora de Badalona ens coneixi més allà del Tardeo i més allà d'un cono gigante al Nadal. Vull dir, està molt bé, jo aplaudeixo aquesta iniciativa.
3: També vigilem perquè hem de tenir cura, vull dir, la projecció de ciutat sempre fa un equilibri amb els veïns, que no acabem sent, evidentment, com Màlaga, saps? Un paradís dels apartaments turístics i tenim la pressió...
0: Estem encara molt lluny d'això, encara ens queda lluny, no patiu.
2: De fet, heu fet referència també a l'estàtua de Camarón, l'Òscar, la Conxita, per situar una mica els oients, si no ho recorden, l'Ajuntament va encarregar el 2018 a l'escultora Susana Ruiz, que és autora també de l'escultora de l'Anís del Mono, de Manolo Escobar, doncs aquesta estàtua de Camarón. La idea era instal·lar-la a la plaça Camarón de Sant Roc com a homenatge al cantaor que va morir a Can Ruti l'any 92. Tot això, l'escultora va començar a treballar-hi, no?, amb aquest acord verbal, no hi havia res per escrit, va invertir mesos de feina, diners propis, però el projecte va, el que comentava ara el company, va començar a passar diferents governs municipals i mai es va acabar de desencallar aquesta situació.
3: Correcte.
2: I el desenllaç, doncs, va ser una mica rocambolès, perquè aquesta lafoneria de Girona, on estava emmagatzemada aquesta escultura, va tancar. L'escultora, l'autora, la Susana Ruiz, va recuperar l'obra i se la va trobar molt deteriorada. Aleshores, ja sense contracte ni compromís administratiu que garantís la instal·lació d'aquesta escultura al barri de Sant Roc, després d'anys d'espera, la mateixa escultora va acabar portant-la a la deixalleria de Badalona l'any 2022. Per tant...
1: De jutjat de guàrdia, això.
2: Una història bastant...
1: Això és de jutjat de guàrdia. Jo no coneixia el procés de com havia anat tot el tema de l'escultura, i ara llegint-ho, sembla ser que en un moment determinat durant el govern de Guanyem es va fer aquest encàrrec de manera oral, que ja em digueu vosaltres, l'administració fent encàrrecs de manera oral. Però una vegada que tu li dius a un artista que s'hi posi, paral·lelament hauries de començar a obrir un procés administratiu perquè allò es materialitzi, no? I passa un govern, ho rep un altre, la figuren allà morta de riure i al final acaba a la deixeria. En comptes de fer un expedient i això portar-ho al fons històric del museu, deixen que això es mori per inoperància.
3: Més,
1: és que això és la mostra de la inoperància
3: més,
1: de molts anys.
3: Parlo de memòria, crec que el cost o el preu de venda eren 7.000 o 8.000 euros. Vull dir, jo per els anys que he estat treballant a l'administració pública, per sota 15.000 euros els procediments són molt senzills.
1: Clar.
3: Vull dir, era una qüestió de algú preocupant-se per seguir els temes. I és el que comentava abans, és una mostra de la inoperància que hem tingut a Badalona durant molts anys. És que em sembla que durant el procés d'aquesta escultura hem tingut 5 alcaldes i alcaldesses diferents. Vull dir.
0: Clar, però parleu dels alcaldes i les alcaldesses i a mi m'agradaria lligar aquí dos o tres notícies que hem anat donant aquí i debatent aquí. Plega el gerent de l'Ajuntament de Badalona, venen els sindicats, demanen 500 persones més per treballar o que falten 500 persones, et parlen de com no funciona. Podem parlar de Camarón, però jo crec que aquí hauríem de parlar exactament de com funciona l'administració, també de com funciona i ha funcionat Badalona durant molts anys. Aquest amiguisme, aquest compadreo... Escolta, estàs treballant en una administració. Ni la persona que rep l'encàrrec, ni el que el fa, i sobretot el que el fa, funciona així. Però Badalona funciona així. Si ho parles amb les associacions de veïns, no, este año no puedo hacer las fiestas, porque el año pasado me dijeron que sí, pero este año me han dicho que no. A veure, com me dijeron, tira pa'lante... Moltes festes de barri es fan perquè algú, no sé si regidor, coordinador, tècnic, algú li diu al president de l'associació, no, tu hazlo, que ja lo arreglaremos.
1: No, això no pot ser.
3: No, així no es pot funcionar.
0: I així ha funcionat la ciutat molts anys. Jo crec que el problema on hem de focar és això. Som una ciutat, per a bé ni per a mal, no som un poble, no hi ha compadreos ni amiguismos, les coses s'han de fer com s'han de fer.
2: Albert, sí, sí, sobre aquesta qüestió?
4: Res, poc més afegir, la veritat. Que és una pena.
1: És una pena.
4: Que és una pena, la veritat. No, no per l'escultura de Camarón en si mateixa, sinó per
1: la manera de, per la manera
4: per
1: de fer.
4: Tot, per sí, tot en sí, general, sí. Vull dir, no, no té cap sentit. Quan estem parlant de la tercera ciutat a Catalunya, que la notícia sigui que hi ha una escultura que ha acabat
1: a la
4: deixalleria perquè no hi va cap tipus de contracte i l'escultora pobra s'ha, no? S'ha cansat d'esperar que algú reclami aquella obra que en algun moment algú de paraula li va dir que encetés, no?
1: Però per això jo...
4: S'ha de tenir més responsabilitat quan es governa i moltes vegades, jo dic, no sé, també una mica com a expressió meva personal, jo que he tingut l'oportunitat d'estar regidor d'aquesta ciutat, s'ha d'estar preparat. Quan un es presenta per representar, s'ha de tenir certa preparació. I és molt fàcil, i més a dia d'avui, a cop de tuit, fer-te una campanya, i és molt fàcil a dia d'avui poder tenir un cert predicament, no? I un nucli de gent que et pugui dir que baixis a fer no sé què, però s'ha de tenir una certa preparació. Ah. Igual que jo no sóc electricista, i per tant de cables en sé molt poc, per no dir res, no? Evidentment, per poder gestionar una ciutat has de tenir certes capacitats i certes qualitats, ni més ni menys. I si no les tens, t'has de preparar. I malauradament en aquesta ciutat hem tingut un temps més llarg del que ens hagués agradat a molts, en el que no hem tingut l'encert de que la gent que ha estat al capdavant tingués aquesta preparació. I no parlem d'un partit només,
5: no,
4: que aquest
5: no,
4: és el problema.
5: No,
4: que aquest és el problema. Que no parlem només d'un partit.
6: Tant de bo fos només un partit.
3: El problema és que jo, la meva opinió personal és que no és només a Badalona, eh? En general,
4: sí,
3: quan les qüestions polítiques, a nivell autonòmic, nacional, en fi,
4: deixem-ho estar. Ha canviat. A nivell dels 80 ara ha canviat.
2: Bé, deixem estar les escultures, la Venus, Camarón, que esperem que algun dia es materialitzi i els veïns de Sant Roc puguin gaudir d'aquesta escultura a la seva plaça.
1: Però bé,
2: no. No som gaire optimistes, eh? Veurem. Bé, sí, com sigui, parlem d'equipaments de ciutat. Coneixíem ahir que el PSC ha reclamat al govern de García Albiol que acceleri l'obertura del menjador social i qüestiona que pugui estar operatiu a principis de l'any vinent, com es preveia, perquè les obres, diu, encara no estan licitades. Els socialistes critiquen aquest endarriment, aquesta demora, i també recorden que Can Bofí Vell, l'antic alberg municipal per a persones sense sostre, va tancar fa 2 anys. Encara tampoc hi ha una alternativa sobre la taula, sí que es plantejava un nou model d'alberg per estades puntuals, en col·laboració amb alguna entitat social que encara no se'n coneixen detalls, però bé, sigui com sigui, davant aquesta reclamació del PSC, el govern municipal responsabilitza l'incasol d'aquest retard. Escoltem Fernando Carrera i també la Cristina Huera.
7: Quan algú et promet una cosa i no la fa, se li diu mentider. I quan algú no és capaç de fer una cosa que t'ha promès, se li diu incapaç. Per tant, tenim un govern de mentiders i incapaços. Portem ja més d'un any escoltant que hi haurà un menjador social. No n'hi ha, no hi ha projecte, no hi ha licitació.
8: I des del primer moment en què vam aprovar el projecte ja estem amb aquesta tramitació, però està ara encallada en la valoració d'Incasol. Per tant, el que li demanem al PSC és que en comptes de preguntar-nos a nosaltres com està aquest menjador, li pregunti als seus companys d'Incasol per saber, a veure si ens poden agilitzar aquesta valoració per tirar endavant la licitació de les obres d'aquest menjador social.
2: Un menjador que, recordem-ho, està previst a l'avinguda Alfons 13, Sant Roc, que tindria capacitat per a 32 persones en 2 torns. Més enllà de qui té la responsabilitat d'aquest retard, penseu que és acceptable que a dia d'avui Badalona, que ara comentàvem, la tercera ciutat de Catalunya, doncs no tingui encara aquest menjador social per a persones en situació de vulnerabilitat?
1: De veritat, sembla extraterrestres, eh? A vegades quan es fan declaracions i afirmacions d'aquest tipus a un mitjà públic, suposo que això són declaracions a la ràdio o a la tele, no sé, si és que aquest menjador social ja existia. Si és que aquest menjador social fa 10 anys, el Carles Capseta, que era el president de l'associació El Vent, que estava formada per gent discapacitada, va fer un projecte on l'estructura aquesta de menjador social existia. A més, en aquell menjador hi havia un servei d'integració de gent discapacitada i estava funcionant la mar de bé. El que passa que és el que diem, després dels canvis de govern i tal, allò va desaparèixer i ara sembla que s'han de fer obres, no sé com deu estar el local d'allà del fons 13. Però les cuines existien, el menjador existia, el mobiliari existia. Per tant, és el que dèiem abans, és que és un tema de prioritzar i de veure realment en quina situació està aquell espai i tenir voluntat real de tirar-ho endavant. És a dir, quan tu tens voluntat, tu poses la maquinària de l'administració en marxa i allò surt, perquè Can Bofill Vell passa absolutament el mateix. La masia de Can Bofill Vell està preparada per atendre a la gent sense sostre. Posem fil a l'agulla. Ara, quan aquests temes s'allarguen tant de temps en l'espai, alguna cosa hi ha de falta de voluntat. Això és el que és més preocupant.
2: Òscar?
3: Jo, en quant a un parell de reflexions, en quant a capacitat, crec que han dit que el nou menjador tindrà una capacitat de 32 persones en dos torns i 64. A veure, és una visió absolutament subjectiva, però jo crec que ja anem malament de capacitat. Vull dir, cal fer un passeig per Badalona i veure la quantitat de gent que està al carrer. Jo crec que ja anem tard. Vull dir, la inauguraran i tindran problema de capacitat. D'altra banda, també posar sota la taula, escoltant una mica la regidora, aquests problemes entre administracions, que si l'Incasol, que si no sé qui, vull dir, són coses com la que hem comentat abans amb el tema de l'estàtua del Camarón de la Isla. O sigui, no pot ser que entre administracions ens hem pensat la Bulleta, ara esteu, ara no esteu. M'està fent recordar també, si recordeu l'assumpte del B9, quan tota aquella gent va aparèixer sota l'autopista, i començava a dir, no, això depèn de la Generalitat, de carreteres, dic jo, però bueno, vull dir, és un problema, s'ha de solucionar, no parleu de és que és d'aquesta finestreta o d'aquella finestreta, s'han de donar solucions als problemes. I evidentment jo crec que ni aquí ni a la ciutat pràcticament tothom està d'acord que és una necessitat real. Vull dir, hem de cuidar la gent que està fora del sistema pel que sigui, vale? Vull dir, hauríem de tenir ja aquesta instal·lació en marxa.
4: És un tema de dignitat humana, no tant de... No, estem acostumats a fer política de tot i jo crec que aquest és un tema de dignitat humana. Quan parlem de que Badalona és la quarta ciutat de Catalunya, no és un número a l'atzar, vol dir que hi ha 240.000 habitants i, per tant, hi ha 240.000 problemes. I els problemes que té una gran ciutat i Badalona, tot i que a vegades no, volem fer creure que no ho és una gran ciutat. És una gran ciutat perquè, a més, és veïna d'una metròpolis gegant, que és Barcelona, que d'aquí agafes coses bones, però, evidentment, també agafes coses dolentes, només faltaria. I, per tant, estem en una situació en la que a ningú se'ns escapa, no? La benzina està a més de 2 euros. El preu de la cistella de la compra és al·lucinant. Els preus dels habitatges és inabastables. Però, en canvi, els salaris són els que són, i les oportunitats de feina també són les que són. I, per tant, malauradament, cada vegada hi ha més gent que està fora de la línia digna, de la dignitat humana. No la de tenir més o menys calés, no, la de la dignitat humana. I, per tant, que una ciutat que és de la gran metròpolis no sigui capaç de donar resposta davant d'aquests problemes greus de dignitat humana, doncs home, jo sincerament, a mi m'és igual que tingui 32, 64 o 40 places. A mi el que no m'agrada és que no hi hagi una resposta a la meva ciutat per a aquells que realment no estan passant malament. I m'és igual si la culpa és de l'Incasol o la culpa és del que governa o la culpa és de l'oposició, m'és igual. Perquè trobo que si no, el que s'està intentant fer és de la dignitat humana un relat polític per després poder justificar altres, no? I fer altaveus d'altres qüestions precisament perquè no hem estat capaços des de l'àmbit local de solucionar un element que ens pertany, que és el d'intentar que els nostres veïns tinguin com a mínim assegurada la dignitat humana.
0: Ja, però a part, fixa't que aquí som 4 persones que segueixen l'actualitat política local i que podem entendre que l'administració és lenta i que podríem arribar a entendre que és culpa de l'Incasol o és culpa de l'Ajuntament, però en general els veïns, 200.000 de la ciutat de Badalona, doncs no entenen les notícies que hem estat comentant. Dissabte tardeos.
4: Sí, sí, sí.
0: Vale? Això la gent del carrer no ho entén. Que dissabte tardeos, però un menjador social és culpa de l'Incasol, és culpa de la Generalitat, és culpa de l'Ajuntament, això la gent no ho entén. Hem fet entrevistes a Cristina Güera, hem fet entrevistes al cap de l'oposició, m'agradaria fer una entrevista als usuaris. Què en pensen els usuaris del menjador social que tinguem a dia d'avui aquest problema? Jo, per posar-vos un exemple, fa vora de 12 anys vaig fer una proposta, dic, escolta, tenim restaurants a la ciutat i jo conec una sèrie de restaurants que estan disposats a fer menjar per 32 persones un dia al mes o un dia a la setmana o un dia... Ja, però tens un camió, no sé què? Bueno, no, jo no em poso, jo cuino i vosaltres feu. No, hauries de tenir una furgoneta, no sé què, un permís especial, menjar a domicili, d'una iniciativa. Per exemple, aquest local no té cuines, no? Doncs estic segur que trobem un restaurant que un cop al mes fa el menjar al seu restaurant i el porta en aquest local només per servir-lo. Estic segur. No, que falten diners. Ara mateix hi ha, potser, 40 restaurants en traspàs a la ciutat de Badalona. Poja l'Ajuntament, agafi aquell local i ja tens. Tens el permís, tens el... Vull dir, això que deies tu de la voluntat. No s'entendrà que en una setmana no estigui acabat. No per nosaltres, que estem aquí, que anirem a dinar a casa i ara anirem a un restaurant, però els usuaris no ho entendran, que dissabte a la tarda estiguem tots ballant amb música dels 80 i no tinguin on menjar. Per tant, sí, alguna cosa passa, podem entendre nosaltres que l'administració és molt lenta, però els usuaris no. I estem carregant el problema de l'administració. El problema de baralles polítiques l'estem carregant a la gent que més ho necessita. Crec que hi ha temes que estan per sobre de la lluita política, s'han de solventar, i després ja arreglarem els papers que facin falta, perquè aquesta gent ha de menjar algun lloc. Tu has dit dos torns de 32, jo crec que són 32 en total, amb dos torns.
3: Amb els dos torns?
0: Crec que sí.
1: No, no pot ser, és no, molt gran el local.
0: No sé, segons quan llegit...
2: Sí, eren 32 persones en dos torns.
3: Sí, vols dir, són 167.
1: Pot ser 64, poden ser
2: 167. Són 64.
0: Dic d'una manera, en tot cas... Només, tant de bo a la ciutat de Badalona només 64 persones necessitessin aquest servei. Tant de bo.
1: Però saps què passa, Edgar? L'Albert ha donat en el clau. És un tema de dignitat. És un tema de dignitat. Però saps què passa? Que això políticament no ven. I aleshores estem acostumats a aquests grans discursos polítics d'agradar a la gran multitud, i aleshores aquestes 60 persones, 100 persones que necessitarien de veritat anar en aquest menjador social, no compten.
0: Jo sempre ho
1: dic. Aquí està el problema, la deshumanització que tenim global de la societat.
0: Jo ho he dit, regidor o coordinador de serveis socials, que el mes de febrer dormin al carrer una setmana.
1: Sí, clar.
0: Ja veuràs com aniria tot molt més ràpid.
2: Sí, confirmem, són, ho explicàvem el dia que a bdncom.cat van publicar aquesta notícia. En total seran 64 les persones beneficiàries d'aquest nou servei municipal, derivades de serveis socials, i per tant també que comptin amb un informe de vulnerabilitat. És un espai de 263 metres quadrats. Sobre aquesta qüestió, ens queda ja gairebé un minut i mig per acabar. Voleu afegir alguna cosa més?
3: Has dit informe de vulnerabilitat?
2: Sí. Informe de, sí, amb un informe de vulnerabilitat.
0: Cosa que ho complica més... Cosa
3: o sigui, que encara complicarà més.
0: Sí, sí.
1: Bueno, és igual, però un cop que l'espai estigui obert, ja tenim la possibilitat de que el que ho necessiti pugui accedir,
3: no? Sí, sí,
1: no?
3: Està clar.
4: Jo, mira, si amb aquest 30 segons, si em deixes, perquè és una cosa que m'amoïna molt... I...
2: Menys d'un minut.
4: Sí, 30 segons, no pateixis. Que és saber una mica també què penseu d'això de que els nens aquest any es quedin sense anar de colònies.
0: No em preocupa.
4: No us preocupa?
0: Gens.
4: Gens ni mica.
1: Gens. Escolta una cosa.
0: Perdona.
1: Jo entenc els mestres.
0: 5 segons. Els nens han perdut hores lectives durant un any i no ens ha preocupat. Ara que es perden les colònies, ara ens preocupa... No, a mi em preocupen les hores lectives que ha perdut la meva filla. Això sí que em preocupa.
2: Doncs
0: les colònies, res.
2: Sens dubte és un tema que, mira, posem sobre la taula, dilluns a la tertúlia, ja sabem amb quin tema començar.
1: Pues mira, aquí tens profes.
2: Us ho agraïm. Pues,
1: que... tens profes.
2: Doncs agraïm a l'Edgar Tejada, l'Albert Tomàs, la Conxita Boté i l'Òscar Ureña la vostra presència avui aquí.
1: Vosaltres.
2: Bon cap de setmana, sigui amb tarde o sense, que gaudiu molt.
5: Us hem ofert la repetició de la tertúlia de Ràdio Ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La